0: Cada diumenge a ICAT t'oferim tres propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya, i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Tornat, sí senyor, una temporada més al Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

l'escena musical catalana no para de créixer. Per això aquesta temporada Nota de Veu es multiplica per dos. Per dos. Dos presentadors, dues hores de programa. Nota de Veu, amb Franc Lluís Giró i Aina Ostrell. De dilluns a dijous a les 5 de la tarda a ICAT.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Here's to many more exciting adventures.
3: Em dic Salvatore Marino.
4: You and me are the best.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital, amb Albert Murillo. Ara els diumenges a les 10 de la nit. iCat.

0: Girls. Escoltes i cas.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, que dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubicat.
2: Sí. Comunicat.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. La tensió torna a disparar-se a l'Orient Mitjà. L'Iran ha atacat Israel per primer cop des de l'alto el foc decretat a l'abril. I el govern de Benjamin Netanyahu ja ha contraatacat, malgrat les crides a la calma de Donald Trump. Diverses fonts apunten que Israel ha llançat aquesta matinada atacs selectius contra objectius militars a l'oest i al centre de l'Iran i que s'han sentit explosions a la capital, Teheran. És la resposta de Tel Aviv després que el règim dels ayatollahs llancés ahir al vespre una dotzena de míssils contra Israel, un atac que era, a la vegada, la resposta de Teheran al bombardeig israelià del cap de setmana sobre les milícies pro-iranianes d'Hezbollah instal·lades a Beirut, la capital del Líban. Aquesta escalada de tensió entre Israel i l'Iran preocupa Donald Trump, que tem que faci saltar pels aires les negociacions de pau entre Washington i Teheran. El president dels Estats Units s'ha erigit en mediador entre les dues parts. A Teheran li adverteix que els seus atacs compliquen qualsevol negociació per posar fi a la guerra i li demana que torni a la taula de negociació. I d'altra banda ha assegurat que pressionarà Israel perquè aturi l'escalada bèl·lica. En aquest sentit, i a declaracions de diversos mitjans nord-americans, Trump ha afirmat que el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, haurà d'acceptar qualsevol acord que Washington pugui tancar amb l'Iran. Avui fa precisament 100 dies que Trump va decidir iniciar el conflicte bèl·lic amb l'Iran. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: La visita del Papa Lleó XIV continua avui a Madrid amb un dia de forta càrrega política. Al matí pronunciarà un discurs al Congrés com a cap d'Estat del Vaticà. Es convertirà així en el primer papa a parlar des de l'hemicicle. A la tarda es reunirà amb víctimes d'abusos de l'Església.
1: Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà coincidint amb l'arribada del Papa. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat que també es faran aquest dia. La mobilització té per lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó XIV a Barcelona.
2: Nou assassinat en ple carrer a la zona franca de Barcelona. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes va morir un home en un tiroteig. Els Mossos busquen l'autor dels trets. Fonts properes a la investigació vinculen els fets a grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
1: La consellera de Cultura, Sònia Hernández, proposarà que la Patum de Berga rebi la creu de Sant Jordi. La plaça de Sant Pere de Berga es va convertir ahir a la nit en un autèntic mar de foc amb la darrera patum completa de les festes del Corpus. Més de 6.000 persones van omplir de goma com la plaça. Una placa recorda el punt exacte de Barcelona on Antoni Gaudí va ser atropellat per un tramvia.
2: L'acte d'homenatge es va fer ahir quan es complien just 100 anys del tràgic accident que li va acabar provocant la mort. La placa s'ha col·locat a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, gairebé a la cantonada amb el carrer Bailén. El comissari de l'any Gaudí, Galdrit Santana, va apuntar la possibilitat de portar la vida de l'arquitecte al cinema.
3: El dramatisme de la seva mort dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
2: Recordem que la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família està prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
1: Esports, clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions de la presidència del Reial Madrid. Pérez ha comparegut davant dels mitjans abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. El mandatari blanc ha obtingut més del 60% del suport en una jornada en què el seu rival, Enrique Riquelme, ha denunciat irregularitats amb el vot per correu que han fet que s'anul·lessin centenars de paperetes de la candidatura de Pérez.
2: El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València Joventut.
1: I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
0: Fins aquí les notícies.
4: Les 5

0: Bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 8 de juny. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que avui serà un dia calorós, força estiuent i assolellat, amb alguns núvols baixos o boirina a les Terres de l'Ebre. A la tarda el temps canviarà amb nuvolades i xàfecs al Pirineu, especialment al Ripollès, la Cerdanya i la Catalunya Nord. Màximes de 30 a 33 graus a l'interior i fins a 35 graus al Pla de Lleida. Marta Viana, bon dilluns, bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Avui a la Seu d'Urgell el sol sortirà a les 6 i 18 del matí i aquí el dia durarà exactament 15 hores i 11 minuts. Això són 7 minuts més que fa una setmana.
0: Lara García, també molt bon dia.
2: Molt bon dia, matiners. Avui, 8 de juny, fa anys.
0: Oi, a veure, tornem-hi.
2: Arrenquem la setmana. Estic preocupada per com pronunciar el nom de Kanye West o Kanye West.
0: Kanye West.
2: Perquè mai sé com és.
0: Kanye West.
2: Doncs ja m'he entrebancat aquí.
0: No passa
2: res. Kanye West, el raper conegut també per les seves constants polèmiques al llarg de la seva trajectòria, ens ha deixat frases com aquesta. Apunta les estrelles que si caus aterraràs sobre els núvols.
0: Oh, escolta'm, per favor, quin romanticisme que té un raper com Kanye West.
2: És l'única frase bonica que tenia Kanye West.
0: Estic convençut. Sí. Bé, avui us convidem a engegar la setmana submergint-nos al mar perquè avui... També, ara m'estàs passant això, ara.
2: Perdó.
0: Perquè avui, 8 de juny, se celebra el Dia Mundial dels Oceans.
3: We're stepping in, we're not stepping out. All of us, this is 18, I make up this style.

0: El Dia Mundial dels Oceans se celebra avui 8 de juny i es va establir de manera oficial per les Nacions Unides i vol conscienciar sobre el paper fonamental que tenen els mars a les nostres vides i l'impacte dels humans en ells. No cal ni dir que els oceans són vitals per la Terra, generen com a mínim el 50% de l'oxigen del nostre planeta, allotgen la majoria de les espècies de tot el món i, a més de tot això, suma-li que són la principal font de proteïnes per més de 3.000 milions de persones. També absorbeixen aproximadament el 30% del diòxid de carboni produït per la humanitat, cosa que ajuda, evidentment, a mitigar el canvi climàtic. En resum, cuidem els nostres oceans avui i tots els dies de l'any. I, mentrestant, arrenquem el dilluns agafant aire i fent una capbussada en una tassa plena de cafè.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, 9 minuts, un cafè i arrenquem la setmana. Saltem del llit. Laio Roger, també molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, com estàs?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
2: Molt bé, excepcional.
0: Veus que bé? Perfecte.
2: Content que hagis posat Shaggy per començar el matí.
0: Una miqueta de... Under the Sea.
2: Ah, sí, sí, Under the Sea. Escolta'm, avui parlarem de... Bueno, faig broma. Cançó, per cert, que hi ha moltes versions, però l'original és fantàstica, Under the Sea.
0: Jo diria que és una de les millors, l'original, també t'ho dic.
2: De Disney, per mi, de les preferides.
0: Sí, sí, sí, molt d'acord.
2: Escolta'm, avui parlarem del Madrid, perquè ahir va haver eleccions amb la victòria espanyola de Florentino Pérez, però déu-n'hi-do, déu-n'hi-do el vot de càstig que hi va haver. També parlarem de la visita del Papa, que avui parla al Congrés dels Diputats, aviam què diu, perquè ha fet un missatge bastant polític. Després, a les 10:10, parlarem de l'inici de la selectivitat, que comença demà, i de l'ansietat que tenen alguns joves per l'examen. No sé si recordeu vosaltres encara la selectivitat i si teníeu ansietat o no.
0: Jo crec que ho vaig passar pitjor amb el carnet de conduir, mira què et dic.
3: Totalment.
0: El pràctic de conduir és horrorós.
2: Però te'l vas treure a la primera?
0: El pràctic, el teòric a la segona, pràctic a la primera.
2: No, ja està, i ara ja el tens i ben merescut.
0: Home, i tant, i la carretera m'ho agraeix.
2: Farem secció del cor amb Laura Fa a 11:15, i a les 11, Joan Pere, l'actor, que home, sempre ve de gust rebre'l aquí a Catalunya Ràdio, i una mica de temes pendents, ja haurem fet el dilluns, tot complet.
0: Doncs vinga, preparats per arrencar el matí de Catalunya Ràdio a partir de les 6 amb Ricard Ostrell. Gràcies, Maiol, fins ara. Carola Gil, també molt bon dia.
4: Bon dia, matiners.
0: Et va costar molt treure el carnet de conduir o no?
4: No, bé, crec que la pràctica vaig aprovar la segona, la teòrica la primera.
0: Ah, molt bé, sí, eh? Sí. Anem al revés, doncs.
4: Sí, jo vaig suspendre, que m'han dit sortirem a la primera, i vaig sortir a la segona i em van dir molt bé, ja pot aparcar, gràcies.
0: Malament, malament. Escolta'm, i més enllà de tot això, què ha passat al món mentre dormíem?
4: Mira, doncs aquesta matinada hi ha dos ciutadans nord-americans que volen rebentar-li la festa d'aniversari a Donald Trump, i és que vol preparar una festa pel seu aniversari molt especial. L'expresident dels Estats Units vol celebrar els seus 80 anys convertint els jardins de la Casa Blanca en una mena de Las Vegas amb combats de la UFC, que és una empresa de les més grans del món d'arts marcials. La intenció del president nord-americà és instal·lar una gàbia on es facin combats d'arts marcials mixtes, les anomenades MMA, que barregen disciplines com la boxa, el kickboxing, el judo o el karate. La idea de Trump és muntar un gran espectacle als jardins presidencials, una barreja d'esports, show televisiu i superproducció americana. Però bé, la jugada sembla que se li ha complicat. Dos ciutadans han presentat una demanda per intentar aturar aquest esdeveniment. Acusen Trump d'utilitzar un espai públic per fer negoci privat i asseguren que tenen

0: potser vés a saber si alguna estrella del Real Madrid també pot ser el combat, no?
1: Ah, mira, ho haurem de...
0: Tenen bons punts.
1: Si finalment se celebra, haurem d'estar...
0: Haurem d'estar alerta. Serà el 14 de juny, eh?
1: Ens ho apuntem, doncs. Això serà aquest cap de setmana, dilluns...
0: La setmana que ve, no, no sé quin dia cau.
1: Crec que és cap de setmana. Diumenge, diria que és el
0: diumenge.
1: Dia 14. Eh que sí? Gràcies, Carola.
0: Fins ara. Adéu.
1: 2 minuts, arribem ja a 5:45 del matí, fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres, fent els matiners a Catalunya Ràdio, i avui volem saber per què el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
2: Bon dia, matiners. El món és un lloc millor per grups de música com Nick Cap. Els irlandesos de Belfast van actuar dissabte al Primavera Sound davant de milers de persones i ho van fer amb el seu hip-hop en irlandès i el seu contingut polític intacte a favor de la unificació d'Irlanda. Una demostració que no cal canviar de llengua per anar pel món i tenir bona acollida, ni tampoc renunciar als teus principis. Per més detalls, val la pena veure la pel·lícula que du el mateix nom del grup, protagonitzada pels propis membres de la banda.
1: Gràcies, com sempre, Andreu. I a aquestes hores del matí, Marta Viana, de què parlarem poc?
0: Doncs a veure què us sembla el tema. De viatjar sol si tens parella. Es veu que molts tenen, eh? La concepció que si tens parella ja ho has de fer tot amb ella. I hi ha qui veu que si una d'aquestes dues persones se'n vol anar de viatge, doncs ja això és un símptoma d'alarma, que les coses doncs no estan gaire bé. Què passa? Que cada vegada ara hi ha més gent que està desmuntant aquesta teoria i molts experts apunten que això pot ser fins i tot un al·licient per la parella per acabar tenint una relació molt més forta, perquè acabes podent ser tu 100% a la relació. Experts diuen que hi ha molta gent amb la necessitat d'independència, llibertat i autonomia, i d'altres que simplement doncs no tenen aquesta necessitat i tan feliços.
1: És que et dic una cosa, viatjar sol és una meravella.
0: I tant.
1: Això de la parella, que és un símptoma d'alarma, però si és una fantasia, clar, no poder-te dedicar uns dies per tu.
0: Sí, sí, sí, però no. Hi ha gent que no ho acaba d'entendre, això.
1: La dependència emocional, el que vindria a ser. I mentrestant, amb quina bona notícia arrenquem aquest dilluns?
0: Doncs que una trentena de submarinistes van participar ahir en una jornada de neteja de tovalloletes al fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, justament avui que dèiem que és el Dia Mundial dels Oceans. L'activitat organitzada pel Centre de Busseig Sublímits forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu. Han actuat en una zona especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge i desemboca una riera, i a més les corrents marines fan que els residus, aquestes tovalloletes, s'acumulin a prop de la costa. Sentim a Lola Cervantes, que és directora del centre.
3: Pues una tovalloleta pot estar 50 anys fins que es degrada del tot, però és que el problema no és que es degradi, és que no es degrada del tot, i queda el plàstic, que després és microplàstic, que després el mengen els peixos. O sigui, és que mai arribarà a degradar-se, mai.
0: L'any passat, en la mateixa campanya, van retirar 300 quilos de tovalloletes humides, que és una xifra que esperen repetir aquest any.
1: No hi ha res més que em posi de més mala llet que està bussejant, està mirant al fons marí i veure tota la merda que els humans hi anem tirant, eh?
0: Hi ha moltíssima.
1: És que és una passada. I segons quins llocs estàs allà idíl·licament i et trobes una llauna d'algun refresc, alguna bossa de plàstic. Per tant, interessant aquesta iniciativa amb la que engeguen també els matiners d'aquest dilluns. I mentrestant, aparteu les criatures, que arriba l'Ot Serra amb un motiu per saltar del llit. Bon dia, Ot.
4: Bon dia, matiners. Un bon motiu per saltar del llit per als solsonins és decidir quines millores són prioritàries per al municipi. El pròxim 17 de juny hi ha una trobada per valorar i triar entre les 47 propostes que poden entrar als pressupostos de l'Ajuntament. Algunes actuacions sobre la taula són l'ampliació de l'skatepark, la creació d'una ruta històrica i patrimonial amb videoguies adaptades en llengua dels signes i nous aparcaments de bicicletes i patinets. També la cobertura de l'escenari de la plaça del Camp i un nou espai de socialització per a gossos, entre d'altres. Es poden consultar totes al portal web de pressupostos participatius de l'Ajuntament de Solsona. S'acabaran decidint en una votació popular.
1: 5:45 del matí i 2 minuts, i alerta perquè és moment de desplegar la revista del cor dels matiners, perquè volem saber precisament com batega el cor aquest matí.
0: Doncs batega amb Sharon Stone. L'actriu ha parlat en un podcast estatunidenc sobre el moment en què va acabar el seu matrimoni, després que el seu marit s'enfurís més amb ella per la seva decisió de fer-se una mastectomia doble, extirpar-se els òspits, a causa d'un tumor maligne. Ho explicava així.
5: And my husband said, this is ridiculous. And got up and left the room.
6: Which part was ridiculous?
5: That I would have a bilateral.
6: Oh.
5: He was furious.
6: Oh.
5: The doctor said to him, if I had more patients like her, we'd have more women alive today. I said, I make
0: estava
5: the decisions.
0: Furiós, i el metge li va dir, si tingués més pacients com ella, avui hi hauria més dones vives. Has de seure. Jo li vaig dir, jo prenc les decisions i no tu. Això va ser el final del matrimoni.
1: Doncs també felicitem a Sharon Stone per aquestes declaracions, una entrevista que val la pena també escoltar.

0: de forma íntegra, perquè el Sergi explica coses molt interessants. I el cor també batega amb el Modena Cid, que pobre, el Modena Cid. T'ho dic ja, que deixem ja en pau a la pobra Almudena. Què ha passat, Marta?
1: Déu-n'hi-do, l'exgimnasta, que recordem, estava casada amb el presentador Cristian Gálvez, es van separar el 2021, però continuen preguntant-li pel seu exmarit. Ara Telemadrid li ha volgut preguntar sobre Gálvez, perquè es veu que ha sigut un dels presentadors dels actes del Papa aquests dies a Madrid, i Almudena ha deixat en això quan li han preguntat precisament què en pensava sobre la participació del seu exmarit.
2: Te voy a hacer yo a ti una pregunta.
3: Cuéntame.
2: ¿Por qué a él nunca le preguntáis por mí? Cuando le preguntes, yo contesto.
3: Vale. Pues,
2: porque me parece tan injusto, sí, todo esto desde hace 5 años.
3: Pues,
2: y es de muy mal gusto. Perdona que te lo diga, es de mal gusto.
3: No.
2: Porque no lo estáis haciendo en igualdad ni de condiciones ni de... No estáis siendo. Pues hombre, ahora mismo una situación un poco desagradable. O sea, estoy deseando irme y tomarme un refresco. Que espero que reflexionéis también un poco. Porque genera... No, me duele que me hagáis estas preguntas. Y no me he ido, pues, por respeto. Pero es para haberos dejado colgadas aquí con el micrófono.
0: Doncs escolta'm, un aplaudiment per al Modena Cid, perquè és veritat que després de 5 anys que encara ens segueixin preguntant per Cristian Gálvez i que poc li preguntin a Cristian Gálvez per al Modena Cid, és que mai li han preguntat. Però perquè crec que amb Cristian Gálvez no tenen el valor de preguntar-li.
4: No, perquè saben que els hi fotria un moc.
0: Sí, jo penso que sí. El Modena Cid és una noia que... no sé, traspua tanta generositat,
4: persona.
0: Tanta bona
4: sí.
0: persona, que sempre li acaben preguntant per Cristian Gálvez, que és com, escolta'm, després de 5 anys, ja potser que canviem una miqueta la pregunta, i crec que és bastant educada responent als periodistes,
4: molt.
0: També t'ho dic.
4: Ho ha fet molt bé.
0: Vinga, va, que seguim. Pràcticament arribant a les 6:15 del matí, fent els matiners d'aquest dilluns 8 de juny des de Catalunya Ràdio. Aquestes hores també volem saber l'ara quin son deixa la ràdio.
1: Divendres al matí de Catalunya Ràdio vam plantejar un nou dilema, preguntant-nos si és adequat deixar diners als amics. I atenció a la història que explica Àngel Llàcer i a la reacció de la Judit Mascó.
5: La cosa més forta que m'ha passat mai és una amiga meva que em va trucar i em va dir: em pots deixar avui, aquesta tarda, 200.000 euros?
0: No!
5: Llavors jo la vaig trucar i dic: escolta'm, Maripili, és veritat això?
1: Clar.
5: I em va dir: sí, perquè és que demà he de pagar impostos i no tenia aquells diners disponibles.
6: Sí, nen, però tens unes amigues molt heavy.
0: Escolta una cosa. Enviaré un WhatsApp aquest matí a Àngel Llàcer perquè vull saber qui li va demanar 200.000 euros...
4: Fortíssim.
6: És que és una bestiesa, eh?
0: Vosaltres deixaríeu diners als vostres amics o no?
4: 200.000 segur que no. Segur que no. Això segur que no.
0: Fins quants diners estaríeu disposades a deixar al vostre amic o la vostra amiga?
4: Pocs.
0: També poden pensar
4: Pocs.
0: Els oients, des de casa. Poquets, què és? Això és la dada maiol, eh?
4: 200 màxim.
0: 200 euros, Lara García.
4: Jo podria deixar 1.000.
0: 1.000?
4: 1.000 eurets, però no a tots els amics, eh?
6: Depèn de per què, també, saps?
0: Jo és que crec que no s'ha de barrejar, no s'ha de barrejar, tot això.
4: No, crec que no. Ja sé a qui li deixaria, a qui absolutament no li deixaria.
0: El teu és com li dius que no.
4: No,
0: li
4: dius no. No, no. Espavil.
0: No ha de ser tan fàcil. En tot cas, 200.000 euros, que et demanin de com 200.000 euros. Home, també et dic que els has de tenir.
4: Clar.
0: Saps?
4: Sí, però ja li van preguntar aquí, potser sí que en tenien, en aquest cas.
0: Després l'envio a WhatsApp, que jo no em puc quedar
4: ara,
0: amb aquesta intriga.
4: Ara,
0: no, home, ja t'ho dic ara. Vinga, va, que seguim.

0: Estem escoltant la música del mestre Bowie, perquè què passava, Marta, tal dia com avui?
1: Doncs un 8 de juny del 1974, David Bowie arribava al número 1 del Regne Unit amb Diamond Dogs, un disc que es mantindria 4 setmanes seguides al capdamunt de les llistes. La seva portada es va convertir en una de les més polèmiques de la història. De fet, l'artista belga Guy Pillard va pintar Bowie com si fos una criatura meitat home, meitat gos, i el problema, doncs, precisament va ser que la il·lustració original mostrava clarament els genitals d'aquest híbrid, i la discogràfica, doncs, va obligar a canviar-ho immediatament. D'aquesta censura només se'n van salvar unes poques còpies, i avui, doncs, evidentment, són peces de col·leccionista.

0: recordant la música de David Bowie avui als matiners de Catalunya Ràdio i a aquestes hores del matí. Ricard, posa'm aquesta sintonia que ens fa connectar amb els astres ara. Bon dia, matiners. Quin dia us espera astrològicament parlant? Doncs si voleu connectar-vos amb els planetes, com molt bé sabeu, cada matí ens ho explica la gent d'astrocat.cat. Cristina Borreguero, molt bon dia.
1: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 8 de juny, es perfecciona el quart minvant a peixos. Aquesta fase lunar ens convida a baixar el ritme, escoltar més la intuïció i deixar anar allò que emocionalment ja ens pesa massa. Peixos ens parla de sensibilitat, descans i connexió interior, però també ens recorda que no cal carregar-ho tot a sobre. Així que avui, si podeu, feu una mica de neteja emocional. Menys soroll, menys exigència i més espai per respirar i estar en silenci. Bona setmana.
0: Doncs a veure quina setmana ens espera, perquè últimament, escolta, Mastrocat ens diu que frenem, que respirem, que...
2: ens hem de relaxar molt.
0: Sí, que no entrem en conflictes, i és un recurrent d'aquests últims dies d'Astrocat, eh?
2: Però està bé, és recte final de la temporada.
0: Sí, la gent està una mica llispada.
2: Exacte.
0: Vinga, Lara García, desperta! Qui ho farà estelmes avui? Que està mirant a l'infinit.
2: Sí que està.
3: Sí, ara estem una mica la mirada perduda, perdoneu.
0: Vinga, gràcies per contribuir en els nostres comentaris del dia. Gràcies,
2: sí,
0: Lara. Clar que sí, home. Vinga, Lara, qui ho farà espelmes avui?
2: Avui felicitem la presentadora de la televisió, Emma García.
0: Ara.
2: Segur que farà una gran festa per celebrar que arriba estupenda als 53 anys. A uns quants quilòmetres d'aquí també fa anys el raper Kanye West.
0: Veus?
2: Que farà 49 espelmes. El periodista esportiu i col·laborador del Matí de Catalunya Ràdio, Emilio Pérez de Rozas,
0: sí,
2: en fa 74 i acabem felicitant a Nancy Sinatra, no sé si us sona el cognom, efectivament és la filla
0: clar
2: de Frank Sinatra,
0: sí,
2: i avui també fa anys 86, per molts anys a tots i totes, i bon inici de setmana.
4: Els més matiners.
0: Doncs d'aquí uns moments, per cert, repassarem alguns dels moments que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana. Recordarem el pas d'Àngels Gunyalons pel col·lapse de Jordi González, que va parlar del català i de mirar el passat. D'aquí uns moments la recordarem. I avui, per cert, també fa anys un artista que ens ha regalat cançons que perduren en el temps. És la música de Bonnie Tyler. Avui l'artista, quina meravella, bufarà 75 espelmes.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio analitzarem el resultat de les eleccions al Reial Madrid a l'Àgora Esportiva. A partir de les 11, entrevistarem l'actor Joan Pera. Francesc Garriga farà el compte enrere per la visita del Papa a Lleó 14 a la tarda. Al Catalunya Nit, Toni Padilla portarà la seva mirada particular sobre els esports.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Hola amigos, soy Antonio. Antonio Banderas. Aquí el más zorro de todos es Xavi Canalias. Ya lo sabéis, de 5 a 6 en Catalunya Ràdio. Els matiners, no t'ho perdis.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalias.
3: I per cert, com cada hora aquestes hores del matí, com cada dia, ara sí, us convidem a participar al programa. Ja podeu començar a trucar-nos en directe al 932017474 i explicar-nos per què esteu desperts a aquestes hores del matí. Mentrestant, són 5:45. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al dilluns 8 de juny. Àlex Bosch, bon dia.
4: Bon dia.
3: Amb l'Àlex repassem els titulars d'aquest matí. La treva a l'Orient Mitjà penja d'un fil.
4: L'escalada de tensió entre Israel i l'Iran no s'atura. El cap de setmana l'exèrcit israelià va bombardejar la capital del Líban, Beirut. El seu objectiu eren les milícies pro-iranianes de Hezbollah, que es refugien en els suburbis del sud d'aquesta ciutat. La resposta de l'Iran va ser un atac amb míssils sobre territori d'Israel, el primer des de l'establiment de la treva a l'abril. I aquesta matinada Tel Aviv ha respost llançant un atac selectiu sobre instal·lacions militars al sud i al centre de l'Iran. I, de fet, aquesta matinada s'han sentit sirenes de Tel Aviv davant el llançament de míssils provinents del Iemen.
3: Donald Trump, que és qui avui fa 100 dies va iniciar el conflicte amb l'Iran, ara demana calma.
4: L'escalada bèl·lica entre l'Iran i Israel pot torpedinar les negociacions per un acord de pau entre Washington i Teheran. Per això demana al govern iranià que torni a seure a la taula de debat i alhora demana a Netanyahu que deixi de llançar atacs sobre l'Iran.
3: Lluny d'aquest conflicte, Catalunya es prepara per l'arribada demà del Papa.
4: Avui ja hi haurà les primeres restriccions de trànsit a Barcelona mentre el pontífex continua la seva visita a Madrid. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de força crispació política a l'estat espanyol. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar per ara més detalls.
3: Ahir Lleó 14 va fer una missa multitudinària davant d'un milió de fidels.
4: També va participar en una trobada amb representants de la cultura, l'esport i l'economia en què va condemnar l'egoisme i va fer una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci.
5: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: I a casa nostra, un nou assassinat a trets en ple carrer a Barcelona.
4: Va ser ahir al vespre a la zona franca de Barcelona, al mateix carrer, on fa 3 setmanes ja va morir un home en un tiroteig similar. Els Mossos busquen l'autor dels trets i apunten a una revenja entre grups de crim organitzat de l'Europa de l'Est.
3: Pendents també de les eleccions a Perú.
4: El recompte és molt ajustat, ara mateix el 50%. Agafa un lleuger avantatge la candidata de l'oposició, la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, esquitxat per la corrupció i exiliat al Japó. El seu rival és el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez.
3: I pendents també d'un terratrèmol.
4: Aquesta matinada s'ha sacsejat al sud de les Filipines i ha estat important, una magnitud de 7,8. Almenys una persona ha mort i 4 més han quedat ferides pel fort sisme. El balanç és prou provisional perquè, segons la policia filipina, diversos edificis i habitatges s'han ensorrat a l'illa de Mindanao, prop de l'epicentre del terratrèmol. I compte perquè, a més, hi ha una alerta de tsunami. En les pròximes hores es podrien registrar onades importants a les costes de les Filipines, Indonèsia, Taiwan i també al Japó.
3: I en esports, 4 anys més de presidència del Reial Madrid per Florentino Pérez.
4: Ha aconseguit una victòria clara. Ha tingut 2 vots per cadascun dels que ha aconseguit el seu rival, és a dir, pràcticament un 65% dels suports. El seu rival era l'empresari Enrique Riquelme. Florentino Pérez ha comparegut davant dels mitjans, abans fins i tot que es fessin públics els resultats oficials, i ha confirmat que José Mourinho serà el nou entrenador de l'equip. La candidatura de Riquelme ha denunciat irregularitats en el vot per correu i, de fet, s'han anul·lat centenars de paperetes de la candidatura de Florentino Pérez.
3: Doncs tenim Florentino per 4 anys més.
4: Vinga.
3: Gràcies, Àlex.
4: Adéu-siau.
3: 6:15, 4 minuts. Marc Jurado, bon dia.
6: Què tal, bon dia.
3: Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
7: Molt bon dia.
3: Aquestes hores del matí, com sempre, cop d'ull a les portades de la premsa. Què diuen avui els diaris?
6: Avui, Canalies amb el Papa Lleó XIV i Florentino Pérez en totes les portades del dia. Comencem amb la premsa que s'ha dit a Madrid, epicentre de totes dues notícies, la visita del Papa i la victòria de Florentino. I ho fem amb La Razón, que obre l'edició amb una fotografia a tota pàgina de la missa multitudinària a Cibeles, el titular petit en un racó de Madrid, al cel amb Lleó XIV.
7: També és el tema i la foto principals del País, que explica que el Papa reivindica el seu discurs social en un acte multitudinari. El Mundo, per la seva banda, diu que el pontífex reivindica el futur de la fe en una missa històrica. A La Vanguardia llegim que el Papa atreu multituds i el periòdico titula un lacònic 1,5 milió d'ànimes.
6: Pel que fa a Florentino Pérez, diari Ara recompta caòtic al Real Madrid, diari AS, Florentino 2030, marca victòria i toc d'atenció. El Mundo, Florentino guanya, però el vot de càstig qüestiona el seu canvi societari.
7: I altres temes de la portada, el periòdico Leire Díez va voler desacreditar el Suprem per accelerar l'amnistia, i El País, l'Iran dispara diversos míssils contra Israel després d'uns bombardejos sobre Beirut.
3: I avui a les pàgines d'opinió, reflexions sobre la visita del Papa.
7: A La Vanguardia, Ivan Redondo, consultor polític i exdirector de gabinet de la presidència en Pedro Sánchez, destaca que Lleó XIV es converteix avui en el primer cap d'estat de Ciutat del Vaticà que fa un discurs al Congrés dels Diputats.
6: Redondo opina que Prevost demana acabar amb la polarització política perquè sap que si Espanya es trenca internament, també ho farà la Unió Europea.
7: La directora del periòdico, Gemma Martínez, destaca que fins i tot els que no comparteixen la fe catòlica poden reconèixer la força d'algunes de les reflexions de Lleó XIV.
6: Diu que el Congrés ha d'aprofitar la presència avui de Prevost i fugir de xocs partidistes per comprendre que una democràcia necessita recuperar el sentit de projecte compartit.
7: El Mundo també destaca en l'editorial que la visita del Papa al Congrés és un moment històric.
6: I considera que la visita de Lleó XIV, que s'està donant un bany de masses, està agafant una dimensió que va més enllà d'un viatge pastoral.
7: L'editorial de l'ABC considera que el Papa està donant una lliçó d'esperança a Espanya.
6: I diu que la visita de Lleó XIV demostra que Espanya alberga una demanda de sentit més profunda del que alguns relats reconeixen.
7: Al País, el professor d'ètica i filosofia Diego S. Garrocho recorda que en el seu primer discurs com a papa va reivindicar l'esperança, una cosa molt intempestiva, diu, en un món esgotat per la desorientació, la divisió i la violència.
6: I afegeix que les paroles de Prevost recorden que cap època ni cap generació estan condemnades per sempre si hi ha persones valentes.
7: A l'editorial Lara es pregunta si els joves són víctimes de la intel·ligència artificial i recorda que el Papa, en la seva primera encíclica, ja va advertir dels perills d'aquesta tecnologia.
6: Considera que la deriva de la revolució postindustrial de la IA ens ha de preocupar tots i lamenta que la intel·ligència artificial ja afecta laboralment els joves.
3: 6:45, 7 minuts. A Maria Sílvia Solanes, bon dia.
8: A Maria, bon dia.
3: Què tal?
8: Bé.
3: Res d'intel·ligència artificial, tu ets una dona real.
8: Clar. Aquí estem.
3: De moment potser no ens han clonat la veu, però...
8: Tot arribarà.
3: Tot arribarà. Esperem-nos d'aquí uns anys que potser direm, mira, recorda Silvio quan sí. Va picupar. Qui s'ha fet l'espavilat, per cert?
8: Doncs mira, un grup que es dedicava a vendre begudes que recollien de gots i ampolles del terra en un concert de Banguil en un municipi de Sevilla, en concret a Santi Ponce. La policia local havia activat un dispositiu especial per vigilar la venda il·legal i a banda d'aquestes begudes van decomissar també la venda de 50 quilos de car, truites i ampolles que no tenien les mesures higièniques adequades. Ho veiem al correu d'Andalusia.
3: El sistema peculiar que ha trobat una rosaire del Delta de l'Ebre per espantar els flamencs.
8: Doncs mira, plantar al camp 50 estelades. D'aquesta manera, foragit els ocells en plena campanya de la sembra. Les banderes onegen repartides per tota la finca i converteixen el camp en un paisatge singular que crida l'atenció i que veiem al digital Aguaita. I és que per als flamencs, els arrossars acabats de sembrar són un dels seus objectius preferits. De fet, és habitual veure-hi cintes, banderes i altres elements, i ara també 50 estelades.
3: Qui està desaparegut?
8: Doncs el considerat nen prodigi de la IA a la Xina. Es tracta de Liang Wenfeng, que ha revolucionat la intel·ligència artificial generativa amb el DeepSeek però veiem a La Vanguardia que se li ha perdut el rastre. Porta més d'un any sense fer aparicions en públic i ara la seva empresa ha començat a fer anuncis amb una altra persona al capdavant. Això no fa res més que alimentar les especulacions.
3: Déu-n'hi-do, veurem sí. com acaba aquesta història. I el sí. programa ens encanta parlar de menjar i ara us hem d'informar que ja tenim l'etapa del Tour de França.
8: Sí, coincidint amb la Grande per
3: no
8: de la prova.
3: Etapa, eh? L'etapa.
8: L'etapa.
3: No l'etapa. L'etapa.
8: Menjar, ja ho has dit. Exacte. Però, menjar.
3: Per si de cas.
8: Sí. Coincidirà amb el Grande Part, que serà Barcelona, com tots sabeu. La capital catalana sumarà els pastissos del Tour, que ja tenim aquells pastissets sí, amb els colors dels sí. mallots. Doncs bé, ara que no podia ser una altra manera, una etapa, i han buscat un color d'aquesta etapa. Quina havia de ser?
3: El groc. Clar.
8: Doncs han fet la truita del Tour, una recepta original d'Ot Salvans, del restaurant Manda Huevos, que s'ha inspirat en la bomba de Barcelona. Es podrà tastar restaurants, bars i parades de menjar per als 40 mercats que hi ha a la ciutat. Ho recull el Tour Barcelona.
3: Vinga, també és dilluns, arrenquem la setmana. Hem tingut un cap de setmana de sol, de bones temperatures. Què ens espera per avui, Marc?
6: Doncs ens espera seguir parlant de temps de preestiu, també notable sense de fet la temperatura aquesta tarda, després d'una matinada, això sí que ha estat una miqueta més fresca, sobretot a l'interior. Avui sol, només alguns núvols baixos al sud de Tarragona, tarda amb tempestes al Pirineu i també a la Catalunya Nord.
3: Vinga, que en només 5 minuts arribem a 3 quarts de 6 del matí. Molt bon dia a tots, matiners i matineres, acompanyant-vos, com sempre, en aquest primer tram del dia fent els matiners. I amb la Marta és moment també de repassar alguns apunts culturals. Amb què comencem, Marta?
9: Doncs avui amb una previsió per aquest vespre, perquè s'entrega el Premi d'Honor de les Lletres Catalanes al poeta Biel Mesquí del Palau de la Música Catalana. I avui també previsió perquè comença la Festa del Cinema fins dijous 11 de juny. Podeu anar al cine amb entrades a 3,50 €. Més coses, en aquest cas a Girona, perquè avui comença la Fira del Llibre Infantil i Juvenil i també a Girona es presenta Flaix de Tardor, que és la iniciativa del Temporada Alta que porta doncs, tots els espectacles internacionals, alguns per primera vegada a l'estat, durant la tardor a Barcelona.
3: I alerta, hem de parlar també d'un artista que ens encanta i que es diu Alejandro Sanz. Què és això? Què és això?
9: Doncs el primer concert que ha fet Alejandro Sanz a Sevilla, amb una mica de remix i tecno, però el cas és que ha llançat un dard contra Bad Bunny amb tot el tema de la casita. Ha començat a gira a Sevilla, com dèiem, i es veu que hi ha instal·lat una caseta. No hi havia famosos, no hi havia cares conegudes, sinó que va utilitzar només aquesta casa per cobrir doncs, tota la part tècnica del concert, i es veu que al mig de tot, mentre estava cantant, va deixar anar. Heu vist que tenim una caseta, no? Aquí som més simples, si no tens Instagram, aquí sí que entres.
3: Bé, una picadeta que no acabo d'entendre tampoc molt bé.
9: Mira, mentre ho estava mirant, pensava, no és la primera vegada, o almenys em sona, que no és la primera vegada que hi ha Alejandro Sanz i Bad Bunny, que hi ha alguna cosa allà.
3: Una cosa de tensioneta.
9: Allà alguna tensioneta.
3: Hem de fer alguna col·laboració, a veure si s'aproximen sí. una miqueta l'una a l'altra.
9: No sé per què em sona que algun altre mal rotllo que hi havia hagut, alguna altra edat, no ho sé.
3: Veurem què és el que passa si Alejandro Sanz, doncs escolta'm, va tirant aquestes petites fletxes a Bad Bunny. Mentrestant, quan ens anem aproximant ja cap a 5:45 del matí, avui movem el dial, alerta, fins al 5 de juny de l'any 91. Arantxa Sánchez Vicario s'enfrontava a Steffi Graf en el que ja era un dels duels més esperats del tennis. El resultat, partit de menys d'una hora, i 6-0 i 6-2 per l'Espanyola. I així es narrava la prèvia al partit de Catalunya Ràdio.
10: Roland Garros viurà avui un nou duel entre Arantxa Sánchez Vicario i Steffi Graf, un duel que va paralitzar el país l'any 89 quan Arantxa va derrotar la jugadora alemanya i va guanyar el torneig. Ara el partit és de semifinals. Arantxa, però, no ha tornat a guanyar Steffi des d'aquella final i el balanç és clarament favorable a la jugadora alemanya per 10 victòries a una. Arantxa i Steffi, però, hauran d'esperar que Mònica Seles i Gabriela Sabatini acabin l'altra semifinal femenina del torneig que es disputa ara mateix. Marxem cap al punt on avui estarà posada tota l'atenció esportiva. Roland Garros, Catalunya Ràdio, Jaume Boix, bona tarda.
11: Hola, bona tarda. La pista central plena com un ou i, evidentment, després d'aquest partit, la revenja del 89. El partit entre Steffi Graf i Arantxa Sánchez Vicario serà la dotzena confrontació entre totes dues jugadores. Fins ara només ha guanyat un cop Arantxa Sánchez Vicario, la final del 89.
3: Recordant, com sempre, el so de la ràdio a aquestes hores del matí, i quan falten 17 minuts per les 6 del matí, A l'Iran passen pocs minuts de les 7. Allà hi tenim el nostre corresponsal mundial. És en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
12: Bon dia, matiners. Enmig del desert central de l'Iran, a la ciutat de Kashan, hi ha un cultiu molt especial, les roses. Des de mitjans de maig fins a mitjans de juny se celebra a aquesta zona el Golab Giri, un festival que transforma els seus pètals en una preciadíssima aigua de roses. Abans de començar el procés per fer aquesta aigua de pètals, es col·loquen grans olles a prop del riu i la gent canta oracions religioses en una gran cerimònia col·lectiva. Els carrers i les places també s'omplen de milers de roses precioses en una festa que reuneix a més d'un milió de visitants. El cultiu de roses a l'Iran es remunta uns 7.000 anys enrere i el Golab Giri és una festa mil·lenària que no ha patit gaires modificacions amb el temps, així que encara conserva l'essència dels seus orígens. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler, des de l'Iran, pels matiners de Catalunya Ràdio.
3: Gràcies, com sempre, en Guillem Soler i el que ens explica donant voltes per tot el món. Veiel Roger, bon dia de nou.
13: Bon dia de nou.
3: D'aquí 15 minuts comença el Matí de Catalunya Ràdio. Què ens heu preparat per aquesta edició d'avui dilluns?
13: Doncs mira, em sap greu discrepar del Guillem Soler, però de la part de l'Iran que no està de festa, que
3: exactament.
13: És la immensa majoria per aquest intercanvi amb Israel que hi ha hagut aquesta nit. Us explicarem l'última hora, també pendents, perquè avui hi ha discurs històric del Papa al Congrés dels Diputats. I després també us explicarem les eleccions al Real Madrid i aquesta victòria de Florentino Pérez per menys marge, diguéssim, del que s'esperava fa dues setmanes quan ho va anunciar. De fet, farem Àgora Esportiva Especial amb el Ramon Bés, el Francesc Garriga, la Laia Tudela, el Joel Díaz, i connectarem també amb l'Alfredo Relaño i el Salvador Sostres. Després farem un tema sobre l'ansietat i la selectivitat, que ja saps que hi ha molts joves que estan estudiant ara. Bueno, ara espero que no.
3: Ara que
13: estiguin descansant, però que es llevin d'aquí una estona per estudiar. Perquè dimarts comença la selectivitat i és un moment decisiu per molts estudiants i estarà bé parlar amb una psicòloga per adolescents, una professora i un estudiant que ens atendrà, suspendrà durant uns minuts el seu estudi per atendre'ns a partir de les 10. Després farem secció del cor amb la Laura Fa, tindrem a Joan Pere, lector, aquí a la cadira on ara va sec de l'estudi 1, exactament, i després els temes pendents i una mica, no, que si vols venir d'imitador, els temes pendents, parlarem amb el Jovany. Sí, li ha quedat molt bé. I ja està, una mica concurs pendent i ja serà dimarts, o sigui, final de dilluns, vaja, que per nosaltres és dimarts. És entre Joan Pere i una mica més sòrdid, saps?
3: Que som horrorosos, de tant. Que anem-hi o no?
13: Vinga.
3: Arriba la dada Maiol. Alerta als oients que, com sempre, teniu ganes de participar a aquestes hores del matí. A veure en què ens sorprèn avui Maiol Roger. Sara, alerta, eh?
13: Doncs va, un cop Florentino Pérez ha revalidat la victòria, una dada sobre el Madrid. Que se quema, Madrid, Madrid, se quema, Madrid. Tamasso, que cantàvem de petits. Va, i en concret, quants ingressos té el Real Madrid cada any?
3: Milions.
13: Sí, molt bé.
14: No, sí,
13: molt
14: sí, bé. Comparem.
13: Sí, no,
14: però
13: no,
14: sí, Forquilleta.
15: Forquilla, perquè...
13: Forquilla, entre un milió d'euros i 100.000 milions d'euros.
3: És que clar, ha d'ingressar molts diners.
13: Si em diu Forquilla, m'ho invento.
3: Clar, diguem-ne. Però és que hem de ser intuïtius.
14: 70.000.
13: 70.000
3: milions.
14: 70.000 milions.
3: Massa. Jo diria que 30.000. Més que és molt, eh? 20.000.
14: És molt. 25.000.
3: 20.
14: 1.000.
3: 2.000 milions.
14: Però què dius? Sí.
13: Però si esteu dient 70.000, 2.000 és menys.
3: Clar.
14: És
13: que sou... Què dius, 2.000 milions?
3: Jo i la Sara diem 2.000 milions.
13: Us quedeu aquí? Doncs la que més ha costat és Sara Llobet.
3: No, perquè... perdona, en conjunt...
13: Ai, has començat a dir 70.000 milions, la mitjana entre els dos són 36.000. En fi, aquesta temporada el Real Madrid...
3: Que la Sara afina molt, eh?
13: Aquesta temporada el Real Madrid treballa amb un pressupost de 1.248 milions d'euros, mentre que el Barça en té un de 1.075 milions.
3: Doncs veus, ja hem ingressat uns milionets més. Gràcies, Maiol.
13: Fins ara.
3: 9-3-2-0-7-4-7-4. D'aquí uns moments, com sempre, parlem amb matiners i matineres. A aquestes hores ja esteu desperts.
15: Senyores i senyors, bon dia.
0: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
15: Leire Díaz, bon dia.
16: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
15: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
16: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
17: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
18: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
15: Candela Peña! Què passa?
19: Quina il·lusió!
15: Ah, m'he engreixat una mica.
19: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
15: Sí.
0: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
20: Les dones i els dies.
0: Amb Montse Virgili.
21: Sembla com que la teva valua com a dona és la parella que aconsegueix.
20: Per orelles fines i cors oberts.
21: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven als pits.
20: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
21: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
0: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies. Amb Montse Virgili.
21: Però què pensava que era la intel·ligència?
0: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
22: Que m'he comprat un armari.
3: Ah, ara perquè... ja sí, eh? A la que compres l'armari.
22: Sí, sempre anava a burra.
3: Una burra, els penjadors.
22: Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
3: No!
13: Home, són tardis d'alta baix del balcó, eh?
0: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia, de dilluns a dijous a les 12 del migdia.
23: I si ens vols veure, cada nit al Canal 33 i a la plataforma 3CAT.
0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
3: Recte final ja dels matiners d'aquest dilluns 8 de juny. D'aquí uns moments escoltem els matiners, que a aquestes hores ja esteu desperts. Ens podeu trucar com sempre, que ens encanta que ens truqueu i ens saludeu al 93207474. Mentrestant també repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple la visita de la meravellosa Àngels Gunyalons al col·lapse de Jordi González a TV3. Va deixar anar un parell de reflexions, l'entrevista va ser interessantíssima, sí. Però ens quedem amb aquests dos moments on parla precisament l'Àngels Gunyalons del passat, però també del present.
24: Tu faries alguna cosa per perpetuar la teva joventut?
25: Tots fem coses. Bueno, perpetuar... perpetuar, no, però tots, a tots ens agrada... El que sabem de nosaltres és el nostre passat. No sabem el futur, doncs ens agafem aquest passat, sí. No? Moltes vegades el que em passa és que em miro al mirall i penso, ostres, t'ho estic horrenda, no sé què. I de cop... sé que si em faig una foto en aquell moment i la miro d'aquí 5 anys, diré, horrenda, estava fantàstica.
24: Clar.
25: No valorem el nostre present perquè el referent és el que hem tingut, no? El que hem perdut.
3: I també una altra reflexió interessant que va fer Àngels Gunyalons sobre el català, sobre la llengua.
25: El castellà és una llengua preciosa, però no és la nostra. L'accepto, la rebo, però no ha d'anar en detriment de la nostra. La nostra és una cultura mil·lenària que té un gran històric i que ens defineix. I penso que fomentar el respecte per totes les cultures i les llengües que conformen aquesta península és un deure. Crec que de vegades s'ha ensenyat malament a la gent i aleshores la gent de vegades ve aquí i diu escolta, m'entens que hablar? No costa res respectar això.
24: Poden fer petites coses, cada dia.
25: Jo crec que sí.
24: Fer aquesta pedagogia, diguem-ne, quotidiana. Jo entro i demano el cafè amb llet en català.
25: Jo faig molt, mantinc el català. Molt, molt,
24: i
25: molt.
24: I si em diu que no ho entén, li tornaré a dir en català i li explicaré què vol dir en castellà.
25: També crec que el teatre té un deure en aquest sentit. I penso que la gent que estudia teatre, que es vol dedicar al teatre, ha de saber parlar bé el català. Aleshores, estic farta de no sentir les obertes. És el coll, no el coll. Almenys jo intento parlar-lo bé, com toca i amb naturalitat.
3: Bona reflexió també d'Àngels Gunyalons.
22: Sempre té raó.
3: Sí. És que Àngels Gunyalons ens encanta.
22: Sempre.
3: Podeu recuperar l'entrevista a través de la plataforma 3CAT. I una altra dona empoderadíssima és Letícia Dolera, que a través del compte també de 3CAT, a través del compte d'X, ha volgut parlar de com van reaccionar els protagonistes de Pubertat quan van saber de què tractava la sèrie.
26: Quina va ser la reacció dels protagonistes adolescents quan els vau explicar de què tractava la sèrie? No era una cosa que els sonés estranya. O sigui, als 13 anys ja han sentit parlar de porno, de sexe i de violència, de les tres coses. Llavors, al contrari, no? Va ser interessant, doncs, poder xerrar amb ells i amb elles i pensar junts. I que la sèrie fos també una oportunitat per ells per treballar temes que de vegades no es treballen en profunditat a les escoles, no? Per mancar de recursos.
3: Doncs també fantàstica l'Etícia
22: d'Olera. Tinc moltes ganes de veure aquesta sèrie.
3: No l'has vist encara, pobertat? No. Home, l'has de veure. L'has de veure. Molt bé, molt bé, molt bé. Us la recomanem, perquè val molt la pena. El cert és que és així. 9-3-2-0-7-4-7-4, aquestes hores del matí. Deixeu-me que saludi l'Olga. Olga, bon dia.
1: Hola, bon dia.
3: Com estàs, Olga?
1: Molt bé, molt bé. Començant la setmana.
3: Veig que, de moment, al cotxe.
1: Sí, sí, sí, sí, vaig camí de la feina.
3: I d'on vens, Olga, i cap on vas?
1: Visc a Montmeló i treballo a la Vall d'Hebron.
3: I entenc que entrem a treballar bastant d'hora, almenys aquestes hores del matí.
1: A les 7, el que passa que vaig més d'hora per al tema del tràfic i de l'aparcament, i així em pregunta fer escoltant la ràdio i després llegint una mica.
3: Home, espero que escoltis els matiners una mica, Olga.
1: Sí, no, en tinc tot el matí, eh?
3: Ah!
1: Sí, sí, sí,
3: Olga,
1: tot el matí.
3: Fins a molt tard, quan pots agafar el cotxe? És a dir, quina és l'hora més tard que pots posar-te al volant per no trobar-te trànsit a aquestes hores?
1: Mira, surto de casa a les 5:35, ai, 40:45 ja és impossible. Ja n'hi ha molt de tràfic.
3: I fins a quina hora treballes, Olga?
1: De 7 a 2.
3: Bé, escolta'm, l'horari no està gens malament, no?
1: No, no, molt bé, molt bé. Bueno, tinc guàrdies els caps de setmana, treballo una guàrdia al mes, però bé, bé. Els dies a diari, molt bé.
3: I últimament com tenim a la Llebron? Tranquil·let o no?
1: Bueno, ara just començarà. Quan els nens ja agafin vacances, sempre que els malalts estan bé.
3: Com va això? A veure, explica'ns-ho.
1: Sí, no sé, és que els nens deixen d'anar al col·le i la gent deixa d'anar a visitar-se a l'hospital i deixa de posar-se malalta. Cada any passa el mateix, baixa molt la feina.
22: Que curiós.
1: Tot va en funció escolar.
3: És a dir, que la que els alumnes deixen d'anar de l'escola, es nota aquestes visites a la Vall d'Hebron, eh?
1: Sí, sí,
3: molt. I tu per què creus que passa això?
1: Pues, aviam, també és veritat que molts nens en van al poble, eh? Perquè els pares treballin, nens que... moltíssim, molts nens van al poble. Nens que porten medicació, ho sé, perquè quan jo abans estava a la farmàcia de l'hospital, preparàvem la medicació pels dos mesos que marxàvem amb els avis a fora.
3: Ben curiós, eh?
22: Clar, la gent marxa de vacances.
3: Ah, exactament.
22: No?
1: Bueno, home, perquè com que els pares treballen, doncs els hi envien al poble i se'n van
22: amb els avis.
3: No està mal tirat, tampoc. Olga, gràcies per seguir-nos i que tinguis un bon inici de setmana.
1: Moltes gràcies. M'agrada molt, el vostre programa.
3: Que bé, quina meravella. Gràcies. Doncs hi serem cada dia de dilluns a divendres, Olga.
1: Molt bé, gràcies.
3: Que adéu, vagi bé, adéu. Lara García, també molt bon dia.
22: Adéu, fins demà.
3: Demà hi tornem. D'aquí uns moments escoltem l'Eloi Cordomí amb la previsió del temps i també saber si té alguna anècdota preparada. Abans, per això, la música de Bruno Mars amb aquesta cançó que està a punt de sonar i que es diu Billionaire.

0: música de Bruno Mars per arribar pràcticament ja a les 6 del matí fent els matiners a Catalunya Ràdio. Eloi Cordomí, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora, com estem?
0: Molt bé, com ha anat el cap de setmana?
1: Bé, bé, bé, tranquil·let, prou tranquil·let.
0: Bé, això està molt bé. Comencem la setmana tranquils, també?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Abans de saber quin temps ens espera, per això...
2: Històries d'un home del temps que viu a la muntanya.
0: A veure, què ha passat, Cordomí?
1: T'ho juro que ahir pensava, dic, mira, no tinc res per explicar-li perquè no hi ha cap anècdota.
0: Però després la vida et sorprèn, la vida et sorprèn.
1: Sí, la vida em sorprèn i al vespre vaig pensar en tot, dic, ja està, ja ho tinc. És que ja fa dies que, te'n recordes, recobrem la història de les gallines i el gall, eh? Sí. Jo tenia quatre gallines i un gall. Sí. El gall el vaig treure perquè picava les gallines i se les muntava i les deixava desplomades.
0: Exactament.
1: Llavors el gall el vaig donar...
0: Fora, sí, sí, sí, sí.
1: Sí. Llavors ara tinc quatre gallines.
0: Sí.
1: Una de les quals... ara mateix fa coc, coc, coc, coc, com si fos un gall. Les gallines fan coc, coc, i els galls fan quiquiriqui, no? Doncs ara hi ha una gallina que fa coc, coc, coc, coc, i ahir la vaig pescar muntant-se una altra gallina.
0: M'estàs dient que la gallina ha adoptat el paper de gall?
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, jo crec que té una personalitat alterada o
3: no ho sé,
1: no sé, o se sent gall, no ho sé.
3: Ricardo
4: Estrans, hola.
1: Sí, sí. Té una identitat sí, sexual.
0: Sí. Està claríssim que ha adoptat una altra personalitat en aquest cas del gall. Sí, sí, sí, sí, està clar. Sí.
4: Bé, està perfecte.
1: No sé,
0: està bé, està bé. Doncs escolta'm, Eloi, en 15 segons m'ho pots liquidar, això?
1: Sí, avui farà sol i a la tarda tindrem quatre ruixats al Pirineu i Prepirineu. Potser n'arriba algun a Ponent, però avui amb poca precipitació i temperatures bastant moderades. I demà baixa la temperatura, dura un parell de dies.
0: Doncs vinga, tornem demà, Cordomí, també una abraçada, que vagi molt bé.
1: Adéu.
0: Adéu. Doncs vinga, una gallina que munta gallines. Com comencem aquesta setmana. Ricard Ostrell, preparat per engegar el matí de Catalunya Ràdio. Nosaltres hi tornem demà a partir de les 5. Bon dilluns, matiners.
5: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: els experts, amb Roger Saró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'ha fet de...
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: I... Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: hem volgut unir dos conceptes, clima i cinema. Per tant, us hem preparat un nou top de catàstrofes climàtiques.
1: Top 5.
0: I en el número 5, Sergi, una pel·li que porta per títol el nom del poble, és a dir, un poble anomenat Dante's Peak. Recordada pel moment de l'àvia, l'escena que recordes que protagonitza l'àvia?
2: I tant. No. Moltíssimes escenes, pel·lícules sobre volcans que entren en erupció, que va aparèixer l'any 97, un any molt volcànic, perquè va ser el mateix que també s'estrenava una altra pel·li, Volcano.
3: Un Volcano! Jo
2: trobo més entranyable aquesta, perquè passa en un poble petit i perquè té com a prota Pierce Brosnan, que per aleshores era James Bond.
0: A mi m'agradava més l'altra, perquè efectivament no és tan bucòlica com la que dius, passa més a les clavegueres amb Tommy Lee Jones,
2: exacte.
0: La lava avançant a poc a poc.
2: Sí, aquí, massa però, a poc a poc.
0: Igualment podeu veure l'àvia que hi anava. La lava.
2: Aquí anava més per feina. Pel·li amb efectes especials a punta pala, com tota bona pel·li de catàstrofes, que ens va fer entrar ganes de passar per Olot i revisitar Santa Margarida i el Croscat i pensar, aquí podria haver-hi un Dante's Peak? Bé, en el número 4, Twister. Abans que Dante's Peak s'estrenava una pel·li sobre tornados anomenada Twister, consistent en uns paios, meitat científics, meitat sonats, que perseguien tornados com qui caça bolets. L'objectiu era trobar el més gran possible per poder analitzar-lo.
0: L'F5.
2: Exacte.
0: Que no és la tecla, és el de Força 5.
2: Era el més bèstia de tots, el més ample, que bastava més terreny i que era més destructor. Doncs volien saber més sobre aquest fenomen climàtic i evitar que s'ho carregués tot. A la pel·lícula conclous que és millor no acostar-te a un tornado.
4: Clarament.
2: I que si el tens a prop et lliguis a una tuberia amb un cinturó i es boca així, no prens cap mal.
0: És que al final tenen raó, ells s'acosten només suficientment com per analitzar-ho amb aquell robot que es deia tot Dorothy.
2: Dorothy, és veritat. En el número 3, el dia de demà. En l'altra vida vull tenir la teva memòria, Roger.
0: Aquesta és la del canvi climàtic, però que està en 24 hores, no en 10 o 20 anys.
2: Sí, bueno, i gairebé instantani. Ve el vent i et congela.
0: Sí.
2: Va passant així com si fos una ràfaga i et va congelant.
4: Aquesta pel·li sembla en totes tant que no sé quina he vist i quina no.
0: Et molarà perquè és la carrera contra el canvi climàtic de forma literal, perquè està un metre teu darrere, has de córrer.
2: A veure, la merda d'aquesta pel·lícula és que aquesta et fa por de veritat, perquè les altres penses, va, els hi passa als americans, tornados aquí no n'hi ha, però clar, el canvi climàtic.
4: Això sí, eh?
2: Ostres, és la cosa que ens està afectant més en els dies que vivim, aquesta pel·li del Roland Emmerich del 2004, en el que també aprens coses. Per exemple, si arriba de cop un vent de 20 graus sota zero, si tu tanques una porta de fusta de 50 anys i et quedes a l'altre costat, no et passa absolutament res.
0: És l'equivalent de la nevera de platja de l'Indiana Jones, que és una, hi ha amenaça nuclear, però et pots tancar dintre.
2: És així. En el número 2, Don't Look Up.
0: Igualment, llou la teva memòria de lligar-se un cinturó amb una canonada, que era molt guai a Twitter. Aquestes defenses d'anar per casa, eh? Anem a aquesta més basada en allò de les xarxes socials, les fake news, els posicionaments polítics al voltant de la fi del món.
2: Sí, aquesta és la més recent de les pel·lícules que apareixen en aquest rànquing. És del 2021 i apareixen Leonardo DiCaprio, la Lawrence, la Meryl Streep. La pel·li barreja un fet desastrós, que és la imminent arribada d'un meteorit, amb un altre fet desastrós, que és que a la humanitat no li importa, perquè està enganxada a les xarxes.
4: Molt realista,
2: Clar, a veure, la sàtira no és tan sàtira com veus que és la crua realitat.
4: Sí, aquí,
0: recordo, no sé qui l'actor qui feia el personatge de tecnòcrata, el que podria ser l'Elon Musk de torn, que diu a la gent que està bé que vingui un meteorit, que podrem explotar els recursos, i total, jo ja tinc una companyia aeronàutica o cosmonàutica amb la qual poder escapar. I la gent, els pares dels protagonistes, els Josep Maries d'Estats Units, dient, no, això està bé, i para de criticar el meteorit.
2: D'aquestes escenes, jo recordo molt quan el DiCaprio està hiperventilat i li diuen, tranquil, sisplau, no hiperventilat. Ventilis, diu, no és que ens anem a la merda. Diu, bueno, però digue'm una mica més de tranquil·litat, sisplau.
0: Més, la presidenta...
4: És que m'agrada molt la pel·li.
0: La Meryl Streep és la presidenta dels Estats Units,
2: sí,
0: no?
2: Sí,
0: que quan van explicar-li té altres reunions i altres temes que li donen més rèdit polític que no pas començar a dir que potser caurà en meteorit.
4: Sí, com s'estira els cabells del DiCaprio.
2: Sap greu, perquè jo m'imagino la Meryl Streep com una gran presidenta d'un país.
0: No, aquí fa molta ràbia.
2: Aquí fa ràbia. En el número 1, l'impossible. A veure, parlant de realitats, aquesta pel·li del Bayona del 2012, protagonitzada per l'Evan McGregor i la Naomi Watts, clar, és una pel·lícula espectacular que explica una història real de superació dins un dels desastres climàtics més importants dels darrers 25 anys, ja ho sabeu, el tsunami que va afectar Japó i Tailàndia de l'any 2004. És una pel·lícula partida en dues meitats ben diferenciades, on ho té fins i tot en les sintonies que sentim de fons, perquè, clar, és el moment de la destrossa i després el moment de la cerca, a veure si la família es torna a recuperar. És molt bèstia, és un espectacle visual i el és cru, és que tot va passar realment.
0: Jo no sé si era la intenció d'en Bayona, però per una banda et pots quedar amb aquesta història familiar i de superació personal, però jo em vaig quedar amb el vessant distòpic de els rics se salven, també.
2: És veritat?
0: Sí,
2: hòstia, no havia pensat
0: això. Que no es va dir massa, això, perquè els cambrers del resort de
2: Bali
0: no surten gaire.
2: No.

0: durant el compte Cinema Instagram, un compte d'inclusió i concretament a l'hora de comunicar-nos. Parlem d'un dels meus temes preferits, el llenguatge.
1: Doncs sí, perquè ara us faré uns signes, vull que em mireu, Sergi.
0: Perdona, però digues que és del llenguatge de signes.
1: Sí, però un moment, que ara anava a revelar una cosa que ja ja fa. Mireu-me tots dos i expliqueu el que jo faig, d'acord? Mireu.
2: Em posa un dit, el dit índex damunt la mà...
1: Faig una L, Sergi, L.
0: Jo pensava que era l'índex sobre l'anular.
1: Una L amb una mà damunt de l'altra, sí. Aleshores faig així.
2: Remenes una
0: jogo,
2: mica?
0: Jogo, lligar.
1: D'acord, no, sí. No és lligar, però d'acord. Sí. I aleshores faig les quatre barres de dalt cap a baix.
0: Estimo Catalunya.
1: No, i faig així.
0: Vale, això, la Laia està fent com si estigués polvisquegés el seu front.
1: Exacte, com si m'estigués tenint purpurina sobre el cap.
2: Sí, sí, una mica sí.
0: És una paraula o una frase?
1: És una frase.
0: Deixa'm-la dir, quin és el verb?
1: Aprèn.
0: Vale, estic aprenent català. Llenguatge de signes català.
1: Aprèn llengua de signes català, d'acord? Mireu, això és la llengua... A més, l'estructura de llengua de signes és al revés. És a dir, primer dic l'objecte, llengua de signes catalana, aprèn. Enteneu?
2: Vale, que xulo, aprenc.
1: Sí.
2: Ostres,
1: sí,
2: entra dins el meu cap, eh?
1: Entra dins el meu cap, el símbol. M'ho van explicar així. Has de fer entrar una cosa dins el teu cap.
0: El fet que la llengua catalana de signes segueixi l'ordre de, no sé, l'alemany o l'eusquera, és perquè així internacionalment tot va més ordenadet, també? O...
1: No, no ho sé.
0: Vale,
1: no
0: he fet el curs. Una altra, més.
1: No, no en tinc més.
0: Ah,
1: era una introducció per dir-vos que avui us volia recomanar el compte de Boreal, que és una entitat, una cooperativa, que treballa per fer accessible, per fer accessible la vida al món dels sords.
0: És a dir, gràcies.
1: Espera't un moment. A partir de la llengua de signes catalana. És a dir, què vol fer? Doncs que la llengua de signes catalana sigui una llengua més a tot arreu, a les administracions, als serveis públics, per incloure les persones sordes a tota l'esfera real pública de la vida. I, per tant, es dedicarà a fer, sobretot, formació perquè les persones oients també puguin comunicar-se així amb les persones sordes. Em sembla meravellós i, a més, em va semblar, perquè ahir els vaig visitar, perdoneu que no us ho he dit, i vaig quedar fascinada.
0: On?
1: A Granollers, però també són a Santa Coloma de Gramenet. De fet, tenen moltíssims cursos en marxa. Ells fan això que us dic, cursos de llengua de signes catalana. Però sobretot també vetllen per això, perquè la llengua de signes s'incorpori doncs, a la vida real, perquè és una deferència. Ells diuen està molt bé que cada vegada més sords puguin parlar gràcies a les noves tecnologies, etc. Però també estaria molt bé que cada vegada més persones oients poguessin signar, perquè és la seva llengua i és una mostra doncs, de respecte i d'inclusió, com a mínim saber-ne una mica.
2: Per el verb és signar.
1: Sí, signar és parlar llengua de signes.
2: Molt bé.
1: Vaja, em sembla que ho vaig aprendre bé, però com a mínim va per aquí. I em va semblar superinteressant, vaig conèixer l'Antònia, que és amb qui vaig parlar, em va ensenyar aquests signes de la llengua de signes catalana, i el que m'agrada del seu compte d'Instagram que us recomanava, que és boreal.lsc, llengua de signes catalana, boreal.lsc, és que a més fan molta divulgació de la llengua de signes. Per exemple, tenim un post on l'Antònia ens ha explicat d'on ve el signe del mes de maig, un altre post en què ens feliciten el dia de Sant Jordi en llengua de signes, altres llocs on ens expliquen diferències entre les diferents llengües de signes, que no sé si ho sabíeu, però n'hi ha una en cada idioma. També hi ha la llengua de signes internacional. Ens podrà explicar com es fan els noms de persona. I, clar, moltíssimes curiositats per atreure públic cap a això d'aprendre la llengua de signes catalana. Doncs no sé si hi ha llatí a llengua de signes.
0: El signe que s'ha fet, mira, ara em poso els dits com a la barbeta i faig cap enfora. Què és això?
1: Gràcies.
0: És correcte.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: I sabeu com s'aplaudeix, no?
0: Ah, sí. Com a les

0: Assemblea.
1: El 15M, és veritat.
2: Sí, sí, sí.
3: Bé, de veritat, és un món fascinant. Us convido a entrar-hi i a treure les barreres de prejudici que puguem tenir, perquè la llengua de signes catalana és superatractiva.
0: Jo a les presentacions de llibres i actes sempre em quedo mirant l'intèrpret. Clar, no, em quedo amb baladit i no entenc res.
3: No? Clar, perquè, normal,
0: sí,
3: perquè
0: sí,
3: no en saps.
0: Sí, però em crida molt, guai, m'interessa. Seguiré aquest compte d'Insta.

0: els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Avui dedicat a un públic molt concret, com ens deies fa un moment.
2: Sí, perquè així com jo la setmana passada assumia el meu paper com a amiga de persones que estaven feliçment enamorades i tenint criatures i formant famílies i intentant, doncs, fer el màxim del que puc fer a la meva vida personal per fer-los la vida fàcil i ajudar-los en la conciliació i la comprensió de les seves noves prioritats, crec que hi ha d'haver un exercici de tornada que no s'està implementant. O sigui, per què ningú pensa en els solters i en les solteres? O sigui, no, ens dieu unes coses, tio, que jo penso... De veritat.
1: Què et diuen?
2: A veure, que a mi m'he ganes de no veure-us més.
1: Què t'han fet?
2: No fer de cangur els vostres fills ni res.
3: A veure, avui el tenim enfadada. Què ha passat?
2: Primer de tot, el que ja vam comentar la setmana passada, que és aquest comentari tan clàssic de... No et preocupis, ja arribarà quan hagi d'arribar.
1: Sí.
2: L'amor de la teva vida.
3: Això no el digui a la Laura, que no li agrada, home, que ja ho sabem.
2: No, però és que ja no és només que no m'agradi a mi, és que crec que ningú li ha funcionat mai
1: Laura,
2: aquest consell.
1: Laura,
2: o sigui,
1: no t'arribarà
2: mai.
1: No t'arribarà mai.
2: No
1: t'arribarà mai. No, home.
2: No ho pots saber.
1: No vol que li digui al revés, doncs no t'arribarà.
2: És que potser sí, sí. O sigui, no passa res, Sergi. Vull dir, hi ha gent que no li arriba mai i no hi ha cap problema. La cosa és que això és com una frase per sortir del pas... Que se us pot girar a la contra, perquè jo us ho vaig dir. Jo us la tornaré, ja us diré, tranquil·la, ja t'arribarà quan t'hagi d'arribar el divorci, la ruptura, la custòdia compartida. Ah, és que clar, si ens posem així,
1: totalment.
2: Tot arriba quan ha d'arribar. El destí sí, sí. És molt capritxós, escolta'm.
3: Sí,
2: llavors, bueno, jo us recomanaria que deixéssiu de fer servir aquesta frase i que comencéssiu a entendre que, no sé, que hi ha gent que té sort i hi ha gent que no, i potser no coneixerem mai a ningú que ens encaixi com a parella, no passa res. I potser és el millor que et pot passar, perquè una altra cosa que jo
1: us
2: diria...
1: Era el que anava a dir, no? És una cosa que s'ha d'esperar, no? Si arriba, arriba, si no...
4: Jo, però quan et miren com en pena, ja...
2: Hi ha com condescendència, sí. Per tant, una cosa que veus, em seria molt més útil que no que em diguessis aquesta merda de frase...
1: Però vols dir que això no arriba després d'un lament teu? És a dir, quan et diuen això, no és perquè tu estàs lamentant, és que no hi ha manera, tu.
2: De vegades no, eh? O sigui, potser sí, i a vegades només es dius...
1: És a dir...
2: Ah, és que dissabte em vaig llevar un tio de festa, i et diuen... Ai, no, no veus possibilitats així com més endavant, tal, no sé què, i dius... No, però tranquil·la, eh? En plan...
1: Clar. Però no trobes bé que en el moment d'un lament sí que està ben dita aquesta frase? És a dir, si tu estàs dient és que no hi haurà manera, no trobarem mai...
3: Home, clar, però és que no és el que
1: està plantejant. Sí, sí, sí, però em refereixo que aquí sí que està ben tirada. En canvi, si és allò de, sense esperar-la, de cop i volta et diuen això, dius, escolta, tu, què vas?
2: Puc arribar a comprar el consol, però és que crec que igualment no crec que ajudi en res, eh? Vull dir, no crec que aporti res a la persona que t'està escoltant. En canvi, saps què a mi m'aporta molt? Potser no a tothom, però a mi personalment sí. Que em recordis tot lo dolent de tenir parella. Hòstia, és que ara hem d'anar aquest dinar amb els sogres, és que ara ens hem de quadrar les vacances per la feina i no ens encaixen. Totes les renúncies que s'han de fer per tenir parella, que normalment són més de les que t'agradaria, perquè la cantarella de que no, preserves la teva llibertat, no has de fer cap sacrifici, ja ens la sabem tots, però després és mentida. Vull dir, tu estàs allà i el fas a gust, el sacrifici, però el fas, renuncies a coses.
1: Tu creus que algú que té parella només fa que explicar-te les bondats de tenir parella?
2: Home, jo tinc gent molt enamorada al voltant, la veritat, que em sembla molt bé que m'ho expliquin.
3: Crec que heu de posar...
2: també l'altre.
3: Laura, ens passa una cosa al Sergi i a mi, que estem envoltats també de separats i separades. Aleshores, aquest discurs és molt mainstream. O sigui, jo moltes vegades, també com que té moltes coses bones i dolentes estar separat, igual que estar solter, doncs també hi ha moments que tu... És al revés, fins i tot, que penses... Li vas dir, ostres, quina sort que te'n puguis anar a fer 3 dies de trekking al Nepal ara mateix.
2: Doncs ens fa més falta això, la gent de 30.
4: Vaig llegir, no només a poder anar a fer trekking al Nepal, votant, sinó que vaig llegir que has d'avisar quan surts de casa. No pots 10 minuts abans i me'n vaig al cine i sortir per la porta. Sí, el Sergi diu que sí, és així.
1: No.
4: Que has d'avisar.
1: Sí,
2: en principi sí.
4: Si no pots fer el que vulguis de cop.
2: No, i has d'avisar d'on dinaràs, quan dinaràs, quan arribaràs a casa. Roger, en sèrio, sí, és una experiència que et recomano per tenir una mica de perspectiva.
1: Una mica sí, la cosa va així.
2: Que està bé, que jo ho feia el gust també quan en tenia, però és una cosa que no crec que acabi de ser un factor positiu de tenir parella. Està bé que ens ho aneu recordant de tant en tant.
3: Clar que sí.
2: Després d'aquest judici, també totalment gratuït, de... Ostres, sí que estàs sortint, no, últimament? Cada cap de setmana surts de festa, arriba
3: supertard
2: a casa...
3: Laura, diré una cosa,
2: això
3: és enveja que tenen.
2: Doncs, nois, l'enveja us la foteu pel cul. Calleu amb la vostra parella, vos busqueu un cangur i sortiu també. Però a mi no em jutgis perquè he decidit un cap de setmana revolcar-me pel terra entre roncoles. Vull dir, a no ser que perjudiqui la meva salut, que com a amic t'agrairé que em diguis has de parar perquè t'estan en la olla, no pots anar a treballar, no pots fer la teva vida normal perquè t'estàs destrossant el cos... Vale, d'acord, en aquest moment em feu un toc d'atenció. Però si és enveja, perquè vosaltres no podeu sortir cada cap de setmana, i jo sí...
1: T'ho diuen, això, sovint?
2: Hi ha una mena de mirada per sobre l'espatlla, saps? No de renyar-te com si fossin els teus pares, perquè això ja seria una mica extrem i ja a mi no em faria cap gràcia.
1: Tòxic, fins i tot.
2: Sí, exacte, jo us diria, bueno, tu qui ets per dir-me a mi el que he de fer, però sí que hi ha una mena com de no sé, de com una compassió estranya, com de dir, ai, quina pena, necessita sortir de festa com per... No sé, a com per sí que... consolar-se.
1: La casa se li cau al damunt.
2: M'ho estic passant de puta mare.
3: Laura, espera't 10 anys, perquè et juro que les converses al parc, el que pot sortir tan sovint, les cares d'enveja són sí, fortíssimes.
4: De fet, jo, que estic 10 anys al futur teu, els amics, sobretot homes i de Tarragona, que hi ha tots ells molt, molt assentats i molt estructurats, estan obsessionats en preguntar-me, ens veiem molt de tant en tant, amb qui has lligat, com i quan, i com ho vas fer, i què li vas dir, i llavors... I,
2: bueno, perquè estan molt avorrits.
4: I el sexe, què li vas fer, i què et va fer, i tal.
1: És això.
4: I llavors creuen els braços i diuen, és que el teu, la teva situació és la ideal de qualsevol home. I ells han volgut com envoltats de nens. Ho diuen sense vergonya, eh? Només,
2: no, hi ha algú de gènere, també, jo crec.
4: Sí, jo crec que sí.
1: No, la gent
4: sí,
1: vol no, allò no. que no té i ja està.
4: Mira,
1: jo crec que es resumeix així.
4: La Marta, un oient, Laura, et vol animar. Diu, Laura, a mi, a la parella, allò de veritat, diu, m'ha arribat al 54, veus?
2: Bueno, no, sí, jo me n'alegro, però és que jo no tinc cap pressa tampoc, ara ja arribats a aquest punt, eh? Per tant...
1: T'acabant de fer, ja t'arribarà...
2: Sí, ja t'arribarà versió,
1: versió
2: diferent,
1: sí.
2: Alternativa.
4: I la Marçu diu, és la secció que avui necessito, estic en plena crisi dels 30. Doncs para atenció, la Laura.
2: Doncs mira, doncs aquí estem totes al mateix vaixell, Marçu. Després hi ha una altra frase que a mi em fa molta gràcia, de l'altra banda, de gent que fot 10 anys que està amb la seva parella, que et diuen... Bueno, és que no t'agrada ningú, no pots ser tan exigent. Ara amb aquest noi que vas tenir 3 cites, què passa? Per què l'has deixat? Per què no t'ha agradat? Germana, tu no saps les condicions del mercat als 30 anys, vale? O sigui, tu quan coneixes algú a la uni, la gent està en blanc. La gent no té referents. T'agrades una mica amb algú i tu comences una relació i de cop ja estàs allà i fotes 3 anys i tot et sembla bé. Però ja quan la gent ha passat per diverses ruptures, té les seves manies, viu sola, s'ha construït la seva vida d'adulta funcional independent d'una parella... Als 30 anys no estàs per hòsties ja, vull dir, no tens... Bueno, i als 40 ja ni t'explico, que segur que ara sortiran oients que em diran que això va de mal en pitjor i em sembla també bé. Jo per què collons m'he de conformar amb una persona que no m'acaba d'agradar del tot?
1: No t'has de conformar mai.
2: Bueno, però llavors et diuen, no, és que clar, és que ets tu que ets massa exigent, tal, no sé què. Dic, bueno, és que ets tu que no vas trobar com era la vida adulta funcional sense parella perquè et vas enamorar als 18 anys. No tens ni puta idea de què estàs parlant.
3: Però és que tot això estan pressuposant que tu estàs infeliç en la teva situació i quan no
2: això
3: és el cas.
2: Sí,
3: si no és el cas, no és el cas.
2: Sí, per últim, nois casats i amb parelles, no funciona de la manera que vosaltres us penseu que funciona. Per tant, si tu em presentes al teu amic solter sent molt explícit en aquesta presentació. Et presento al meu amic que fa 3 mesos que ho ha deixat amb la seva nòvia, com llums de led, saps? Tu penses que això té algun tipus de fluïdesa?
4: No, jo ja, com ho veig venir, ja ho dic abans, a mi no m'aixecau la camisa ni em poseu en aquests marrons.
2: Home, per l'amor de Déu,
4: no
2: ara, que està bé que me'ls presentis, o sigui, jo vull que em presentis amics d'amics, que és, jo penso, la manera més eficient de lligar o així, o a través de la feina, que és menys recomanable per altres motius. Però... quan em presentes amics d'amics interessants, no cal que em portis amb una bandera
3: no
2: blanca
3: tonta.
2: Penjada del cap. És aquesta la meva amiga soltera, home.
1: Estan sortint els solters per tot arreu. Diu, ja són 2 amb 38, m'he quedat soltera, com es lliga ara? I una altra, això de ser exigent 100%, els meus amics em renyen, però és que, clar, tampoc cal acceptar qualsevol, no?
2: Així m'agrada, molt bé, que em doneu la raó. És el meu esport preferit.

0: dues que avui, Laia, estrenen cançó amb una col·laboració sorprenent.
1: Sí, ens han sorprès, eh? La banda de Calafell celebra dues dècades de trajectòria amb una nova cançó que compta amb la participació ni més ni menys que de l'exvocalista de l'Oreja de Van Gogh, Leire Martínez. El senzill, que porta per nom No hi ha pla B, defensa la idea d'escollir un camí propi i dedicar-hi tota l'energia, especialment en aquells moments més complicats. Ens presenta la cançó el solista i líder de Buhos, en Guillem Soler.
2: Bon dia, experts. Aquí Guillem Soler, el que fa les cançons de Buhos i també les canta. Acabem de publicar No hi ha pla B, una cançó que tracta de que quan trobes el teu camí t'hi has de tirar de cap, i ens fa especial il·lusió comptar també amb la col·laboració de la Leire Martínez, la que va cantar durant molts anys amb l'Oreja de Van Gogh. Espero que us agradi tant com a nosaltres. Bon dia!

0: Aquest duet de música urbana format per un cantant i un productor, el més pur estil Figaflaues, ja fa 2 anys que tira endavant projectes com Bruixes 1 o Bruixes 2, el nou treball d'on surt aquest avançament amb un regust de cançó estiuenca.
1: Sí que fa una mica de cançó.

0: experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
1: Alfons Gorina, el nostre crític, bon dia.
2: Què tal, bon dia?
1: Pel que fa a les estrenes, és que m'encanta que hagis posat primer Backrooms, perquè és que m'encanta la creepypasta, la llegenda urbana de les Backrooms. Ara hi entrem.
3: I found something in the store. It's
4: okay. What did you find?
1: Abans de veure la pel·li, perquè ets tu qui l'ha vista, coneixies la llegenda urbana?
2: No, la llegenda urbana no, coneixia, o sigui, el curtmetratge, ja se m'anava parlant d'aquesta pel·li, però
1: clar,
2: no.
1: Això neix, Laia, l'altre dia que parlàvem d'Exit 8, que és una mica també inspirat en això, és un creepypasta, és a dir, una llegenda urbana online, que hi ha gent que se les creu, jo no, però m'encanta la gent que s'ho creu, que Backroom és el que diu la paraula, que estem envoltats, ja sigui en empreses o al metro o a lavabos de, no sé, un policlín o alguna cosa, sempre hi ha, o pot haver-hi una backroom, és a dir, una pambalina, una mena de backstage on et pots quedar atrapat o que pot ser fins i tot que tendeixi a l'infinit, Vull dir, és aquest terror que tots hem tingut de perdre'ns en un lloc i no poder tornar enrere. La pel·li va per aquí, és com el creepypasta aquest?
2: Sí, no, totalment, i de fet normalment no l'hagués posat primera, l'hagués posat segona per darrere dels màsters de l'universo, que sé com la pel·lícula gran, de gran pressupost, però és que la pel·lícula, el fenomen del moment, és Backroom, sens dubte, director de 20 anys, el Ken Parsons, que és, ja era una estrella abans de fer aquesta, que és la seva primera pel·lícula, perquè era un director que es mostrava per YouTube, que es mostrava per les xarxes, que feia curtmetratges i tenia molt d'interès. Ho dic perquè aquesta és una nova manera de que els directors també generin el seu nom i aconsegueixin aixecar els seus projectes.
1: Mira, nascut, sí, el 2005, que sí que es va donar a conèixer, podríem dir, com a creador de contingut, però que ara és cineasta, també.
2: No, i escolta, la seva pel·lícula és el director que ha tingut el debut més taquiller de la història del cine, el director més jove a tenir un número 1 a la història del cine, i aquest cap de setmana el 80% de la gent que van al cine als Estats Units era menor de 35 anys, un fet absolutament insòlid, jo diria, en la història. Per tant,
1: doncs avui arriba al nostre país aquesta Backrooms. Explica'ns.
2: Aquesta Backrooms, bé, no puc explicar molt, òbviament, sí, perquè hem de preservar els secrets, no? Però et diré que és un debut notable, eh? No és una pel·lícula potser rodona, és una d'aquelles pel·lícules, Roger, que l'expectativa, tant des de fora com quan comences a veure la pel·lícula, es gaudeix més, és a dir, el camí es gaudeix més que el destí, no? Al final et genera un hype que és una mica difícil de compensar o aclarir al final de la pel·lícula, però està molt ben dirigida, té un ritme impropi totalment d'un director de 20 anys, és una pel·lícula molt reposada, molt El Resplendor, per entendre'ns, o molt Severance, dirigida amb molta calma, moviments molt suaus de càmera, una escenografia molt original, realment, la forma que té d'enquadrar, d'utilitzar els espais, i tracta d'això, d'un home que ven mobles i que descobreix que a la seva botiga de mobles hi ha un espai paral·lel on passen coses estranyíssimes. I
1: és que jo sempre ho he pensat, de petit em fascinaven les rebotigues, no et passava, Laia? És a dir,
5: no.
1: Aquesta persona està darrere del taulell, lloc on jo mai podré entrar com a nen petit, però és que a més hi ha una porteta i hi ha més coses.
2: No, Laia, com deia Jerry Seinfeld, per què quan vas a comprar sempre et diuen aquí no ho tenim, però potser al magatzem en queden. Diu, per què no anem a comprar al magatzem directament, saps? Doncs és això.
1: Uau, a més, com a protagonista hi teniu la noruega Renat Reinsve, és a dir, la peor persona del món, de valor sentimental, que aquí mai no me l'esperava, una pel·li de terror, com quadra?
2: És, a veure, t'explico alguna coseta, per això. El protagonista, que és aquest senyor que ven mobles, que és el Chiwetel Ejiofor, que té aquest nom impronunciable.
1: El de 12 anys d'esclavitud.
2: Exacte, té una psicòloga i és la Renate Reinsvey. I aquesta dona es veurà arrossegada a veure si el seu pacient està boig del que li explica o realment hi ha alguna cosa més allà.
1: Una vegada vaig llegir la teoria, bé, la teoria potser és veritat, Laia, que tots els pàrquings de Barcelona estan connectats. És a dir, no necessàriament en el més proper. Tu vols entrar, que és millor que el metro, tu entres en un pàrquing d'aquí de Barcelona i surts per un de l'altra punta.
5: I tens la part de caminar, també, eh?
1: No, que estan connectats com de hi ha una mena de shortcut, una mena
5: de cuc,
1: sí.
2: No, m'estàs fent pensar en As, aquella pel·lícula del Jordan Peele, te'n recordes que hi ha tota terra, clar, hi ha tota una altra ciutat i pot haver-hi gent vivint les nostres vides paral·lelament.
5: Sou gent que recordeu molt els somnis, està bé.
2: No, però t'ho dic de veritat, sota terra hi ha un espai tan gran com la pròpia ciutat.
5: Sí, clar, ple de terra o de roques, a principi.
1: Bueno, és la teoria dels intraterrestres. que són igual que naltros, però reptilians.
5: Bueno, ho veieu que us retroalimenteu, oi?
1: Sí. Bé, a Backrooms descobriu aquest jove cineasta, Kane Parsons, i ara sí, anem a la Blockbuster.
4: At the far end of the universe, there is a planet ruled by a being of utter evil.
1: Seguint amb les coses que em feia por de petit i que gaudia igualment als dibuixos del He-Man, perquè jo tenia el dubte de on està passant això, o sigui, quin és aquest escenari, quin és aquest territori, perquè sempre l'Skeletor que per cert, Laia, de petit ho confonia, em feia por anar a l'Slaker perquè pensava que sortiria el bueno, això és un altre tema, per què hi ha aquest castell i sempre es baralla amb el He-Man, que és un tio que més aviat tampoc sembla molt bel·licós, però és molt musculós i té una espasa impressionant i un tigre que canvia de forma. Què tal la conversió de tot plegat en una pel·li d'imatge real?
2: Sí, la nova versió de He-Man, de Masters de l'Universo. Recordem que el 87 havia tingut una versió ja amb Dolph Lundgren de protagonista. He de dir que Dolph Lundgren fa un cameo divertidíssim en aquesta pel·lícula.
1: A la nova, eh?
2: A la nova, sí, sí. I dir-te que, escolta, la por que li tenia jo a que fes una pel·lícula de Masters de l'Universo actualment, doncs, escolta, aneu-la a veure, també. Aneu a Backrooms i aneu a He-Man, perquè és divertidíssima. És una pel·lícula que ells mateixos han estat conscients que avui dia no pots fer una pel·lícula seriosa de He-Man, i, per tant, han fet una autoparòdia absoluta.
1: Però tant com això, eh?
2: Exageradament. Només et dic una cosa. He-Man, com tu dius, era un tio musculós, representava tota una masculinitat dels 80s, especialment de machitos. Molt important. En què l'han convertit en aquesta pel·lícula mentre està a la Terra fent-se passar per un mes en cap de recursos humans d'una empresa?
1: Sí.
2: Per tant, gestionant, diguéssim, la igualtat i fomentant tot això. És un gir genial. Però ell és He-Man i viu a aquest lloc que es diu Eternia, que bàsicament ve a ser com on viu Thor, saps què et vull dir?
1: Sí,
2: és el mateix tipus
1: Valhalla.
2: De Valhalla, i li canvies el martell de Thor per l'espasa i ja tens He-Man, que és pràcticament el mateix, no? I aquest senyor que es diu Skeletor, que és el Jared Leto, però vaja, podria ser qualsevol, perquè ni li veiem la cara ni se li sent la veu. I a partir d'aquí han fet una pel·lícula d'aventures divertidíssima, molt entretinguda, molt espectacular, es nota que s'han deixat pressupost, que no recuperaran perquè ningú se'n recorda de He-Man, però vaja, ells sabran. Però, escolta, sorpresa superagradable. No sé si vas veure l'última de Dragones i Mazmorres.
1: Em va encantar, sí.
2: Doncs és aquest estil.
1: De fet, en veure Dungeons and Dragons, que van apostar per fi per l'humor, la diversió, sense deixar de ser clara aventura, i vaig pensar, per què no fan més pel·lis de Dungeons and Dragons, una cosa dels 80, però que la pel·li actual funcionava perfectament.
2: Funcionava la pel·li, però a taquilla no. I per això no en van fer més.
1: Va, doncs, entre tu i jo i la Laia, anem a veure, tu ja l'has vist, anem a veure He-Man. Sí, l'Alfons ens ho diu.
2: No, val la pena, de veritat.
1: I oients, compartiu, si teniu records dels dibuixos de petit, que suposo que aquesta mena de públic va dedicada a la pel·li.
2: Hi ha homenatges, això, hi ha homenatges a Big Bang Theory, del món freak, sí, és una cosa... Realment s'ho han currat.
1: Anem a una pel·li espanyola ara dramàtica amb el senyor, senyoríssim Alberto San Juan.
6: Tocarme. A menudo. Un par de veces.
1: Alberto San Juan fent de sacerdot, i ara veig que tinc aquí apuntat que el director és Fernando Franco, que no devia ser el que va fer una pel·li sobre la Setmana Santa, que hi havia un tema de canibalisme pel mig.
2: Crec que no, però vaja, ara t'ho miro.
1: Ah, t'ho buscaré jo, no
2: és el director de La Consagración de la Primavera, de Subsuelo. És un director molt interessant que no té molt de renom, i em sembla injust, perquè tracta sempre temàtiques complicades i ho fa sempre amb molt de respecte i amb molt d'encert, i sent molt auster a l'hora d'explicar les seves històries, però també molt precís aquí amb un Alberto San Juan fent d'un sacerdot que confessa haver abusat de menors al seu dia, i l'impactant no és tant això, que ho és evidentment, però ell és conscient que ha comès un error, sinó com l'Església es dedica a intentar silenciar-lo i tapar-lo malgrat el seu desig de complir la seva culpa, per entendre'ns, no? Per tant, una història molt dura, molt colpidora. Les trobades entre l'Alberto San Juan i les seves exvíctimes són unes escenes que posen la pell de gallina, però la veritat és que està molt bé. És una pel·lícula que necessària, és com l'Església ho intenta silenciar, donem-li veu nosaltres a que s'expliquin aquest tipus d'històries.
1: Es titula La Luz, i la pel·li que deia jo erròniament era Caníbal, de Manuel Martín Cuenca, era un altre
2: director. Sí.
1: Està xula, també. Anem ara a un western.
7: What am I doing here?
8: You know about the ranch?
7: the way the bank sees it, there's no fun.
1: Un western intimista que protagonitza Josh O'Connor, que és una de les meves persones preferides, després de protagonitzar Quimera. Ara el podeu veure aquí, no sé si de cowboy. És contemporani la història?
2: Sí, sí, sí, és un western modern tipus intimista, és a dir, va més en la vessant Look Yellowstone, per entendre'ns, aquest tipus de productes, que no pas un western en plan Bailando con Lobos, I sense violència, sense acció, vull dir, més aviat es diu Rebuilding, la pel·lícula. I per què es diu Rebuilding? Perquè bàsicament és un granger que perd, se li crema la granja, perd allò, tots els diners, els animals, i a partir d'aquí ell se'n va a viure una mena de remols que estan habilitats precisament per gent, això, que no té com viure. Però clar, acaba sent com una recreació, saps, d'aquelles caravanes de l'antic oest, de gent convivint i viatjant cap a llocs, doncs és una mica això, però vist des del punt de vista d'ara. Una mica Nomadland, per entendre'ns, també, o l'altra pel·lícula de la Chloe Zhao que va fer abans, que es deia The Rider, que també era un western així més petit, i és la relació amb la seva filla, amb la que té una relació també complicadeta, perquè ell és un senyor, el Josh O'Connor, un cowboy d'aquests, de poques paraules, tancadet... En fi, és una pel·lícula molt maca, molt senzilla, molt petita. Doneu-li una oportunitat, també, sisplau.
1: Es titula Rebuilding i acabem amb La ironia de l'amor.
8: We were wondering, what are you writing? Oh, I'm a music critic.
9: Oh, cool!
1: Pel·li protagonitzada per la Barbie Ferreira, que és la que es va despenjar d'Eufòria. Crec que el seu personatge es deia Kat o Kati, i malgrat ser un producte que funcionava bé, sembla que la Barbie ha preferit anar treballant en produccions indies, i aquí tenim aquesta.
2: No, i s'està convertint en una diva de l'indie, realment. De fet, aquesta pel·lícula se l'ha produït ella, i li dono molt de mèrit. I és una pel·lícula, t'agrada Casi Famosos, Almost Famous, la del Cameron Crowe?
1: Em va semblar una pel·li perfecta. Sí, sí, no feu cas al títol. Genial pel·lícula, Casi Famosos.
2: Doncs mira, em va molt bé que diguis això, perquè aquesta pel·lícula s'estrena ara, es diu La ironia de l'amor, no feu cas al títol. No és una comèdia romàntica, el títol és el nom d'un grup de música, que ara no me'n recordo com es diu, però clar, tenia una traducció difícil i per tant li han posat La ironia de l'amor, vaya tonteria, no?
1: Aquí fa de jove periodista musical.
2: Exacte, en un moment molt concret, que potser tu, Roger, ho domines més, que és el 2010 a Montreal. Aquesta és una noia de Toronto i es veu que tota la moguda musical interessant estava a Montreal, sí, en aquell moment.
1: L'eclosió de l'indie.
2: Sí, que va ser com el Seattle de principis dels 90, saps? I llavors ella es trasllada d'allà, coneix a un grup de música que està començant a petar-ho i passa, doncs, una mica allò que ella es converteix en una mena de cronista / grupi d'aquest grup i la seva relació amb els diferents membres del grup, el món de la música. És una pel·lícula divertida, és entranyable, és musical, evidentment.
1: No s'ha inspirat en Arcade Fire o alguna banda eminentment canadenques que el 2010 petaven?
2: Podria ser, perfectament. Mm. I, de fet, no amaga el seu homenatge a Almost Famous perquè ella té penjat un pòster de la pel·lícula a l'habitació.
1: Amb això m'has comprat, ja. Vull dir, és el que necessitava.
2: Doncs escolta, les 5 pel·lícules que us he portat avui, de veritat, per un motiu o altre, totes valen la pena.

0: pocket.
1: Els experts ICAT.
2: Ara, però, que ens toca, Laura, és tema docents.
3: Sí, us he d'actualitzar una mica el marcador. Em sap greu, ser tan pesada, però és que algú ha de donar una mica de context, perquè els mitjans oficials només us diuen que els sindicats estan molt enfadats i que la consellera demana responsabilitat i no us expliquen gaire coses
2: més. I que només volen cobrar més, com tothom.
3: Clar, no, és que els profes, que pesats, no? Tothom vol cobrar més. Va, calleu, no va d'això el tema.
4: No va d'això.
3: Per qui hagi viscut sota una pedra durant tota aquesta setmana, de saber que els docents van votar en contra del preacord amb educació, com ho van fer? Això també és interessant, perquè és que això no sé si us passa gaire als vostres oficis, però aquí les coses passen per consultes. És a dir, aquests sindicats majoritaris entre el col·lectiu de personal educatiu decideixen que aquest preacord, és a dir, el que ells han decidit a la mesa de negociació amb el govern, es passa per consultar els afiliats i també els no afiliats. Depèn del sindicat, podies votar si eres afiliat o podies votar igualment encara que no fossis afiliat, només que fossis docent. I jo penso que és més democràtic fer-ho amb tothom, perquè al final que tu estiguis afiliat a un sindicat depèn de com t'hagi anat la vida, de lo molt que dins que estiguis dins de la política sindical, però després tu pots com a mestre també participar d'aquesta negociació sense haver de ser afiliat a un sindicat.
4: I estic convençuda que després d'aquestes protestes les afiliacions als sindicats en el cas dels docents pujaran segur.
3: Pujaran i hi haurà canvis de sindicat, que també em sembla molt interessant una mica la pugna entre sindicals, perquè el que ha passat aquí és que aquest preacord només el van signar el sindicat USTEP, que és el majoritari entre infantil i primària, si no m'equivoco, i el sindicat de professors de secundària, que és el sindicat majoritari de secundària. Llavors, què ha passat? Que USTEC va signar aquest preacord una mica, jo penso, amb la por, i també de que han explicat els seus portaveus, de que hi hagués un desgast que impliqués que no hi hagués més mobilitzacions massives i que, per tant, quedés tot una mica igualit i que tenien por de perdre el que ja havien aconseguit fins ara amb el govern i pensaven, val, consolidem això, blindem-ho i després, si volem, ens tornem a queixar. Tot i que això, al principi, no van acabar de donar aquesta consigna perquè semblava que si s'assignava el preacord ja no ens podíem queixar més. I, en canvi, si no s'assignava el preacord, anàvem a la vaga indefinida, que és com l'altre extrem. Amb la, bueno,
4: no
3: es va vendre
4: del tot d'això, no.
3: Bueno, USTEC va fer una mica una cosa estranya després de decidir signar aquest preacord perquè la consigna no va quedar gaire clara. Ara que ha sortit que no, han recollit cable i han dit, no, potser ens vam equivocar, no vam llegir bé el moment, la gent està preparada per sortir als carrers, hi ha moltes coses encara a guanyar, doncs si el nostre col·lectiu ha decidit que no, nosaltres lluitarem en una altra nova negociació per un nou acord, no? I també el de la vaga indefinida ha quedat una mica així a l'aire que no crec que acabi passant. A l'altra banda, el sindicat de professors de secundària, us ho explico com si fos un culebrot, és que jo ja estic enganxada de trama. Jo és un sindicat que no coneixia gaire de res abans de totes aquestes mobilitzacions. Jo al final soc d'infantil i primària, secundària no sé gaire què passa. Però és un col·lectiu que, bueno, suposo que és majoritari i secundària, però de cop i volta va aparèixer allà i va aconseguir unes càtedres absurdes per als professors de secundària que implica, doncs, bàsicament que et pugin el sou, no? O sigui, que tu se't reconegui, doncs, la teva carrera acadèmica, que ets doctor i tal, i que llavors això impliqui que cobres més. Fins a quin punt aquesta mesura és important pel col·lectiu? Doncs, bueno, doncs poquet, perquè primer de tot no tothom pot ser catedràtic i després el fet que hi hagi catedràtics dins dels centres que estiguin reconeguts amb aquesta pasta i tal, no sé fins a quin punt ajuda a la bona convivència, a l'equitat, a la democràcia en general als centres, no? De dir, hòstia, aquí hi ha un elitisme, de dir, aquesta gent que ha fet un doctorat, perquè segurament tenia els recursos per fer-ho en aquell moment, pot cobrar més que jo, que porto aquí 20 anys corrent de mestre de secundària.
4: És que una mica en la línia del que ha fet el departament últimament, la sensació és que es demanen cols i et donen nespres. O sigui, una mica les reivindicacions no anaven per aquí, anaven una petita part potser per aquí, que és el sou, i en lloc d'això agafen una millora per una petita porció de la gent.
2: Per això, perquè saben que això són quatre quartos que...
3: Clar, és que ells els hi suda, allò de les càtedres.
2: És la xocolata del lloro.
3: Doncs ells contentíssims perquè han aconseguit això de les càtedres que li suda a tothom. Llavors, què ha passat en aquesta consulta? Doncs que, al final, el 65,1% dels professionals que han votat en contra.
2: Déu-n'hi-do, és 2 de cada 3.
3: Jo em pensava que estaria més renyit i realment hi ha una majoria aplastant. I llavors, a partir d'aquí, es veurà quin és el desplegament de mobilitzacions que es convoquen a partir d'ara. Clar, jo penso que la gràcia de que surti que no aquest preacord és que ara s'ha de demostrar el múscul i s'ha de demostrar que realment hi ha una energia disponible per seguir liant-la. La setmana que ve el Papa Lleó a la ciutat. Jo penso que pot ser un bon moment com per fer segons quines mobilitzacions. Bueno, jo penso que també és una cosa que ja teníem pensat abans d'aquest preacord, de dir, bueno, és que quan vingui el Papa, que es lia, la de Déu. No sé si es vol fer alguna cosa també amb les Pau, que a mi em sabria greu perquè els pobres xavals no en tenen cap culpa.
4: No, aquí ho veig més arriscat.
3: Però, vull dir, pot ser algun tipus de mobilització que no perjudiqui els exàmens en si, sinó algun altre tipus d'ambient o d'àmbit. No ho sé, estarem pendents d'aviam què convoquen. Jo, personalment, Laura Grau, la meva opinió és que després de la mobilització d'avui, que espero que també sigui massiva com les últimes que s'han fet, hi hagi una convocatòria de manifestació de país en què la gent normal del carrer, qualsevol persona, no cal que sigui personal educatiu, sobretot família, sobretot gent que té un interès en que l'educació sigui de qualitat, sortir al carrer un dissabte o un diumenge, en un moment en què la gent no hagi de faltar la feina per poder sortir, per l'educació pública de qualitat en aquest país, i que sigui una cosa, ja et dic, transversal, no només del personal educatiu, sinó de dir, ja n'hi ha prou d'aquest estancament, volem que arribi a un acord amb el col·lectiu docent i que surti tota la societat, no només el personal educatiu.
4: I si més no, que les famílies també s'impliquin, doncs trobem una manera, i parlo en primera persona, d'implicar-nos i d'alguna manera que sigui manifesta, és a dir, que quedi clar que les famílies donem suport a aquestes reivindicacions dels docents.
3: Per això jo penso que pot ser interessant una convocatòria en els propers caps de setmana de país i que obligui també a la consellera a moure fitxa, perquè la tia avui està xulíssima passejant-se pels mitjans dient que ella mantindrà el preacord, que ja sembla que li haguem de donar les gràcies, perquè clar, la gran por d'Ustec, que tampoc acabo d'entendre d'on venia, era que si de cop dèiem que no al preacord ja ens quedàvem sense res, en plan, a veure, no hem estat tots aquests mesos lluitant perquè ens donin aquest pressupost, perquè ara ens diuen, no, si no voleu això, doncs us ho traiem. Home, no, el mínim és que es quedi el que ja hem aconseguit i a partir d'aquí anar guanyant coses.
4: Al final es reobren les negociacions, no? Vull dir que això és un conflicte obert i per tant s'ha de resoldre.
2: Ells juguen això,
3: clar, però
2: o això o res.
3: No et poden treure el que ja t'han promès, no? O sigui, seria una tonteria, jo penso. Per tant, aquí el que s'està dient des del departament, que és com, no, nosaltres mantindrem el que us hem donat i heu de donar les gràcies. I és com, no, és que nosaltres volem més del que ens heu donat.
4: Clar, i nosaltres mantindrem les mobilitzacions, també vosaltres heu de moure fitxa.
3: A veure què fan.
1: Pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
2: Avui punxarem aquí al Worse Than Ever els nostres amics dels Amics de les Arts. L'última vegada que els van fer sonar en aquesta secció era per aquella batxata inesperada que ens van fer i que es deia Tothom es separa, ho recordeu?
0: Tothom es separa i ningú pot evitar. I aquest any com cada setembre.
3: No ho dic jo, ho diuen els Amics de les Arts, que són tots feliçment casats, si no m'equivoco.
2: Tothom es separa, sí. De fet, la van posar com a exemple d'aquella falera batxatera que els va entrar a quasi tots els grups de l'escena musical d'aquest país.
3: Sí.
2: S'ha tranquil·litzat, no?
3: De moment, el tema batxata sí, no?
2: L'estan deixant.
3: Però la cosa llatina no, eh?
2: No, però el tema batxata sí.
3: Batxata com a gènere exclusiu, sí.
2: Va haver-hi un moment que tot grup tenia la seva batxata.
3: Sí. L'estiu de la batxata, a mi m'agrada.
2: L'estiu de la batxata, sí. Que és celebrativa, la batxata per ballar-la, sí. Això s'ha de dir. Doncs bé, avui els Amics tornen a aparèixer perquè els ha desaparegut la falera batxatera, però ara els veu que els ha entrat la falera musicalera. I és que déu-n'hi-do la semblança que té el seu nou tema, Segurament t'estimo, amb les sonoritats que vam trobar a la pel·li La La Land d'ara fa 10 anys.
3: Totalment d'acord. Ahir, un amic nostre, Sergi, el nostre amic Oriol, en comú, la nostra amic Uri, em va enviar aquesta cançó justament per dir-me això. Com dient, per què tot sona a musical ara, de cop i volta? Perquè els musicals molen.
2: I no musical qualsevol, com repeteixo, La La Land. Així comença la cançó que obre la pel·li, per exemple, Another Day of Sun.
5: Qui és l'Oriol?
4: L'amic d'ells.
5: Has de respondre tu.
4: Però sí, perquè no ho saps.
2: I així comença la cançó dels Amics de les Arts. Sí, és el mateix rotllo. Però espera.
3: Anava a dir, és més endavant.
2: O així comença el Someone in the Crops de La La Land. You got the invitation, you got the right address. You need the medication. I així segueix el Segurament t'estimo. És que va allà mateix. Resumint, el Segurament t'estimo és La La Land en català. Català La La Land. Bé, avui no em puc queixar perquè la Laura ja m'ha donat la raó.
3: Sí, és veritat que amb això no ens barallarem.
4: Crec que teniu raó que sona musical, però també tots els musicals tenen algun tipus de cançó. Així, vull dir, jo no crec que sigui només La La Land, tampoc s'ho va inventar La La Land.
2: La La Landeja bastant, eh?
3: No, és veritat, és veritat.
4: També em fa pensar en Pares Normals, que és el musical que van fer ells, la música. És a dir, Pares Normals també té cançons així.
3: Sí, però les cançons del 19 jo no esperava que fossin totes com un musical.
2: Veurem les que surtin després.
4: A veure, a mi m'agrada molt.
2: Segurament t'estimo, és la Worse Than Ever.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions a la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Parlarem tot seguit dels drets laborals en aquest sentit amb Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de dret laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I en cultura, Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 3 minuts de les 7, volem saber a aquesta hora com se circula per la xarxa viària catalana i com sempre fem, connectem amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dilluns de moment sense incidències destacables arreu de la xarxa viària. Sí que parlem, però, ja de retencions habituals cada vegada amb més intensitat als voltants i accessos de Barcelona. Ja tenim cues en tot el nus de la Trinitat, que ens deixa de retruc, doncs, molta congestió de més de 5 quilòmetres a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Arreu del Vallès també ja tenim retencions a la AP7 en els dos sentits de la marxa al punt de Barberà del Vallès. També al punt de Mirassol en sentit sud. També tenim retencions a la C58 des de Sabadell en direcció a la capital catalana. Lentitud habitual en sentit sud a la C59 a Caldes de Montbui i també a la C17 a Parets del Vallès. Ara mateix la C60 també és on hi ha més retencions en sentit nord entre Argentona i la Roca del Vallès amb més de 5 quilòmetres de cues. Pel que fa al Llobregat, entrada encara amb lentitud intensa a la A2 i a la B23 des de Sant Andreu de la Barca i el Papiol també cap a Barcelona. Pel que fa a les vies costaneres, sobretot la C32 circula amb 2 quilòmetres de retencions intermitents des de Viladecans en sentit nord. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I la previsió del temps, com sempre, és cosa d'en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Molt bon dia. Comença la setmana amb molta tranquil·litat i, de fet, al llarg d'aquest matí, amb molt pocs núvols. Alguns anirem tenint cap a les comarques de l'Ebre. De fet, a hores d'ara, temps ben carregat en aquella banda al sud de Tarragona i a la resta del país cel molt més transparent i amb una temperatura agradable. S'ha dormit encara força bé. En canvi, al llarg d'aquest migdia d'aquesta tarda farà una mica més de calor que no pas ahir i arribarem a fregar, per exemple, els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. També podem dir que aquesta tarda apareixeran més núvols. núvols. Per una banda, a l'Ebre, amb algun xàfec. Per una altra, al Pirineu, també amb tempestes. I avançada la tarda, entre les comarques de Ponent, les de Tarragona, Barcelona, alguns núvolots amb algunes gotellades disperses. Per tant, acabarà el dia una miqueta més regirat que no pas la calma d'aquest matí. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
4: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
5: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
4: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'han transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciat d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
6: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: I justament Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
7: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
8: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
9: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
7: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
10: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
11: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
12: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
7: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Doncs a partir d'avui ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó 14. A partir de demà dimarts també es restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
13: Nos acostumbraremos, van a ser dos días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
14: Es necesario este que fe, ya está, no ni una otra opción, ¿no? Vull dir que tiene la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía mucha gente aquí.
15: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Doncs davant d'aquest escenari, la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Una recomanació que, a més, ha estat acordada amb sindicats i patronals i que moltes empreses ja estan aplicant. Però què passa amb els treballadors que es troben en zones afectades i a qui l'empresa no els ha ofert aquesta opció? Què poden demanar i amb quin suport legal compten? Doncs per aclarir-ho ens acompanya Ramon Alexandre Salvat. Ell és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, l'ICAP. Bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
16: Molt bon dia, gràcies a vosaltres.
1: Ho deia, Generalitat, Ministeri, sindicats i patronals s'han alineat recomanant el teletreball dimarts i dimecres, però què significa exactament recomanació en termes jurídics? Què pot esperar un treballador i què pot exigir l'empresa?
16: Doncs, malauradament, la recomanació governamental en aquest cas no la convertim obligatòria ni molt menys per les parts. En aquest cas, específicament, les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments, bàsicament per una qüestió de prevenció de riscos laborals, no? I, per tant, es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
1: Doncs va, si un treballador es troba, això que dèiem, en una zona especialment afectada per talls o desviaments, quins passos pràctics ha de fer avui mateix, per exemple, per demanar teletreball? Ho ha de notificar? Ho ha de justificar? Què és el que realment el protegeix i què ha de fer ell per preservar-se, si més no?
16: La meva recomanació en aquest cas seria que s'enviessin per qualsevol mitjà que sigui fa faena, un correu electrònic, un WhatsApp, si és la mesura habitual de l'empresa, informació sobre aquesta mena de restriccions a la mobilitat, la possible dificultat per arribar puntual a la feina.

0: Per als treballadors que no poden teletreballar, però aquí les restriccions de mobilitat potser els obliguen a sortir o a entrar abans, a invertir més temps o a reorganitzar-se. Quines alternatives reals preveu la normativa per a dos dies excepcionals?
1: Sí, la normativa bàsicament no permet una flexibilitat unilateral o extraordinària en aquesta mena de situacions. El que sí que evita és que l'empresa pugui prendre mesures disciplinàries en contra de la persona treballadora. És a dir, evidentment, la bona fe, l'exigència de la bona fe demanarà per part de les empreses i dels treballadors certa flexibilitat o cert marge. És a dir, si el treballador ha d'entrar o la treballadora una hora abans a la feina, hauria de pactar amb l'empresa poder sortir una hora després. El que passa és que és una cosa casuística. Per tant, la recomanació és sempre bona fe, advertència prèvia, previsibilitat i comunicació màxima. És a dir, l'important és que tinguin evidències de que s'han comportat amb bona fe i de que qualsevol incompliment no serà mai imputable a la seva persona. Això és el que jo els recomanaria.
0: Doncs Ramon Alexandre Salvat, gràcies per atendre'ns aquest matí, per les recomanacions, pels aclariments i que hi hagi un bon dia, que vagi un bon dilluns.
1: A vosaltres, bon dia, adeu-siau.
0: Adéu-siau. Doncs demà i dimecres el món sencer mirarà, sens dubte, cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I justament el 10 de juny de 1926, Antoni Gaudí va morir després d'haver estat atropellat per un tramvia, 3 dies abans a la Gran Via de les Corts Catalanes. 100 anys després d'aquell accident, el districte de l'Eixample ha homenatjat l'arquitecte amb la descoberta d'una placa commemorativa al mateix punt, davant del número 665, per reconèixer tant la dimensió internacional de la seva obra com el seu arrelament a la ciutat. L'acte, que ha inclòs una lectura de textos i una mostra de dansa a càrrec de l'Esbart Gaudí, ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte, que inicialment no va ser reconegut després de l'accident, i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
2: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
3: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
0: Passen 2 minuts d'un quart de 8 del matí. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalia recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat precisament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa.

0: taxa d'accidents greus i mortals. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf per a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verdinegres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
1: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy. Y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
0: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dick Amem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
2: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acabó el calificativo para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Albor, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo ha llegado a buenas condiciones.
0: L'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. El tècnic dels graciencs, Adai Benítez, feia balanç de l'eliminatòria.
3: Hem sigut els 5ens d'aquesta lliga regular i crec que hem fet una eliminatòria digna de lo que hem fet a la temporada i de l'equip que érem. A partir d'aquí, agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys.
0: I Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
4: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
0: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzen el duel.
5: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
6: Sabem com jugar a l'Igualada, són partits que intenten fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
0: Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Nombrosos pobles i ciutats de Catalunya han celebrat el diumenge de Corpus. Una de les cites destacades ha estat a Lleida, on centenars de persones han visitat el carrer Major per veure les tradicionals catifes de flors esteses per tot el centre de la ciutat. A la capital del Segrià tenen esperança que a finals d'any aquesta festa sigui declarada Patrimoni Immaterial de la UNESCO. És una informació de Jordi Sebastià des de Lleida Televisió.
7: Serà cap a la tardor, quan l'òrgan encarregat de donar el vistiplau a la candidatura internacional digui que les catifes són patrimoni material. Des del Patronat del Corpus de Lleida recorden que aquesta proposta ve de diferents països de tot el món, on es practica d'una manera o altra i en diferents moments de l'any aquesta tradició catifaire. A casa nostra, com cada diumenge de Corpus, Lleida s'ha engalanat amb les catifes i la reincorporació d'ara fa uns anys de l'ou com balla.
8: Els carrers plens per veure doncs, com balla un ou amb aigua i com s'han pogut fer aquestes catifes amb flors i altres elements naturals que donen i configuren aquesta diada de Corpus. Una diada, a més, que marca un principi o un final, no? Perquè, si tot surt bé, al desembre, les festes tradicionals de Corpus de Lleida, formant part d'una candidatura internacional, seran proclamades Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.
7: La festa ha finalitzat al vespre amb el tradicional seguici del Corpus sobre les diferents catifes que han engalanat la ciutat durant tot el diumenge.
0: I amb aquesta tronada extraordinària, Reus ha celebrat l'aniversari número 700 de la festa de Corpus a la ciutat. Els actes han arrencat aquest diumenge amb les catifes florals al matí i ja a la tarda s'ha fet amb la processó, amb els elements festius com els nanos, la mulassa, els gegants i l'àliga. Tot seguit ha desfilat la part religiosa que ha acabat el recorregut a la plaça Mercadal.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmés.cat. Diputació de Barcelona. L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
2: Meteoroides, meteors i meteorits. Anem a veure la diferència entre tres noms molt semblants però que representen coses diferents. Meteoroides, meteors i meteorits. Entremig dels planetes hi ha pedres, roques, més o menys grans. Normalment són fragments de cometes o d'asteroides i poden caure cap a la Terra. Mentre estan a l'espai, tots aquests fragments s'anomenen meteoroides. Quan una pedra entra a l'atmosfera terrestre, a gran velocitat, el fregament amb l'aire l'escalfa molt i el crema. La bola de foc s'anomena meteor o estrella fugaç. I finalment, si alguna part de la roca sobreviu, no es crema del tot i arriba al terra, s'anomena meteorit. Normalment, només arriben meteorits si els meteoroides eren prou grans per no cremar-se tot.
0: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona i s'especula que podria ser una de les seves parades en la seva agenda dels pròxims dies. En parlarem amb la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 8 de juny. Barcelona es prepara per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó XIV, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana, en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina de del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Obrim ara plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, a aquesta hora, un accident a la C-60 a l'altura de la Roca del Vallès obliga a tallar un carril en sentit nord i provoca 6 quilòmetres de cues. El nus de la Trinitat també va força carregat amb una congestió de 5 quilòmetres a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès tenim retencions també a l'AP-7 entre Mollet i Barberà en sentit sud i entre Sant Cugat i Cerdanyola en sentit nord. I pel que fa al temps, comença la setmana amb molta tranquil·litat i pocs núvols que seran més presents cap a l'Ebre. El cel serà molt més transparent a la resta del territori. Al llarg del migdia, aquesta tarda, farà més calor que no pas ahir. S'esperen els 35 graus a Ponent i avançada la tarda entre Ponent, Tarragona i Barcelona podrien caure també algunes gotes. Acabarà el dia més regirat que no pas ho va fer ahir.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Quan passen 4 minuts i mig de 8:15, tanquem la portada i entrem en matèria. Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona tots els detalls la Norma Lebrero.
3: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
4: Hi ha aquí una encomienda per d'Espanya de hoy y de mañana, que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
3: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
1: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
5: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
1: Doncs Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV demà dimarts en la seva primera visita oficial a la capital catalana. I això ja es comença a notar a l'aeroport del Prat amb un increment del volum de passatgers i de les mesures de seguretat. En té més detalls la Noelia Aguilar del Prat TV.
6: Barcelona es prepara per rebre el papa Lleó XIV en la seva primera visita oficial a la capital catalana, un fenomen històric que es comença a notar a l'aeroport del Prat. A uns dies de l'arribada del pontífex, hi ha qui aprofitarà la seva estada a la ciutat comtal per intentar acudir a alguna de les seves aparicions públiques.
7: Habíamos programado este viaje con anticipación, antes de saber que el papa viajaba, pero si tenemos oportunidad lo haremos con muchísimo gusto.
8: Hay que aprovechar esta oportunidad para poder tratar de verlo, ¿no?
6: El sector dels taxis encara veu difícil fer una previsió del moviment que es pugui generar durant els pròxims dies.
9: No, de moment no he tingut cap. De moment no. Imagino que a partir d'avui o demà ja tindrem algú. Imagino que sí. Però de moment no.
10: Supongo que para el papa vendrá gente, sí, sí. Pero lo que estoy viendo en Madrid es una barbaridad. Es una pasada. De momento gana el Primavera Sound 1-0.
11: Es un turismo que no, como no lo tenemos por la mano, no sé cómo puede resultar.
6: El papa Lleó XIV arribarà a Barcelona el dimarts 9 de juny i algunes de les seves aparicions destacades seran la visita a l'abadia de Montserrat el 10 de juny a les 12 del migdia i la Santa Missa a la Sagrada Família el mateix dia per la tarda, que culminarà amb la benedicció de la Torre de Jesucrist.
1: Més enllà de l'aeroport, hores d'ara i a Barcelona ciutat ja es noten de ple les afectacions a la mobilitat per aquesta arribada del Papa. Des de les 7 del matí ja s'apliquen restriccions als entorns de la Catedral de Barcelona i de l'Estadi Olímpic Lluís Companys, els primers escenaris de la visita de Lleó XIV. A partir de demà dimarts també restringirà la mobilitat als carrers del voltant de la parròquia de Sant Agustí i sobretot de la Sagrada Família, on es tallarà la circulació en un perímetre de seguretat de 9 illes de cases al voltant del temple. Aquest cap de setmana ja s'han desplaçat alguns contenidors i el veïnat s'ha hagut d'adaptar a aquesta situació excepcional.
12: Nos acostumbraremos, van a ser 2 días, no pasa nada. No pasa nada, yo creo que es cuestión de educarnos un poco también.
13: Si es necesario, este que fe, ya está, no ni una otra opción, ¿no? Vull dir que tenen la gente que pasaba por algún puesto y supongo que venía ya mucha gente aquí.
14: Ens han tret els contenidors, no tiràvem les escombraries i ara hem d'anar a un altre puesto. I això és un rotllo.
1: Demà i dimecres, doncs, totes aquestes restriccions seran, evidentment, més potents, més fortes, es notaran més, seran més presents i, per tant, poden complicar l'arribada als centres de treball. I és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
2: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
1: 2 dies en què el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells 2 punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. I en el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha retut homenatge a Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
15: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
16: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs, va passar estrictament desapercebut.
1: En aquest context, el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia i llarga trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
17: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat en definitiva la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
1: Al barri de Sant Roc, a Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables del país. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui papa Lleó XIV, va visitar aquest espai per conèixer de prop la seva feina. Ara que la visita del papa a Catalunya és imminent, volem recuperar aquella connexió i entendre què va veure en aquell moment i què representa avui la tasca de l'Ateneu. L'Anna Vicente és la presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
18: Bon dia. Gràcies a vosaltres.
1: Què és l'Ateneu de Sant Roc i quina és la tasca que desenvolupeu perquè ara fa 10 anys un prior general dels Agustins anomenat Robert Prevost vingués a veure-us i un any després tornés a venir?
18: Doncs és un espai on treballem amb gent vulnerable del barri i on intentem sobretot el tema de la cohesió social, perquè és un barri amb molta problemàtica. I la veritat és que ell va tenir molta sensibilitat, va ser capaç de captar tota la feina que fèiem amb infants, amb dones, i posar-ho en valor. I per nosaltres això va ser doncs, un punt important.
1: I què ha representat per vosaltres ara que aquell prior que havia entrat a casa vostra sense protocol ara torni a Catalunya com a papa?
18: Doncs, a veure, primer va ser una sorpresa en el moment en què el van anomenar. El cert és que per nosaltres és una persona més que ha passat per l'Ateneu, perquè passa moltíssima gent, intentem rebre tothom i mostrar tot allò que estem fent, sempre de manera oberta. Per nosaltres, doncs, és un pas més. Ens ha trasbalsat a nivell de mitjans de comunicació, que hem quedat en el centre, però el cert és que la feina continua, és una feina que no s'acaba mai i per tant nosaltres ens felicitem que ell hagi arribat perquè pensem que és una persona amb unes qualitats humanes importants.
1: Tot i que no aparegui a l'agenda oficial, confieu que pugui fer una visita improvisada a Sant Roc o en tot cas confieu poder tornar-lo a saludar aviat en algun punt, doncs, si més no, aquí a Barcelona?
18: Aviam, dubto que per tots els temes de logística i de seguretat ell pugui desplaçar-se a Sant Roc. El que sí que hem estat convidats com a entitat, amb moltes altres entitats socials, és a la trobada a l'Església de Sant Agustí, on rebrà tot d'entitats del tercer sector.
1: I, finalment, molt ràpid, Anna Vicente, en un barri tan divers i tan fràgil com Sant Roc, què representa avui la feina que feu des de l'Ateneu i què passaria si no hi fóssiu?
18: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda i després de tot el treball de convivència del dia a dia. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu i la gent estaria molt més desprotegida.
1: Anna Vicente, gràcies per atendre'ns, bon dia. I, evidentment, us hem trasbalsat els mitjans de comunicació, però també ha servit per posar-vos al centre i donar-vos a conèixer una obra que fa molt temps que treballeu i que potser no a tot arreu coneixien. Gràcies, bon dia.
18: Gràcies a vosaltres, això sense dubte. Gràcies.
19: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. Rodalies recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona, la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I a partir d'avui, l'Ajuntament de Barcelona concentra tots els dispositius de suport al procés de regularització extraordinària de persones estrangeres al centre de Miquel Bleach, al districte de Sants-Montjuïc. El consistori indica que es tracta d'una nova fase després que, en conjunt, s'hagin atès més de 60.000 usuaris i fet més de 100.000 tràmits. D'altra banda, l'administració local ha decidit tancar el servei del pavelló 2 de Fira de Barcelona, que es va activar el 5 de maig. Manté oberts, això sí, l'oficina d'atenció ciutadana monumental els dissabtes i el servei d'atenció a immigrants, emigrants i refugiats. Els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que, asseguren, obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal entre el Barça i el Tenerife començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
1: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'handbol i ha aixecat el títol per 13è cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidasoa en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dica Mem, amb 8 gols, i Lluís Frade, amb 7, van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic, Carlos Ortega, valora la victòria.
0: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
1: I l'Europa ha dit adéu al somni de l'ascens a segona divisió. Una derrota per 3-2 contra el Celta Fortuna ha eliminat del play-off l'equip escapulat. Jordi Cano va obrir el marcador, però els gallecs el van capgirar amb 2 penals. De nou, Cano va fer l'empat, també des dels 11 metres, i va forçar la pròrroga. En el temps extra, un gol d'Angelito Arcos en el 107 va decidir l'eliminatòria. La lluita per l'ascens queda ara amb només un català, el Sabadell. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
21: Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
1: La selecció espanyola disputarà a les 4 de la propera matinada l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. S'enfrontarà al combinat del Perú a la localitat mexicana de Puebla. Els de Luis de la Fuente, que no van passar de l'empat a 1 contra l'Iraq en l'altre partit preparatori, ultimen els detalls per al debut de la Copa del Món, que serà d'aquí a una setmana contra Cap Verd. I arribarem a les 8 en punt amb la cultura. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la Copla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. I els castellers de Vilafranca han signat la primera gran actuació de la temporada en el marc de la Diada de Colles Campiones del concurs. Al Vendrell, els verds han descarregat les 2 primeres construccions de gamma extra amb un 4 de 9 amb folre i agulla i un 4 de 9 amb folre. La Colla Vella també ha ensenyat múscul descarregant un 3 de 9 amb folre i carregant un 5 de 9 amb folre. Els anfitrions, els nens del Vendrell, han completat una diada de mèrit en l'any del seu centenari, descarregant un 4 de 8.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
2: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: Tot i que pugui semblar estrany, el color blau en si mateix no té sabor. La percepció del sabor està lligada als receptors gustatius de la llengua, que detecten 5 sabors bàsics: dolç, salat, àcid, amarg i umami. El color blau no interactua amb aquests receptors, per tant, no té un sabor detectable. No obstant això, la percepció del sabor es pot veure influenciada per altres factors, com l'olfacte i la vista. Per exemple, un iogurt blau pot tenir un sabor lleugerament diferent a un iogurt blanc, a causa de l'associació del color amb certs sabors, com ara el del nabiu o la mora. També hi ha estudis que suggereixen que el color d'un aliment pot influir en la percepció de la intensitat del sabor. Per exemple, un líquid verd blavós es pot percebre com a més amarg que un líquid del mateix sabor, però de color verd clar. En resum, si bé el color blau no té un sabor propi, pot influir en la percepció del sabor d'un aliment a través de l'associació amb altres sabors i la interacció amb altres sentits, com l'olfacte i la vista.
1: La xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
2: Bon dia. Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya, que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó XIV ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
3: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
2: Així encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dilluns 8 de juny i al punt de les 8 del matí repassem més titulars. Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en Xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
4: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
2: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Denuncien precarietat laboral i falta de personal. Avui mateix decidiran quines accions més de protesta faran els pròxims dies. En parlarem tot seguit amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'Est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, destaquem que el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verdinegres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara, el proper rival serà el València en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat. Passen 4 minuts i mig de les 8 del matí, és hora punta. Volem saber a aquesta hora si hi ha gaires problemes a la xarxa viària catalana. Per això connectem un dia més i aquesta hora amb el Servei Català de Trànsit i amb en Roger Serra. Molt bon dia, Roger.
5: Hola, bon dia, Helena. Doncs sí, parlem de problemes. Estem en plena hora punta, com molt bé deies, en retencions destacades, però habituals a la majoria de vies que envolten Barcelona. Hem de destacar, però, avui la C60. Fa molta estona al tram de la Roca del Vallès, de fet, al túnel, hi ha hagut un accident en sentit Granollers. Aquest accident ja està resolt, però trobareu més plena del que és habitual, com et deia, la C60, amb aturades de més de 6 quilòmetres entre Argentona, la Roca del Vallès, en aquest sentit, en sentit Granollers. De la resta de vies, les més carregades, la que baixa des del Baix Llobregat cap a Barcelona, autovia A2, amb retencions de més de 8 quilòmetres entre Castellbisbal i Sant Feliu de Llobregat, i més endavant uns 4 entre Sant Joan d'Espí i la zona de Cornellà de Llobregat, això autovia A2 i sempre en sentit Barcelona. C-17 també especialment plena durant més de 4 quilòmetres entre Lliçà i Mollet del Vallès en direcció Barcelona. I l'autopista del Vallès, la C-58, una altra via amb molt trànsit, sobretot entre Terrassa i Sabadell i més endavant entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. És tot des del Servei Català de Trànsit.
2: I ara temps pel temps amb en Lluís Miquel Pérez. Avui tindrem un xic més de calor que ahir. Bon dia, Lluís Miquel.
6: Bon dia, Helena. Doncs així és. De fet, el matí sí que comença, si fa no fa com ahir a aquesta hora, pel que fa a la temperatura, però en qualsevol cas l'ambient és força agradable. Sí que ha pujat una mica la temperatura arran de mar respecte ahir a aquesta hora, i sobretot a les Terres de l'Ebre, que és on els núvols són més presents en aquests moments. S'han format fins i tot alguns bancs de boira a les cotes més baixes, a prop del mar o cap al delta. Aquests núvols a la resta del país no s'estan donant aquest matí. Al llarg del migdia i de la tarda, aquesta temperatura s'alegrarà una mica més que la d'ahir, pujarà amb més èmfasi a gran part del país i, de fet, arribarà a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent. Ara bé, també aquesta tarda aniran apareixent cada cop més nuvolades. Avançada la tarda, deixaran ruixats a l'Alt Pirineu, després a les comarques de Girona, d'altres xàfecs a les Terres de l'Ebre i ja molt avançada la tarda, fins i tot primeres hores de la nit, algun remet entrarà per les comarques de Ponent, de la Catalunya Central, i gotellades fins i tot, que arribaran al Camp de Tarragona, a l'àrea de Barcelona. Per tant, a últimes hores del dia, el temps serà una miqueta més regirat. Tampoc pas gaire. N'estem pendents a la xarxa.
1: Notícies en xarxa. Edició Matí.
2: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
7: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras i ha parlat el vicerector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficial a la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
8: Y aquí una encomienda para España de hoy y de mañana. que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
7: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
2: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església, malgrat que no n'han donat més detalls. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
9: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
2: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona, us ho estem dient per activa i per passiva, i l'afectació de la seva visita se centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí, el Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament, les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la ciutat i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el pontífex. En aquesta àrea de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb el Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Esteu davant exactament de la catedral, ja et veig.
10: Bon dia, Helena. Sí, com es desperta l'avinguda de la catedral i els seus voltants són dels quatre indrets de la ciutat sobre els quals pivota la visita a partir de demà del papa Lleó XIV a la capital catalana. Doncs es desperta amb més presència habitual dels Mossos del que és habitual, amb tanques de seguretat ja a punt, amb alguns accessos tancats i també amb la prohibició d'estacionar bicis i motos a les voreres. I això, tot i que algunes motos continuen sobre les voreres, els Mossos estan donant una mica més de marge perquè els seus propietaris tinguin temps de reaccionar i retirin els vehicles el més aviat possible, perquè des de les 7 del matí que es prohibeix estacionar les motos sobre les voreres en aquesta zona, com deia Helena, un dels quatre punts neuràlgics de la ciutat sobre els quals pivota la visita del papa a partir de demà, perquè un cop aterri a la ciutat de Barcelona demà dimarts visitarà la catedral per una trobada de germanor i després també visitarà l'Estadi Olímpic per una vella multitudinària. Aquest altre indret, l'Anella Olímpica de Montjuïc, que és la que també s'ha despertat aquest dilluns amb les primeres restriccions de trànsit, els primers controls i les primeres dificultats d'estacionament. Així que els barcelonins, també tots aquells que venen des de la regió metropolitana a treballar o passar el dia aquí a la ciutat de Barcelona, s'estan acostumant ja a aquestes hores a la visita del papa i a canviar algunes de les rutines pel que fa a la mobilitat, sempre buscant la informació última per poder passar els dies de la millor manera possible.
11: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral, llavors demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
12: No gaire. En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
10: I tot i que les primeres restriccions ja s'han aplicat a partir de les 7 del matí en aquesta zona, l'avinguda de la catedral, com podeu veure, Helena, continua sent el centre d'atenció de molts turistes i vianants que encara estan esgotant aquestes últimes hores abans que l'afectació sigui total a partir de demà dimarts. A més de l'Estadi Olímpic, a més de la catedral, el papa visitarà dimecres Sagrada Família. L'Eixample estarà afectant al seu cor la visita del papa. Són 9 illes que es blindaran. Hi haurà molts

0: Gràcies, Anna. Doncs, en tot cas, és evident que seran dos dies força complicats per la mobilitat, especialment al cor de Barcelona, però hem vist que la gent ja s'ho intenta muntar per evitar aquesta disbauxa. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat que us explicàvem poden complicar, està clar, l'arribada als centres de treball, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
1: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora, dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excluiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
0: Un Lleó 14 que, abans de ser proclamat papa, ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
2: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
0: De nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just 3 setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i Garraf. Concretament, restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. La circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. I els 5 passatgers que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez d'Ulla de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Matí solidari al Camp de Mar de Tarragona, que per tercer any consecutiu ha acollit la festa Posa't la Gorra, organitzada per la FANOC amb el suport de diverses entitats i l'Ajuntament. La festa ha tornat amb un programa ple d'activitats, amb tallers, màgia, humor, jocs i actuacions musicals. La gorra d'enguany, dissenyada per l'il·lustrador Joan Turu, simbolitza el valor de l'acompanyament i la complicitat. El seu preu simbòlic de 8 euros ha servit d'entrada, doncs, per mantenir els serveis d'acompanyament i ajudar a les famílies. Crespià ha viscut aquest cap de setmana l'inici de la transhumància amb el pas d'un nombrós ramat d'ovelles pels camins de l'entorn rural del municipi del Pla de l'Estany.

0: La jornada ha aplegat veïns i visitants que han seguit de prop l'arribada i el moviment dels animals en un ambient popular, com també de reivindicació del món ramader. Sota el lema Transhumància per la vida, revolució en moviment, la iniciativa posa en valor una pràctica tradicional vinculada al territori, al paisatge i la vida de pagès. Arnau Rubio és el pastor transhumant.
1: És el poble més allunyat, on surt el ramat més gros, i sempre mirant de fer una jornada una mica pedagògica, mirant d'aprofitar pues, per fer al matí una mica de xerrada, taula rodona, passar algun documental relacionat amb les ovelles, i llavors acompanyem amb un acte, amb un dinar popular, amb productes locals, de xai de Crespià, mel de Crespià. Sortim des de Crespià i acabem fins d'aquí 8 dies, estem 8 dies caminant, que arribem al Pla d'Anyell i a la Molina.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. En parlem tot seguit a Irene Lameiro, que és bibliotecària, però també delegada sindical de la CGT. Bon dia i gràcies per atendre'ns.
2: Hola, bon dia.
0: La situació continua encallada fins al punt que des de la CGT heu decidit escalar el conflicte i estendre'l a tot Catalunya per un servei bibliotecari públic de qualitat i per unes condicions de treball dignes, dieu, eh?
3: Exactament. Com tu dius, hi ha tota una sèrie de reivindicacions que són històriques i comunes ja de tot el territori i que ja és hora que s'abordin a nivell de sector.
0: Quina és l'arrel del conflicte? Més enllà d'aquestes qüestions que evidentment són determinants i que demaneu, fins a quin punt el desgast que ara esclata té a veure amb un model dispers entre les administracions, ajuntaments, diputacions i Generalitat, i una normativa que, si no tinc mal entès, ha quedat ja obsoleta, també?
3: Sí, sí, exacte, és que ja ho estàs explicant tu molt bé. D'una banda, si parlem a nivell de tot Catalunya, doncs això, hi ha biblioteques de diferent tamany, que depenen de diferents administracions, hi ha personal, que hi ha biblioteques que només són una persona o dues, en petits pobles. Aleshores, aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
0: Irene, divendres la protesta va acabar, si no tinc mal entès, amb càrregues policials davant de l'Ajuntament. Com ho vau viure des de dins? I què diu aquest episodi sobre la manera com s'està gestionant el conflicte?
3: Doncs va ser una brutalitat policial desmesurada. Jo no t'ho puc dir en primera persona, jo parlo a partir del que m'han explicat les companyes i les imatges que he vist, perquè jo justament estava al primer pis de l'edifici novíssim de l'Ajuntament, el que va ser l'última reunió de negociació o d'intent de negociació. Però es pot veure les imatges que hem compartit que les forces de l'ordre van fer servir fins i tot porres extensibles contra el col·lectiu bibliotecari. Vull dir, que sortim al Polònia, hi ha altres programes d'humor que se'n riuen de com fem les vagues, fent allò de com no podem ser un col·lectiu més tranquil i pacífic. Els anys que ens ha costat posar-nos en lluita i van fer ús de porres extensibles. Com he dit, fins i tot a un company el van entrar cap a dintre, el van aïllar, immobilitzar, quasi ofegant-lo, fins que van començar les companyes a picar els vidres perquè el deixessin sortir. Bé, absolutament desproporcionat, com dic. Però bueno, és una manera de fer que està fent servir el consistori d'aquesta ciutat contra tots els actors que estan en vaga, perquè és que hi ha com tres fronts. D'una banda estem totes les biblioteques de Catalunya en vaga indefinida de divendres i dissabtes, que va començar divendres passat. D'altra banda estem les biblioteques de Barcelona Ciutat en vaga indefinida total des del 26 de maig. Portem ja dues setmanes i encetem la tercera. I per últim també estan en vaga indefinida d'alguns dies a la setmana, perdó, molts sectors de la ciutat que ens ajuntem sota el paraigües o el nom de l'escut social de la ciutat o dels sectors més feminitzats, que són les OACs, les escoles bressol, els serveis socials pròpiament, els de feminismes, els d'ajuda a la infància i a l'adolescència. O sigui, és que són serveis vitals de cura de la ciutadania i no ens escolten.
0: Precisament per això una mica la vaga aquesta arriba, i de fet ja fa dies que dura, com ens explicaves, en plena preparació de la selectivitat, amb biblioteques que són també espais d'estudi i refugis climàtics. Com ho expliqueu això a la ciutadania?
3: I en el moment de refugi climàtic. Doncs li demanem a la ciutadania suport. El missatge és: Collboni, obre les biblioteques, si us plau. Parlem d'una vegada, enceteu el diàleg de nou i arreglem aquesta situació. El que està demanant la plantilla és un mínim, són unes condicions dignes, són uns horaris que permetin la conciliació vital. Si és que no estem demanant res que no pugui assumir aquest ajuntament que té, no sé si l'any passat va tancar l'exercici amb 51 milions d'euros de superàvit i després deixa morir els seus serveis més preuats.
0: Irene Lameiro, estarem pendents, doncs, de tot plegat. Gràcies per atendre'ns aquest matí. Bon dia, que vagi bé.
3: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: El Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd i negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, entre el Barça i el Tenerife, començarà demà al Palau. Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'imposar-se a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival en la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva presidència fins al 2030. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Salut activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
2: Fisioteràpia i dependència.
3: La fisioteràpia juga un paper clau en la millora de la qualitat de vida de les persones amb dependència. A través d'exercicis adaptats i tècniques terapèutiques es pot augmentar la mobilitat, la força i l'autonomia d'aquests pacients. Això permet una major independència en les activitats diàries i una millor participació en la vida de la comunitat.
1: Salut activa.
4: Doncs te'n sents com una persona gran, com si ets un cuidador d'una persona gran. És molt important que aquesta persona, per ser més independent i per poder fer les activitats de la vida diària, es pugui moure's, no?, o fer exercici. Nosaltres, com a fisioterapeutes, el que recomanem més és fer un petit treball de força que això ens ajudarà molt al nostre dia a dia. Uns exemples d'exercicis, per exemple, podria ser assentats en una cadira, fer un estirament de la cama, com si féssim una extensió de la cama, i tornar. Llavors, també, per exemple, amb braços, assentats a la cadira, fem unes peses, de cadascú amb el seu pes, el que necessiti, i aixequem els braços amunt i baixem. Això ho podem combinar aguantant el moviment, o sigui, estan quiets estirant la cama, per exemple, o aguantant amb els braços amunt. I a partir d'aquí, també és molt important fer un bon treball respiratori mentre fem exercici, i això ens ajudarà molt a les nostres activitats de la vida diària.
1: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
6: Bon dia, són 9:15 i avui al Notícies en xarxa us estem explicant que Lleó 14 oferirà aquest matí un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó 14 es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i aquest dilluns també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. Abans de ser proclamat papa, Lleó 14 ha visitat en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'Església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt, molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Barcelona es prepara per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat i un increment de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda de Lleó 14, com els entorns de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Davant de les limitacions en la mobilitat que s'accentuaran a partir de demà en motiu d'aquesta visita, la Generalitat recomana el teletreball en aquells casos que sigui possible. Sigui com sigui, Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat des del Notícies en xarxa que la falta de cobertura legal ho deixa tot en mans de la bona voluntat de les empreses.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho, i per tant realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments.
6: A les restriccions de la mobilitat de demà caldrà sumar-hi també la vaga de mestres i professors convocada durant la mateixa jornada. Un dimarts en què comença la selectivitat i les biblioteques públiques també fan vaga estenent el conflicte a tot Catalunya. Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, n'ha parlat fa pocs minuts al Notícies en xarxa.
9: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets, i ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort a trets d'un home al barri de la Marina del Port de Barcelona. La policia busca l'autor d'un crim que algunes hipòtesis relacionen amb màfies de l'est. Fa només 3 setmanes que hi va haver un altre tiroteig mortal al mateix carrer. Rodalies comença a recuperar a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf. Tornen gradualment els trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona i també els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment, es manté el transport alternatiu per carretera. Dels esports, el Joventut s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB amb un triomf a la pista del Baskonia per 88-96. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, ha liderat els verd i negres, que no arribaven tan lluny des de feia 3 anys. Ara el proper rival serà el València, en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. I Berga s'acomiada de la Patum després d'una Patum completa multitudinària a la plaça de Sant Pere. Més de 6.000 persones han participat en un acte capitanejat pels salts de les comparses que han posat el punt final a 5 dies de celebració d'aquesta festa que és patrimoni immaterial de la humanitat.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Lleó XIV es convertirà aquest dilluns en el primer papa en oferir un discurs al Congrés dels Diputats. El pontífex intervindrà a la cambra aquest matí en l'equador de la seva visita a Espanya i just la vigília de l'arribada demà a Catalunya. S'espera que en el seu discurs torni a abordar qüestions com els valors socials de l'Església, la dignitat humana, les migracions o el servei de la política al bé comú. Uns postulats que ja ha esgrimit en les darreres hores en l'acte més multitudinari i obert al públic a Madrid, que ha congregat més d'un milió de persones. Ens en dona els detalls la Norma Lebrero.
10: A Madrid li havien preparat al papa un acte a l'estadi Movistar Arena vinculat amb la cultura, l'economia i l'esport. Hi ha actuat, per exemple, Sara Baras, i ha parlat el vicerrector de la Universitat Complutense i l'actor Antonio Banderas. Al matí, Lleó XIV havia fet el seu primer bany de masses pels carrers de la capital. Ha recorregut amb el seu papa mòbil els principals carrers de Madrid, fins a la plaça de Cibeles. Hi havia 1.200.000 persones aplegant-lo, segons l'organització. Davant la mítica estàtua madrilenya i amb la presència dels reis d'Espanya i les princeses, el papa oficia la missa de Corpus ha demanat viure la fe d'una manera col·lectiva i no individual.
11: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad. A no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Després ha encapçalat la processó de Corpus. Ha estat un recorregut curt, però Lleó XIV ha sostingut ell mateix la custòdia consagrada, tot trepitjant les catifes de flors amb els colors de la bandera vaticana.
6: Abans de la seva intervenció al Congrés, el papa es reunirà amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. De l'agenda de Lleó XIV d'aquest dilluns també n'ha transcendit que en algun moment de la tarda es trobarà amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església. En aquest sentit, el primer denunciant d'abusos a Montserrat, Miguel Hurtado, ha carregat contra el pontífex per evitar el contacte amb activistes i considera un acte de violència institucional la visita que farà dimecres a l'abadia.
12: I una de les preguntes incòmodes que el papa vol evitar és per què ha decidit anar a l'escena del crim, l'abadia del Montserrat, la zona zero de la pederàstia clerical catalana, sense reunir-se amb les víctimes del delicte i sense assegurar-se que les víctimes han sigut reparades.
6: Lleó XIV arribarà demà a Barcelona i l'afectació de la seva visita es centrarà a diversos punts calents de la ciutat. Seran l'Estadi Olímpic, la parròquia de Sant Agustí al Raval, la Sagrada Família i la Catedral de Barcelona. Precisament les primeres restriccions han arrencat aquest matí a l'entorn de la Catedral de la capital catalana i al Palau Episcopal, on s'allotjarà el Pontífex. En aquest punt de Barcelona hi ha limitacions de trànsit i d'estacionament i es prohibeix fins i tot aparcar motos o bicicletes a la vorera. Connectem, doncs, amb en Marc Núñez i amb l'Anna Ruiz, que són justament a Ciutat Vella. Bon dia, Anna. Què diuen els veïns de Ciutat Vella i d'aquí en concret, del costat de la catedral?
13: Bon dia, Helena. Compte enrere per a l'arribada del Papa a la ciutat de Barcelona i a aquesta hora s'ultimen i s'acceleren els últims preparatius davant de la catedral amb la instal·lació, per exemple, de les tarimes que utilitzaran els mitjans de comunicació per poder emetre i retransmetre l'inici de la visita del Papa a la ciutat de Barcelona. La seva primera parada aquí, a la catedral de Barcelona, un cop aterri a l'aeroport del Prat demà al matí. I aquest matí també han arrencat les primeres restriccions a aquesta zona de la capital catalana. Ja estan les tanques de seguretat preparades, s'han tallat alguns accessos i des de les 7 del matí que està prohibit estacionar bicis i motos sobre la vorera. I tot i això, alguns dels conductors continuen deixant les seves motos. A aquesta hora els Mossos d'Esquadra han deixat un temps de marge, però ja estan comunicant a la Guàrdia Urbana les matrícules de les motos que continuen sobre la vorera, així que els seus propietaris hauran de reaccionar amb immediatesa per poder retirar-les. I tal com dèiem, Helena, els usuaris, els veïns de Barcelona, també els treballadors que procedeixen de la regió metropolitana i que passen per aquesta zona de Barcelona cada dia, estan canviant les seves rutines i estan atents a la informació més immediata pel que fa a la mobilitat.
14: Sí que m'afecta, perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir, tot i que intentaré teletreballar. Vinc amb els ferrocarrils de la Generalitat. Vull dir, avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però avui no he trobat problema.
15: No gaire. En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes. A les 6 del matí quan l'agafo, 6 i mitja, no n'hi ha gaire problema.
13: A més de la seva visita a la catedral de Barcelona, el Lleó XIV farà demà dimarts una vella multitudinària a l'Estadi Olímpic. Així que les restriccions també han arrencat aquest matí a la zona de l'Anella Olímpica de Montjuïc. I dimecres serà el torn de la Sagrada Família, de l'Església de Sant Agustí i també de la seva visita a Camp Brians i a Abadia de Montserrat. Així que, Helena, aquesta part de Barcelona en ebullició, s'ultimen els últims preparatius abans de la arribada del Papa davant un munt de turistes i de vianants curiosos i davant l'expectació.
6: Doncs gràcies, Anna, per la fotografia, en el qual encara veiem això, aquesta certa permissivitat de persones que aprofiten l'últim moment per fer la darrera fotografia a la catedral de Barcelona darrere teu. Gràcies, Anna, que vagi molt bé. Totes aquestes restriccions de mobilitat poden complicar l'arribada als centres de treball, ara ens ho explicava l'Anna, i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies. Ramon Alexandre Salvat, secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, alerta, però, que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball i, per tant, recomana una actitud proactiva per part del treballador per evitar problemes legals. Ho ha dit fa pocs minuts aquí, al Notícies en Xarxa.
8: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques. És a dir, l'important és que hi hagi una actuació proactiva de bona fe per part del treballador o la treballadora dient, escolti, jo necessito aquesta mesura, i si aquesta mesura no és obeïda, no és atribuïda per part de l'empresa, tindria ja alguna mena com d'excusa o situació en la que s'excloiria, per exemple, doncs un incompliment contractual.
6: Els dies 9 i 10 de juny, demà i demà passat, el món sencer mirarà cap a Barcelona. Més de 1.600 periodistes nacionals i internacionals d'una trentena de països narraran la visita del Papa Lleó XIV des d'aquí. Tot i que la feina dels periodistes serà itinerant, perquè seguiran cada pas del pontífex, l'organització ha preparat per a ells dos punts fixos de treball. Són un interior d'illa del carrer de Mallorca, propietat del patronat de la Sagrada Família, i el pavelló 1 del recinte de Fira de Barcelona de Montjuïc. Tots dos s'han convertit en centres de premsa. La visita de Lleó XIV també serà transmesa al món amb el senyal internacional de televisió, i BTV serà un dels operadors que contribuirà en aquesta tasca, cobrint part del recorregut del Papa Mòbil de camí a la Sagrada Família i la trobada del pontífex amb la comunitat de la parròquia de Sant Agustí. En el marc dels preparatius per a la visita del Papa a Barcelona, la ciutat ha homenatjat Antoni Gaudí en el lloc on va ser atropellat mortalment per un tramvia. Aquest diumenge fa just 100 anys, amb la instal·lació d'una placa commemorativa a la Gran Via, just a l'altura del número 665. Amb aquest element es crea un nou espai de memòria que té com a objectiu reconèixer la figura de l'arquitecte, així com el llegat universal de la seva obra. L'acte ha servit per recordar el contrast entre la mort anònima de l'arquitecte i el reconeixement universal que té actualment. Així ho han explicat el regidor del districte, Jordi Valls, i el director general de Patrimoni de la Generalitat, Joaquim Borràs.
16: Va més enllà del record. Introdueix en el paisatge urbà de la ciutat una mirada sobre la figura de Gaudí que integra el geni i la persona, l'obra universal i la trajectòria vital també en el seu moment final.
17: Gaudí era un personatge que no necessitava mostrar-se ni vanagloriar-se, al contrari, fins al punt de que al moment de la seva mort doncs va passar estrictament desapercebut.
6: Doncs precisament en aquest context el periodista Vicenç Lozano, amb una àmplia trajectòria en la cobertura de l'actualitat al Vaticà, ha remarcat en declaracions a la xarxa la importància del llegat de Gaudí i el mimetisme que hi veu en la pròpia història de l'Església.
18: La inauguració de la Torre de Jesucrist, que és el gran motiu doncs, d'aquest viatge, no només a Catalunya, sinó a Espanya en general, jo crec que és realment la unió entre l'espiritualitat i l'art. La unió entre un concepte de veure les coses, de fer la catedral del poble d'alguna manera que ha estat, en definitiva, la Sagrada Família, una construcció lenta, com és la mateixa història de l'Església, però segura.
6: Un Lleó XIV que, abans de ser proclamat papa, el 2016, va visitar en fins a dues ocasions l'Ateneu Sant Roc de Badalona, una entitat que dimecres participarà en la recepció que li faran a l'església de Sant Agustí del Raval. La presidenta de la Fundació Ateneu Sant Roc, Anna Vicente, ha destacat des del Notícies en Xarxa la feina de l'entitat en la transformació social.
7: Doncs és una feina molt important, perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques, en quant sobretot al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
6: Tres quarts de nou, els Mossos d'Esquadra investiguen la mort en un tiroteig d'un home aquest diumenge al barri de la Marina de Port de Barcelona. La policia ha obert una investigació per aclarir els detalls d'aquesta mort violenta i busca l'autor del crim. Fonts coneixedores investiguen si el tiroteig té a veure amb màfies de l'est. Fa tot just tres setmanes, el 16 de maig, hi va haver un altre tiroteig mortal en el mateix carrer. I Rodalies en recupera de manera progressiva a partir d'avui el servei ferroviari habitual al Garraf, un cop finalitzades les obres de millora de la infraestructura executades per Adif als túnels entre les estacions de Sitges i de Garraf. Concretament, es restableixen de forma gradual els serveis habituals de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També la circulació habitual dels serveis regionals a les línies R14, R15, R16 i R17 i el servei ferroviari de la línia R15 entre Móra la Nova i Riba-roja d'Ebre. El pla alternatiu de transport per carretera es mantindrà durant tota la jornada, durant la qual els autobusos seguiran en funcionament. Des que ha començat l'any han mort 54 persones en accidents de trànsit i 23 d'aquestes són motoristes. Les darreres víctimes mortals a les carreteres catalanes han estat justament dos motoristes que han perdut la vida aquest dissabte en dos accidents produïts a Martorell i a la Ràpita. Per aquest motiu, el Servei Català de Trànsit ha recuperat una campanya de conscienciació dirigida als motoristes per reduir la seva taxa d'accidents greus i mortals. I els 5 passatgers catalans que viatjaven al creuer Ondius han tornat a donar negatiu a la prova d'antivirus i ja són a casa seva per continuar l'aïllament. Els afectats van rebre l'alta dissabte a l'Hospital Militar Gómez Ullà de Madrid, on es trobaven en observació, asimptomàtics i en bon estat en general. D'acord amb els protocols sanitaris, però, els 5 catalans seguiran en situació d'aïllament a casa seva amb les mesures de seguretat recomanades durant el període previst, és a dir, 14 dies més fins a completar els 42 dies d'acord amb el protocol. Clam unànime en defensa de l'entorn del riu Ripoll, el principal pulmó verd de Sabadell. Entre 3.000 i 6.000 persones, segons les diverses fonts, han omplert aquest diumenge el centre de la ciutat per dir no a una modificació urbanística que asseguren obre la porta a nous usos industrials i comercials a l'entorn de la llera del riu Ripoll. Les entitats avisen que el pols continuarà als carrers si el consistori no prioritza la renaturalització definitiva de tot l'entorn fluvial. I una trentena de submarinistes voluntaris han participat en una jornada de neteja de tovalloletes del fons marí a la platja de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà. L'activitat, organitzada pel Centre de Busseig Sublimits, forma part d'una campanya per sensibilitzar sobre l'impacte d'aquest residu difícil de reciclar. La zona està especialment afectada perquè, tot i que hi ha sistemes de filtratge, hi desemboca una riera i, a més, els corrents marins fan que la brossa s'acumuli prop de la costa. La vaga de les biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Avui dilluns, la plantilla decidirà en assemblea fins on estan disposats a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, que ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
9: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives, retallades de drets. I ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara. Nosaltres apel·lem perquè s'obri un altre cop la porta de la negociació i escoltin la seva plantilla, si us plau.
6: Nou minuts ens separen de les 9 del matí. És temps ara per a la crònica esportiva amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
19: Hola, bon dia.
6: El Joventut que s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB.
19: I després d'aconseguir una valuosa victòria en una de les pistes més complicades del campionat, la del Baskonia, amb un triomf per 88-96, una victòria que va desfermar l'eufòria al vestidor verd-i-negre i no és per menys. Ricky Rubio, amb 23 punts i un 28 de valoració, va liderar els verd-i-negres, que feia 3 anys que no arribaven tan lluny al play-off. Ara el proper rival serà el València, que ha eliminat el Bilbao als quarts en una sèrie que arrencarà dimecres a la Fonteta. L'altra semifinal, recordem, enfrontarà el Barça i el Tenerife i començarà demà al Palau. L'entrenador de la penya, Dani Miret, valorava la classificació.
20: Hemos hecho un partido excelente, tanto defensivamente como ofensivamente. Han aparecido muchos jugadores que necesitábamos hoy y muy contentos por poder ganar en un campo tan complicado y dar el paso que nos faltaba de poder jugar un partido de esta concentración y de esta personalidad fuera de casa, que es el paso que habíamos de hacer hoy.
19: El Barça no ha fallat a la Copa del Rei d'en Vol i ha aixecat el títol per 13 cop consecutiu. Els blaugranes van ser molt superiors al Bidassó en la final i es van imposar per un contundent 17-37. Dika Mem amb 8 gols i Luis Frade amb 7 van ser els màxims golejadors del duel. L'exhibició arriba just abans de la gran cita del curs, la Final Four de Colònia, que es decidirà el proper cap de setmana. El tècnic blaugrana, Carlos Ortega, valora la victòria.
21: Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y era el último partido antes de la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores. Muy contento, ahora tenemos 3 días para preparar los últimos detalles del partido de Aalborg, la semifinal que nos toca, y bueno, creo que el equipo va a llegar en buenas condiciones.
19: Florentino Pérez continuarà al capdavant del Real Madrid després d'haver-se imposat a les eleccions a la presidència amb un 65% del suport. El seu rival a la cursa electoral, Enrique Riquelme, només ha obtingut 11.800 vots, 10.000 menys que el president madridista, que allargarà la seva continuïtat al capdavant del club fins l'any 2030. Un cop confirmada la seva victòria, Florentino es mostrava triomfalista.
22: Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido también el segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo obtuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario.
19: El Calafell ha quedat eliminat del play-off pel títol a l'Hockey Lliga Masculina després de caure per 3-4 en el quart partit de la sèrie de semifinals contra el Liceo. L'altre finalista es decidirà demà entre l'Igualada i el Barça amb el Palau Blaugrana com a escenari. El conjunt de l'Anoia ha forçat el cinquè i definitiu partit amb una victòria per 2-1 a les Comes. Després d'una primera part sense canvis al marcador, els igualadins van remuntar el gol de Sergi Llorca amb dues dianes de Biel Llanes i Marc Carol en 2 minuts. El jugador de l'Igualada, Miguel Canyadillas, i el blaugrana Sergi Llorca analitzaven el duel.
23: Hay que ganarlo, va a ser muy muy difícil, es un equipazo más en su casa, pero confiamos, somos un gran equipo, les hemos ganado ya 2 veces de 4, una allí, y sabemos que podemos, entonces darlo todo y ya se verá.
24: Sabem com juga l'Igualada, són partits que intenten fer llars, que competeixen molt bé, hem d'estar millor per imposar-nos, confiem en l'equip i així ho farem.
19: Doncs demà partit a Caixa o Faixa, al Palau. Veurem si Igualada o Barça són el rival al Liceo, que, com ja explicàvem, espera a la final de l'Hockey Lliga.
6: Doncs demà ens ho expliques.
19: Fins demà. Adéu.
6: Gràcies, que vagi bé. Més de 6.000 persones han omplert de gom a gom la plaça de Sant Pere de Berga en l'última patum completa d'aquest Corpus. La plaça ha saltat, cridat i ballat al ritme del tabal i de les melodies interpretades per la cobla Ciutat de Berga. Els salts de les comparses, doncs, han posat punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà, per la qual han passat milers de persones i en què s'han cremat prop de 400 quilos de pólvora. En la clausura de la festa, la consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi. Doncs així, ballant i saltant amb la Patum, ens acomiadem avui. Fins demà, que vagi bé. Us esperem a les 7.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Continguts en xarxa.
2: La cartellera renova amb Backrooms, un film de terror que triomfa als Estats Units. Alberto San Juan és un capellà acusat d'abusos a La Luz i, pensat pels que un dia van jugar amb els ninots de Mattel, s'estrena He-Man i los Masters de l'Universo.
3: ¿Qué has encontrado?
4: Un lugar. He encontrado un lugar.
2: Backrooms és una pel·lícula de terror de baix pressupost que triomfa als Estats Units. El plantejament és senzill. Una porta estranya apareix al soterrani d'una exposició de mobles. Quan el pacient d'una terapeuta desapareix en una dimensió més enllà de la realitat, ella haurà d'endinsar-se en territori desconegut per salvar-lo.
4: És maravilloso. ¿A que sí?
5: ¿Cómo es que quiere colgar los hábitos? ¿Ha perdido la fe?
4: No, lo he meditado mucho y quiero vivir una vida nueva.
2: L'actor Alberto San Juan interpreta un capellà a La Luz. És en Manuel, un sacerdot molt apreciat a la seva parròquia que està a punt de penjar els hàbits i començar una nova vida. Però quan el seu passat amenaça amb sortir a la llum, es veurà obligat a afrontar el pes de les seves pròpies accions. Comença així un viatge sense retorn que desafiarà la institució que el va protegir.
4: El Señor me ha hablado y ya no tengo miedo. Porque este es el único camino, el de la verdad.
3: ¿Qué más?
6: ¡Yo tengo el poder!
2: El film He-Man i los Masters de l'Universo explica la història d'un nen de 10 anys, el príncep Adam, que es va estavellar a la Terra en una nau espacial. L'accident el va separar de la seva espasa màgica, l'únic vincle amb la seva llar a Eternia. Quan la troba dues dècades després, és transportat de tornada a l'espai per defensar el seu planeta de les malvades forces de Skeletor. Per aconseguir-ho, primer s'haurà de convertir en He-Man, l'home més poderós de l'univers.
7: Yo te enseñaré lo que es el auténtico poder.
8: Ya no hay nada más que decir.

0: Gràcies per ser-hi. Benvinguts a la proximitat i la sintonia de Ràdio El Vendrell. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació, que ja és un nou dia d'emissió, a través això del 107.1 de la freqüència modulada avui dilluns 8 de juny del 2026. I sempre la intenció i l'objectiu d'acompanyar-vos amb tot un contingut que desitgem us agradi, us ajudi a passar la millor jornada possible. I també recordant que al mateix temps podeu seguir tot aquest contingut a través d'internet, a www.rtv-elvendrell.cat, Ràdio Línia, Ràdio La Carta. També podeu posar imatge a l'espai matinal de Calaixera, que està a punt de començar, a través de Televisió El Vendrell, presència a les xarxes socials i sempre, sempre també un ampli contingut informatiu. D'aquesta manera us convidem a que seguiu la programació prevista i això que ja està a punt i que ja comença. Som-hi!
1: El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
0: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació i, en conseqüència, un nou dia d'aquest espai matinal. Això ja és La Calaixera, com bé ho deixa clar la capçalera i aquesta sintonia inicial. Això, comencem programa avui, que som dilluns, és a dir, comencem nova setmana, 8 de juny, programa número 3986. Gràcies, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. De ple, en sintonia, el 107.1 de l'FM. I ara que ja hem començat i ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101, que és el WhatsApp de participació. I ara ja podeu dir qualsevol cosa. 686-101-101. En canvi, el correu electrònic podeu dir el que vulgueu en qualsevol moment, calaixera@rtv-elvendrell.cat. Doncs va, un nou dia de contingut proper, de moltes coses, de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que puguem. Per començar, per exemple, ara de seguida, previsió del temps. Sempre ho fem així, en principi amb en Marc Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens ajuda això a fer-ho una mica més entretingut per començar. I després ja l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem les principals portades als diaris d'avui i altres qüestions d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa. També són butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera. I més coses, més continguts. Com ja és habitual, cada setmana reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn per conèixer una iniciativa molt xula que es fa per primera vegada, que és el Consell d'Infants. La participació dels alumnes, bé, d'un grup d'alumnes, de les escoles vendrellenques, en la decisió política, en certa manera, del municipi. Ho acabarem de conèixer, ja dic que és molt interessant, i ens acompanyaran des de l'escola Àngel Guimerà. I a banda, seguirem amb més qüestions i amb altres temes, parlant, per exemple, de l'Arxiu Comarcal, justament en la Setmana Internacional dels Arxius, a més, amb un parell d'activitats que arriben de cara a aquesta mateixa setmana i que, per una banda, passen per Banyeres, però també passa per el fons documental dels nens del Vendrell en el seu centenari. Tot això, com és habitual, ens ho explicarà i ens acompanyarà en directe la Nati Castejón, que és la directora, la responsable de l'Arxiu Comarcal. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies. Avui és dilluns, així que avui la tercera part està encapçalada per secció de cuina, amb tot el que suposa i, com és habitual, amb en Salvador Rovira, amb una nova recepta, els seus ingredients, i a partir d'aquí participació, trucades i, sobretot, moltes ganes de parlar amb vosaltres, com ja fem i com ja ens agrada que sigui, eh? No només a través d'aquests contactes habituals, WhatsApp, correu, sinó també en la part de participació, el telèfon de directe que diem naltros, el 977 15 70 69. I bàsicament amb això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats.
2: La Calaixera, un programa únic de tot. Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
0: El temps, això, la previsió del temps, només començar i el primer apunt d'informació de servei, com solem comentar. Mar Rodero, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
0: Comença setmana tranquil·la, em sembla, no, Marc?
3: Sí, això indiquen els models, eh? Fora d'algun canvi de darrera hora, que sembla ser que no ha de ser, en conjunt tindrem una setmana força tranquil·la. Per tant, d'avui al cap de setmana parlaríem de, en conjunt, estabilitat. Algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, però pel que fa a precipitació a casa nostra, doncs no en tindrem. Avui, un dia marcat pel sol, en conjunt, durant tot el dia, arreu del territori, amb algunes bandes de núvols alts, poca cosa, algun núvolet costaner que es pot reproduir durant aquesta tarda. Res, pràcticament tot plegat testimonial. I amb temperatures que, tot i que avui i demà han de pujar, a partir de dimecres i dijous tornen a baixar i, per tant, escolta, tindrem una setmana pel que fa a les temperatures prou agradables. Per tant, no tindrem ni pujades espectaculars ni davallades, tampoc bastant, una setmana bastant homogènia en aquest sentit. I pel que fa avui també a la situació marítima, en conjunt tranquil·la per a tots els quadrants costaners de la comarca.
0: Perfecte, genial. I actualitzem temperatures en directe, Marc, si et sembla?
3: Ara mateix tenim 22 graus a Coma-ruga, 22 també a Cunit, 21 al Vendrell, 20 a la Bisbal i 22 al Montmell.
0: Fantàstic. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Fins demà.
3: Fins demà. Bon dia.
0: Bon dia. Com dèiem, aquest primer apunt d'informació de servei amb la previsió del temps només començar aquí a la Calaixera, però podeu actualitzar la crònica del temps en els diferents punts informatius d'aquesta casa, ja sigui en ràdio o en televisió. Sempre amb en Marc Rodero.
2: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
0: És dilluns, eh? Va, ens ho hem d'agafar en calma. Per començar avui, la primera cançó és molt de dilluns, em sembla. A més, mireu quins noms i quines veus. Rosa León, Rosalén, Alejo Estivel. S'han ajuntat, s'han unit per aquesta cançó que és xulíssima. Endecha Española.

0: Atenció, no és la cançó més animada, per suposat, però l'ocasió s'ho mereix. És dilluns i ens agrada començar d'aquesta manera, en certa manera, a posar aquestes grans veus i aquest gran piano, s'ha de dir. Rosalén, Rosa León, fantàstic. Per començar i per lançar el programa, i això, per començar aquesta nova setmana en directe i en proximitat al 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. Després de setmanes de reivindicació i polèmica, l'Ajuntament del Vendrell i els veïns acorden reobrir la bocana del riuet de Coma-ruga, tot plegat després que l'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, i la regidora de platges, Marta Tovella, s'han reunit amb representació de les veïnes i els veïns dels nuclis marítims per parlar de les obres de reforma i renaturalització del riuet de Coma-ruga. L'execució de les obres segueix el seu curs i amb el consens de les dues parts i de la necessitat de conservar el patrimoni natural i històric del riuet, s'ha acordat reobrir la bocana amb un projecte consensuat entre el consistori i aquesta representació veïnal, que haurà de ser validat pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Servei Litoral del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Més notícies, altres informacions destacades. Parlem de castells i de la carretera del doctor Robert, que ha regalat una diada de colles campiones del concurs de castells per emmarcar. Deien els caps de colla al llarg de la setmana que no es guardarien res a casa i, fent honor a la seva paraula, han sortit a plaça amb tot. I amb tres gamma extra, possiblement els més matiners de la història. Tot plegat un palmarès final que denota que la trobada nascuda el 2024 ha calat amb força i res no es torça, té molt de futur. Tal com havia establert el sorteig, la Colla Vella ha obert ronda amb un 3 de 9 en folre, sòlid i de categoria, tenint en compte el moment inicial de la temporada i, sobretot, la gran afluència de camises que han arrossegat fins al Vendrell, unes 350. El relleu l'han agafat els verds, calcant el mateix castell.

0: de la Diada. La Vella ha tirat d'ofici i ha carregat el primer 5 de 9 amb folre del 2026. Un castell que ha pujat amb les habituals sotregades d'una estructura amb tanta gent al tronc, però que semblava controlar fins a la sortida de la canalla quan la construcció ha cedit poc després de la segona aleta. Seguidament, els castellers de Vilafranca han encarat el 4 de 9 amb folre i agulla el més matiner de la història. Un castell dominat fins la primera carregada, però que s'ha hagut de lluitar i molt un cop la xaneta ha coronat el pilar. Finalment, l'ofici dels Verds ha permès remuntar dues sotregades gairebé seguides i descarregar una estructura que, de ben segur, trauran a passejar aquesta temporada a més d'una ocasió. Els nens, que ja havien avançat que no tirarien el 3 de 8, han optat per provar la primera torre de 7 de l'any, un castell que han encarat amb autoritat i que s'ha acabat trencant quan semblava que ja estava gairebé desvestit del tot. Una ensopegada que un dels caps de colla, Pere Rovira, lamentava la contrarietat, però que, vista amb una certa perspectiva, potser es pot considerar com un pas endavant en el desenvolupament de la temporada, atès que la construcció era força estable fins gairebé al final. En tercera ronda, tant la Vella com els Verds han repetit un 4 de 9 en folre, un altre bàsic de 9 que totes dues colles han demostrat tenir ben apamat, mentre que els nens s'han refet en tercera ronda de la caiguda anterior amb un 5 de 7, el segon de la temporada, que apunta a base de futurs reptes. I la cirereta final de la jornada ha arribat amb la ronda de pilars, amb la Vella, que ha clavat un pilar de 7 en folre, i els castellers de Vilafranca, que han regalat un nou gama extra, un pilar de 8 en folre i manilles, el més matiner de la història, i que la colla ha rebut amb el crit d'un pis més. Una Diada de les colles campiones del concurs de castells que, amb actuacions com la d'aquest diumenge, com la d'ahir, ja s'ha fet el seu lloc al calendari de referència de l'univers vertical. Deixem els castells, canviem radicalment de tema, anem a altres informacions destacades. La instal·lació de noves càmeres de videovigilància entra en la seva fase definitiva. Segons expliquen, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ja han començat els treballs per posar un total de 50 dispositius en diferents punts del municipi, tant del centre com dels nuclis marítims i les urbanitzacions. Tot i que en un primer moment es va anunciar que en serien 45 les càmeres que es posarien, finalment s'ha ampliat aquesta xifra de les 50. Així ho destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
1: Hem ampliat tres més, al carrer Mar, carrer Carnisseria i a la Biblioteca Pública. Són els tres punts que vam ampliar en aquesta primera tongada, i una segona tongada que vam ampliar ara fa tres mesos, que serà una al pàrquing del carrer Colom i l'altra al pàrquing del Puig, per agafar orientació del Puig i la Sardana.
0: La previsió és que les càmeres ja estiguin en funcionament aquest mateix estiu i, a més d'enviar les imatges a la comissaria de la policia local, els dispositius estaran vinculats amb altres cossos de seguretat a nivell supramunicipal.
1: Així doncs, aquestes càmeres aniran connectades al sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, però també al sistema Ucaris, que és un sistema europeu de videovigilància que, on tots els municipis i tots els països d'Europa estan connectats i on fa un rastreig de les matrícules.
0: El cost de la instal·lació de les càmeres és de 260.000 euros, 200.000 dels quals es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. I encara parlant de seguretat, però en aquest cas de seguretat forestal, la Diputació de Tarragona posa a disposició de les agrupacions de defensa forestal, les ADF de la demarcació, la quantitat de 400.000 euros per prevenir incendis forestals. Són subvencions per a agrupacions dels municipis de menys de 20.000 habitants i que es poden sol·licitar fins al pròxim 20 de juliol. L'aportació màxima per a cada ADF és de 15.000 euros i es poden tramitar des de la guia de serveis de la Diputació. Els treballs que realitzin amb aquests diners s'han d'executar d'entre l'1 de gener d'enguany i el 30 de juny de l'any que ve. I més coses. El president del Centre Oleícola del Penedès, en Pere Albà, ha estat nomenat recentment nou màxim dirigent de la DOC Urana, la segona denominació d'origen d'olis d'oliva verge més antiga de l'Estat. El representant de CEOLPE assumirà el càrrec fins al 2030 en substitució d'Antoni Galceran, qui havia presidit en els dos darrers mandats. Entre els seus objectius, Albà ja va avançar la voluntat del Consell Regulador de la DOC Urana de reivindicar la feina del sector per tal de garantir la seva continuïtat.
2: El cultiu de l'olivera és un cultiu que necessita molta mà d'obra i la joventut

0: però vols maquinària, pujar dalt i tirar milles. I això també es comporta a la baixa, eh? Oi, si jo crec que si no som capaços de buscar un valor afegit amb aquest producte, pel camí perdrem molta gent i arribarà un moment que no sé si qui quedarà, poques paraules, no? És molt... no hauria de dir-ho, però és el que penso realment.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
1: Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días! Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
4: Les 9 i 22 minuts, anem cap a les portades. Saltem ja cap a les principals portades dels diaris, avui que és dilluns 8 de juny. Habitualment sempre comencem pel diari de Tarragona. Mas Rosselló reviu amb vocació d'alta cuina. L'icònic restaurant vol reobrir per Setmana Santa i busca una estrella Michelin. Pel que fa a l'emergència climàtica, els experts alerten que el Super Niño portarà sequera i danes més fortes a Tarragona. Els efectes del descalfament del Pacífic podria sentir-se a l'estiu. Des de Reus, tronada excepcional pels 700 anys del Corpus a Reus, que és prèvia a Sant Pere. I en Castells, la diada de colles campiones deixa 3 aletes de gamma extra. I també en portada, la llum al final del túnel, la R2 Sud i els regionals de Tarragona recuperen el servei pel Garraf avui dilluns. Deixem enrere aquesta portada, saltem cap al diari Ara. Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El Pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa, alerta de la hipocresia. Ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà. De fet, és informació, destacada en portada a la majoria de diaris, també en fotografia al diari Ara, on es pot veure el papa ahir a l'Arena Movistar de Madrid amb empresaris, sindicalistes, artistes i esportistes. L'Iran llança míssils contra Israel en resposta als atacs sobre Beirut. És el primer cop que dispara a Tel Aviv des de l'alto al foc de l'abril. I avui podeu trobar una entrevista a Josep Sánchez Llibre, president de Foment del Treball. El 7,5% dels treballadors de baixa concentren el 54% de les absències. I també sobre esports i el Madrid, recompte caòtic al Real Madrid. En Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. Canviant de portada i acabarem ja parlant de La Vanguardia. El papa atreu multituds. Lleó 14 llança un missatge contra la hipocresia a la homilia del Corpus a Madrid. Ningú no es pot agenollar davant del senyor i menysprear el germà. Robert Prevost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. també en fotografia de portada a La Vanguardia, la imatge del papa dirigint-se en cotxe a l'estrada per ofici de missa de Corpus Christi i a la plaça Cibeles de Madrid, seguida per milers de fidels. I l'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. I toc d'atenció a Florentino del madridisme. A mesura que avança en el recompte de les eleccions de la presidència del Real Madrid, en Riquelme era més a prop del que podia esperar Florentino. Amb resultats provisionals, que a hores d'ara ja es coneixen i donen la victòria per un 65% de marge a Florentino. Tot i així, es veu que al tancar aquesta capsa era encara no es coneixien aquestes dades oficials, que ja podem confirmar a hores d'ara que sí, Victòria absoluta de Florentino Pérez. També en esports, el GP d'Hongria, perquè fa motos, Márquez aconsegueix la victòria número 100. Els passatgers de l'Ondius tornen a casa seva i a Barcelona un mort en un altre tiroteig a la zona franca. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que de fet sempre expliquem i ho fem així, que això ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és tota la informació del dia, també amb aquest caràcter més generalista.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. L'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
6: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
7: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

0: Doncs va, de ple al contingut principal i a l'entrevista principal d'aquest programa d'avui, que passa justament per aquesta iniciativa que té, deixa-m'ho dir així, molta energia i molt de talent, en certa manera, perquè és un treball literari, periodístic, d'entrevista, que sobretot vol parlar, vol defensar la inclusió i la diversitat, en certa manera. L'impulsor de tot aquest projecte, plantant cara, és l'Álvaro Solà, que ens acompanya. Álvaro, com estàs?
1: Bé, encantat de ser aquí amb tu. De veritat, em fa molta il·lusió.
0: Gràcies. Tens una energia inesgotable, Álvaro.
1: Tinc TDA, que sóc imperatiu, la veritat. Això ja em va de sèrie.
0: Bé, independentment d'això, hem parlat per telèfon, ens hem enviat missatges. Només d'aquesta manera és on traspua aquesta energia de fer coses, de voler fer. I ara m'ho explicaves també, que no pares amunt i avall promocionant el llibre, que aquí parlarem. És a dir, tens molta energia, energia positiva.
1: Fem masses coses, vull dir, a vegades sí que he de descansar, t'ho vull dir. Els diumenges intento descansar, és veritat que al matí m'aixeco aviat, tinc la tendència a aixecar-me els diumenges aviat a buscar el diari.
0: Ja,
1: i a Vanguardia, per estar informat de les notícies, que m'agrada molt.
0: Molt bé. Escolta, m'ajuda'ns a conèixer una mica més l'inici de tot aquest projecte, plantant cara. El llibre, que ara en parlarem, que ve una mica arrel d'aquest projecte, és que, ho vull dir-ho perquè m'agrada molt, que és converses que transformen, històries que inspiren.
1: Sí, però això no és meu, eh? Aquest títol és de l'editorial, ho va ficar això, aquest segona part ho va ficar l'editorial amb consens amb mi, eh?
0: Molt bé.
1: Però és veritat que, bueno, tot va iniciar-se fa un any i mig, crec, calculo, amb una trucada que va fer el director. Jo ja col·laborava amb el director del diari Discapacitat, ja col·laborava, i se'm va córrer, doncs mira, al final volia fer, sempre he volgut escriure un llibre que es digués Plantant cara, precisament, i se'm va córrer fa un any i mig fent una trucada al director del diari Discapacitat, proposant-li, ell encantadíssim, ell va ser el primer que va creure. Després vaig trucar a l'Isaac Padrós, que és un diputat del Parlament de Catalunya que és invident, sec, i li va agradar la idea, i el seu assessor, bueno, el seu assistent personal, li va agradar la idea. Llavors vaig començar a entrevistar-lo a ell, i em va agradar molt la idea, i tal, i això s'ha omplert de, no sé, 300 entrevistes en un any i mig.
0: Ostres!
1: 60, no sé quantes publicades ja, és veritat, i amb el llibre. I, bueno, avui l'última, precisament, del conseller d'Empresa i Treball, del meu conseller, que treballo al Departament d'Empresa i Treball. I la setmana que ve la rectora, crec, de la Universitat Pompeu Fabra, que la setmana publico una, diferent, i puc triar, ara ja puc triar. I he entrevistat gent de tots els sectors, entre ells els 6 expresidents de Catalunya, el president del Parlament, l'alcalde de Barcelona, l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Girona, més alcaldes de la zona.
0: Vaja.
1: Bueno, al final, ministres, 3 ministres. Sí, sí, així.
0: Ho dius així com molt fàcil?
1: Ferran Adrià, Juan Carlos Unzué, Mònica Terribas, Mario Serra, bueno, te podria dir-te una
0: entre
1: llista
0: d'altres,
1: completa,
0: eh?
1: Entre altres, sí, sí.
0: Escolta'm, això, que ara ho expliques així com si fos tot molt fàcil.
1: Sí, en un
0: nosaltres que més o menys coneixem el format i el que és entrevistar.
1: I a més escrites i online, vull dir, les envio per correu i la persona quan vol me les respon i m'adjunta les fotos seves.
0: Aquí hi ha una feinada, Álvaro.
1: Sí, una feinada, cuidado. Sí, sí, i després el llibre que també t'explicaré, que ja està el seu, però sí, sí.
0: Clar, clar, i tot va començar això, amb l'interès d'escriure el diari.
1: Amb l'interès d'escriure, sí, l'interès de fer algo diferent, perquè sempre he pensat que les persones parlem des de la discapacitat, des de la llunyania, es parlen missatges dels mitjans, es parlen de llunyania,
0: sí.
1: I apropar també, és veritat, la gent a la discapacitat, que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat. Al final la discapacitat no deixa ser la mateixa societat.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, he entrevistat tota aquesta gent, llavors, bueno, al final tinc moltes aficions que estic, que és la discapacitat, moltes reflexions, i al final també humanitzo la política, és una de les
0: clar,
1: coses
0: clar,
1: que intento
0: fer. Clar, s'ha de dir que sí, sobretot la discapacitat, sempre hi orbita, sempre hi és present, però és cert que no és el protagonista absolut de les teves converses, per això.
1: No,
0: perquè dona peu a parlar inclús de la vida, de situacions.
1: Sí, de la vida, evidentment, sí, hi ha gent de la vida, perquè Mario Serra em va explicar, per exemple, que se li va morir un fill amb això, una malaltia de polio, una aquesta, sí. Juan Carlos Unzué, que em va impressionar la seva entrevista. T'ho puc dir, que a mi em va impressionar una frase que és la seva entrevista, que diu que les ajudes de l'ELA han d'arribar quan abans, perquè cap persona volem viure tingui que morir.
0: Clar.
1: Doncs això, a mi em pensava, gent com l'Ale Roca, que et miro moltíssim, bueno, hi ha moltíssim, i és veritat el que deia, els polítics no només ha estat omplir el meu qüestionari que els envio, que està molt bé, però molt s'he parlat, així, per exemple, el president Illa ens va rebre a mà, bueno, a la família, al Parlament, el president del Parlament també ens va rebre al Parlament.
0: Buah.
1: Amb el president Montilla ha fet un videopodcast amb ell, també em porto molt bé amb la seva cap de comunicació i disposada a tot. amb el president Torra, és veritat que alguna col·laboració hi fa, i amb el president Puigdemont sí que he parlat, sí, per missatge em va enviar una carta l'altre dia, o sigui, amb tots he parlat d'alguna manera, i l'alcalde de Barcelona m'envia un correu, el Mac, és veritat que te puc dir, el rei d'Espanya em va dir que no, també vaig escriure el rei d'Espanya, he escrit al Macron, tinc una carta final, sí? Pel Macron, tinc una carta, bueno, pel Meloni, tinc una carta de Meloni, tinc una carta de la von der Leyen, etcètera.
0: I ho fas per correu? Tan fàcil com t'interessa entrevistar algú?
1: Sí, m'interessa algú. Bueno, és veritat que tinc contactes, és veritat, va, però bueno, a través de contactes tinc contactes, però és veritat, però la majoria per correu, vull dir, en caps de gabinet, caps de protocol. Ara, per exemple, aquest mes estic fent un màster de protocol amb la presentació del llibre.
0: Ostres!
1: Perquè al final és...
0: Clar, és a dir, totes aquestes entrevistes que les estan transcrites i publicades en aquest diari de la discapacitat, només per aquest mitjà o també
1: no,
0: abans
1: per
0: del llibre
1: mitjà.
0: És publicat en altres llocs?
1: No, només el mitjà. És a dir, moltes de les entrevistes que surten al llibre estan publicades al diari de discapacitat.
0: Diari. Val,
1: però
0: val.
1: Hi ha algunes, que no, per exemple, la ma mare, que és l'última que surt, el president Torra és l'únic president que no l'he publicat encara, però surt al llibre,
0: vale.
1: Que això dona una exclusiva. I no sé, hi ha més gent d'aquesta que surt al llibre que no ha estat publicada, però hi ha molta gent que sí que surt al llibre, però és veritat que les introduccions que fa el diari Discapacitat són molt diferents que les que surten al llibre que l'entrevista.
0: Així doncs, aquest plantar en cara és això, és la causa, l'efecte causa d'aquestes entrevistes. Des d'un principi, però tenies clar que això acabaria amb un llibre, no?
1: Bueno,
0: amb
1: un llibre, no? Hauria de fer més llibres, perquè és veritat que he deixat molta gent fora. He triat 51 de tots els sectors de la societat, gairebé paritari, i al final he deixat moltíssima gent fora, vull dir.
0: Molt bé.
1: I en ministres he deixat fora, per exemple, no sé, al final, gent com el Josep Cunit, que és un crac, o la Carme Roscadella, bueno, al final he deixat moltíssima gent fora, clar.
0: De fet, és un llibre que una mica va passant entre la literatura, el periodisme, el format entrevista, que és molt concret.
1: Clar.
0: Una mica vas tocant tots aquests casos.
1: Clar, la primera pensa que és una noia que fa molta il·lusió, i t'ho puc dir, que té 23 anys, que és integradora social de la Federació Catalana de Síndrome de Down. Per exemple, i és veritat que el pròleg me l'ha fet un escriptor també amb discapacitat, amb síndrome de Down, que es diu Andy Trias, que és un crac, i me l'ha fet, i com a homenatge a ell, per la primera, la Laia Castro, aquesta noia de 23 anys, després el segon és Juan Carlos Unzue, segon capítol ja directament perquè toqui la fibra així la del conte, i la tercera, qui és la tercera? Me'n recordava, i la tercera és, crec que el Caminando con Bruno, que és un adolescent, nen, no sé si adolescent ara, que té paràlisi cerebral o així, que va en caia rodes, que és molt del Barça, i sa mare. Però això va ir transitant així.
0: Ostres, jo el que he anat veient amb el llibre, doncs, no? Sobretot, ja torno a dir, la diversitat, evidentment, que és el pal de paller de les històries, surten gairebé totes les converses, per no dir en totes, però que no és el tema, és a dir...
1: No, evidentment, però evidentment parteix de la discapacitat, perquè
0: sí,
1: jo t'acabo preguntant què
0: és
1: per la discapacitat i tal. Però, evidentment, parla del tercer sector, també, que per mi el llibre és un homenatge a tota aquella gent que cada dia treballa dins del tercer sector, que és molt important a Catalunya.
0: Sí.
1: O gent, per exemple, no sé, al final, temes de política també hi parlem, temes, bueno, al final, d'experiències de la vida de la gent, de com veu el món de la societat, com veu que s'ha de canviar, com veu la joventut, bueno, molts temes, sí.
0: Jo m'hi he apuntat, si estàs d'acord o no, si m'ho dius, Álvaro, empatia, justícia social, compromís, solidaritat, i sobretot crec que es ben entengui, aquesta paraula, que és esperança.
1: Sí, esperança,
0: però ben entesa,
1: sí.
0: No com allò, com sinó de dir... Ostres, que no hi ha límits, que a vegades els límits són autoimposats i que ningú ens ha de marcar cap tipus de límit.
1: Clar, això precisament l'esperança. A mi gent veure com Juan Carlos Unzue, que, puc dir, el tio està patint les conseqüències de l'AL i tot això, a la seva pròpia salut, i que digui aquestes coses, que incomoda la seva entrevista,
0: vull dir,
1: la societat incomoda. Sí. Però que digui això, dona esperança al final, gent com aquesta.
0: Sí.
1: O ho liguem com a Les Roca, o tanta gent.
0: És que, de fet, inclús a vegades, Álvaro, hi ha com un tabú a parlar d'això, sí o no?
1: Sí,
0: inclús
1: sí.
0: Amb la nominació. No, discapacitat, no. Diversitat funcional. No, diversitat funcional, no. No sé què. No, en això, no. No, inclús a vegades la societat
1: ho veig.
0: Ostres, és collonut, això.
1: Sí, és veritat que jo dono gràcies, perquè al final el que diu ma mare m'ho diu moltes vegades, Álvaro, tu tens la sort que tothom t'ha dit que sí, és a dir, molta gent me podria dir que no, com ha dit el Pedro Sánchez, el rei d'Espanya, vale? Però és veritat, tinc la sort que tothom m'ha dit que sí. Pues això... Bueno, pues me n'alegro que em diguin que sí, és a dir, jo no tinc la culpa de dir que sí, és veritat que he caigut bé, pues sí, però és veritat que és molta feina, el que tu dius. Darrere hi ha molta feina, un any i mig tot això, bueno, un any i mig, sí, el maig va fer un any, no, per allà.
0: Clar.
1: Clar, llavors, És molta feina, sí,
0: però,
1: sí.
0: Escolta'm, deies que tens com a 300 entrevistes, sí, o més, de 300 entrevistes fetes en un any i mig, Álvaro.
1: Sí, sí, en un any i mig.
0: És una burrada, això.
1: És una burrada, sí, sí. Bueno, vull dir, he tingut problemes per seleccionar... Encara tinc problemes per seleccionar quina publico cada setmana. Perquè, clar, intento que no... Són dos, un home, faig una setmana un home, la següent setmana un altre home, la següent setmana una altra dona, la següent setmana una altra dona.
0: Sí.
1: Intento que no es dediquin al mateix cap dels quatre.
0: Val.
1: I això ho fa més difícil encara. Llavors, aquesta setmana, per exemple, avui el conseller d'Empresa i Treball, la setmana que ve la rectora la UB, bueno, la Pompeu Fabra, perdó, i la setmana següent no sé quina dona, encara si la Carme Ruscadella o encara no sé
0: val,
1: quina.
0: Val, val. Sí,
1: clar,
0: sí.
1: Estic pensant quina, clar, perquè no vull publicar cap que surti al llibre encara.
0: Da, clar.
1: Llavors...
0: Sí, sí, sí, sí. I de fet, les entrevistes les fas també per correu, passes les preguntes, passen, o la fas... telefònicament?
1: No, no, tot és per correu.
0: Tot és per correu.
1: Tot és per correu. Tot és per correu, m'acontesten per correu, m'ajunten fotos, menys el president Mas, que el president Mas me la va enviar a la seva cap d'oficina per WhatsApp, per àudios, i la vaig tenir que transcriure.
0: Va, que això t'ha portat molta feina, eh?
1: Sí, però bueno, hi ha programes que t'ho fan.
0: Sí, també és veritat, avui en dia és un palet més
1: fàcil. I la Ruth Gumbau, que també és periodista, també me la va enviar per àudios de WhatsApp.
0: Clar, clar.
1: Però els demés, hi ha alguna així per vídeo... Però, bueno, després m'ha enviat en escrites. Però la majoria escrites online, eh?
0: I aquest interès periodístic, d'on t'ha sortit?
1: Bueno, fa molts anys que sí, que els diaris. Al final fa molts anys que he tingut columnes d'opinió, però encara tinc algú que ha cert temps al diari de Tarragona. És veritat, i, bueno, al final faig molta cosa. Fa molts anys que sí, que articles. El 2013, el primer article, va assumir-ho, vaig fer una carta al rei Joan Carles, queixant-me de que matava l'Efans i de la Corina, que puc dir, i la primera carta que va escriure en un diari.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, una carta que vaig fer un diari sobre el rei, una carta, un article, una carta al director, llavors.
0: Sí, sí,
1: llavors
0: sí.
1: Vaig passar totes les etapes de sortir a molts diaris, bueno, al final...
0: Val, val. Va, així doncs aquest interès sempre hi ha estat.
1: Sí, sí, la primera, sí, sí.
0: No? Suposo que ganes d'explicar, de reivindicar, que això sempre hi és, torno a dir.
1: Sempre.
0: Però sobretot és el que et veig jo, que tens moltes ganes d'explicar moltes coses.
1: Sí, bueno, tinc moltes experiències. Al final, amb les entrevistes encara tinc més experiència. Vull dir, fent el llibre, evidentment, moltes. I és veritat, em sap molt greu deixar tanta gent fora. Això és un dels hàndicaps que tinc, que ma mare li dic que ara l'amenaço en fer un altre llibre. I em diu, ara espérate dos o tres anys. I l'editorial també m'ho diu.
0: Però clar, amb aquesta quantitat d'entrevistes ja fetes, clar, és que ho podria publicar d'un darrere l'altre.
1: Clar, són 51, podria fer 4 llibres.
0: Imagina't.
1: O més, perquè encara hi ha gent que m'està contestant les entrevistes, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Encara tinc cada, les 300 que ja s'ha fet llegir més gent aquí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pensis, l'altre dia vaig rebre una, per exemple, del tinent d'alcalde de discapacitat de l'Ajuntament de Lleida. I l'alcaldessa, per exemple, l'alcaldessa Sabadell també me l'està contestant.
0: Molt bé.
1: Al final...
0: I per què aquest interès per la política, la vora?
1: Perquè m'agrada molt la política. Al final tinc bona relació, és veritat, amb els 6 expresidents, doncs, bueno, sí, tinc relació amb el president del Parlament. El president del Parlament és una de les coses que més m'agrada, que té un fill amb autisme, amb TDAH i superdotat, i diu que és brillant, el Bernat, i m'agrada molt que vingui a la meva presentació, això ho parlarem, però al final els presidents... Doncs jo sempre dic que els polítics són, no són superherois, no són extraterrestres. Són persones igual que tu i jo, que anem al col·le, anem a l'escola, i portem el nen al col·le, el que sigui, saps?
0: Sí, sí,
1: llavors,
0: sí.
1: Humanitzar la política, doncs sí, i al final que recapacitin, també és una manera que recapacitin sobre la discapacitat.
0: Sí, sí. Els que poden fer alguna cosa, no? Els que poden intentar
1: que
0: canviar
1: fer, clar,
0: algunes coses són els polítics. Eh?
1: Clar, però jo, veritat, quan dic que he entrevistat en un any els 6 expresidents de Catalunya, la gent se'm queda mirant dient, el Puigdemont també? I dic, sí, sí, el Puigdemont també. De fet, l'altre dia em va enviar una carta que em va dir que era un plaer haver estat... Bueno, que és un plaer haver-lo entrevistat, que és un plaer que sortia el meu llibre i tal. I, de fet, ha comprat un llibre i hi ha una diputada que li ha de portar el seu llibre signat.
0: Fantàstic.
1: I tal, i al final em porto bé amb l'entorn, per exemple, amb el Mònica Sares, amb l'alcalde del Vendrell, amb el Kenneth, sí que em porto molt bé.
0: Molt bé.
1: Un tros de pa, el Kenneth. Sí. I no pot venir a la meva presentació perquè ha ficat un ple a la mateixa hora.
0: És possible.
1: Saps? Això m'ho va dir. L'altre dia em vaig rebre el Vendrell un correu de l'Ajuntament que no podia venir perquè tenia plenari a la mateixa hora.
0: I la tria dels llibres, aquest plan tan car, en el llibre, en la publicació, aquestes 51 converses, 51 entrevistes, com ha estat la tria? Clar, és que...
1: Si ja
0: es costa publicar cada setmana...
1: Hi hem de tots els sectors de la societat, és el que et dic. Al final, jo sempre dic que la discapacitat la fa la inclusió la fa tothom i la discapacitat afecta a tothom. Siguis polític, siguis empresari, siguis, no sé, al final el papa a Roma, saps? Llavors intento al final de tots representar tota la societat. És veritat, gent, per exemple, musulmana, que és una psicòloga que té praia cerebral, que és de Reus. Intento que hi hagi una persona transsexual que fa teatre, bueno, al final intento tots músics, també com la de Maris Gilabert, wow, l'estimo moltíssim. Bueno, al final periodistes també, la Mònica Terribas, que té un marit tetraplègic i un fill amb síndrome de Down. Bueno, hi ha tanta gent d'aquesta.
0: Sí, sí, sí. El llibre...
1: Ferrer Adrià.
0: Sí. Bueno, justament. El llibre es presenta oficialment el 29 de juny, el dia de Sant Pere.
1: Sí, així és, el resto venen, que em pertenen, però... I el teu sant.
0: I el meu sant, correcte. Sí que és veritat que és festiu a Reus. Es presenta el 29 de juny a Tarragona.
1: A les 6 de tarda, Col·legi d'Advocats.
0: Molt bé, perquè tu ets de Tarragona, eh?
1: Soc de Tarragona, sí, sí. Al final, bueno, amb les 6... I, bueno, t'ho puc explicar. Me fa molta il·lusió perquè així no m'agrada massa exclusives, però, bueno, al principi hi ha una noia que fa molta il·lusió, que és aquesta, la primera protagonista del llibre, que té 23 anys, que m'ha obsequiat amb tocar la flauta per primer... Bueno, tocar la flauta de Cant dels Ocells. Comencem així. Després hi ha el cap de l'editorial, l'editorial farà un minidiscurset, després hi ha el discurset del conseller d'Esports de Dignitat, que és de Tarragona, el Bertín Álvarez, després hi ha el discurset del president del Parlament, després hi ha el vídeo del director de l'Ari Discapacitat, perquè no pot venir perquè té una boda fora i ha fet un vídeo.
0: Vaja.
1: Després hi ha un diàleg entre el periodista, que és sec, que és de Tarragona Ràdio, i jo. Després hi ha la Misti, que és una noia que és de Pallaresos, que surt a Eufòria i que cantarà una cançó. I després hi ha un discurset meu per donar les gràcies i tal, i després la signatura de llibres i el pica-pica.
0: Ah,
1: sí, llavors, és una presentació no convencional, vull dir, és una presentació que és molt diferent a la resta, perquè hi ha les actuacions musicals i tal.
0: Clar, sí, final... home. Molt bé, però al cap i a la fi presentació serà sí, el punt de sortida sí, oficial del llibre.
1: Sí,
0: oficial. A partir d'aquí tocarà, suposo que, no, promocionar-lo, com estàs fent ara,
1: promocionar-lo,
0: presentar-lo en altres espais.
1: Això és el que intento, no sé, per exemple, puc agrair-ho, per exemple, una de les coses que fa és que, clar, entrevisto molta gent de molts territoris. I entre altres coses, per exemple, vaig entrevistar el subdelegat del govern espanyol a Girona. I ell em va enviar un missatge dient-me, si vols presentar-ho a Girona, t'obrim les portes de la subdelegació. I ja li dic a ma mare, venim cap aquí, em diu, espérate, perquè tu el punto de partida és Tarragona, que és on tens tu gente.
0: Clar.
1: Després veurem a veure què fem.
0: Proximitat, primer proximitat.
1: Clar, primer
0: home, l'Andrec també podries venir, arribats al cas.
1: Clar.
0: Ja mourem fils perquè tinguis un bon espai aquí per fer-ho, eh?
1: Clar, bueno, intento, al final és veritat que surt molta gent, hi ha gent de Girona, gent de Barcelona, hi ha gent de, no sé, al final hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Hi ha gent de, fins i tot hi ha un holandès a la meva presentació.
0: Ostres.
1: Que és el Víctor Coopers. Uh-huh. És un psicòleg d'aquests, sí, que és de Camprodon, però és holandès de naixement, vull dir. I una musulmana, o sigui...
0: Que bé. Estàs, Álvaro.
1: I una madrilenya, que és ma mare, també, és veritat.
0: La nombra és molt, la ta mare, eh?
1: Sí.
0: És important, eh? Crec.
1: Sí, però al final, la última entrevista, per això, i a més el seu títol, t'ho puc dir, el seu títol del seu capítol és la mare que va plantar cara abans que jo.
0: Ostres, és veritat, sí, clar, és veritat. Sí,
1: sí, sí, no et donaré detalls perquè no vull que s'enteri,
0: no.
1: Però això, la seva entesa, això. Després que m'hagi fet el pròleg de Glandi, Glandi és un tio, no ve la meva presentació perquè no pot, però val molt la pena, és un tio que té una discapacitat, que ha plantat cara tota la vida, que ha escrit dos o tres llibres, que el tio fa molta feina i tal, i llavors
0: de
1: inclusió i tal, llavors me l'hagi fet i tal. Seu pare va crear la Federació Catalana de Síndrome de Down. Llavors,
0: al final, és... Doncs, Álvaro, no podem fer res més que recomanar aquest llibre quan estigui ja publicat, que suposo que el podem trobar per canals habituals.
1: Amazon, tal, sí, sí, suposo que el podeu trobar per Amazon, per llibreries que vulguin i tal. Sí,
0: a partir del 29
1: de juny,
0: sí, sí, que ja estarà plenament operatiu, i que la gent et segueixi el Diari de la Discapacitat, si busca ho trobaran.
1: Sí, sí, ja és capacitat plantar cara, sí, sí, Álvaro Solapé, tal, sí, sí, surto molts jocs.
0: Ho trobaran.
1: Vull dir, molts jocs en YouTube, surto molt.
0: Fantàstic.
1: També te feia el videopodcast, amb gent que no he pogut entrevistar en paper, que els entrevisto online. Per exemple, hi ha gent, per exemple, no sé, l'Àngel de Javi, que és un nen d'Astúries que té una malaltia immune, aquesta, que la seva mare està lluitant perquè portin el tractament a Espanya, pues això la vaig entrevistar, o el president Montilla, o una diputada d'Esquerra Republicana, o una persona, una psicòloga que tracta temes d'autisme, del suïcidi, bueno, tinc un vídeo podcast.
0: Si la gent busca Álvaro Solà...
1: Pérez, sí, sí.
0: Álvaro Solà, Pérez,
1: sí, sí,
0: trobaran
1: Pérez
0: tot aquest contingut,
1: sí,
0: i totes,
1: sí,
0: aquestes,
1: sí,
0: entrades que
1: sí,
0: ara
1: del Diari Discapacitat, de mitjans, sí, articles, bueno, fent coses.
0: Doncs Álvaro, un plaer, de veritat. I a més,
1: igualment,
0: deixem com contagir d'aquesta energia, sí, i ganes de fer coses, que ens la portarem cap aquí,
1: sí,
0: i la utilitzarem també en aquest benefici i amb aquesta creativitat que tens al damunt, que no te l'acabaràs mai, cosa que et dono l'enhorabona i potencia-la sempre que puguis.
1: No,
0: un plaer conversar amb tu.
1: Igualment.
0: Ens retrobem ben aviat, de veritat.
1: I quan tu vulguis, ja ho saps.
0: Gràcies per
1: venir. Tenia Tarragona aquí, és un moment.
0: Ara per l'autopista, si no passaràs la P7, és un moment. Gràcies, de veritat, Álvaro.
1: A tu, un plaer.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallent. We'll be right back. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va. Et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si a la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i, i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no? O quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots,
0: sí.
1: Què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On et queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí.
0: No? Tots teníem a casa els àlbums... Clar. O inclús l'arxiu que el tenim aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no sé qui gestiona el núvol, no? Qui organitza i arxiva el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos de la cultura popular, per exemple, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70. Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com, fem la fotografia i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell qui diu.
1: Completament, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumem a parlar molt, que és el tema de les xarxes. Que, de fet, la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed, un post normal a Instagram, per exemple. Penja stories, que els stories són 24 hores. Si no els guardes, vull dir...
0: Clar, és veritat.
1: El temps
0: d'exposició... De visualització...
1: Correcte. Per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al feed, perquè penso, mira, si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent... Com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no ho sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia, però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografies una mica com consumim avui en dia, no?, contingut.
1: Sí.
0: Fem fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt, i...
1: Completament,
0: ja està.
1: Sí, costa molt trobar un lloc on diguis... Els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara, és que em fa la sensació que no hi ha cap lloc on això es guardi.
0: No, clar. No sé si l'arxiu... Mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram, tu la poses en el teu telèfon, però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí.
0: Què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins X temps, no tinc ni idea d'això. Però clar, al final el que m'hi referís que tothom fa la foto del 3 de 10... però no... I la colla segurament tindrà la foto del 3 de 10
0: segur.
1: I hi haurà allò que tindrà, però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir saps què vull dir?
0: Sí.
1: En quin arxiu està tots els fets històrics que s'han fet a... Perquè tothom ho té.
0: No, clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... Ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai... Però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exactament.
0: No?
1: Sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: Clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, estic parlant que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Potser fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent no té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí.
1: Les coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està guardat. Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert. I a més, a què deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí. A vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disut d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí.
0: I tu has de redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí.
0: Però és un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar,
1: ja està.
0: I no saps.
1: Sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis de gent que havia denunciat, que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, fer una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí. I a més, hi ha com molta llegenda sobre això, s'ha de dir, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és en espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària. No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'explica l'únic que em va quedar com bastant gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també, això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci, És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
1: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada que hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho, i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí, sí. I les borro totes després, també. Bueno. És d'aquella que em fas 20.
0: També quan ja queda espai a Google Fotos, et toca borrar-ho. Això també és passar a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no? En principi?
1: Perfecte,
0: sí. Renovem en directe?
1: Renovem. Doncs, no ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: Bueno, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: ens
0: bé.
1: Ens veiem.
0: Adéu-siau.
2: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1. Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. Lleó XIV oferirà en una estona un discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que ho faci un pontífex i caldrà veure si el també cap de l'Estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha pogut reunir aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també s'espera que mantingui una trobada amb víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Catòlica. I Barcelona es prepara de fet per l'arribada del Papa demà, i això ja es nota en diverses afectacions en la mobilitat i també un increment de les mesures de seguretat. De fet, en les zones d'alta afectació es recomana fer teletreball. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts clau, com són els entorns de la catedral i també de l'Estadi Olímpic Lluís Companys. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estenarà a biblioteques municipals d'arreu del país. Avui la plantilla decidirà en assemblea fins on està disposada a arribar, i d'això n'ha parlat avui a la xarxa l'Irene Lameiro, que és bibliotecària i també delegada sindical de la CGT.
4: A la ciutat de Barcelona, les biblioteques que pertanyen al Consorci de Biblioteques de Barcelona, estàvem en un moment d'adhesió al nou conveni de l'Ajuntament. Però ara ja podem parlar de que ens quedem en una situació, tota la plantilla, d'incertesa jurídica, perquè aquest divendres 5 de juny, l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg, tancar la negociació en contra del que està demanant la ciutadania, la plantilla, els grups polítics. Tanquen el diàleg, donen la negociació com a fallida i ens quedem fora de conveni.
3: El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. I en mobilitat, un accident a l'AB30 Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla a hores d'ara un carril i provoca lentitud. També una avaria a l'A2 a Vilassana, deixa un altre carril tallat, direcció Barcelona, i finalment una segona avaria, en aquest cas a l'AB10 a Santa Coloma de Gramenet, també deixa un altre carril tallat en aquest punt. I a banda, avui Rodalies recupera progressivament el seu servei ferroviari un cop acabades les obres als túnels entre Sitges i Garraf. Es estableixen, per tant, les circulacions de l'R2 Sud, els regionals del Sud i l'R15, una setmana abans del previst. Tot i això, els autobusos del Pla Alternatiu per Carretera es mantenen durant el dia d'avui per tal de facilitar la mobilitat dels usuaris. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: 4 minuts que passem de les 10, tornem de l'actualització amb les notícies de la xarxa de comunicació local i que ens porta ja cap a la segona part de programa, segona part de Calaixera. Avui que ja hem començat setmana, mica a mica anem agafant el ritme. Avui és dilluns, 8 de juny, programa número 3986. I després d'aquesta primera part informativa, doncs això, encara més contingut i moltes més coses. Cada dilluns reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és el que farem ara mateix. És una mica conèixer les iniciatives, la feina que es fa i tot allò que ens venen a explicar des de centres educatius, escoles, instituts, associacions, entitats. I en el cas d'avui, coneixerem una iniciativa que és molt, molt, molt xula i que vol implicar els alumnes a la presa de decisions polítiques. És un consell d'infants. És la primera vegada que es fa aquí al Vendrell i ens ho vindran a explicar des d'una part de participació d'aquest projecte des de l'escola Àngel Guimerà. Començarem per aquí. I després, en aquesta setmana que tot just comença avui, la Setmana Internacional dels Arxius, parlarem des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, a la Nati Castejón, que ens va parlar de dues activitats, bé, de presentacions de llibres, i que donen a entendre aquesta importància dels arxius en aquesta pròpia setmana. En parlarem. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última hora amb secció habitual cada setmana i amb la secció de cuina amb en Salvador Rovira i esperem que participació i trucades com és habitual. Doncs va, seguim, continuem. Segona part de programa. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa únic de tots.

0: doncs va, de plen tot aquest contingut que ja hem anat anunciant i que, de fet, ja coneixeu, els dilluns, cada començament de setmana, el que fem és això, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, aquest és el seu títol, però és aquesta oportunitat setmanal i habitual de conèixer tota aquella feinada, i sempre ho diem, tot allò que s'hi fa des de centres educatius, sobretot, o bé des de tota la comunitat educativa en diferents àmbits i sempre sota el paraigua del Pla Educatiu d'Entorn. Avui, de fet, ens torna a visitar una escola, en aquest cas l'escola Àngel Guimerà, amb un fet, jo penso que és fantàstic. No sé si mai n'hem parlat en aquest espai, però crec que és una eina molt, molt, molt, molt xula i, a més, si ens l'expliquen els alumnes o una part dels alumnes que participen, encara més. Doncs això, com dèiem, parlem de l'escola Àngel Guimerà i, de fet, ens acompanya, per una banda, la seva directora, la seva responsable, l'Elisabet Claver. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Recte final de curs, ja.
1: Ai, sí, ja estem ja desitjant. Això s'està fent una mica llarg.
0: Sí? Un curs intens.
1: Molt complicat.
0: Reivindicat. No entrarem, o podíem entrar, no ho sé, però mira, sempre que fem aquest espai, jo crec que sempre hi ha un momentet per fer aquesta reivindicació, o almenys jo personalment, jo des de Pere Sallent, aquest suport i aquest recolzament cap a la comunitat educativa, cap als mestres, cap als docents, i que esteu justament reclamant un ofici i una feina. És a dir, no és la intenció d'aquest espai, sí, aquest punt de reivindicació, però tampoc no podem anar més enllà. Un dia sí que podem fer-ho, si de cas. En altres converses sortia aquesta intenció potser de fer una trobada de responsables d'escoles, de directius...
1: És la tercera vegada que m'ho dius. A veure si surt.
0: Al final ho haurem de fer, M'heu d'apretar vosaltres. M'heu d'apretar vosaltres i ho farem, Realment ho farem. Sí que cal fer-ho. I mira, també jo penso, la millor manera de reivindicar aquesta tasca, aquesta vocació que teniu els docents, és justament amb feines com aquesta. I, en certa manera, també amb aquest ull posat una mica a la gestió pública, de tot plegat, perquè ja hem dit que, no sé si ho hem dit encara, però avui parlem del Consell d'Infants. Per això no està sola, també ens acompanya una representació d'aquests alumnes que ara els presentarem, però també ens acompanya, amb aquesta representació pública, política, si podem dir-ho així, però ens cau molt bé, així que no cap problema, la Mariona Figueres, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt ben acompanyada, així que molt contenta.
0: Fantàstic. Aquest Consell d'Infants, doncs, recau en la Regidoria de Participació Ciutadana?
2: No, recau en Infància i Joventut,
0: del
2: qual també soc
0: regidora. També ho ets, d'acord. Sí. Clar, tu fas això, joventut...
2: Porto entitats esportives, Participació Ciutadana, festes... No.
0: Almenys hi ha alguna que portes, sí. Una altra que no portes.
2: I cultura popular.
0: I cultura, sí, aquesta, fantàstic. Doncs bé, amb aquesta representació...
2: Sí,
0: i perquè és una eina excel·lent, i de fet, ara que hem de desenvolupar tot això, alumnes que ja van participar en el darrer ple municipal,
2: Sí, de fet, l'últim ple vam gaudir d'aquesta visita, justament coincidia amb un dels dies que ells feien aquesta sessió de treball, que sempre és un dilluns, i justament ja encarant aquest també final de curs, també final del primer any del Consell d'Infants, que avui mateix doncs tindrem l'últim ple, avui dilluns dia 8, tenim l'últim ple aquesta tarda, així que bé, amb ganes de que aquesta tarda ens posin a prova i veure els resultats.
0: Perquè això, la pregunta bàsica, què és el Consell d'Infants? En què consisteix?
2: Bueno, el Consell d'Infants al final és una gran eina que tenim ara mateix sobre la taula per poder escoltar, no?, per escoltar els nostres infants, la canalla del Vendrell, sobretot, i al final és que ells ens diguin com veuen el seu municipi, no? El seu poble, i també que ens puguin ajudar a fer propostes, que puguem tirar endavant projectes amb el seu punt de vista, i que així doncs puguem fer també un municipi a la seva mida, i a més si ells han participat en alguns dels projectes importants del municipi, doncs segurament també s'ho estimaran i ho cuidaran més, no? Llavors, és una gran eina que ens ajuda en diferents sentits.
0: Val. Així doncs, les seves propostes, les seves mocions, es tindran en compte, doncs,
2: Sí, sí, sí, i tant. De fet, vam començar això amb el ple el mes de novembre, donant la benvinguda, ja van sortir diferents temes dels quals es tira la corda, anar parlant, les seves preocupacions també, no?, d'ells quins temes creien que eren els més importants. També aquest primer any vam fer un encàrrec de com veien el municipi, ara mateix, amb aquest, bueno, aprofitant això, el primer any de Consell d'Infants, d'aquesta eina, doncs més que un encàrrec concret, doncs tenien aquest encàrrec de, digueu, com veieu el Vendrell, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, sí que durant tot el curs ens hem anat centrant en diferents temes ja més específics, han pogut tenir també visita en aquestes trobades, doncs, per exemple, de l'alcalde, evidentment, uh-huh. Després també hi ha anat la regidora Núria Rovira, per exemple, per parlar tema de parcs, jardins, no? Hem pogut anar vinculant també a diferents regidors que els han acompanyat, els han pogut fer preguntes i al revés, no? Nosaltres hem pogut recollir també diferents propostes o mm-hmm. punts de vista que et fan també doncs, replantejar-te projectes o maneres de fer.
0: Bé. Sí, sí, la seva mirada, mm-hmm. la mirada del futur, però a més també els serveix com a eina per conèixer com funciona un òrgan públic,
2: exacte.
0: Aquest òrgan que és de la màxima proximitat, com és el propi Ajuntament, i també es permet, no?, conèixer com és una mica aquest joc polític, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: I òrgan de gestió.
2: Aquest ens ajuda, no?, també en educar en democràcia, que
0: clar,
2: la gent,
0: clar,
2: doncs,
0: sí,
2: potser
0: sí, sí,
2: no
0: sí.
2: tots opinen igual, però tenen aquest punt de debat, treballen les propostes, arribem a un consens entre uh-huh. tots. Jo crec que és una eina molt bonica, així que molt contents d'aquest primer any que avui posem punt i final,
0: que
2: esperem que, bueno, en endavant, doncs,
0: sí, home, sí,
2: tinguem
0: aquests
2: moltes més
0: anys,
2: edicions.
0: Així, quan tornem a fer aquesta conversa, ja, aleshores sí, ja podria dir de manera assertiva que fa molts anys que fa aquest projecte.
2: Exacte.
0: Elisabet, a nivell escolar, clar, suposo que és la representació de l'Àngel Guimarà, però
2: sí.
0: també hi participen altres escoles.
2: En sí, participen totes les escoles del Vendrell.
0: Totes.
2: Sí, totes.
0: Amb quants alumnes per escola, ho sabem?
1: Sí, fem dos alumnes de sisè i dos alumnes de cinquè.
0: Val.
1: Perquè la idea és que el curs vinent els alumnes que estan a cinquè passen a sisè i triarem dos representants més de cinquè.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: I sempre tenim de cada escola quatre representants.
0: Molt bé, que per això tenim aquesta representació d'aquests quatre alumnes, dos de cinquè i dos de sisè. Mm-hmm. Fem una cosa, ara seguirem parlant, però penso que els hi podem escoltar la veu ja, no?
1: I tant.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Bon dia, nois, noies, com esteu?
3: Bé.
0: Esteu bé?
3: Bé.
0: Sí?
3: Bé.
0: Fem una cosa, fem una ronda de noms, us sembla o no?
3: Sí.
0: Sí, així des de casa sabran qui sou. Doncs va, m'és igual que comenci, m'és igual. Va.
1: Comença tu, vinga, presenta.
3: Jo em dic Naia.
0: La Naia, molt bé. Què més?
4: Jo em dic Emma.
0: Emma, benvinguda.
5: Jo, Quim.
0: Uh-huh.
5: I jo, Arnau.
0: Doncs bé, gràcies per venir, Em sembla que és pitjor un ple que un programa de ràdio, us ho dic ara. És a dir, si hi ha anat algun ple, no és res, no patiu. Gràcies. Ara parlem amb vosaltres, Això, tornem una mica a l'organització. Clar, això, el que dèiem ara amb la Mariona, fa que treballeu a classe, doncs justament el que no és un ajuntament, com és la gestió de l'ajuntament a nivell polític, què és un ple, per què serveix... Una mica, clar, tot comença per aquí, entenc, no, Elisabet?
1: Sí, quan van a tercer ja s'estudia el que és el ple i l'ajuntament, uh-huh. fan una visita a l'ajuntament, hi ha una activitat que es diu un ple a mida, i llavors aquí és on s'inicia aquest treball i després durant els cursos següents es va complementant diferents activitats.
0: Va, d'acord, és a dir, que ja és un tema recurrent i que ja es treballa...
1: No es treballa molt...
0: Però es va tocant.
1: Però es va tocant, sí.
0: Clar. Clar, suposo que vosaltres, nois, sí que sabeu el que és un ajuntament, suposo, no?
3: Sí.
0: Sabeu el que és un regidor, no?, més o menys.
3: Sí, sí,
0: sabeu
3: sí,
0: qui
3: també.
0: És l'alcalde, això sí, no?, alcalde sí, o alcaldessa, sí, sí. el que pertoqui, no? Però, clar, potser no sabríeu com funciona tot això, no? Com es fan les propostes, com es prenen les decisions, com són les votacions... Això sí que se us escapava una mica, no?
3: Sí.
0: Però ara ja una mica més fàcil, entenc.

0: treball, doncs podem anar fent aquestes visites i aquestes jornades de treball, però és més això, són dies de treball. Llavors tenim els dos plens com a tal, que era el de Constitució i ara el que acabem. Uh-huh. Llavors en aquest que acabem sí que sortiran les propostes que ells durant tot un any han anat treballant.
1: Val. És que és possible, i ara torno a parlar així, que potser no hauria de fer-ho això, perdoneu, jo treballo així, és igual. En el darrer ple hi havia un punt que havien exposat ells, no sé si no recordo malament.
0: No,
1: és possible, no?
0: No.
1: Però es va mencionar el Consell d'Infants en el darrer ple.
0: Perquè era això, coincidia amb una jornada de treball,
1: llavors
0: com hem treballat, i a més també els vam creure que els agradaria, no?, veure com funciona un ple i de més, llavors ens van acompanyar durant un punt, que a més va ser un punt molt bonic, que va ser el del nomenclàtor, amb el tema dels jardinets de Marta Mata i de més, llavors, va ser un punt bonic, perquè són d'aquests que no fem massa soroll, no?, els polítics, llavors, durant aquell punt, tant amb l'exposició com en la votació, doncs ens van poder acompanyar i van veure doncs aquest punt de com funciona un ple, no? I després ja doncs sí que vam sortir, els vam convidar a marxar, a seguir treballant en aquestes propostes que avui ens presentaran i que veurem, no?
1: Fantàstic. Per això comentava que sé que van ser-hi presents al darrer ple i que per això una mica parlava jo d'això, d'aquest contingut i d'aquesta presència en aquest ple. Fem una cosa, però va, anem al principi de tot. Ara us faré xerrar. No tingueu vergonya per xerrar, de veritat. A vegades costa trencar el gel, però a partir d'aquí després ja veureu que podem anar desenvolupant una mica les idees. Tot parteix amb aquesta pregunta que us fan, que és com veieu vosaltres el municipi. Si us faig ara jo aquesta pregunta, què em direu? Va, qui s'anima? Qui trenca una mica el gel? Va, qualsevol de vosaltres. Vinga, el Quim, no és? És el Quim. Vinga, Quim, va, que tot sapeu, deixeu pelante.
2: Doncs jo trobo bé perquè ja han començat a fer parcs i coses així i es veu bonic.
1: Val.
2: I és que no...
1: Bé, no? Valoració bé.
2: Sí.
1: No? Tu el veus bé, el Vendrell.
2: Sí, en general bé.
1: Que bé. Molt bé. No, totalment d'acord, eh? Va, qui més? Qui més? Va, qui s'anima més a dir...
0: Arnau, va, després n'hi ha ella.
1: Si voleu dir una cosa que no us agradi, podem dir-ho. Es pot dir bé, eh? És a dir, es pot dir bé, eh?
3: Coses que no
1: és per això, dic, ara, no, no perquè estigui aquí la Mariona, ara hem d'això, eh? No, eh? Va, qui més, va?
4: Doncs, pues... Depèn del que parlem, perquè, per exemple, amb el tema de neteja, a vegades estan els carrers bruts.
1: Val.
4: Però en altres coses sí que bastant bé.
1: Val. És un tema recurrent, eh? S'ha de dir, eh? El que és la neteja de carrers, la seguretat en general, etcètera, és un tema recurrent que passa en tots els municipis. No patiu, eh? És un fet recurrent. Bé, ben apuntat. Va, qui més? Va, les noies, va. Qualsevol de les dues, és igual.
3: Vinga, Naya, va.
4: No.
3: Està una mica nerviós.
1: Ja ho veig. Però si he trencat el gel, ja veieu que això no és res. Estem a casa, com aquell qui diu. No?
0: Vinga, va.
3: Emma. La Emma, vinga, Emma. Tu com veus el Vendrell?
5: Jo penso que, com ha dit l'Arnau, que hi ha carrers que estan bruts i parcs, i jo penso que està malament perquè una cosa bonica està tota bruta i ja no es veu tan bé.
1: Clar, és veritat, a vegades deslueix que certs espais... Però això també és culpa, no és allò, no és més net qui més neteja qui no embruta, en certa manera, eh? És evident que una cosa té relació directa amb l'altra, però també és important aquesta conscienciació general, no?, de que potser no hauríem d'embrutar tant, tots plegats, eh? No? No penseu o què? Sí. Que després potser sí que es podria netejar més o no, jo no ho sé, no entraré en això, eh? Però també una mica hi ha això, eh? Una mica de consciència col·lectiva, no?, d'aquests espais, però aquests espais són una mica de tots, no? Igual que l'Ajuntament també és una mica de tots, no? I les decisions són una mica de tots, també.
3: Això passa a l'escola, a nivell d'escola, exactament igual, és com un petit municipi, que moltes vegades els renyem perquè embruten.
1: Clar
3: que tenim neteja diària, però si no embrutéssim tant...
1: Clar, no costaria tant de netejar, no seria tan car...
3: És una mica responsabilitat de tots.
1: Clar, perquè si no una mica no entraríem en aquest bucle de que més embrutem, més farà falta netejar, llavors mai en tindríem prou, en certa manera. Bé... I a partir d'aquí, quan estàveu a classe, com veu començar a treballar tot això, suposo que ja van començar a néixer les propostes, no? Veu llançar propostes, vosaltres, per poder millorar el municipi, oi? Per on passen aquestes propostes? O de les propostes que veu dir, després ens centrarem a les que arribaran al ple, eh? Però a les que una mica veu anar parlant i veu anar proposant a classe, quines eren? Ho podeu saber? Us en recordeu?
2: Sí, doncs que hi ha escoles doncs que no es pot passar gaire bé perquè hi ha pàrquings o els cotxes

0: que hi ha molts cotxes a entrada, uh-huh. Llavors com que és una mica perillós, diguéssim.
1: Va, que hi ha molt de trànsit sempre, sí. A l'entrada i sortida de les hores del col·le. Val, bueno, és un bon tema també la regulació del trànsit, és veritat. A més, tothom ens agrada anar amb el cotxe als llocs i és una mica això. Bé, un bon tema. Què més? Va, qui més se'n recorda de més temes? Va.
0: Pues, doncs que el camp de futbol del Cruyff, d'allà del Tancat,
1: sí.
0: Pues, ara últimament sempre està tot... la gespa està aixecada i les tanques estan trencades.
1: Està fet molt bé.
0: I quasi que no s'hi pot jugar.
1: Val. Bé, és un bon tema.
2: Aprofitarem, ja ho direm. Ja arriba la reparació.
1: Molt bé. Ja la Mariona és això, responsable de les accions esportives. El Cruyff Court recau en l'Ajuntament també o la pròpia Fundació?
2: No, recau en l'Ajuntament.
1: Val, sí que la construcció és de la Fundació,
2: sí,
1: no?
2: Sí, es fa com un conveni en el moment de fer-lo, però després sí que el manteniment, a més, és una instal·lació municipal.
1: Val.
2: Doncs, bueno, doncs també aquests punts, no?, que ells durant tot el curs han anat traient temes, nosaltres prenem nota. Doncs millora de les instal·lacions esportives, evidentment, és un dels temes que sempre està també sobre la taula amb pistes a l'aire lliure, em refereixo ara, doncs aquesta ja en breu us podrem gaudir d'una gespa nova al Camp Martí.
1: Fantàstic, que bé, veus? Doncs mira, queda dit i explicat. Va, què més? No, més propostes de millora, Emma, sí?
3: Doncs també el que vam dir, que els Gullners volien més festes al Vendrell.
1: Més festes? Oi, oh, ja, n'hi ha moltes de festes ja, eh? Encara més. Quin tipus
2: parells.
1: De festes? Parells. Ah,
2: parells.
1: Clar, festa,
2: clar.
1: D'acord. Festes una mica adaptades a la vostra generació, per dir-ho així.
2: Es troben que estan en un punt una mica complicat en aquest sentit, no? Uh-huh. Quan tu portes un espectacle infantil, potser és massa infantil, per aquesta edat. I quan fas un concert, clar, la música que més els agrada és un DJ, i els DJs normalment acaben tocant al final
1: molt
2: del concert, que ja és tard per ells, no?
1: Clar.
2: Llavors, expliqueu sí, quina idea va sortir.
1: Exacte, expliqueu. Quin tipus de festa us agradaria a vosaltres?
2: Ho pots explicar?
3: Una festa que sigui per nens de 9 a 12 anys, perquè quasi totes les festes són o acaben molt tard o són per nens de més de 18 anys.
1: Va, d'acord, d'acord. I quin tipus de música? El pot petit? No? No, que faig broma, ja ho sé, ja. Quin tipus de música s'hauria de punxar en aquesta festa? Què us agrada a vosaltres? Va, algun nom aleatori. Qualsevol de cançó dels moments, no? Suposo. No? Qualsevol cançó d'ara, no? Entenc? Sí,
3: sí,
1: en català o en castellà, no?
3: Les dues.
1: Vale. Bad Bunny també?
2: Sí, també.
1: Ai, no.
2: Quina pregunta, Pere.
4: No es pot lluitar contra això.
2: Expliqueu en quina proposta hem treballat amb això. Vinga, expliqueu, va.
1: Vinga.
0: Que el dia de final de curs farem...
1: Sí?
0: Una festa per la nostra edat.
1: Molt bé. Amb música, com dèiem,
0: música
1: de DJ.
0: Sí.
1: Per ballar?
0: Per ballar,
1: sí,
0: i també
1: ballar,
0: per cantar,
1: eh?
0: I tot.
1: Està bé, fantàstic.
3: Karaoke.
1: Molt bé, està bé. Però clar, això fora de la pròpia escola, que està molt bé, també aplicar-ho, suposo que a l'agenda de festes que té el Vendrell...
2: Sí, home, aquesta s'aplica directament, eh? Vull dir, va ser una proposta que ells van fer de fer més concerts, va sortir la idea de fer una festa de final de curs, no? Donar que aquest any la programació... Les primaveres, per exemple, doncs ja estaven tancades, i va sortir aquesta idea de fer la festa final de curs.
1: Val.
2: Llavors, si no recordo malament, és el divendres 19 de juny,
4: sí.
2: A la plaça Nova, en principi, a la plaça Nova farem la festa final de curs, que ve donada pel Consell d'Infants, però serà oberta a totes les escoles i tothom que vulgui
1: veure. Jo pensava que es faria a l'escola, no sé per què, eh?
2: No,
1: es farà de manera oberta,
2: sí.
1: Plaça Nova, has dit.
2: Plaça Nova,
1: uau, que bé. Ostres, doncs mira... Un bon punt de trobada, allò de celebració d'aquest curs, al final d'aquest curs 2025-2026, eh? Que bé. Aleshores, això, al llarg d'aquestes propostes que han anat sortint i que no han anat treballant a classe, n'heu deixat algunes que es porten al ple, si no ho he entès malament, o com és això?
2: Que ens heu d'explicar al ple.
3: Sí, doncs,
0: doncs, propostes que vam fer, doncs...
2: No faran spoiler, eh?
1: Bueno, ja està, però en cada primícia, ens agraden les primícies aquí als mitjans.
0: Es vam preparar, com vam estar les reunions,
1: clar.
0: Doncs, pensant què proposar pel ple, del dia del ple, i doncs...
1: Val, que és aquesta tarda, és aquesta
0: sí,
1: tarda.
0: Sí, m'han sortit moltes idees.
1: Val, i quines arriben al ple, finalment? Te'n recordes?
0: No gaire. Potser algú...
1: Algú més se n'en recorda, més o menys, eh?
4: La Emma, tu te'n recordes, Emma?
1: Sent?
3: Pel ple que ve, no?
1: Sent?
3: Doncs el que vam fer és com vam, ens vam fer, per exemple, un era de el primer encàrrec que ens va ficar la Mariona.
1: Uh-huh.
3: Llavors, ho tenim que explicar al ple.
1: Val. I quantes, clar, això ho heu hagut de treballar, no? Ho presenten com si fos un...
2: Fan una trobada al mes.
1: Val.
2: Tenim un... Bueno, es va contractar una gent que va fer les dinamitzacions, no? Sempre són les mateixes persones.
1: Val.
2: I quan es van a escollir a les escoles, doncs vam anar, vam explicar què era. Doncs jo, per exemple, doncs he pogut viure tot aquest procés en primera persona i la veritat que ha sigut molt maco. Llavors, un cop al mes fan aquesta jornada de treball. Sí que aquest juny han fet dos per preparar aquest, el dia 1 que vam fer la preparació, i avui, dia 8, doncs farem el ple final.
1: Val. Però hi haurà propostes específiques,
2: sí,
1: eh?
2: Sí, veurem que ens expliquen, si sí, ells han anat treballant diferents propostes, ara no se'n recorden, però bueno, tema carrils bici, per exemple, doncs també surt amb tema mobilitat per arribar a les escoles, no? De fer aquestes vies segures per arribar a les escoles amb la bicicleta o de més, doncs tot el que han anat treballant, avui ens ho explicaran al ple. Potser no és una proposta concreta com a tal, però sí de punts de vista que nosaltres després tinguem en compte. Així que, evidentment, agafarem el guant de tot el que diguin avui i a veure com ho anem també afegint, no?, al nostre dia a dia o els grans projectes.
1: Va, llavors, han hagut de portar també allò documentació, és a dir, és com un ple, com coneixem tots, allò home,
2: bueno, no presenten, no fan abans unes propostes concretes abans, no, sí que tindrem un ordre del dia, que de fet ja el tenim, no? Doncs hi haurà una benvinguda, hi haurà cadascú, doncs, defensarà les seves propostes i farem una mica la cloenda.
1: Val. Sí. Hi haurà votacions?
2: No, votacions no.
1: No? És el que més m'agrada.
2: Ells votarien tot a favor.
1: Sí, també és veritat.
2: Amb l'alcalde i amb mi, vull dir.
1: També és veritat.
2: No tenim a ningú més allà dalt per votar. Però sí que és aquest punt que exposaran.
1: Clar.
2: A més, ho podrem veure en directe, a través d'aquesta casa, així que és fantàstic.
1: Fantàstic, que bé. Doncs el que dèiem al començament, d'aquesta conversa, que és, bueno, aquesta particularitat i el xulo que és, no?, aquesta participació al Consell d'Infants, i el que... Mariona, tapa les orelles. De dir, és a dir, aquesta essència del que ell hauria de ser, no?, la política, que tant de bo, en terminologia generalista, no només als ajuntaments, per suposat, tinguéssim aquest punt de, no?, de sinceritat, d'ingenuïtat, de realment les coses per millorar-les, per voler fer-les sense... intenció, que sí que és veritat, que la política actual que intenta és millorar les coses, sens dubte, però a vegades queden una mica enterbolides per altres coses, però en canvi que això no ho veiem, i això és molt xulo.
4: Aquesta mirada dels infants, que moltes vegades no la tenim en compte perquè pensem que diran coses que no es poden realitzar o que no tenen la suficient informació, que a vegades és cert, no tenen tota la informació i poden desitjar impossibles, però a vegades es poden adaptar i tenen molt a dir.
1: Clar.
4: Perquè ja tenen un sentit crític, no?, un esperit de millora.
1: Clar.
4: Veuen moltes coses que a vegades nosaltres no veiem, no? Senzillament, això que la Mariona m'havia explicat, no hi ha res a la festa major per aquesta edat, o és per molt infants, i vaig pensar, tens tota la raó, és veritat, doncs això no ho havíem pensat, i en canvi ells tenen molt a dir.
1: Clar.
4: I per ells també va molt bé, perquè a vegades quan parlem de política a classe, a vegades no tenen molts coneixements. La política és una cosa molt llunyana, que sembla que no els hi pertoqui. I sí, clar, tot el que ells envolten té a veure amb la política. Tot el poble, de tot. Per tant, és molt important que ells des de petits tinguin noció del que és la política, de com es pot participar i de que es poden canviar coses.
1: Sí, aquesta idea romàntica de la política, que torno a dir...
4: Han de tenir.
1: Tant de bo es pogués mantenir al llarg dels anys, I, bé, no entrarem, de veritat. Ostres, fantàstic. M'ha agradat molt que vinguéssiu. Jo volia acabar amb una votació. Clar, és que el xulo dels plens són les votacions, penso, no? Ho sabeu, no?, això que els plens es fan votacions.
3: Sí,
1: no?
3: Sí,
1: sabeu
3: sí,
1: allò
3: sí.
1: Que es fa una proposta i aleshores es vota. Depèn de què, el que hi ha. No sé què podem votar.
4: Quina proposta ens fas?
1: Us ha agradat aquest programa, aquest espai de ràdio? Us ha agradat aquest espai de ràdio?
0: Sí.
1: Sí? Qui votin que sí?
4: Vinga, va. Sí? A veure, comptem.
1: Vale, s'aprova per unanimitat.
4: Unanimitat.
1: Com volia dir això? Bé, sí, perdoneu, és una mica em feia gràcia fer aquesta votació. De veritat, fora conyes i fora aquesta pàtina que sempre hi volem posar-hi de distensió i d'amenització d'aquests temes i d'aquestes qüestions, de veritat que és un tema molt útil i que ens agrada molt que vingueu a explicar-ho i conèixer aquesta realitat que hi ha a les escoles i aquest dia a dia que treballa a les escoles, que a més en vinculació amb la vida política i de l'Ajuntament, doncs penso que és una molt bona combinació per tot plegat, com hem explicat. Gràcies a tots plegats, nois, noies, per venir, de veritat.
4: Gràcies a tu.
1: Bona tornada. I a vosaltres també. Gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé.
4: Igualment.
1: Adéu-siau.
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Adéu.
5: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
6: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
7: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
8: Jordi, ¿qué está pasando?
9: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
8: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
9: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
8: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
11: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
12: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
13: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
14: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
15: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat.
16: Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
1: Doncs va, seguim, més qüestions, més continguts. 4 minuts que passem de 11:15 en directe, per suposat, i en aquesta segona part d'avui dilluns, ja mica en mica anem agafant el ritme, aquest inici de setmana, i anem a parlar-vos d'un tema important, tot i que ara feia dies que no ens acompanyaven, des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Nati Castejón, molt bon dia.
17: Hola, bon dia, Pere.
1: Com estàs?
17: Doncs molt bé, sí? I més en una setmana com aquesta, que, com bé dius, és especial, perquè iniciem la Setmana Internacional dels Arxius a tot el món, vull dir, i per tant a tots els arxius intentem doncs obrir les nostres portes per donar a conèixer a la ciutadania quina feina fem, per què la fem.
18: Val.
17: I aleshores doncs, fem actes al voltant de tot el patrimoni documental que conservem.
1: Va, fantàstic. Això, és, clar, és un punt de trobada internacional. Ja fa anys que celebra, perquè sí, poc o sí, molt hem anat parlant, eh?
17: Sí, sí, del Consell Internacional d'Arxius és clar, un tema a nivell
1: perfecte,
17: mundial.
1: Sí, clar, sí. Una mica, suposo, aquestes jornades, aquests dies, en aquest cas, aquesta setmana, el que intenta és una mica allò, recordar-nos la importància dels arxius, eh? En sí, certa manera, Nati, no?
17: Ah, és així, no? Per exemple, nosaltres hem programat dos actes aquesta setmana, que són fruit d'un treball intens a nivell intern, però que els hem de donar a conèixer, no? Perquè tota aquesta informació l'hem de posar a disposició del ciutadà. Per tant, us emplacem a poder venir el dijous dia 11 de juny, a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, que aquí doncs, donarem a conèixer el fons documental de la colla Castellaranes del Vendrell. La colla va fer sessió a la Generalitat de Catalunya el 2021, quan era president el Joan Huguet.
1: Val.
17: Aleshores, nosaltres, el nostre objectiu ha estat treballar aquest fons per poder aportar aquest inventari en el marc del seu centenari.
1: Val, clar.
17: Per tant, el dijous, aquest inventari, aquest treball l'ha fet el tècnic d'arxiu Andreu Gorrera, i aleshores jo el que faré aquest dijous és explicar que com s'ha fet, com s'estructura aquesta documentació i com és accessible a través d'internet.
1: D'acord.
17: Això seria un punt important perquè, clar, una colla castellera té, com és el cas la Vendrellenca, té 100 anys d'història, és una fita important.
1: Clar, suposo que aquest fons deu ser vastíssim. Deu recollir moltes coses, entenc.
17: Sí, evidentment que és un fons que té una setantena de capses d'arxiu.
1: Una setantena?
17: Sí.
1: Uau.
17: El que passa que, evidentment, no tot s'ha conservat, hem d'entendre, ja. No sempre. El que passa que el que s'ha conservat és important preservar-lo tal com el tenim, accessible al públic, i també és una manera el dijous d'explicar a tothom, els socis, col·laboradors, amics de la colla, que és molt important tot el que guardem a casa, si algun soci, algun col·laborador té, guarda documentació, programes, el que sigui, fotografies de la colla, seria interessant incorporar-ho al fons.
1: Val, així fem una crida, doncs.
17: Fem una crida, també.
1: D'acord, aquella gent que ens estigui escoltant.
17: Sí, sí.
1: I que, clar, és que pot ser molt comú, no? Que, clar, és que algú que porta tants seguidors, no? Que en una diada castellera tanta gent ho va veure, fa fotografies, fa, clar, és molt comú que molta gent tingui molta cosa a casa.
17: Sí, bueno, això ja s'ha pogut veure en l'elaboració del llibre del centenari sí, dels nens, amb el qual hem col·laborat molt activament. Gràcies a aquest inventari hem pogut accedir a documentació de manera ràpida i àgil, de manera que hem pogut seleccionar documents i imatges per a aquest llibre, i també, si recordeu, en el llibre dels nens, al final hi ha uns QRs per poder accedir a unes filmacions. Val. Nosaltres hem col·laborat amb moltes d'aquestes filmacions que hem extret del fons del Jaume Domingo Mulet i del fons del Salvador Palau Rovira.
1: Val.
17: Que ells sí que tenien filmacions i, per tant, hem pogut completar aquesta col·laboració amb audiovisuals.
1: D'acord, d'acord. Així doncs, també podem entendre que aquest fons, això, documentació audiovisual, fotografies, vídeos, sí, documentació de la colla, entenc,
17: sí, sí,
1: no?
17: Sí, sí, actes, juntes, comptes, reunions, gestió comptable, temes de socis, està tot el que s'han guardat, tot el que s'han guardat. No vol dir que es conservi tot, evidentment, dels primers anys, però no descarto que pugui haver alguna sorpresa a nivell d'aquesta col·laboració,
1: sí,
17: no?
1: Sí,
17: que la
1: sí,
17: gent pugui remenar calaixos.
1: Clar, ostres. Clar, també entenc una de les característiques d'aquest centenari dels nens, és a dir, una de les colles pioneres i que una mica doncs, es va establir oficialment com a colla castellera de manera interrompuda al llarg d'aquests 100 anys, també és el que allò que s'havia anomenat els castellers de corbata, és
17: sí,
1: a dir, els nens van ser pioners a l'organització d'un grup de gent, a una associació, que en aquest cas feia castells,
17: sí,
1: però una mica va ser pionera en aquesta organització associativa, i això vol dir que, clar, és no, com un reflex de com fa 100 anys enrere es començaven a organitzar de manera així com més establerta i més legal, si es pot dir així, no?
17: Clar, és que, per exemple, Salvador Palau Rovira és un casteller de corbata,
1: com
17: mossèn Josep Maria Barenys,
1: clar,
17: per exemple, no?
1: Sí,
17: per
1: sí,
17: tant,
1: sí,
17: són personatges que no estaven fent pinya, però que escrivien.
1: Clar.
17: O que donaven suport d'alguna manera i, per tant, és molt important, no? Doncs tota la col·laboració de tothom, des
1: sí, sí,
17: del
1: sí,
17: qualsevol
1: sí,
17: punt
1: sí,
17: de vista.
1: Clar, clar, clar.
17: I això és el que volem refermar el dijous. Aquest és el primer acte que dediquem, és la nostra contribució en aquest centenari, en aquesta Setmana Internacional d'Arxius. I després ja vindria el segon acte, que és el de divendres.
1: Fantàstic, això recordem-ho, aquest dijous 11 de juny, al Centre Cívic l'Estació, a partir de les 7 de la tarda, això, la presentació d'aquest fons documental, del qual tothom hi està convidat, i més m'agrada molt que passa molt amb els arxius, no? que sempre esteu vius, els arxius, però que sempre esteu a disposició, no només de trobar documentació i arxius nous, sinó que, no, que sempre es pot acabar d'ampliar i de composar, com ara estàs explicant.
17: Això esperem, aquesta crida que funcioni.
1: Molt bé, doncs a banda d'aquest primer acte que es farà dijous, un segon acte que es farà el divendres 12 de juny a la biblioteca, i en aquest cas marxem fins a Banyeres.
17: Doncs sí, afortunadament aquest acte va molt vinculat a un tema de recuperació documental molt important que va tenir l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que va ser que el 2010 doncs van fer sessió d'una col·lecció de pergamins molt important.
1: Val.
17: Des del segle XIII al segle XVI. Són una col·lecció de pergamins molt important, que es van poder restaurar i inventariar, i per tant estan en línia, al portal d'arxius en línia, i que aquesta setmana doncs tenim la sort de poder presentar un primer llibre al voltant d'un dels documents d'aquesta col·lecció.
1: Fantàstic. De fet, ens acompanya l'autora d'aquest treball. Ens la presentes tu, sisplau,
17: Nati? Doncs sí, mira, us presento l'Helena Gracia, que és doctoranda en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona, i que ella explicarà, explicarà com va sorgir la idea d'estudiar un d'aquests pergamins de la col·lecció de l'Ajuntament de Banyeres.
1: Perfecte. Helena, molt bon dia.
18: Bon dia.
1: Com estàs?
18: Bé.
1: Sí?
18: Doncs l'oportunitat d'estudiar aquest privilegi va sorgir d'un treball que havia de fer al màster, que precisament també està marcat en el món de medieval. I llavors, doncs, volia fer alguna cosa d'aquí de la comarca i vaig buscar precisament el portal d'arxius en línia i em va sortir el privilegi.
1: Ostres,
18: mira,
1: sí,
18: clar,
1: bé.
18: Tot enllaça.
1: Clar.
18: I vaig trobar el privilegi i no sabia la seva existència, llavors vaig proposar a la professora de l'assignatura si podria elegir-lo i em va dir que sí, que endavant. I vaig poder tenir l'oportunitat de veure el document i transcriure'l i estudiar-lo i posar-lo en context. Llavors, a partir dels apunts que vaig treure en aquest treball, doncs vaig poder elaborar l'estudi, que després es va poder presentar a l'alcalde, li va agradar molt.
1: Molt
18: i
1: bé.
18: Doncs aquí estem.
1: Molt bé, doncs li podem preguntar a l'alcalde, que el tenim en línia. Amadeu Benach, molt bon dia.
19: Hola, molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Així que et va agradar la proposta. Et va agradar la proposta, Amadeu?
19: La veritat que es van ajuntar tots els planetes en línia i ens va agradar molt. I com dirà, perquè jo aquí no som el protagonista ni molt menys, el protagonista és la Nati, que bon dia, i l'Helena també.
18: Hola.
19: I l'Helena, doncs, la feina que va fer. Però casuísticament, avui, 8 de juny de 2026, fa 10 anys, perdona, 16 anys que aquests documents van arribar a l'Arxiu Comarcal.
1: Wow.
19: Avui és un aniversari de 16 anys.
1: Wow.
19: I no només això, sinó que fa enguany, que ho remarcarem també, com molt bé ha dit la Nati, el dia 12, amb la inauguració i presentació que farà l'Helena a la Biblioteca Municipal d'aquest llibre, del privilegi, que aquest any el pregó de la Festa Major, i ja m'avanço a tots els banyarencs i gent de la comarca que ens acompanyen, que començarà amb aquest acte perquè fa 625 anys d'aquest document.
1: Uau!
19: Per tant, ens atarem la Festa Major nostra amb aquest acte. Ja us avanço, Helena i Nati.
1: Que fantàstic. Clar, estem parlant d'un pergamí del 1401, el més antic dels més antics, no? O què? No? Ja veieu, ja ho sabeu.
18: Sí, és la baixa
1: molta ignorància, en general, però
18: sí, 1401 ja ens anem com molt cap a la baixa edat mitjana. Banyeres conserva pergamins més antics en aquesta col·lecció, tot i que és veritat que aquesta col·lecció, la majoria són pergamins que han arribat molt fragmentats, molt malmesos. En canvi, aquest, tot i els danys que ha patit pel pas de temps, es conserva prou bé.
1: Val.
18: I per això l'estudi ha sigut també bastant més fàcil que els altres.
1: I quina particularitat, doncs?
18: Home, que aquest privilegi s'hagi conservat a la comarca ja és molt.
1: Val.
18: Perquè, clara, per exemple, a nivell notarial, no, perquè al final això és un document notarial.
1: Sí, sí, sí, sí.
18: Els documents notarials actualment tu vas a una notaria i tu t'emportes una còpia autentificada, uh-huh. però el notari es queda l'original. En canvi, antigament, els notaris donaven l'original a l'interessat, en canvi ells es quedaven una còpia que també tenia validesa autèntica.
1: Val.
18: Llavors, que s'hagi conservat a la comarca i que, per tant, el puguem estudiar, és molt interessant.
1: Ostres, que bé.
18: Normalment aquest tipus de privilegis queden recollits en còpies fetes a l'època moderna per altres uh-huh. notaris, no el document original.
1: D'acord.
18: I al poder consultar el document original, que això queda reflectit en el llibre, és poder estudiar tota la part diplomàtica d'execució del document, perquè té tota una part protocolària que és el que dona validesa al document.
1: D'acord.
18: Parlo de, per exemple, es conserva el fil que penjava el segell, del qual penjava el segell,
1: sí?
18: Que bé,
1: és
18: amb els colors de la senyera.
1: Sí.
18: El que passa és que en algun moment van tallar el segell amb aquest gust de preservar-lo, llavors només conservem el teixit, però en teoria li penjava el segell. O, per exemple, hi ha un munt d'anotacions de l'escrivà, de uh-huh. registrat, aprovat, a tots aquests passos que seguien en la Cancelleria Reial.
1: Uau, que interessant.
18: I això només es pot saber quan es consulta el document.
1: Clar. Podem explicar que és un privilegi?
18: Sí.
1: Més o menys l'intuïm,
18: sí,
1: eh? I si parlem d'un privilegi del Martí Lomà, ja ens imaginem el que
18: clar,
1: és, però com l'emmarquem?
18: Sí, un privilegi al final és un document que concedeix una llicència, no?, un benefici a una comunitat uh-huh. respecte a la resta. No és una cosa que tothom tingui, sinó és una cosa que s'aconsegueix mitjançant, evidentment, un pagament.
1: Val.
18: Res és gratis en aquesta vida. I en aquest cas, el privilegi de Banyeres s'ha d'emmarcar en un context en el qual els habitants de Banyeres, més concretament els caps de família uh-huh. de les més importants de Banyeres, es van organitzar durant els últims anys del 14 i principis del 15 en millorar la seva situació, perquè va un període, la guerra que s'anomena la Guerra dels Dos Peres, que és una uh-huh. guerra contra Castella, en qual el Pere Cerimoniós es troba en una situació econòmica molt difícil en el regne. Llavors s'ha de vendre coses per poder continuar uh-huh. la guerra. I en aquest cas, justament, es dona que a Banyeres la família que gestionava el castell es queda sense hereu. Llavors hi ha una vacant. Llavors diu, val, em venc la jurisdicció de Banyeres.
1: Val.
18: Això implica que Banyeres deixa de... O sigui, la justícia a Banyeres es deixa d'impartir des de Banyeres, sinó que arriba un cavaller de fora i té el monopoli de la justícia.
1: Mm.
18: Llavors, a la justícia implica multes, implica tota mena de diners que se'n van a fora.
1: Val.
18: Llavors, clar, es troba en una situació de que es queden com indefensos.
1: Sí.
18: Llavors arriba un punt en què hi ha uns documents que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó que es diuen els capítols de redempció, on uh-huh. ells paguen per la seva pròpia llibertat, és a dir,
1: Val.
18: Paguen al rei per aconseguir un altre cop que la justícia depengui d'un batlle que sigui més neutral que uh-huh. no la compra Wow. que va efectuar el Pere el Cerimoniós.
1: Uh-huh.
18: Llavors, un cop ja aconsegueixen aquesta llibertat, podríem dir, jurídica, després arriba la llibertat econòmica, que és amb aquest privilegi de 1401,
1: Val.
18: En el qual els prohoms gestionen i s'organitzen per aconseguir una major llibertat per comerciar en els mercats de l'Arbós i Vilafranca, uh-huh. que eren els més importants. I llavors aquesta negociació es fa amb les parts tant de la Conselleria Reial com amb l'Església, perquè al final Banyeres és un senyoriu que depèn de la seu de Barcelona.
1: Val. Sembla que estiguem parlant d'una novel·la. Perdona, Helena.
18: Sí, és que és un capítol molt, jo crec, molt interessant de la història de Banyeres, en el qual en pocs anys passen de mans, de dos mans diferents,
1: sí.
18: i després s'aconsegueix tot com lligar i surten millors, realment.
1: Ostres, clar. És allò, perdó, és allò,
18: sí.
1: la realitat sempre supera la ficció, la història crec que passa sempre,
18: sí.
1: Que la història sempre supera la ficció en aquest aspecte, i clar, explica, no?, pues això, la societat de l'època, el que suposava econòmicament i socialment a l'època, clar, això, Amadeu, clar, explica una mica, no?, els orígens de Banyeres i dels banyerencs i banyerenques, tot i clar, suposo que clar, ja, la seva formació és molt anterior,
18: sí.
1: però explica una mica ja socialment com era Banyeres, no, Amadeu? Clar, això és brutal.
19: Bueno, tan brutal que ens ha agradat tant el privilegi de Martí, la feina de l'Helena, que també tenim un altre historiador aquí a Banyeres, com arreu, el David Santander, que ja li hem encarregat, fa temps que li havíem demanat, quan vam començar aquest treball del privilegi, que ens vam assabentar, també fer una recerca del castell de breu història del castell de Banyeres del Penedès i els seus castlans del 1936 al 1376. Per tant, lliguen tota aquesta història,
1: clar, clar,
19: clar, tota marcada dins d'una col·lecció,
1: sí, sí,
19: que
1: sí,
19: hem
1: sí,
19: començat, on hi haurà un tercer i un quart llibre. I clar, al final, com sempre dic jo, i diem molts, no?, sobretot polítics, no?, per saber on te volem anar hem de saber on te venim, no? I això és fantàstic, la veritat que ha sigut molt maco, la trobada aquesta ens ha sigut molt maca.
1: Clar.
19: I bueno, estem contentíssims, eh? La inauguració crec que serà un èxit i aquest any continuarà bastant emmarcat en el tema aquest del privilegi.
1: Sí, sí, sí, fantàstic. Clar, és obvi que des de Banyeres, des del municipi, des de l'Ajuntament, ja teniu constància, no?, d'aquesta documentació, d'aquests pergamins que estan a disposició, que es veu que a vegades també, no sé si falta de recursos, falta d'empenta a l'hora d'analitzar-los i explicar-los, com ha fet l'Arena amb aquest llibre, em fa l'efecte, no?, a vegades.
19: Bé, no, només, perdona que digui, la casualitat, són casualitats que venen de la història. Aquest document ha estat donant voltes per Banyeres del Penedès més de 600 anys, vaja, 600 anys, ha estat donant voltes per aquí.
1: Que es diu aviat.
19: I això va ser una casualitat de que, concretament fa ara 16 anys, pues l'arxiu de Banyeres va tindre un accident on es van desplomar les estanteries i van caure totes en sèrie, i aquí vam tindre que destinar pues alguns recursos i treballadors de l'Ajuntament i de l'arxiu que també va col·laborar en ordenar tota aquesta documentació que se'ns va caure, no? Al caure's tot això van aparèixer els pergamins que estaven enterrats a sostre i estaven allà. Arreu d'això pues es van agafar i l'Ajuntament del moment, pues molt ben fet, ho va portar pues al Consell Comarcal, on ells ho custodien, es va signar un document de sessió, suposo que es diu,
17: sí.
19: Nati.
17: Es va fer una sessió a la Generalitat de Catalunya per ser depositat a l'Arxiu Comarcal.
19: Val. Clar, a partir d'aquí ha començat tota la recerca històrica fins a arribar al dia d'avui. Pues mira com va començar la curiositat. Podria estar 600 anys més allà, si no arriba a caure.
1: Jo feia la referència a les novel·les, a les pel·lícules. La manera de trobar-ho o recuperar-lo també és molt novel·lístic, també, és molt de pel·lícula.
19: Sí, sí, però és que a vegades les pel·lícules o molts teatres venen de la història, no?
1: Perquè, correcte.
19: Sort que en aquell moment va caure l'arxiu, que segurament que l'Ajuntament del moment es va posar les mans al cas, mare meva, quina feinada, no? Perquè feinada en don.
1: Sí,
19: però
1: sí,
19: per sort d'això estem en el punt que estem avui en
1: correcte,
19: dia.
1: Correcte, correcte. I saps què hi trobo també, Amadeu? Perdona, això potser ho dic jo, també. És a dir, que a vegades potser estem més acostumats, o potser això, perquè hi ha més recursos, perquè pel que sigui, doncs estem acostumats a que les documentacions, els arxius, una mica sempre vagin a, no a petar, sinó que vinguin a parlar de les capitals, no?, de les capitals de comarca, que és el cas. I, en canvi, aquesta referència històrica i aquesta importància de referència històrica arribi, doncs, des d'un municipi com és Banyeres, ostres, doncs també jo crec que és un punt de reivindicació, també, no?
19: Molt bé ho dius, eh? Però ara faré un tema polític aquí, que no m'agrada gaire, però, bueno, ho explicaré, no? Perquè l'Helena ho pot explicar molt bé. Avui en dia, quan coneixem en el segle XXI, el 2026, Banyeres del Penedès, un nucli més, 3.400 habitants dels 14 municipis que tenim al Baix Penedès. No som ni capital de comarca, ni som una cosa important, però som el nostre poble que ens estimem i lluitem molt, evidentment,
1: diràs,
19: no? Com a tots.
1: Tu diràs.
19: Però que en aquell moment, i ens ho pot refermar l'Helena, i també en el segon capítol dels catalans fet pel David Santander, Banyeres llavors era més important. I ara ja es diu que alguns voldrien passar a la província de Barcelona, Banyeres ja estava molt vinculat a Barcelona, jo penso, sempre he estat. No, Helena? És així, no?
18: Sí, o sigui, és molt interessant aquest fet, perquè jo crec que ja des de l'edat mitjana ja existia aquest concepte de descentralitzar.
1: Val,
18: i sobretot aquí passava amb Vilafranca. Hi ha una constant en tots els municipis, clar, jo parlo del Baix Penedès, que és el que conec, de desvincular-se a la vegueria de Vilafranca, constantment.
1: És que Vilafranca, sempre pel mig Vilafranca,
18: sí,
1: eh?
18: Sí. Sap greu citar-ho, però en aquests capítols de redempció es parla de que se sentien maltractats
1: per Vilafranca.
18: Per Vilafranca. Clar, això també deu tenir algun interès en el sentit de voler-se independitzar.
1: Sí, sí, sí, sí.
18: Però és veritat que, per exemple, l'Arbós va aconseguir abans desvincular-se de Vilafranca perquè l'Arbós era vila reial, o sigui, tenia més privilegi en aquest sentit que Banyeres.
1: Sí.
18: I el 1360 ells ja van aconseguir que es desvinculés de Vilafranca, de la vegueria de Vilafranca.
1: Sí, sí, ostres.
18: El que volia Banyeres, amb aquests capítols de redempció, és aconseguir dependre directament de Barcelona. Si jo crec que haguessin tingut més diners, sí que s'hagués aconseguit potser esdevenir carrer de Barcelona, que hi ha el concepte aquest a l'edat mitjana que es diu carreratge, que era bàsicament pagar per tenir els mateixos privilegis que un carrer de Barcelona, tot i estar a quilòmetres de distància.
1: Sí, ostres.
18: Hi ha molts municipis que van ser carrers de Barcelona. El que passa és que no ho van aconseguir, però sí que van aconseguir que a partir del 1370 o així, que el batlle, és a dir, que impartia justícia, l'elegís des dels candidats que proposaven des de Banyeres al batlle de Barcelona. És a dir, desvincular-se, anar directament a lo més a dalt.
1: Val. Ostres.
18: Saltar-se escales.
1: Sí, sí, és fantàstic. És a dir, explicat així, realment, i la història es repeteix, com deia l'Amadeu, ara que hi ha certs municipis, no podem dir-ho, eh?
18: Sí, que volen mirar directament a Barcelona i saltar-se.
1: Cunic, per exemple, com mirar a Barcelona, era un fet que ja passava 600 anys enrere, eh? I que justament ja... Ostres, és ben vist, eh, Amadeu, en aquest cas, ben vist.
19: Sí, és que em va sorprendre molt quan vaig estar llegint-ho, i bueno, dic que la història final triga, però es repeteix.
1: S'acaba repetint, correcte. Correcte, s'acaba repetint. Com està estructurat el llibre? Cronològicament, entenem, Helena?
18: Bueno, el que he presentat, clar, al final el meu treball aquest que vaig fer pel màster estava molt centrat en un anàlisi diplomàtic i paleogràfic, que també ho he volgut mantenir perquè crec que és la gràcia, no?, de posar a l'abast a la gent com s'analitza un document, perquè quan un llegeix un article científic veu directament les conclusions o les reflexions, no l'anàlisi del document. I també crec que és interessant, doncs, veure-ho. Llavors, en un principi, per ubicar el lector, tinc un pròleg que l'ha escrit el Juan Antonio Resinas, i que també és un historiador local.
1: Val.
18: I després hi ha, doncs, una introducció per ubicar Banyeres a l'època medieval, tot el context institucional que hem explicat ara, i després ja passo a l'anàlisi diplomàtica, a entendre com és aquest document, quines parts està formada, les característiques, i després ja l'anàlisi paleogràfica, que també ens dona molta informació respecte a com s'ha escrit, el tipus d'abreviatura, perquè clar, quan ara nosaltres, bueno, qui tingui l'oportunitat de llegir el llibre veurà que clar, està transcrit, de manera que ja no cal anar directament al document original i intentar llegir-lo, que és una feinada, perquè clar, al final és un en llatí i dos, les paraules estan abreviades.
1: Clar, ostres.
18: Nosaltres quan parlem per WhatsApp també utilitzem abreviatures, però són del nostre llenguatge quotidià.
1: Imagina't el llatí, clar.
18: I com que no hi ha un manual que t'expliqui aquesta paraula com s'abreviarà, llavors clar, és una feina la de transcriure, que també espero que es tingui en compte, no només en aquest llibre, sinó en totes les publicacions històriques que són.
1: I a més a més, amb la feina que feu des dels arxius i qui desenvolupeu i porteu aquests arxius, és obvi, aquesta feinada que és no només guardar, sinó que és interpretar i poder explicar-ho i divulgar-ho, que també és importantíssim. Sí. Doncs bé, us recomanem moltíssim la presentació d'aquest llibre, que recordem-ho serà aquest divendres 12 de juny a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluch de Banyeres a partir de les 7 de la tarda. Alcalde, convidem a tothom, sigui de...
19: Anava a dir
1: Vendrell, però Vilafranca no els convidarem. Vendrell i comarca sí.
19: Tothom.
1: Amadeu, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
19: A vosaltres, moltes gràcies.
1: Fins ben aviat. Gràcies.
17: Adéu, gràcies.
1: I Nati, el mateix, que acabeu de celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius amb activitats com aquesta, que és una bona manera d'explicar quina és la feina que feu, com ara hem pogut comprovar.
17: Doncs gràcies, esperem veure'ns ben aviat.
1: Exacte.
17: Crec que sí que serà aviat.
1: Helena, el mateix, sé que és la primera vegada que has vingut a la ràdio, a partir d'aquí ja has vist que això no és res, i que et convidem sempre que vulguis a venir a parlar del que vulguis, que serà tan interessant com el que avui has vingut a explicar, de veritat.
17: Merci.
1: Gràcies, una abraçada.
17: Gràcies.
1: Fins aviat. Adéu.
20: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
21: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
22: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a
2: kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell.
3: Pendents en aquests moments del discurs del Papa Lleó XIV al Congrés dels Diputats. En aquests moments, fa tot just uns minuts, que ja ha començat el seu discurs després que la presidenta del Congrés dels Diputats, Francina Armengol, li donés les gràcies i la benvinguda al Congrés. Escoltem ara aquesta connexió en directe.
4: En este hemiciclo se da forma jurídica a la convivencia social. Aquí las diferencias se escuchan, se ordenan, y cuando es posible se convierten en decisión compartida. Por eso, más allá de la legítima diversidad de posiciones, toda tarea legislativa acaba encontrándose con una pregunta decisiva. ¿Qué concepción de la persona humana inspira las leyes y qué tipo de sociedad construye esas leyes?
3: Bé, aquesta és la primera vegada que fa un discurs un pontífex i caldrà veure si el també cap d'estat del Vaticà incideix en qüestions polítiques més enllà del to marcadament social que ha exhibit en els seus missatges durant la visita a Espanya que arriba avui al seu Equador. Abans de la seva intervenció, Lleó XIV s'ha reunit també aquest matí amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que ha aprofitat la trobada per regalar-li un bonsai d'olivera com a símbol de pau i de diàleg. Paral·lelament, també el primer denunciant d'abusos sexuals de l'Albadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha acusat el govern espanyol de mantenir al calaix la llei d'imprescriptibilitat per no molestar el pontífex durant la seva visita. En aquest context, ha reclamat des de la Nunciatura Apostòlica a Madrid la compareixença del ministre de la Presidència, Félix Bolaños, i ha demanat als partits que defensin la tramitació de la norma al Congrés. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es noten diverses afectacions a la mobilitat i un increment també de les mesures de seguretat. Des d'aquest matí ja hi ha restriccions a diversos punts claus de l'agenda del Papa. A Sants Montjuïc, per exemple, ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. També es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau d'Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies del transport públic, com els trens de l'R2 Nord, i en les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, a l'APC l'incendi d'un vehicle provoca retencions i també un carril tallat a Vilobí d'Onyà. També un altre accident, en aquest cas a la B30, a Cerdanyola del Vallès, direcció Tarragona, talla un carril i provoca lentitud. Finalment, una avaria a la 2 a Vilassana també deixa un altre carril tallat direcció Barcelona.
5: Notícies en xarxa.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al sense tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al sense tambú de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Butlletí informatiu. Després d'aquesta actualització ja habitual amb la xarxa de comunicació local, anem cap a la tercera i última part del programa. I amb secció ja habitual i que ja coneixeu, amb el Salvador Rovira i nova secció de cuina. Anirem cap aquí, abans però recordem que avui és dilluns, avui és 8 de juny, programa número 3986, i que sempre tenim aquesta intenció, des de que comencem puntuals a les 9 del matí i fins ara a les 12, d'aportar aquesta estona de ràdio senzilla, sense pretensions, però amb la intenció d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes coses. Així que va, seguim i continuem. Tercera i última part, som-hi.
1: Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio Al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Doncs va, secció habitual i sintonia que ja bé prou coneixeu i que ens dona pas cada setmana els dilluns a parlar de cuina. Oh, bé, no només parlar de cuina, sinó de moltes altres coses. Salvador Rovira, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Estic perfecte. Un dilluns més aquí amb vosaltres, encantat de ser-hi, amb una recepta difícil, com sempre.
0: Sí, ben difícil, no?
1: Per cert, ja et va agradar el fla de tonyina que vas provar.
0: Però que ho faré que s'escolti per ràdio.
1: Molt bé.
0: Boníssim, m'agrada, no, de debò, eh?
1: Nostre.
0: Em va agradar molt. Em va agradar molt, que era amb aquest mousse pastís madalena, de tonyina. Realment era molt bo.
1: Un flam més ja,
0: que deies flam, sí.
1: Perquè la textura de dintre no és com una madalena,
0: no.
1: És com un flam, diguéssim.
0: Ah, escolta'm, jo què vaig fer de debò, Jo vaig treure el paper i me'l vaig menjar tal qual,
1: Sí.
0: No em va fer falta, d'agafar cullera.
1: No, es pot fer.
0: Sí, sí, per això.
1: No. Llavors es decora una mica i queda perfecte.
0: Clar, no, molt bo.
1: Fàcil, no sé si ho ha fet, però si no, doncs...
0: Sí, sí, que ho provin.
1: Una cosa diferent,
0: Sí, sí, perquè això era molt senzill de fer i era molt, molt gustós.
1: I això ho fas amb una mousse de manxó o el que sigui,
0: sí.
1: per decorar, o una mica d'anxó per qualsevol cosa i ja està.
0: Sí, bé, la tonyina lliga amb moltes coses.
1: Clar, per això.
0: I per això és bo. Molt bé, de seguida descobrirem quina és la recepta d'avui.
1: Sí, avui farem...
0: Avui farem... No ens ho diguis encara?
1: No, avui farem dolç, però...
0: Va, ja feia dies,
1: Sí, feia dies que ho teníem dolç. Però fàcil i ràpid, també.
0: Perfecte.
1: Cosa que allò que diem sempre, que treballa al forn,
0: sí.
1: Doncs això.
0: Abans d'això, fem una mica, a veure si passa com la setmana passada, que tothom va seguir una mica la corda, o no vols fer-ho?
1: No
0: sé, no hi ha cap aspecte així que vulguis dir, comentar...
1: Sé que vam fer castells, els tocats de canya vam anar acompanyant els gegants a la professó del Corpus.
0: De Corpus, era Corpus, el cap de setmana de Corpus.
1: Perquè els tocats de canya són molt de missa, doncs sempre que ens ho diuen, doncs...
0: Ja se us veu que sou molt de missa.
1: Som molt de missa.
0: Ja se us veu. De passar el rosari, aquestes coses, ja se us veu.
1: De matar el rosari, de cap de rosari.
0: Sí, això mateix. Bé, de fet, no pareu... Tocats de canya, poc o molt, sempre aneu tenint sortides...
1: Sempre
0: toqueu...
1: Sempre fan coses, sí.
0: Bé, i tu de quan en quan t'hi afegeixes,
1: tant,
0: també?
1: Sí, tant,
0: amb la teva ensaïmada...
1: Jo de tant en tant, sí.
0: Val. Doncs va ser el cas de Corpus.
1: Sí.
0: Home, el Corpus és celebrat. No només a Berga fan Corpus. També hi ha Corpus a altres municipis.
1: Sí,
0: amb les catifes i tot plegat.
1: Espanya, això sí, que fan festa encara. Allò dels tres dijous que relucen més que el sol i totes les coses.
0: Ah, sí? Això ve d'aquí, així? De Corpus?
1: No, o sigui, el Corpus Christi era un dijous...
0: Perdó. Jo em quedo amb la part més festiva, doncs, perdoneu. Jo em quedo amb la part més festiva.
1: O sigui, quan jo era jove petit, vaja, quan jo era escolanet del Vendrell...
0: Sí.
1: Jo recordo anar un dia de Corpus Christi, que era un dia, un dijous, aquests de festa, de festa major, a davant que el pàlium, perquè l'hòstia consagrada bajo pàlium, m'entens? És a dir, bueno, hi anava l'hòstia, el rector, els guàrdies civils, i tot, era una festa.
0: Sí. Això encara passa, segons quins llocs.
1: Bueno.
0: Jo parlo per proximitat i per com ho conec. A Sitges, per exemple, també es va fer ahir, amb les catifes, trepitjant les catifes...
1: Sí, aquí també es va fer coses. Una, sí, però aquí la Guàrdia Civil això ja no hi era.
0: Ja no hi era,
1: aquí.
0: No? A Sitges hi són,
1: Quan era jove també hi eren, sí.
0: És curiós. Els poders fàctics, no? L'Església, la Guàrdia Civil i els polítics.
1: No.
0: És que veus que a mi m'agrada, Badó, perquè només cal que et punxi una miqueta que ja de seguida ho treus tot, ja.
1: No, hi ha coses que em fan gràcia.
0: Sí. No, a més, ens ho hem de prendre d'aquesta manera,
1: Seriosament, sobretot.
0: Correcte, que no volem ofendre ningú ni molt menys,
1: A casa meva, a casa meva, si haguessis dit alguna d'això...
0: Sí?
1: Home, a casa eren catòlics, apostòlics, romànics, de missa, quasi diària no, perquè feien pa i no hi podien anar, però no hi haguessin anat. Fins que vam sortir la nostra generació, que ja van dir,
0: Però que ningú no s'enfadi, doncs, que sempre ho fem amb aquest to distès i aquesta mica d'introducció a la secció de cuina.
1: Amb molt de respecte, molt de respecte.
0: Sempre.
1: I al cap, ja et dic, vaig ser un munt d'anys escolar, que vaig arribar a ser escolar major, o sigui...
0: Que anaves per capellà, tu.
1: No? Ja n'hi havia prous a casa de capellans.
0: Una mica de cara a capellà sí que em fas, ja t'ho he dit alguna vegada,
1: Perdona,
0: que sí?
1: A casa de capellans a casa es poden comptar amb els dits de les dues mans.
0: Què dius?
1: Entre capellans i monges, bueno...
0: Pues va ser tu que va ser l'ovella negra, doncs.
1: No, jo i els meus germans ja...
0: Ah, d'acord.
1: Ja vam entrar
0: la teva generació està perduda, ja.
1: Home, vaig fer d'escolar molts anys, però doncs...
0: No
1: has de pensar que dintre l'Iglésia encara... encara tinc una foto d'un Beato, un cosí germà del meu pare.
0: Sí.
1: Està allà amb una foto allà penjada, vull dir que...
0: Ostres.
1: Sí, sí, som gent de missa de tota la vida.
0: D'acord. Fins que va arribar a vosaltres.
1: Home, jo en missa s'enterro i aquestes coses, a vegades pregunto, jo enterro la missa. Perquè...
0: Algú se'n passarà, ja.
1: No, home, no, però això és per dir-ho una miqueta, home.
0: No, que sí, que sí.
1: No podem ser seriosos.
0: No. I a més, hem de fer valer el teu sobrenom de, sí. De Cal Matarrosaris.
1: Ara això, home, que m'hi he posat jo, però
0: ja, és veritat. Ja, per això, amic. Jo sé que tu ho dius, per això que és bo dir-ho.
1: Va. No, i és veritat, eh? Envien resat tants que de tant de passar les boletes aquelles
0: sí.
1: es feien molt bé, els mataven. I dius,
0: ostres, oida, eh? Oida. Sí.
1: Escolta'm. Són coses que també no m'han fet cap mal, eh?
0: No, i tant, cada casuística és la seva, eh?
1: Digue'm.
0: Anem cap als restaurants, no?, que fan possible la secció.
1: Anem cap als restaurants que col·laboren nosaltres i nosaltres encantats. Sempre diem, si hi ha alguna cosa que no us agrada o que sí que us agrada, ho podeu dir-ho, podeu comentar, m'entens? Aquests restaurants col·laboren amb nosaltres i nosaltres encantats i amb molt de gust. Però si hi ha alguna cosa que no està bé, també ens agrada saber-ho. Però si hem de fer alguna gestió
0: no, clar, sempre és bo, i tant.
1: Val? Va, vinga, aquí són. Allà al García Lorca, al restaurant El Rocío. Allà al capdamunt del carrer Conflent. Després tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador, on el mestre anava a rentar-se els peus, que no hi anava mai.
0: Val.
1: No hi anava mai, perquè havia viscut poc en aquella casa. Val,
0: no el deixaven venir.
1: Ara hi ha el museu allà, sí, ara hi és. Allà,
0: anys, ja. No
1: sé. El restaurant a Can Quildo, a Llorenç del Penedès. Després tenim el bar Estepa, a la zona del Tancat, amb el Josep Maria, que l'altre dia va ser, es vol jubilar ja a finals d'any, però bueno, a lo millor doncs, sí. em va dir... El que continuï, que ja té algú per
0: continuar,
1: sí, potser també voldrà continuar.
0: Val.
1: Ja ho veurem.
0: Qui ho agafi,
1: en parlarem.
0: I que tingui la capacitat de continuar una mica... Vull dir, perquè això també ha passat en altres establiments i que no va anar pas massa bé, no vull dir noms.
1: No, però l'intenció és fer el mateix que fa ella.
0: D'acord,
1: i és una persona que treballa amb ell, ja fa temps que treballa amb ell, doncs sembla pot continuar.
0: Endavant.
1: No dic res més, perquè llavors ja m'enredaré i com que no ho sé segur, doncs...
0: Endavant.
1: Després tenim el restaurant El Niu, al costat del mercat, el bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell, la braseria Les Faroles, a darrere de l'església, la plaça Francesc Macià,
0: sí.
1: la pastisseria Fargó i la pastisseria Creperia Cafeteria Vallabriga.
0: Molt bé.
1: Tots els mateixos que tenim fins ara, a veure si en trobem algun més, que ja ho direm si el trobem.
0: Fantàstic, són 8 establiments, restaurants, pastisseries sí. i cafeteries que fan possible aquests premis i que, bueno, ja ben aviat, no, encara es queden unes quantes setmanes, eh?
1: Quantes, no ho sé, però un parell de setmanes bé.
0: Fins mínim Sant Joan, no, suposo, o què?
1: Sí, ja ho farem vindre bé i val, no patim, ja ho direm. Sí.
0: Sortejarem aquests 16 àpats, són 8 establiments i cada establiment regala 2 àpats dos tíquets per establiment, així que són 16 premis que sortejarem, poca broma.
1: Exacte.
0: Entre les moltes trucades que anem tenint cada dilluns.
1: Per cert, una pregunta, com que jo sóc a l'últim d'aquí, vull dir, fem vacances l'estiu aquí o no?
0: Mira, fas bo perquè...
1: És que m'ho van preguntar, dic, jo no sé si... Jo faig vacances tot l'any, dic.
0: Vinga, doncs mira, fas bé i ho fem en directe com agrada a mi fer les coses. No. Nosaltres, com sempre, mantindrem programació fins a mitjans d'agost.
1: No.
0: Val? Sí. Nosaltres, ara tinc... la proposta amb tu personalment, Badó, perquè la calaixera en principi continuarà la resta de l'agost amb la Marga Márquez, que farà una mica de substitut.
1: I em vols preguntar si vull vindre.
0: Exacte.
1: Jo no tinc cap problema, m'entens?
0: Doncs li direm a la Marga que sí.
1: Jo tinc tot fet, o sigui, com m'allí ho he acabat.
0: Genial.
1: Home, doncs, mira, per vindre aquí em distrec, és una hora a la setmana que vinc aquí,
0: doncs
1: bueno,
0: ja està.
1: Més mitja hora o una hora que passo a casa
0: clar.
1: fent receptes o escrivint-les, perquè ho feia a mà. No ho feia amb ordinador.
0: Si ho fas amb lletra i punt. Doncs mira, allò, ràdio natural com m'agrada i ràdio oberta. Doncs ara en directe aquesta proposta que també no havia explicat i que s'està acabant de coent, que això, a partir del 13-14 d'agost i fins al setembre, la conductora d'aquest espai seguirà sent, en principi crec que la Marga continuarà amb el nom, si no vol canviar que canviï, però en principi al matí quedarà en mans de la Marga Márquez i segurament doncs, aquests col·laboradors que vulguin continuar també a l'estiu, doncs la Marga encantadíssima de que vingueu amb el seu programa.
1: Jo ja parlaré amb ella, a veure el contracte, a veure què...
0: Exacte, a veure, això, que et i... topli el sou que tens aquí.
1: Exacte.
0: No?
1: I... Ja parlaré amb ella i veurem com...
0: A veure... Perfecte, doncs queda dit.
1: Sí, m'ho van preguntar, diu, com feu vacances? Dic, home, jo no ho sé, dic, és el Pere el que fa vacances, sí. I jo ho faig tot l'any.
0: Doncs el Pere farà unes quantes setmanes de vacances a l'estiu, com sempre. Va. Espero que merescudes vacances.
1: Sí, home, sí.
0: I tot i així, doncs, el programa continuarà i amb la conducció de la Marga Márquez, com
1: la deia. Si algun dia que a mi no em va, doncs ja li diré a ella
0: sí,
1: que no em va.
0: Doncs ja en parlarem. Perfecte.
1: Molt bé.
0: Vinga, dit això...

0: De Pirex, no?
1: De Pirex, allò, i em va la mar de bé, i la folro una mica, com sempre dic, en paper. En paper mullat, o no, poseu un cul de paper d'aquest de forn, i els voltants ho pinteu una mica amb mantega i li poseu paper d'aquest també.
0: Val. Però aquest truco que tu vas dir, que jo no el coneixia, i el faig des de que tu vas dir, que és el mullar
1: el paper
0: de forn,
1: ben regadet,
0: és un gran truco aquest, eh?
1: Es col·loca bé.
0: Sí, el mulles bé, sota l'aixeta, sense cap tipus de recança, allò que quedi...
1: S'escorre bé.
0: Sí, sí. I llavors queda com arruat, queda com flexible, i pots forrar qualsevol mollo d'aquesta manera.
1: Jo faig així, i llavors... Tots els ingredients que farem avui cap aquí i cap al forn.
0: I, que bé,
1: vinga,
0: fantàstic.
1: Vinga, anem pels ingredients, però. Com hem dit, per 6 porcions grandetes. Potser 8-10, vull dir, perquè el Brovning és
0: contundent.
1: És contundent, sí. Vinga, comencem. 120 grams de farina, 400 grams de sucre, 60 grams de cacau purt. Un polsim de sal, 4 ous... 175 mil·litres o grams d'oli de girassol, 2 cullerades d'essència de vainilla líquida i 160 grams de gotes de xocolata, que això ja ho venen avui dia.
0: Va, qualsevol supermercat.
1: 160 grams, que llavors per dintre, al fons, tot queda molt millor. Llavors, agafem un mullo quadrat o rectangular, com ja han dit, normalment són de 22 centímetres per 22, el que tinc jo. I si no, el que tingueu a casa, i si hi ha rodó, doncs pues igual, eh? Un rodó també pot servir. Llavors, agafem un bol i posem la farina, el sucre, el cacau i la sal, i amb un batidor de varilles ho remenem bé, tot el que quedi ben remenat.
0: Ho podem fer a mà, eh?
1: Sí.
0: Vull dir que a mà, eh? Ho fem a mà.
1: Tot a mà. No. Val. Allò amb el batidor o amb una cullera, però que quedi tot ben integrat.
0: Val.
1: Quedi ben remenat. Llavors, quan ja estigui ben remenat, hi afegim els ous, l'oli, la vainilla i les gotes de xocolata amb el mateix batidor, tot ben remenat. Eh? Ja està, i cap al motlle i cap al forn. Cap al forn, el forn el posarem a 176 graus, 176-178, 180, vols dir,
0: per fer
1: rodó, però aneu vigilant, uns 45 minuts.
0: Val.
1: Uns 45 minuts. I llestos.
0: Val. Les cullerades normals, eh?
1: Sí, dues cullerades d'essència de vainilla, culleretes.
0: Quasi, són culleretes petites.
1: De cafè, un parell de culleretes d'això. Avui de culleres només hi ha això.
0: Sí, per això.
1: Ja dius que posem cullerades de farina.
0: Sí, no, són allò, clar, les essències són...
1: Bueno, em sembla que hem anat prou a poc a poc, dient-ho o...
0: Sí, si hi ha algun dubte, que algú quan ens truquin, que ens ho preguntin, que ho desvetllarem, cap problema.
1: I com sempre fem una pregunta d'aquestes difícils, perquè la gent no ho sàpiga i no truqui, doncs, quants 400 grams de sucre hem dit per aquesta recepta?
0: Doncs així de difícil. Quant de sucre ens ha dit el Badó que fa falta per fer aquest brownie de xocolata, aquesta recepta d'avui?
1: O sigui, tot barrejat i cap al forn, eh? Vull dir, ja veieu que costa molt, eh?
0: Sí, sí. 977-15-70-69, telèfon de directe, ja ho sabeu. A partir d'aquí, línies operatives, 977-15-70-69. També, si ho preferiu, doncs, a través de WhatsApp, al 686-101-101, 686-101-101.
1: I una cosa important, això sí, quan estigui ja cuit, que podeu clavar un pril o un... per veure si està bé, aneu tranquil, deixeu reposar unes horetes, que tot agafi... que se senti bé, se senti bé, m'entens?
0: Val, perfecte.
1: No aneu de pressa.
0: No, exacte. Jo, poc a poc, hi sortirà una bona recepta. Doncs bé, tenim ja dues trucades en espera. Anem cap a la primera d'elles, a veure qui en surt per aquí. Molt bon dia.
2: A veure qui entra primer.
1: Home, el de sempre.
0: Jan Papalet.
1: Joan Vidal.
0: Com estàs?
2: Bé, ja veig que esteu bé, vosaltres, ja.
0: Sempre estem bé. Sempre estem bé nosaltres.
2: Bueno, jo el que voldria dir és que falten 14 programes per als 4.000 pel cabell, no?
0: Sí, senyor.
1: 14, això serà abans de les vacances,
0: sí,
1: eh?
0: Sí, jo, segons tinc calculat ara, serà no me'n recordo. Em sembla que el 30 de juny.
1: Aquest mes ja, doncs...
0: Crec que és el 30 de juny. Crec que sí.
2: Això ho tenim al cabre.
0: Sí, sí, el 30 de juny o l'1 de juliol, tenint en compte que també puc anunciar-ho que 25 i 26 deixarem ràdio enregistrada. D'acord? Bé, sí, doncs això ja està allà. Bueno, ja portes bé el control, tu, Jan, d'aquests 4.000 programes.
2: Bueno, Badó, si vols apuntar els 400 grams,
1: estàs apuntant només sentir-te la veu estimada.
2: Ara jo el que voldria...

0: ja que hi, els nens de Vendrell els hi falta una miqueta per acabar de fer bé.
1: Sí.
0: Perquè, doncs...
2: La torre...
0: Va ser una llàstima amb la Torre de Set. Doncs ara avui m'agradaria que poséssiu el toc del castell per donar-los ànimos.
1: Vinga, tal qual, el toc tal qual.
0: Sí, sí, el toc del castell, que aquest és el del món casteller.
1: Perfecte, molt bé, doncs el posarem.
0: Doncs ja només me queda dir... Visca la cuina i visca totes les calaixeres i calaixeres. I endavant, com sempre.
2: Visca!
1: Gràcies, Jan. Gràcies, bon dia. Adéu. Vinga, més connexions. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola.
2: Bon dia.
3: Hola.
1: Amb qui parlem?
2: Estalla.
1: Sí, perquè ens escoltes per la tele, oi? Apaga el so de la tele, sisplau. Escolta'ns només per telèfon. Perquè per la tele hi ha cert retard i...
3: Vale. Vale, pues...
1: Sí, ara ens...
3: Imma Miró.
1: Hola, Imma, com estàs?
3: Bé.
1: Ara ens escoltes bé, que si veus el baixar el volum de la tele i ens escoltes bé.
3: La televisió molt alta i pensat, ja, deixa'm baixar.
1: Sí.
3: Sí, molt bé.
1: Sí, tot bé?
3: Digues.
1: Molt bé. No, anava a dir que per televisió sempre hi ha una mica més de retard, però tal si ens escolteu per la... o ens mireu i ens escolteu per televisió, com si ens escolteu per ràdio, l'important és que sempre baixeu el so, que així tot serà més còmode i no s'acoplarà i aquestes coses. I ens escoltareu més bé, bàsicament.
3: Pues vale, pues 400 grams de sucre.
1: Fantàstic.
2: Molt bé, Imma, estàs
1: molt bé. Que ets més de dolç o de salat, tu, Imma?
3: Totes dues coses.
1: Doncs no, jo també sóc així, eh? Millor de cada cosa.
2: Sí, el que hi hagi.
1: Exacte, el que posin.
3: Sí, i el que toqui, vull dir, a vegades si toca dolç o salat,
1: clar,
3: vull dir, és igual.
1: Molt bé. Home, en aquest cas, el brownie i la xocolata, per qui són més llaminers, doncs també va.
3: Bueno, jo no sóc tant de xocolata, a mi no, veus? En canvi, el meu marit li agrada la xocolata. A mi no m'agrada tant. Vull dir, si hi ha de menjar, la menjo, no? Però... M'agraden més altres coses,
1: d'acord.
3: No sigui tant de xocolata, però bueno, és igual.
1: Bueno.
3: Oh, vale.
1: Un altre dia que el Badó ens porti un altre dolç, ja està.
3: Una altra manera.
2: I si menjar xocolata... Feu servir xocolata bona, eh? Xocolata d'estanta...
3: Sí.
2: D'estanta present en amunt.
1: Exacte, que no tingui tant de sucre i que tingui més contundència al cacau. Molt bé, Imma, gràcies per trucar-nos.
3: Vale, molt bé, bon dia.
1: Que vagi bé, bon dia. Adéu. Anem cap a una altra trucada, bon dia.
4: Bon dia.
1: Què tal?
4: A tots dos.
1: Maria Carme.
4: Mira, una cosa, que el primer dia que agafo el dilluns, perquè els altres dies tinc d'enviar un missatge.
2: Sí, ara fa dies que no truques.
1: És veritat.
4: Clar, jo ara fa dies que no trucava.
1: Clar, és tenir sort, ja saps, Maria Carme, que això del telèfon és allò, trobar quan hi ha algun foradet a les línies i...
4: Ja faig això.
1: Molt bé.
4: Bueno, espera, és que no l'he sentit bé. Em sembla que són 400 grams, no?
2: Sí, dic 400 grams de sucre, dic, sí.
4: De sucre.
2: Tu no repetir, de sucre.
4: Bueno, jo a la nit ja lo sento i ja m'apunto.
1: Val.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
4: Lo que hi ha vegades que lo faig i hi ha vegades que no faig res.
1: Bueno, que sou jo miners per això a casa, Maria Carme?
4: Bueno, al Joan sí, al Joan m'agrada.
2: El Joan de tot.
4: Però jo me controlo una mica.
1: Bueno, no cada dia, però...
4: No cada dia, però
1: de quan en quan...
4: Sí, li agrada les galetes, unes galetes que feis de coco, que també
1: fa la
4: mare de bona.
1: Ah, sí, que algun dia n'hem parlat, és veritat, que bones.
4: I ho he dit, cosetes així.
2: Però et controles per què? Perquè tens sucre o perquè què?
4: No.
1: Bueno, per no abusar.
4: Ell estaria cada dia, que si turrones, que si no sé què, encara tenen turrons.
1: Sí, però és una mica de mirament sí que hem de tenir.
2: Perquè, doncs, clar...
1: Sí, que no vol dir, no vol dir que no menjar-ne mai, però...
4: No.
1: Però s'ha de menjar de tot.
4: El turró per esmorzar.
1: Mira, clar.
4: M'agrada un pa.
1: Sí, això és típic. Ja no es fa massa, això, em sembla, eh? Els més joves ja no ho fan, això, eh?
2: El
1: de menjar torró amb el pa.
2: A mi m'encanta, també.
1: Per això ho deia, però clar, vosaltres sou d'una generació, ja, eh?
2: I de pa amb xocolata, igual, eh?
1: No, això sí que és bo, és veritat. Jo sí que li havia menjat de pa amb xocolata, eh?
4: La xocolata també m'agrada.
1: Sí.
4: La xocolata sí que menjo, veus, un trosset cada dia.
1: Sí, per això. Molt bé.
4: Una
1: preseta de xocolata. Sí, també ho faig, amb el cafè, una preseta de xocolata i és una molt bona combinació. Molt bé, Maria Carme.
4: Vale.
1: Gràcies per trucar, també.
4: Escolta, i les entrevistes m'han agradat moltíssim, eh?
1: Ah, sí? Gràcies.
4: Sí, molt. La de los nens i la del...
1: L'Amadeu Benach, la del Cid de l'Arxiu, fantàstic. Gràcies, doncs.
4: Vale, doncs.
1: Una abraçada.
2: Vinga, Maria Carme.
4: Igualment.
1: Que vagi bé.
2: Adéu.
1: Doncs vinga, més trucades. Bon dia.
5: Hola, bon dia. Bon dia. Sentiu?
1: Sí.
2: Ets la Laura.
1: És la Laura, oi?
5: Sí.
1: Com estàs, Laura?
5: Bé.
1: Sí, tot bé?
5: ara ho sentia, dic, ostres, vaig a trucar, però em costava... em marcava com si no tingués línia. No
1: sí,
5: sé
1: perquè, perquè hi ha més trucades i quan hi ha més trucades queden... tenim, sempre ho explico, tenim dues línies nosaltres i quan, quan s'acumulen dues trucades queden retingudes dues trucades que es fa de forma automàtica, clar, després no podeu... allò, línies ocupades, per entendre'ns, i per això que quan algú penja és quan automàticament agafa una altra trucada. I anem alternant. Línia 1, línia 2, línia 1, línia 2.
2: Molt bé, Laura, molt bé, perfecte.
1: Val?
2: Ja et passaré la recepta o l'agafes i el fas a casa, que és molt fàcil i és boníssim.
1: Sí, és provar-ho.
5: Molt bé, 400 grams de sucre.
1: Fantàstic.
2: No? Molt bé, vinga.
1: Molt bé, doncs ho apuntem. Gràcies, Laura.
2: Adéu, adéu.
1: Una abraçada, adéu. Igualment. Adéu, adéu. Bon dia.
6: Bon dia, estimat.
1: Marilós.
6: Hola.
1: Com estàs?
6: Molt bé, bonic.
1: Sí, tot bé?
6: Bonic, sos dos. Acabo de...
2: Sobretot jo.
6: Acabo d'arribar.
1: Sí.
6: Estava al carrer i
2: dic, no sabia.
6: Encara no em dóna temps. Però he sentit 400 de sucre.
1: Sí.
2: Molt bé, s'has apuntat.
6: Que has fet?
2: He fet un brownie, sí, un pastís de xocolata, un brownie. Un brownie de xocolata. Aquí temps d'estiu també va estupendament bé.
1: Sí.
2: I a part de les sopes que ja farem i vam fer l'altre dia, i en farem més, de tant en això també va bé.
1: Sí, sí. I saps que sabeu que combina molt bé? Bueno, amb la xocolata en general, amb els brownies, amb els colants, que també és una varietat.
2: Un gelat
1: de vainilla.
2: Exacte.
1: Tenim un trosset de brownie i una boleta de gelat de vainilla i tens el millor postre del món mundial.
6: Sí, del món mundial. Sí. Dius igual que la filla, del món mundial.
1: Del món mundial.
2: De vainilla, bueno. I també, encara que sigui xocolata...
1: Bueno, que t'agradi, sí, sí.
2: O que sigui, però
1: el contrast vainilla-xocolata...
2: El de vainilla queda
1: no?
2: molt i molt bé.
1: El contrast sí. vainilla-xocolata està molt bé. Molt bé, Maria Dolors.
6: M'has apuntat ja, no?
1: Sí, apuntadíssima, sí, sí. Ja, no pateixis.
6: Molt bé, estimats. Petons i abraçades.
1: Gràcies, que vagi bé.
6: I de dins que el dissabte era exagerat de gent, eh?
1: El shopping night, oi? Va anar bé.
6: Mare meva,
1: sí.
6: Per trobar una taula per sopar.
1: Va costar. Mm-hmm.
6: Com estava tot de rebentar, eh?
1: Veus, és, que... estava... Clar, bueno, és el que es busca.
6: Música per tot, diversos puestos.
1: Clar.
6: Molta joventut, però molt bé, eh?
1: Sí, sí, sí.
6: Em van agradar molt els carrers, molt maco.
1: Clar, és el que es busca. Molt bé, que bé. Doncs
6: bueno, mira. És que s'han de fer coses.
1: Exacte, sí, sí. Sempre sí, sí. Activitats com aquesta i que facin promoció aquí, del comerç local, del comerç de proximitat i del que pot oferir
6: molt
1: el Vendrell.
6: Sí. Molt bé, carinyos.
1: Gràcies.
6: Doncs, bueno, fins demà.
1: Fins demà, Maria Dolors.
2: Adéu, Maria Dolors.
6: I tu, Salvador,
2: adéu.
6: I tu, fins quan ens trobem, Salvador?
2: Home, jo em vas dir l'altre dia que feia temps... Vaig fer el recorregut que normalment
6: i
2: fas...
6: I
2: no em vas trobar. I res de res, o sigui, que ets tu el que no...
6: Amb l'hora, segurament, amb l'hora. Si hagués sapigut qui passava, sabria l'hora.
2: Home, bueno, sí, però l'hora que ens trobem normalment és la mateixa hora de sempre.
6: No va coincidir, doncs pot ser.
1: Vinga, molt bé.
6: Coincideixo amb la teva dona? Una tantitat de vegades?
2: Ella surt molt al carrer.
6: Perquè deu acabar a la mateixa hora també a comprar,
2: sí,
6: és, o no sé.
2: A comprar, a veure la seva mare que...
6: I a la seva mare, dia, doncs sí, sí. Amb ella coincideixo molt. Sí, sí, sí.
2: Sí, sí, molt bé.
6: Bueno, estimat bé. Meus. Ja,
2: vinga.
1: Gràcies.
6: Bueno, ja ens sentirem i
1: sí,
6: ens veurem.
1: Sí, anem parlant i tant.
6: Molts petonets.
1: Que vagi bé.
2: Adéu,
1: Maria Dolors. Adéu, adéu. Doncs vinga, saltem de línia. Més trucades. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
7: Bon dia.
2: Jaume.
7: Acabo d'arribar, que estic una mica tou, una mica fluix, una mica baix de moral avui.
1: Sí, ahir, Jaume.
7: Perquè ahir noi, no vam tenir el dia altra vegada.
1: No, ahir.
7: Amb la torre, no vam tenir el dia. Ostres. Ens convé una injecció de moral i segur que no en sortirem, eh? Perquè
1: Jaume, sí.
7: Demà, avui pilans. Dimecres d'assaig general, diguem-ne, i divendres d'assaig general, perquè el dissabte anem a Vilanova i veiem si allà ens traiem l'agulla de la ferida, cony.
2: Ja, ja. Sí, la torre la farà, sí, la teniu.
1: Ja,
2: hi ha un problema de moment a l'hora de baixar i el TEP, però
7: sí,
2: bueno.
7: Sí, amb els 318 també el tenim, sí. Perquè l'han fet diverses vegades l'assaig i, cony, com som al carrer, allò que deia aquell entrenador del medio, no, del... del, com se'n diu això, del medio...
1: el medio escènico, sí, la por escènica, sí que és cert.
7: La por escènica, cony, ens fa la mala lluada.
1: Sí,
7: però bé,
1: sí.
7: Estic una mica ensupit avui,
2: no,
7: però...
2: No,
1: ànims. Sí, home, sí, això es podrà arreglar, i a més és un gran any pels nens, per tot, i jo estic convençut que sí, ja veuràs que sí.
7: Esperem-ho.
1: I tant que sí.
7: Com veus, la diferència que hi ha entre nosaltres i els altres que van venir ahir...
1: Ja, però no pots comparar-te mai.
7: No ens ho mereixem, això.
1: No, ja.
7: No ens ho mereixem.
1: Ja, però...
7: Bueno, bé, aquesta senyora que ens ha donat ara, que acabo d'arribar, que ja es nota, 400 grams, em sembla que és de sucre o de sal.
1: No, de sucre. Ja ho has dit bé. Ja ho has dit bé, Jaume.
7: I ho he sentit, però no sé de què va, ara per les orelles.
1: Molt bé, doncs un brownie que es diu, que és un pastís de xocolata, que és molt bo.
2: És un pa de pessic de xocolata, però més bo, dius.
1: Sí, exacte.
2: Molt bé. No sé com explicar-t'ho, m'entens?
7: Tranquil, que ja se menja salat cada dolç.
1: Doncs mira, avui no és el teu dia, doncs. Gràcies, Jaume. Gràcies, igualment. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu. Tenim un parell de WhatsApps que ara de seguida explicarem. Anem, però, a una altra trucada, ben ràpid. Bon dia.
8: Hola, bon dia, Núria.
1: Hola, Núria, com estàs?
8: Hola, què tal? Bé.
1: Tot bé?
8: I el pastís de xocolata, sigui com sigui, bueno...
2: Ella li encanta.
1: Sí, el xocolata t'agrada, oi, Núria?
8: Ui, tant.
1: Molt bé,
8: doncs. Si tinc que celebrar alguna cosa, sempre ha d'haver-hi xocolata.
1: Sí, ah, okay, doncs mira, és una bona manera.
2: És molt fàcil i la textura...
8: Sí, i quan és fàcil, encara millor.
2: Es treballa al forn, només has de barrejar els ingredients cap al forn i a disfrutar.
1: Correcte. I a més, la xocolata també té aquesta virtut, que quan estem contents, una miqueta de xocolata per celebrar. Quan tenim el dia una mica més ensupit, doncs una mica de xocolata per intentar animar-lo, no?
8: Sembla estrany, però és veritat, eh?
1: Sí, perquè aquests components, jo no, ara me'n recordo, però el cacau té com un component, que té un nom, no ho recordo, que és com una mica com el cafè, també, saps? Que té aquest component de...
8: Bé. Donar-hi.
1: Exacte, això mateix.
8: Val.
1: Molt bé.
8: Posarem 400 grams de sucre.
1: Ho apuntem, doncs, Núria.
2: Vinga, Núria. Vale,
1: gràcies per trucar.
8: Una abraçada a tothom.
1: Bon dia. Anem cap al WhatsApp. Recordem-ho que també podeu enviar missatges de WhatsApp al 686-101-101 i que tenim un parell. Un d'ells del Sarramià i l'Helena, que molt sempre bé. Signen així. Sarramià i l'Helena diu, bon dia, 400 grams de sucre per la recepta d'avui. Doncs l'apuntem. Gràcies pel WhatsApp.
2: Ja està apuntat, vinga.
1: La Pili i el Gerardo, bon dia, 400 grams de sucre per al brownie, un saludo. Perfecte, ho apuntem. Un altre WhatsApp, bon dia, sóc en Xavier Rovira i són 400 grams de sucre. Moltes gràcies i salut per tothom. Doncs vinga, salut per
2: molt
1: tothom.
2: Molt bé, salut.
1: Gràcies per participar i recordeu-me que podeu seguir enviant WhatsApps al 686-101-101 i encara podeu seguir trucant, com sabeu, fins a les 12 al 977-15-70-69. Més trucades. Bon dia.
9: Bon dia.
1: Bon dia.
9: Soc la Montse Nin.
1: Què tal, Montse?
2: Hola, Montse.
1: Com estàs?
9: Bé. Disposada a fer això de xocolata que m'agrada,
1: sí,
9: amb 400 grams de sucre.
1: Molt bé,
2: Montse, molt bé. Fes-ho més fàcil.
1: El coneixies, això, el brownie el coneixes, no, Montse?
9: Sí, i m'agrada.
1: Molt bé.
9: Ja provarem de fer-lo.
2: Sí, sí. I tant.
1: I també, saps que a mi m'hi va do, amb tot el teu respecte, evidentment que la recepta, ja per si això és bona, m'agrada acabar de completar-lo, que és amb una mica de fruit sec, també va molt bé, el brownie. Posar-hi el fruit sec, a nou, sobretot.
2: Sí,
1: xocolata i el fruit sec també és molt bo. I la xocolata i les anous ja ni t'explico.
2: Sí, també, però aquest...
1: Però aquest és el qual, aquest és base.
2: Per dintre
1: aquest és la base.
2: Hi ha gotes de xocolata que
1: correcte.
2: També es ponen una mica i és així.
1: Exacte.
2: Pots fer-ho amb anous, amb avellanes i amb el que vulguis, però
1: sí,
2: aquest és...
1: Però aquest és el base, aquest és el base, aquest és l'important. Molt bé, Montse.
2: Vinga, Montse, una abraçada.
1: Adéu, gràcies per trucar, que vagi bé. Hola.
10: Hola, bon dia.
1: Bon dia.
10: Què tal?
1: Isabel del Francàs.
10: Molt bé.
1: Què dius?
10: Hem de fer el brownie aquest també, perquè és una mica com les braves, també, que els restaurants es tornen bojos i posen uns preus per una cosa que també és super... Bueno, el cacau i tot això és una mica
1: més car,
10: que no les patates, però...
1: Sí.
10: Però
1: és que vegades... les postres en general, de sempre, ojo,
10: Sí.
1: Jo crec que sempre la factura del dinar, del sopar, crec que acaba pujant pels postres,
2: Ara, pels postres...
10: De 7 euros o 8, segur.
1: Per això, però això dic.
2: I si tens un menú que al final també la beguda va a part i tot això...
1: Acaba pujant un pico,
2: Ja no és com abans, allò, que anava un menú tot plegat.
10: Sí, exacte. Ara, i tot abans hi anava.
2: Tant, la beguda a part. Això a mi em fot negre.
10: Sí, perquè si ets de beure una mica, comença a agafar una fulleta de vi o el que sigui, pujat surt.
1: Ja està, sí. Ara ja és cert això que també... que també és un, es mereix un capítol a part, que són aquests postres que estan de moda ara, no? Potser els brownies, els coulants, ja han passat amb un segon terme i ara són els cheesecake i els carrot cakes, eh? Ara tirem una mica cap aquí, ara.
2: Imagina't que demanéssim un pijama dels d'abans.
1: Ai, no.
2: Amb el flam, el gelat, amb la pinya i tot. Què voldria? Voldria més que el menú.
1: Uau, i tant, voldria. i tant, imagina't. Quin preu s'ha de... Ja era un postre car, perquè era el millor postre de la carta, no? La seva època, el pijama. Imagina't ara si s'ha d'actualitzar en preus. Una fortuna, una fortuna. Mm-hmm. Tu te'n recordes? Tu també?
10: Sí.
1: Ah, val.
10: Sí, jo anava a una font del meu poble, així, típica de poble, i això, quan era petiteta, i sempre, pijama.
2: Pijama,
10: això,
2: era... pijama. Allà hi havia de tot, gelat, sí. El flam, la fruita... Sí.
1: Era el postre, més elaborat, el màxim dels màxims, dels postres.
10: Era el que hi havia abans, els pijames, flams, crema catalana, correcte. Postres de músic, mel i mató...
1: Sí.
2: I al canvi, això, que és un... un postre molt important, a casa no ho fem.
1: No
2: acostem, perquè podríem tindre pijama cada dia a casa. Si vol. Sí. Els diumenges, si més no, pots tindre...
1: Sí, perquè és fàcil de, no?, tall de gelat, un flam...
2: I si no vols fer el flam, no compres el flam fet ja... I pot ser...
1: I el gelat ben bo.
2: I el gelat tot plegat.
1: Sí, tant que sí. Molt bé. Molt bé, bueno,
10: posem-hi 400 grams de sucre i provarem de fer-ho.
2: No provarem.
1: Fes-lo, ja ens diràs què tal.
10: Molt bé, doncs.
1: Molt bé.
10: Vinga, gràcies. Bon dia.
1: Adéu, Isabel. Adéu. Més trucades. Bon dia.
11: Bon dia.
1: Hola, en Fina.
11: Hola, bon dia.
1: Com va això?
11: L'altre dia per TV3,
1: sí?
11: El Marc Ribas va fer un de nous.
1: De...
11: Té que ser com a més carregós.
1: No? De brownie, no?
11: Sí.
1: Clar.
2: No, el Marc Ribas que faci el que vulgui. El Salvador Rovira fa un altre.
11: Sí, millor el teu, eh? Perquè em va semblar que havia de ser molt carregós.
2: Fem sofisticat, això.
1: Sí, clar, sí. Sí, la fruita seca és bona i les anaus són bones, però clar,
11: sí, però
1: tot ho acaba...
11: Ja... Sí.
1: Ho acaba...
11: No, millor el teu,
2: Badó. No, sigui meu, és...
11: No, bueno, ja, això,
1: la recepta que ens proposa el Badó.
2: Sí, també pot ser contundent, però aquest és molt fàcil, sí. Molt bo i dic, facilíssim de fer. El mollo, cap complicació, el folres amb paper mullat, allò que expliquem.
1: Sí. I la mort de fàcil.
2: Pim-pam, deixa reposar i ho fas un dia per l'altre, encara millor.
11: I això que dius tu dels postres, al restaurant sí, si puja més el postre...
1: Per això, sí. I si et posen, ara que també està de moda, posar el postre, posar les culleres grosses... Saps que el postre tota la vida, culleta de postres, no? Que és la culleta, doncs ara no, ara es veu que els restaurants així i tal, per fer-se una mica més, tal, el postre posen també la cullera grossa, no sé si ho heu vist.
11: A menjar sopa.
1: Exacte.
2: I a mi hi ha unes coses que em treuen de pollera, allò que veus un menú i al costat posa suplement 3 o 4 euros.
1: Això
2: els hi diria, a veure.
1: Això també és veritat.
2: Suplement.
1: Sí. I jo he arribat, pobres restaurants, que també tenen el seu, pobres, sí, i també sí. Suposo que avui en dia una mica mantenir preus amb la situació també ha de ser complicat. Però menús, aquests menús que tenen, el menú que hi ha un o dos plats amb el preu i després hi ha tres o quatre plats més amb suplements.
11: Sí. Suplement,
1: això
11: sí,
1: també és molt comú, també.
11: I després la beguda a part i l'IVA a part.
1: Sí.
11: Però bueno, en el restaurant és una mica de caprici.
1: Sí,
11: bueno,
1: sí.
11: Hi ha d'anar per força si treballen, sí, si treballen
1: sí.
11: Fora, això.
1: Sí. Però bueno, clar, mira, és una manera de... Sí,
11: és el que hi ha.
1: Sí, és el que hi ha. Té, tot està igual.
2: No, bueno. No critiquem res, eh?
1: No, si mirem preus, tot està igual, eh?
2: Fem comentaris,
1: sí,
2: a més.
1: Sí, tot està igual. Sí. Molt bé, Fina.
11: Bueno, bon dia a tots.
1: Gràcies
2: bon
1: per
2: dia,
1: trucar,
2: bueno.
1: Bon dia. Adéu, adéu. Hola, bon dia. Hola?
12: Hola.
1: Hola. Que és Pep, ets tu, oi?
12: A veure, quants som aquí?
1: Ah, no, que ets el Jordi. Jordi, ets tu, perdó.
2: Jordi Soler.
1: És que has parlat poc, has parlat poc.
2: Primer no t'hem conegut.
12: És que estimen tant amb el Badó que jo... bueno,
2: m'estranyava que no s'ho dit jo en principi.
12: Jo no ho entenc. Tot això és piloteig,
2: I tant. Home, per això jugava a bàsquet, perquè teníem la pilota.
1: Però clar, avui és dolç, Jordi? Jo sé que si és dolç... Ja m'estranya que truquis i tot, sent dolç.
12: No, ho fas precedent.
1: No, home, que ara feia dies que no em feia de dolç, eh? T'ho has respectat bastant, Jordi.
12: Que sou del Barça i punt.
2: Això és veritat.
1: Això sí, que no podem negar-ho.
2: Això és veritat. Som la veritat.
1: Això sí que és veritat.
2: Jo almenys soc antimadridista. O sigui, m'agrada que perdis, has de jugar a boles.
12: Bueno, vale, que és com és, amb això.
2: Sí, no, és veritat.
1: No us baralleu, eh?
2: No, no us baralleu.
12: No, mare de Déu, per allà sempre eren caçadors.
13: Sí, sí.
1: Jordi, encara que no t'agradi el brownie aquest i t'agradi el dolç, saps,
12: sí,
1: no? Quan...
12: però sí, està, té que ser... Bueno, fes una cosa, Badó, fes mal...
13: I te'l porto, no?
1: Bueno...
13: Molt bé.
1: Bueno, si no, Jordi, escolta'm, d'en quan en quan entrar a la cuina tampoc no passa res, eh?
12: No, sí, a mi m'agrada la cuina, no hi ha problema amb això.
13: Això, ell li agrada i...
1: Però t'agrada més que t'ho facin.
12: Fes mal, perquè que... me'l fas tu i provaré a veure si realment...
13: Si és bo, no és bo, no? Perfecte.
1: Molt bé, Jordi.
13: Ho tindrem en compte.
1: Sí, Jordi, gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu, adéu. Vinga, saltem, més trucades. Bon dia.
14: Bon dia.
1: Hola.
13: Hola, Carme. Hola.
1: Carme Bargalló.
14: Sí, jo mateixa.
1: Què dius?
14: Molt bé.
1: Sí, tot bé?
14: Sí, per ara sí.
1: Bé, sempre com ara.
14: Sempre com ara. Va acabar, això.
1: És que m'agrada molt, de veritat. De debò, Carme? De debò que l'utilitzo per al meu dia a dia.
14: És que és així.
1: Quan algú, què tal? Sempre com ara. Vull dir que...
14: Sempre com ara. Si parles i estàs allò, sempre com ara.
1: Correcte.
13: El teu cosí...
14: Bueno, 400 grams de sucre.
1: Val. Sí.
13: El teu cosí...
14: Jo, amb això dels plats, em fa gràcia, perquè el meu pare, que el se'l sigui...
1: Sí.
14: A vegades vèiem els restaurants que feien uns plats grossos i al mig dues fulles d'això i dues fulles d'allò,
1: sí.
14: I sempre el meu pare deia que em patiríem de gana en aquest restaurant. Perquè posava uns plats grossos i poca cosa dintre i quatre fulles.
1: Sí.
14: I sempre m'ha quedat això, també.
1: Sí, és veritat.
14: Bueno, res, tonteria.
1: No, està bé. I saps què passa, a més a més? Que això és veritat. Quan vas a aquests llocs, que tenen aquests plats tan grossos i ho dintre és petitet, després et fan una explicació de 5 minuts de què és el plat, que ja quan pots menjar t'ha tret la gana, ja, també, saps? Perquè dius, a veure, vale, ja m'agrada molt l'explicació, però va, que jo vull tastar-ho, això, saps? Que és per l'educació menjar mentre...
14: sempre deia que en veurem de coses si no es morim.
1: Això també. Molt bé.
14: Bueno, ja he dit prou
1: bestiet. No, no, no. Gràcies per trucar.
14: Vinga, que passeu bon dia a tots.
1: Igualment, que vagi
13: bon dia,
1: bé.
13: Bon dia, bona hora.
1: Adéu-siau, adéu. 3 minuts, encara no, 2 minuts i escaig per arribar a 3:15.
13: Home, estem contents per la gent que arriba a trucar, eh?
1: Sí.
13: I de fet... N'hi ha més, però veig el volum de gent. La setmana que ve no farem sorteig encara, però l'altre sí, eh?
1: Val. Si no, ens quedarem sent...
13: Si no, no era, sí.
1: Perfecte. Doncs mira, un altre missatge de WhatsApp. Soc la Maria Carme Fernández per la recepta del brownie, 400 grams de sucre. I salut per tothom.
13: També, salut,
1: doncs, salut per tu, Maria Carme. Gràcies per enviar-nos aquest WhatsApp. Doncs mireu, aquells que moltes vegades ens dieu que no trobeu línia, que us costa trobar línia, doncs si ho feu ara, vale. Si marqueu ara, trobareu línia. 977-15-70-69. 977-15-70-69. Encara ens queda aquesta bona estona fins al migdia per seguir recollint més trucades o anar explicant altres bajanades, o això també enviant un WhatsApp o enviant més WhatsApps al 686-101-101.
13: I això no posarem el toc de Castells.
1: El temps per aquí a punt. També encara hem de fer una pausa per publicitat, que tenim un bloc que encara l'hem de posar. Així que tot plegat seguirem endavant i seguirem pendents de tota aquesta participació que arriba, que arriba. Ens han fet cas. Vinga. El 977-15-70-69. Bon dia.
15: Bon dia.
1: Hola.
13: Bon dia, bona hora.
15: Hola, Pere.
1: Què tal?
13: Hola.
15: Bé, escoltant-te, feia molts de mesos que no s'escoltava.
1: Recorda'm el nom. Mònica Tarragó.
13: La Mònica, és que ara feia molt temps.
1: Esclar, Mònica, perdó. Dic...
15: Sí, molt.
1: Com estàs, Mònica?
15: Pues mira, bé, dintre del que cap, bé.
1: Molt bé. És que saps que aquests dies he parlat més amb el Didac que no pas amb tu? Perquè ens hem anat trobant amb el Didac entre una cosa i l'altra, i algun dia ens ha trucat el Didac.
15: Ho sé.
1: Per això.
15: Ell és més de trucar.
1: Sí.
15: Passa que l'àvia ja no la tinc a casa i no poso la ràdio.
1: Clar.
15: I per això no us he escoltat.
1: Bueno, no pateixis, ja saps que aquí, quan però, sigui, aquí som. Quan us vingui de gust, quan vulguis, ens poses. I si no, doncs cap problema.
15: Però, escolta'm, Badó, aquest de brownie sí que ho vull fer jo a l'air fryer.
13: Home, perquè també, ho fas, sí, ho pots fer-ho. Llavors, però controlo, llavors controlo una mica els minuts.
1: És algo menys,
13: perquè
1: no?
13: Sempre és algo menys. Sí. El forn amb la d'aire has de controlar.
1: El fryer sempre va una mica més ràpid, no?, que el forn normal. Molt bé. Doncs mira, no és una bona manera.
15: És amb cacau, no?, amb
13: pols. Cacau pur. Per aquest brownie és cacau pur. El sucre ja l'hi posaràs a part.
15: Sí, no,
13: cacau pur, sí.
15: Sí, sí, ma, ja, ja, ja dic que el faré perquè m'agrada.
2: Sí, sí, sí,
1: molt bé, sí, sí, l'has de provar, és molt fàcil. És molt, molt fàcil.
15: Escolta'm una pregunta, Badó. Si el faig amb un motllo que porta ja les porcions, anirà bé?
2: Que porta ja, que no t'entens bé?
15: Les porcions. Que ja va tallat, o sigui... Ja va amb les porcions fetes.
1: Va, com si fos uns motllos de magdalena, per entendre'ns.
15: No. Sí.
2: Sí, deu ser un moll que ja, no? Ja, hi deu haver.
1: Bueno, ja, sí, però bueno, sí, sí, pots, segur que qualsevol tipus de mollo va bé. Sí, segur, vale. Segur, cap problema.
15: D'acord.
1: Sí, sí, sí, sí.
2: Ara m'estan assenyalant que hi ha una noia molt maca aquí al costat del Pere.
1: La Iman, que està fent pràctiques.
2: Doncs,
1: Iman, digues bon dia.
16: Hola, bon dia
2: a tothom.
16: Hola, bon dia, Iman.
2: També m'està dient que es pot fer pel microones, també.
1: A microones, també? Sí, ostres, doncs mira, una bona manera. Sí, mira, el microones també.
2: Sempre s'ha de controlar aquí les...
1: Els tempos, clar.
15: Les tempos.
1: Sí, sí, sí, s'ha d'anar vigilant.
2: Jo he explicat per un forn normal, convencional.
1: Val, val, perfecte. Molt bé.
15: Escolta'm, Pere, tinc el medit aquí, que no sé què vol dir.
1: Ah, què diu?
15: 3 grams de sucre.
1: Molt bé.
0: Balladors.
2: Balladors,
0: home. Balladors, el Baró i companyia.
2: Ja, som sí, els dos mosqueteros. Hola, què tal?
0: El més millor de tot el poble, noi.
2: I tant, sí, sí.
1: Doncs, compte, com deus del poble, doncs. Sí, el Baró i jo som els millors. No, gràcies.
2: No, som els millors.
0: No hi haurà prou puestos al poble per fer-nos un monument.
2: No, no som els millors, però quasi. Gràcies, ho entens.
1: Ens hi acostem, no? Igualment, igualment. Igualment, una abraçada, una salutació.
0: Igualment, guapos.
1: Gràcies.
2: Adéu, adéu.
1: Que vagi bé. Adéu també, Mònica. Adéu, adéu. Gràcies per trucar. Gràcies. Doncs va, d'això es tracta, eh? Participació, trucades... L'excusa és la cuina, però sempre ens porta aquestes coses que ens agrada moltíssim. Més connexions.
2: Vinga, doncs.
1: Bon dia.
17: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
2: Bon dia. El Pep.
1: Bon dia. Crec que sí que ara és el Pep, sí. Pep Bargalló.
17: Hi ha més d'un de Pep, sí.
1: Bon, Pep Bargalló.
2: Perdona.
1: Clar, vas tímid i no hem de sentir-vos parlar per saber qui sou.
2: No para mai. Si li dic Josep Maria Bargalló, em diu que no, que ell no s'ho diu, que es diu Pep. Ara dic Pep i que no. Ara, doncs,
17: hi ha més d'un Pep.
2: Hi ha més d'un Pep. Quan tu diries dir, sí, sóc el Pep Bargalló, gener, de Cal Pau Xic. Llavors ja ho sabem tots.
17: Cal Pau Xic de les Roquetes.
2: Sí.
17: I que conversem a Merengueta. Queden pocs de Merengueta.
2: Queden pocs, sí, sí.
17: Va. El merenguet.
2: Alguns
17: de llenca. Molt bé, tot, 400 grams aquests. I el Florentino, què? El Florentino,
2: fantàstic, el Florentino.
1: Què et sembla?
17: Si arriba a fer una campanya un mes de campanya, encara és que pas de perdre, eh?
1: No, és veritat, ha vingut de pèls. El tio ja ho sabia, per això ja...
17: Ja.
1: Oidam el personatge. Jo no vull entrar si en madridisme o no madridisme, no hi entraré, però com a personatge, oidam, A veure, que si agafem a la porta, també, és per lligar-lo curt, també, a la porta. Són diferents.
2: No, com aquest personatge...
17: Aquest matí estaven dient que ja han acabat els calés per poder acabar el Camp Nou.
1: Sí? Que no tenen calés per acabar-lo?
17: No, de moment diuen que no, que estan buscant ara crèdits i històries perquè ja no... Ja no tenen un duro, ja.
1: És que a les obres, imagina't, si t'arregles la cuina de casa o el lavabo i sempre fas curs de pressupost, imagina't amb un Camp Nou, saps?
2: Hauran de demanar una derrama.
1: Sí, exacte, els socis.
17: Que vinguin aquí i els deixarem nosaltres, no els acabarem
1: intentant. Com aquí al Camp d'Esports, que no jugaríem bé, aquest Camp d'Esports.
17: Sí, sí. No, no, però tot és sortirà, això.
1: Molt tancat, és igual. Sí, home, sí.
17: Amb els mil milions de dòlars i d'això que tomben perquè
1: per això no. No fan pas patir aquesta gent, no.
17: No. No, el que fan patir és el rigor al final de mes.
1: Ara ho has dit, que hi ha moltes famílies que els hi costa això.
17: Bueno,
1: tot i treballar, que és el pitjor.
17: Jo més penso que va que viuen amb aquestes guerres de l'Iran i totes les històries que han llançat tants missils i tants drons, 300 drons i 400 missils, no sé què penso. Hòstia, què val un dron? Què val un missil? No, però... Si amb el que val un missil menjarien no sé quantes centes famílies, doncs...
2: Tot el vent,
1: està clar.
17: Això ja interessa per la gent que fabrica armes, que tots són els mateixos.
1: No, la guerra sempre és un negoci. La guerra sempre és un negoci.
17: I ningú l'interessa parar-ho.
1: No.
17: Ja pots anar a Càritas i fotre suports de Mans Unides, ja pots anar demanant per aquí per allà i fer 10% de descompte, i donar 10% de la taquilla de postrets de finalitats benèfiques i tot això, i el capdavall, tot això són, entre cometes, val molt la pena i és recomanable i s'ha de fer.
1: Sí, tant.
17: El capdavall, entre cometes, això són collonades amb el que realment es podria arribar a ajudar amb totes aquestes desgràcies que estan potent aquests mons de Déu.
2: Aquest, aquest és el Barquelló, aquest és el Barquelló que coneixem.
17: No, home, no, deuen un beu, dos euros per aquí, una truita d'aquests mans de l'anar a buscar-los per aquí, anar a buscar-los per allà i tot aquest munt de coses, i al cap de ball fa 500 o 600 euros i amb un dron d'aquests que val no sé quants mils se'n llencen a 100 cada 5 minuts, no? I llavors dius, és una desgràcia de món.
2: Ja. Bueno, però tu, estàs bé, tu?
17: Jo, subsistint.
2: No, no m'has fallat, perquè sempre dius, depèn d'aquí, també. Depèn d'aquí.
17: No, home, tu m'has de preguntar, com estàs?
2: Sí. Com estàs?
1: Com estàs?
2: Com estàs?
17: Llavors, i comparat amb qui, no?
1: Home, també és una bona manera. També...
2: Ho acostuma a dir molt, això.
1: Sí, sí, comparat amb qui.
17: Segons a qui em compares, estic perfecte. Segons a qui em compares, fet una merda.
1: És veritat, també és veritat.
17: O la veritat és que anem subsistint.
1: Sí, també. També.
2: Molt bé, nen.
1: Molt bé, Pep. Gràcies per la trucada.
17: A vosaltres.
1: Que vagi bé. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Hola, bon dia.
18: Hola, bon dia, què tal? Com estem, Pere?
1: Molt bé, Mari, molt bé, com estàs?
18: Mira, saps què passa?
2: El Pere només, no?
18: He estat al metge i he sortit fa poquet. I llavors no m'han recordat. I ara després dic, ai, el programa del Pere i el Badó.
1: No, tranqui, tranqui.
18: I no sé ni què recepta ha fet, ni res de res. Us volia saludar i, bueno, i que passeu una bona setmana i tot això.
2: Molt bé.
1: Moltes gràcies.
18: I ja està.
1: Doncs mira, avui hem fet un brownie de xocolata. Que jo sé que tu que ets cuinetes i que,
18: sí,
1: i que fas molta cosa, doncs això.
18: Ara, sí, el que passa que ara amb la calor la xocolata no la toco tant, saps?
1: Doncs mira, i afegim una bola de gelat de vainilla, que això ho poso jo, però un trosset de brownie. I per refrescar, ara que som a l'estiu, una boleta de gelat de vainilla.
2: O dues.
18: Ai, estupendo.
1: Tot es pot arreglar, l'estiu o l'hivern tot s'arregla.
18: Sí, tot s'arregla, i tant que sí. Bueno, esteu bé tots dos,
1: tots
18: no?
1: Tots bé, tots bé,
18: sí. Feu vacances
2: tot l'any, tot l'any.
18: No, ja ho sé, jubilats tenint vacances tot l'any, no?
1: Nosaltres, sí, nosaltres encara mantindrem temporada fins a mitjans d'agost, vull dir que encara ens queden
18: vale,
1: dies.
18: N'hi haurà programes, no?
1: Hi haurà programes, sí.
18: Doncs molt
1: hi haurà
18: bé, programa. Doncs jo tornaré a trucar la setmana que ve.
1: Doncs aquí serà, a disposar. Gràcies, Mari, que vagi bé.
18: Bona setmana.
1: Igualment.
18: Gràcies.
1: Adéu. Més connexions, encara.
2: No para avui, això.
1: Sí, la cosa va... Bon dia.
19: Sí, avui no para res, no para.
2: I tot l'altre.
1: Armini.
19: Avui.
2: El cavallero.
19: Sí, i m'he connectat tard avui. He tingut feina, m'he connectat tard, però encara he estat a temps a escoltar el Pep Bargalló amb el seu alegato a la pau i a la fama al món. Molt bé, Pep, molt bé. Aquest és el Pep que volem, el Pep Bargalló.
2: Tant ell com tu.
1: El reivindicatiu.
2: Jo, amb ell i amb tu.
19: I tant de Madrid, i tant de Barça, i tant d'històries, i la gent s'està morint pels cantons, me cago en tot.
2: Jo m'agradaria, amb tu, el Pep i amb tu, el Pep i amb tu es fotria a dalt l'escenari, a dalt l'església, que fotessin homilies, que llavors la gent potser aniria més a missa. Tots dos allò mig rectors, allò el sermó de la muntanya allà dalt.
1: Sí, pots comptar.
19: Passaríem per la pedra més d'un,
2: I tant.
1: Però primer, abans de fer homilies, heu d'anar a confessar-vos, Tots dos, tant l'Armini com el Pep, us heu d'anar a confessar, que un cop entreu en aquell confessionari, jo diria que ja no en sortiu, ja. Perquè us passareu la resta del dia amb penitències.
19: No, el que sortirà pitant serà el capellà.
1: Per això dic,
19: No, és conya.
2: No,
19: hi ha bona gent a tot arreu.
2: Sí,
19: però tant de tot això que està passant, les eleccions... Jo he sentit aquest dematí RAC1, i la fortuna i el que han guanyat aquestes empreses del Florentino, i d'altres, no poso amb ell només, és tan vergonyós, i el que val... el que deia el Pep, el que val un missil, el que val una història d'aquestes, després diuen que el món... Bueno, jo em faig molt gran i sóc molt intolerant, hi ha moltes coses, però fa tanta vergonya, que no puc... I després, bueno, és igual, deixem-ho córrer, perquè
2: entraria en el món d'espai. Ara ho estic dient, sembles un capellà dient missa.
1: No, amb tota la raó del món,
2: sí, home, sí, sí,
1: i ho compartim al 100%.
2: Ja ho sé.
1: Sí,
19: però bueno, com que és un espai de cuina...
2: Exacte.
19: Posem el menjar pel mig.
2: Pots cuinar el que vulguis, si entens.
19: Que hi hagi menjar per tothom, que ens sobra per tot arreu de menjar, i es llença menjar, i hi ha gent que passa ganes.
20: Nois,
1: Armini,
20: molt bé pel programa. Gràcies per tot.
1: Amb tu.
20: I deixem que truqui algú altre.
2: Fantàstic. Una abraçada. Esperem que nunca
20: no clarifiquem
2: no,
20: que jo.
1: Sí, sí, sí. No, home, no, ja ets prou qualificat, ja ho saps.
20: Vinga.
1: Gràcies, que Armini.
2: Adéu.
1: Adéu, adéu.
2: Vinga. Gent amunt.
1: Vinga. Terços amunt, vinga. Res, ho deixem aquí perquè sentirem els castells i després encara ens queda publicitat, així que ja el temps aquí operatiu de locució ja ho tenim fet, això.
2: Doncs em despedeixo jo mateix fins la setmana que ve, recepta gràcies nova, ja veurem el que farem.
1: Uh-huh.
2: I saluto a tothom, una abraçada.
1: Fantàstic, gràcies, Badó, una abraçada. Fins la setmana que ve, adeu-siau. I nosaltres també ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Demà puntuals a les 9 i tornarem en 3 hores més de calaixera, en 3 hores més de ràdio i amb ganes d'acompanyar-vos. No hi falteu, que més o menys anem passant llista. Que vagi bé, adeu-siau.

0: al matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
1: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
2: Jordi, ¿qué está pasando?
3: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
2: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
3: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
2: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Fa només uns minuts que s'ha acabat el missatge que Lleó XIV ha fet al Congrés dels Diputats. Allà el Papa ha llançat un contundent missatge contra l'avortament i també l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. És una meta de civilització. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
1: Un papa que ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions i a defensar els drets dels immigrants. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica fa un discurs al Congrés on també ha parlat la seva presidenta, una Francina Armengol, que reclama la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que ha agraït la presència del pontífex en un hemicicle que ha comptat amb la presència, volíem dir, també del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez i del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics com el català Salvador Illa i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni Felipe González. I, de fet, Barcelona es prepara també per l'arribada del Papa demà i això ja es nota en diverses afectacions de la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i estacionament. A l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau de Sant Jordi i també els principals vials de la zona. També a Ciutat Vella hi ha talls de trànsit i limitacions també d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i el Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, es recomana fer teletreball. I la vaga de biblioteques públiques fa un salt qualitatiu i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot el sector a Catalunya. El que va començar com una vaga indefinida a Barcelona i a la Diputació s'estén ara a biblioteques municipals d'arreu del país en un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat i regulat encara per una normativa dels anys 90. El sector denuncia dècades de precarització, manca de personal i desigualtats territorials i reclama també una actualització profunda del model bibliotecari català. I la Policia Nacional ha desarticulat a GURB un grup criminal que falsificava empadronaments per facilitar reagrupaments familiars irregulars. L'operatiu s'ha saldat amb 8 detinguts, entre ells el presumpte líder d'aquesta trama. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
2: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
3: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur
4: todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM
3: y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat,
4: producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
2: Sentir y Andalucía.
5: Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
5: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
5: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
7: El Café Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
8: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to quit on my dream.
9: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
10: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
11: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
12: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
0: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí. Els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de non perdere.
13: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
11: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. FM 89.80, a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
13: Tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
11: Escoltes Ràdio El Vendrell. Molt bon dia, què tal, com esteu? Salutacions i benvinguts a la sintonia de Ràdio El Vendrell. Avui us saludem en aquesta jornada, avui és dilluns, dia 8 del mes de juny. Què tal, espero i desitjo que el cap de setmana hagi estat genial, bé, estupendo, meravellós, descansat. Així que arriba el moment d'agafar amb força la setmana, que dilluns és dilluns per tothom. Sé que nosaltres també hem tingut un cap de setmana, doncs, bueno, per mi aquest cap de setmana ha estat normal, una mica de mal de cap. Bueno, pues us saludem en aquest dilluns 8 de juny. Avui és el Dia Internacional. Es celebra principalment el Dia Internacional dels Oceans, una efemèride oficial establerta per les Nacions Unides. Establit oficialment per l'ONU per recordar el paper crucial que tenen els oceans com a pulmons del planeta. En general, la meitat de l'oxigen de la Terra i albergar la major part de la biodiversitat. Avui també és el Dia Internacional dels Tumors Cerebrals, una jornada dedicada a conscienciar sobre la importància de la investigació del diagnòstic a l'hora del suport de les persones que pateixen aquesta malaltia. També és el Dia Internacional de l'Acció pels Elefants als Zoològics, una iniciativa enfocada a la sensibilització sobre el benestar d'aquests grans mamífers en situacions de captiveri. I avui el lema oficial de l'ONU en el Dia Mundial dels Oceans és reimaginar més enllà del món que coneixem, una nova relació amb els nostres oceans. Aquesta campanya convida a canviar la nostra mirada cap als ecosistemes marins i prendre accions col·lectives i urgents. Per exemple, aquests dies a Catalunya, a nivell global, es programen diferents iniciatives a les quals, doncs, per exemple, la neteja del fons marí en ports com el de Port de Tarragona, que organitzen jornades de voluntariat per retirar residus del fons del mar i conscienciar la ciutadania. O jornades als centres litorals, equipaments com el centre de la platja de Barcelona o el centre d'estudis de mar de Sitges, que celebren les festes obertes amb tallers familiars i rutes de descoberta de la biodiversitat costanera. I també ens recorden les quatre accions personals que podem fer avui, i no només avui. Una seria evitar plàstics d'un sol ús, canviar ampolles i bosses desitjables per alternatives reutilitzables per evitar que acabin al mar. Consumint peix sostenible, triar productes amb certificats que garanteixin que no s'ha fet malbé l'ecosistema marí. I no deixar deixalleries a la platja, endur-se-les en la nostra bossa ajuda directament a protegir la fauna local. I també informar-nos i compartint, parlar amb l'entorn sobre els reptes que afronta els oceans. Bé, més coses. Ja sabeu que ens agrada sempre saber en el que estem. Avui, 8 de maig, el Santoral Catòlic celebra principalment la festivitat de Sant Medrat de Noyon, el bisbe francès del segle IV, molt popular per ser el patró dels agricultors i d'encarregar-se de protegir contra el mal de queixat. I també altres sants que es commemoren a Sant Guillem, Sant Coldulf de Melf, Sant Calípole i Sant Màxims d'Asís. Avui volem destacar una curiositat. La curiositat més famosa d'avui, 8 de juny, és la profecia meteorològica dels 40 anys de pluja. Dies, perdó. Assegura que plourà durant els... Diu que, segons una antiga tradició europea, si plou el dia de Sant Medar, que és avui, està assegurat que plourà durant els següents 40 dies, a menys el dia de Sant Bernabé, l'11 de juny, faci un sol radiant que trenqui aquest malefici. I també, algú que afegirem en la nostra quarta hora, alguna curiositat que marca aquesta jornada. Avui és 8 de juny.
14: I el 8 de juny va passar el pitjor desastre volcànic d'Islàndia. El 1783, avui fa exactament 243 anys que va començar l'erupció del volcà Laki. Va durar 8 mesos, va alliberar núvols de gasos tòxics i va matar milers de persones a Europa i va provocar un canvi climàtic que va causar anys de fam, un dels detonants de la Revolució Francesa. Doncs cada dia també ens quedarem mirant aquesta curiositat que marca aquesta jornada. I avui al Vendrell s'espera un dia completament assolellat i calorós, amb un cel ben clar, sense cap probabilitat de pluja. I segons les dades actualitzades del Servei Meteorològic, ens diu que la previsió màxima per avui arribarà als entre els 27-28 graus durant les hores centrals, amb una sensació tèrmica que pot fregar els 29-30 graus. I la temperatura mínima baixarà fins als 18 graus durant aquesta hora. Això és el que sempre arrenquem aquesta quarta hora, l'hora que necessites per acabar de rodonir el matí. Ja sabeu que també toca despertar-nos amb el nostre punt d'informació, l'últim en informació local, nacional i internacional. Ja saps, amb el que avui ens despertem, amb el que has de saber. I recordeu que el WhatsApp de participació, el 686-1101, està a la vostra disposició en qualsevol moment del programa. Ens agradaria que ens pugueu enviar un missatge de veu, ens podeu fer una petició, una dedicatòria. La música tan present també aquí en la quarta hora. I recordeu que també mirarem cap a la música amb el nostre tema retro i, com sempre, la nostra agenda. Gràcies per quedar-te en la sintonia de Ràdio El Vendrell. Aquí estarem fins al punt de la una, no ens mourem amb aquesta quarta hora. Salutacions de Marga Márquez, molt bon dia.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Com ja sabeu, aquesta és la nostra sintonia que obre el nostre primer punt en el que ens aturem, com sempre, amb el que has de saber. Les últimes notícies que comencem parlant després de dies d'estira i arronsa d'una recollida de signatures que ha superat al llarg de 2.000 signatures. L'Ajuntament del Vendrell i els veïns de Coma-ruga han acordat reobrir la bocana de Riuet, que ha quedat soterrada després de les obres de renaturalització. Aquest divendres a la tarda s'ha presentat l'acord entre el consistori i la plataforma Salvem la Bocana del Riuet, l'associació de veïns de Sant Ramon, que consisteix en reobrir la bocana amb un projecte consensuat entre totes les parts que haurà de ser validat pel Ministeri de la Transició Ecològica per al Servei del Litoral del Departament del Territori de la Generalitat. El projecte tapava la part de la bocana com un element pràctic que permet el pas del servei d'una bocana a l'altre riuet, però seguidament no ho havien considerat prou, i respecte amb l'aspecte sentimental que això comportava ha reconegut l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez. Diu que estem satisfets que l'Ajuntament al final ens hagi fet costat, perquè han de tenir en compte sempre que són servidors públics, ha expressat Francesca Carvajal, la portaveu de la plataforma veïnal. Són dues les propostes que s'han posat sobre la taula per reobrir aquest espai. Una d'elles contempla la continuïtat del riuet des de la bocana fins al mar, amb un pas elevat per a persones i una altra per a vehicles. La segona consistiria en fer un espai ampli de bany d'entre 20 i 25 metres a la zona de la bocana abans que hi hagi la zona de la sorra. Les dues propostes es presentaran a Costes i al Servei del Litoral perquè les valorin. Martínez apunta que, en cas de ser validades, els treballs no són complicats, però no ha volgut precisar si es farien abans de que acabés l'estiu. Abans de que comencés la temporada. Més coses. Ja s'han començat a treballar les instal·lacions de 50 càmeres de videovigilància en diferents punts del municipi del Vendrell. Des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana avancen que la previsió és que les càmeres estiguin en funcionament durant aquest estiu. La instal·lació de les noves càmeres de vigilància entra en la seva fase definitiva. Segons s'explica, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana ja han començat els treballs que posaran en total 50 dispositius en diferents punts del municipi, tant del centre com dels nuclis marítims i les urbanitzacions. Tot i que en un primer moment es van anunciar que serien 45, les càmeres que es posarien finalment s'han ampliat aquesta xifra fins a 50. La previsió és que les càmeres ja estiguin en funcionament aquest mateix estiu. A més, han d'enviar les

imatges a la comissaria de la policia local. Els dispositius estaran també vinculats amb altres cossos de seguretat a nivell supramunicipal. El cost de les instal·lacions de les càmeres és de 260.000 euros, 200.000 dels quals es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. I aquest cap de setmana ha estat una jornada important pel que fa a la Diada de les Colles Campiones. L'actuació castellera al Vendrell, de primer nivell, la Diada de les Colles Campiones, s'ha consolidat definitivament aquest diumenge com l'autèntic plat fort del primer tram de la temporada. Enguany, en la seva tercera edició, ja s'han vist les primeres games extras de la temporada. El 5 de 9 de la Vella, de Valls, el 4 de 9 amb Agulla i el Pilar, de 8 amb Folra i Manilles, dels Verds, els més matiners de la història. I segur que la FEL rebrà una inversió de 1,6 milions d'euros per arreglar voreres i asfalt. El Front Marítim de Segura Calafell rebrà una inversió addicional de 1,6 milions d'euros per la renovació de les voreres i trams d'asfalt. Aquest import correspon a les millores de l'obra de renovació integral dels carrers que s'estan executant entre els carrers del Rin i també de l'Oira, l'avinguda de Lluís Companys i el passeig marítim de Sant Joan de Déu. Aquestes obres tenen un cost de més de 10 milions d'euros i rebran unes millores valorades en 1,6 milions a més per arreglar les zones del mateix barri. Concretament es renovaran les voreres entre els carrers de l'Oira i el carrer Minyo, també entre l'avinguda Lluís Companys i el passeig marítim. També s'asfaltarà un tram important a l'avinguda Lluís Companys entre el carrer del Ring i el carrer del Duero, al límit del terme amb Cunit. Aquestes actuacions començaran passat l'estiu i acabaran al desembre, igual que la resta de les obres. I com sempre, ja sabeu que acabem fent una mirada a les notícies d'àmbit nacional i internacionals, les notícies d'Espanya i del món. Gairebé 10.000 estudiants comencen els exàmens de la Pau a Castella-La Manxa. Lleó XIV defensa la vida de la seva concepció en l'ocàs natural i afirma que a les Corts que discrepar no comporta humiliació. El tercer dia de la visita de Lleó XIV a Madrid arriba també amb Sánchez, que reuneix amb el Papa, amb qui comparteix el valor de les migracions i li regala una olivera en símbol de pau. També Bolaños lloa el valor moral del Papa per posar les coses al seu lloc, el seu missatge no senti bé a la ultradreta. La por torna al mercat, el petroli es dispara i les borses cauen pels atacs entre l'Iran i Israel. I almenys 14 morts per un terratrèmol de magnitud 7,8 a les Filipines que va activar durant unes hores l'alerta per tsunami. Iran i Israel reprenen els atacs creuats i posen en perill les converses de pau a Orient Mitjà. També altres notícies ens diu que l'habitatge de segona mà s'encareix un 13,5% i protagonitza la pujada més gran en 19 anys. I la guerra empresarial després de les eleccions de dia al Real Madrid, el tità de la construcció versus la promesa de les energètiques. Com ja sabeu, sempre ens quedem amb el que fa les notícies de la nostra comunitat i això ens fa fer una ullada a casa nostra, a Catalunya. I si fem una mirada cap a casa nostra, ens diu que la Sagrada Família, 100 anys després de Gaudí, la Sagrada Família com mai s'ha vist. Naixement i arquitecte que va prendre la natura. També ens diu que Jordi Faulí, sobre la Sagrada Família, Gaudí reconeixeria el projecte com si fos seu. Una vintena d'interns i internes de Brians ja esperen la benedicció del Papa. Més de 7.000 agents vetllen per la seguretat de la visita de Lleó XIV. I també ens diu que altres notícies... Dalmau defensa fer compatible el dret de la mobilitat amb la vaga dels docents. Més de 45.000 estudiants afronten unes pau marcades per la vaga docent i la visita del Papa. També ens diu que dilluns més calorós i ruixats a la tarda. La setmana comença d'aquesta manera. Doncs amb aquests primers apunts és amb el que ara mateix hem començat i amb el que ara mateix has de saber.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada. La cama se...

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días! Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. Doncs ara mateix passen 2 minuts de 2:15 i ja d'una del migdia. Som a dilluns, què tal? Espero que estigueu molt bé. Millor agafar la setmana amb un somriure. Que les coses que hagin de passar passaran igual, eh? Així que anem en busca, com sempre, amb aquesta sintonia del nostre tema retro. Però avui ens permetreu que fem una ullada, perquè avui van anys en cantants de talla important. Avui, per exemple, fa anys Nancy Sinatra, la cantant i actriu nord-americana, filla de Frank Sinatra i coneguda pel seu icònic tema dels 60, These Boots Are Made for Walking. Està guapíssima i estupenda, fa 86 anys. Avui també fa anys en Kanye West, l'influent i polèmic raper, dissenyador i productor nord-americà, que en fa 49. Avui també fa anys en Rick Rodas, el teclista, cofundador i membre històric dels Duran Duran. I avui també fa anys en Bob Skaggs, el cantant i compositor guitarrista nord-americà del rock i del soul. Avui ens quedem amb Mitch Hunnall, que és el vocalista principal i compositor de la cèlebre banda britànica de soul, el Simple Red, que avui es fa 66. Ell és el reconegut cantant i compositor de la famosa banda dels Simple Red. Va néixer el 8 de juny del 60 a Manchester i destaca per la seva inconfusible veu i el seu característic cabell roig arrissat. Els seus inicis, abans del reconeixement massiu, el va inspirar en un concert dels Sex Pistols al 76 i va formar el grup de rock Frantic Elevations. El Simple Red va arribar a fundar la banda el 85, fusionant els estils amb el pop, el soul i el rhythm and blues. És l'únic membre de la formació original que ha continuïtat de manera interrompuda i, a més, que és la veu. Èxits dels Simple Red, que ha venut més de 50 milions de discos gràcies a cançons icòniques com aquell Holding Back the Years o If You Don't Know, Be My Now Stars. També ha publicat treballs pel seu compte en homenatge a les seves influències del blues i el soul. I durant els anys endaurats de la seva fama, les dècades dels 80, va tenir una coneguda vida de nocturna i de relacions amoroses amb celebrities de primer nivell. Ha recorregut també obertament haver estat amb milers de dones durant aquella època salvatge. Doncs avui ens destaquem o ens aturem precisament amb el protagonista del grup que avui hem triat per aturar-nos amb el nostre tema retro. I ens quedem, doncs, amb una de les seves grans cançons que sona ja per aquí. Tenim. És aquest If You Don't Know My Baby Know. Demà, eh?

0: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.
1: Tots hem de dedicar-nos una miqueta més de música, que comença la setmana amb tranquil·litat, eh? Que ens queda molt per endavant. Després de sentir la música del Simple Red, ja sabeu que des de la setmana passada que ens van reincorporar de... Bueno, doncs un mes que no ens podem queixar, de vacances, ens vam dir, ja donem el tret de sortida a aquestes calors, és que oficialment ens panca molt poc perquè arribi l'estiu. Així que la nostra música serà d'aquesta, que ens posarà sempre a tope de bon humor. Aquesta Nelly Furtado i Juanes, que es reuníem 22 anys després, ja fa un parell d'anyets, per recuperar música, i en aquest cas aquesta col·laboració de Gala i

0: ¿sabes? Aquí estoy, me da yo cuando quieras venir, me avisas.
1: Te quiero.
0: Toca muy bonito.
2: Cada vez que pienso en ti.
3: Escoltes Ràdio El Vendrell.
4: Arrenquem amb aquesta sintonia la nostra agenda, que comença ja doncs, a apuntar cap al cap de setmana. Sempre ja en sabeu que ens agrada recordar-vos que podeu anar de mercat a lo llarg de la setmana. Avui és dilluns i, per tant, si ens posem a l'inici de setmana, us recordem que demà hi ha mercat a Calafell i també a l'Arbós. I per destacar un dels actes importants que arriben aquest cap de setmana pel que fa a la comarca, sortint de casa nostra, és que aquest dissabte 13 de juny Cunit arribarà a convertir-se en la capital del xarel·lo de nou, la 14a xarel·lada, l'única festa dedicada a aquesta varietat vinícola amb el mar com a escenari. Serà a partir del dissabte dia 13 amb un programa que recull doncs, la degustació de vins i també diferents col·laboracions de diferents restaurants que faran d'aquesta cita una cita gastronòmica important i també de pastissers locals. Serà el proper dissabte al Passeig Marítim amb un preu de tíquets de 15 euros que inclou dos tastos de vi, dos tapes, un postre i la copa de regal. Així que d'aquesta manera, una vegada més, Cunit continua apostant per la promoció del producte de proximitat amb la gastronomia local i d'identitat enoturística del territori. Apunteu-vos. Bé, i anem en busca de coses que arriben avui dilluns. Per exemple, a les 5 de la tarda, a la sala de lectura de Comarruga, grup de conversa en anglès amb el llibre All About Ireland. A Cunit, a 6:15 de la tarda, a la Biblioteca Municipal Marta Mata, hi ha taller de manualitats Som Artistes. Demà dimarts, jocs de taula per adults a Comarruga, a la sala de lectura, a les 5 de la tarda. I a les 7 de la tarda a la Comprativa hi ha la presentació del llibre La darrera paraula de Toni Strubell amb la presenta que el presenta Antoni Albà. Dimecres al Vendrell a la Biblioteca Terra Baixa hi ha Cinefòrum amb la pel·lícula Un silencio que ha marcat arriba dintre del marc del cinema i salut que modera el Barroca i Lourdes Rubio. I a Comarruga, 6:15 de la tarda al Club de Lectura amb el llibre El naufrag feliç de Ramon Folc a la sala de lectura. A Santa Oliva, a les 6 de la tarda, dimecres, trobada del Club de Lectura a la Biblioteca. I saltem una miqueta més cap a dijous. A la Biblioteca Terra Baixa, a 6:15 de la tarda, hi ha l'hora del conte, nadons amb el Ball Manetes, a càrrec de Mercè Martínez. I a les 8 del vespre hi ha la projecció de la pel·lícula Estrany Riu del Cicle Gaudí a l'Auditori del Tívoli, a les 8 del vespre. I amb aquí ens quedaríem amb aquesta agenda, que no volem allargar massa perquè després passa, que no ens en recordem de les coses. Sí, destacar-vos que el que tindrem també és la nostra programació, perquè se'ns cola una altra cosa, de la ràdio i la televisió local que, com sempre... Destacant que a partir de 2:15 del migdia arribarà l'informatiu amb l'edició migdia. Avui dilluns, recordeu que després arriba la connexió amb xarxa de 2:00 a 3:00 i de 3:00 a 5:00. L'actualitat és amb tarda en estèreo. I a partir de les 8 del vespre arriba la cita amb les notícies, amb l'informatiu edició vespre. Avui dilluns, a partir de les 2:00 del migdia, les notícies puntualment com sempre. I avui és temps de pròrroga amb el programa que ens presenta Jordi Graell, el magazín esportiu, amb entrevistes, reportatges, que sempre fa un repàs a l'actualitat dels clubs i esportistes del territori. Doncs amb això, avui ens deleitem una miqueta més recordant-vos que, si us ve de gust demanar un tema musical, el nostre WhatsApp de participació està open, està obert, el 686-101-101. Aquesta Ellie Goulding i el seu Love Me Like You Do, ja sabeu, aquí estem en format estival.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Maria Lara. El papa Lleó XIV ha aprofitat el seu discurs al Congrés dels Diputats per reclamar una gestió més humana de la immigració, defensar la pau i el diàleg i rebutjar la crispació política mantenint el mercat perfil social que ha exhibit durant la seva visita a Espanya. Escoltem les seves declaracions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificació permanente de l'adversari. En una convivència madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: Aquesta és la primera vegada que un pontífex intervé a les Corts espanyoles en qualitat de cap d'estat del Vaticà. Un hemicicle que ha comptat també amb la presència del govern espanyol i del seu president, Pedro Sánchez, i també del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte de Podem i BNG. A l'acte hi han assistit també alguns presidents autonòmics, com el català Salvador Illa, i expresidents com Aznar i Rajoy, però no Zapatero ni tampoc Felipe González. La jornada també ha estat embarcada per la protesta del primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha acusat el govern espanyol d'ajornar la llei d'imprescriptibilitat per no incomodar al papa. I, de fet, Barcelona es prepara ja per l'arribada del papa demà i això ja es nota en diverses afectacions a la mobilitat. A Sants Montjuïc ja hi ha restriccions de circulació i també d'estacionament a l'entorn de l'anella olímpica de Montjuïc. Es veuen afectats els accessos a l'estadi olímpic, al Palau Sant Jordi i als principals vials de la zona. A Ciutat Vella també hi ha talls de trànsit i limitacions d'estacionament a l'entorn de la Catedral de Barcelona i al Palau Episcopal. A banda, també s'han reforçat les línies de transport públic, com els trens de l'R2 Nord. En les zones afectades, de fet, s'ha recomanat fer teletreball. I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha anunciat que es reunirà amb l'Ajuntament de Barcelona un cop acabi la visita del papa per reforçar les mesures de seguretat després del darrer tiroteig mortal a la zona franca. Entre les opcions sobre la taula ha destacat l'ampliació del pla Campai en aquesta zona de la ciutat. Parlon també ha apuntat que el govern no descarta impulsar una legislació més estricta sobre la tinença d'armes de foc, una necessitat que, segons ha afirmat, afecta especialment Catalunya, però també al conjunt de l'Estat. I pel que fa a la mobilitat en aquests moments, un accident a la C-58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació amb congestió. També a la BB-4031 a Castellà de Nuc, la via està completament tallada en aquest punt per un accident i després hi ha dues avaries, una a la C-25 a Estaràs i una altra a la C-25 a Santa Coloma de Farners.
0: Notícies en xarxa.
3: Bon dia i bon dilluns, 8 de juny de 2026, això és l'En Joc.
0: En Joc. Amb Martí González.

Dilluns 8 de juny, avui amb la ressaca de tot el que hem tingut aquest cap de setmana, començant per la Copa, una nova Copa del Rei per al Barça, abans de disputar aquest cap de setmana vinent la Final Four de la Champions a Colònia, en handbol. També parlem de futbol i de l'eliminació de l'Europa, amb el cap venal, això sí, els play-offs per pujar a segona divisió masculina, i també de la selecció espanyola masculina també, perquè ja avui mateix, aquesta matinada, disputa l'últim partit de preparació per al Mundial, que comença aquesta setmana amb el partit inaugural. La selecció espanyola debutarà dilluns vinent contra Cap Verd. Molt futbol, molt handbol i també bàsquet, perquè tindrem finalment dos equips catalans a les semifinals del play-off pel títol de l'ACB. El Barça ja va superar dissabte el Múrcia. Ahir ho va fer a la penya, també a domicili, a la pista del Baskonia. La joventut que s'enfrontarà al València, el Barça serà qui s'enfrontarà amb el factor camp, això a favor, contra el Tenerife, que va a protagonitzar la gran sorpresa d'aquestes quarts de final, eliminant el Real Madrid. Tot això més, avui a l'enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tot el que l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: Al futbol, la selecció espanyola masculina disputa aquesta matinada l'últim amistós de preparació per al Mundial.
1: Doncs així és, el comitat estatal amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça s'enfronta al Perú, selecció que no s'ha classificat per a cita mundialista a partir de les 4, hora catalana, a la localitat mexicana de Puebla. Encara no hi seran els 3 lesionats, Nico Williams, els catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que continuen complint amb els terminis de les seves recuperacions i s'espera que estiguin disponibles pel debut oficial a la fase de grups del Mundial, dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd.
0: En principi, en el partit d'avui han de tenir més minuts els que no van jugar contra Iraq, per exemple, els brasilers Pau Cubarsí i Pedri, entre d'altres. En categoria femenina, per cert, la selecció espanyola tanca demà la classificació per al Mundial de l'estiu de l'any vinent.
1: El comitat estatal mirarà de certificar la primera plaça al grup contra Islàndia, després del clar triomf de divendres contra Anglaterra 4-0, en doblet d'Alexia Putellas i gols de les blaugranes Patri, Guijarro i Clàudia Pina.
0: Pel que fa als clubs, Florentino Pérez continuarà presidint el Real Madrid.
1: El president actual del Club Blanc continua al capdavant de l'entitat fins al 2030, després de guanyar ahir les eleccions a la presidència. Florentino es va imposar amb un 65% dels vots, per sobre del 35% que va obtenir l'altre candidat, Enrique Riquelme. Amb la victòria de Florentino Pérez s'ha de confirmar el nou projecte al Real Madrid, amb el retorn de José Mourinho per entrenar el primer equip masculí de futbol que ha tancat dues temporades sense títols.
0: En el futbol de casa nostra, l'Europa va tancar ahir una gran temporada competint molt, però perdent, finalment, el play-off per pujar a segona divisió.
1: El conjunt gracienc va acabar caient en la pròrroga 3-2 a la tornada de la primera eliminatòria de play-off contra el Celta Fortuna i a Balaïdos. El màxim golejador de la primera federació, Jordi Cano, va avançar a l'Europa a la primera meitat i va tornar a empatar de penal el duel després de la remuntada dels gallecs per portar l'eliminatòria a la pròrroga en què el filial del Celta va acabar fent el gol de la victòria.
0: L'Europa tornarà a competir l'any vinent, per tant, a la primera federació, en principi al Nou Sardenya, on s'hi ha de posar gespa natural, i es trobarà de nou amb el Sant Andreu, que ha pujat, i amb el Nàstic de Tarragona. L'altre català, qui sí que jugarà la final per pujar a segona, és el Sabadell.
1: Els serlequinats buscaran tornar al futbol professional contra el Zamora, després que ahir el conjunt castellà remuntés també un 2-0, com ja va fer divendres el Sabadell, en aquest cas contra el filial del Villarreal. Dissabte a les 9 de la nit es jugarà anada d'aquesta final a Zamora, al Rua de Plata, mentre que la tornada serà el divendres 19 de juny. També a les 9, a la nova Creu Alta, l'altra final per pujar a segona, la jugaran el Celta Fortuna i la Ponferradina.
0: I el Badalona serà el representant català en la final per pujar a la segona federació masculina.
1: El conjunt escapolà va remuntar el 4-1 de l'anada contra el Cornellà, guanyant per 3-0 per forçar la pròrroga i aguantar el marcador també al temps extra. L'equip de Miquel Azparren jugarà la final contra el Compostela, segon classificat del grup gallec de tercera, amb l'anada diumenge vinent a Galícia i la tornada la setmana següent al Municipal de Badalona.
0: En bàsquet tindrem dos catalans a les semifinals de la Lliga ACB.
1: La penya es va imposar ahir per 88-96 al Baskonia, victòria en el tercer i definitiu enfrontament, i jugarà a semis davant del València de Pedro Martínez, l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. L'eliminatòria al millor de 3 començarà dimecres al Roig Arena. Demà arrenca l'altre semi, que enfrontarà el Barça i el Tenerife amb factor pista favorable als blaugranes, després que els canaris eliminessin el líder de la Lliga regular, el Real Madrid, a quarts, i tanqui la temporada el conjunt blanc sense títols.
0: Exacte, com també en el futbol, i en el masculí i en femení. En handbol, el Barça guanya amb contundència a la Copa del Rei just abans de la Final Four de la Champions de Colònia.
1: Els blaugranes han anat de menys a més aquest cap de setmana a Alacant per acabar imposant-se ahir a la final Bidasoa de 20 gols de diferència, 17-37. És la trentena Copa de la història de secció, la tretzena consecutiva d'un Barça que ja pensa la cirereta del pastís per tancar la temporada a la Final Four de la Champions que es disputa aquest cap de setmana a Colònia.
0: El Barça jugarà dissabte a la segona semifinal contra l'Olborg danès. Abans s'hauran enfrontat en la semifinal alemanya el Fuchse de Berlín i el vigent campió, el Magdeburg. En hoquei patins, la semifinal catalana d'hoquei lliga masculina arribarà al cinquè partit.
1: L'Igualada va superar ahir el Barça per 2-1 a les Comas i allarga la sèrie fins al cinquè definitiu a Salt, que jugarà demà a Blanes, perquè el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semis de l'ACB de bàsquet. A la final, que començarà divendres, s'espera el Liceu, que hi va guanyar per 3-4 el Calafell, el Joan Hurtoll, en el comiat de l'hoquei professional del capità del conjunt penedesenc, Gepi Salva.
0: A l'hoquei lliga femenina, per cert, el Vilassana s'avança a la final i podria guanyar el títol diumenge vinent, ja a la pista del Fraga.
1: Les del Pla d'Urgell es van endur el primer duel de la final aquest dissabte per 3-2 a la pròrroga. El segon enfrontament es jugarà diumenge a la pista del Fraga i si calgués un tercer jugaria de nou a la pista del Vilassana el dissabte 20 de juny.
0: En futbol sala demà el Barça podria obtenir ja el bitllet per a la final del play-off de Lliga, la primera masculina.
1: Els blaugranes es van imposar dissabte en el primer partit de semis a Movistar Inter 4-3 i demà visiten el pavelló Jorge Garbajosa amb l'objectiu d'obtenir la plaça a la final a més de classificar-se per la Champions de l'any vinent. A l'altre semi, el Pozo de Múrcia es va imposar contundentment ahir en el primer partit contra el Palma, 4-1.
0: I l'altre equip català de primera, l'Indústria Santa Coloma, ha presentat avui el seu nou entrenador.
1: Després de la sortida de Xavi Closas, el club colomenc aposta per Jorge Vargas, entrenador al filial d'Indústries les dues últimes temporades i acumula 6 campanyes a l'entitat. Vargas, que debutarà a primera divisió, ja s'ha mostrat il·lusionat i ambiciós per començar el nou repte.
0: I un últim punt en motor, Marc Márquez torna a guanyar el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
1: Doncs el cerverí ha aconseguit la seva victòria número 100, comptant totes les categories, ahir la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria, la 74 a la categoria reina. L'última prova guanyada pel Gran Desmarque, després de molts mesos complicats marcats per les lesions, va ser el setembre de 2025 a San Marino. Marc Márquez havia guanyat dissabte la cursa sprint i li retalla 30 punts al líder de la general, l'italià Marco Bezzecchi, que ahir va caure en el primer revolt arrossegat per Jorge Martín. Pel que fa la resta de catalans, Àlex Rins va entrar 13è i Maverick Viñales 15è.

0: Dilluns 8 de juny, 11 minuts passant ja de la una, comencem parlant de futbol. La selecció espanyola masculina juga aquesta propera matinada a Puebla, a Mèxic, l'últim partit amistós abans de l'inici del Mundial. La cita arrenca aquest dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica inaugural i el comiat estatal, amb 9 jugadors catalans i 8 jugadors del Barça en total, s'estrenarà dilluns de la setmana vinent, 15 de juny, contra Cap Verd, en el primer partit de la fase de grups. Demà, però, toca amistós contra Perú. De fet, aquesta mateixa matinada ja una selecció que no s'ha classificat per aquest Mundial. La intenció és que participin els jugadors que van tenir menys minuts de la setmana passada en l'amistós contra Iraq, com per exemple els blaugranes Pau Cubarsí i Pedri, que no van jugar. Encara no hi seran, per cert, els tres lesionats, dels quals catalans Víctor Muñoz i Lamine Yamal, que a més de Nico Williams, que segons ha tornat a explicar Luis de la Fuente a la roda de premsa prèvia, estan complint tots tres els terminis i haurien d'estar disponibles per dilluns vinent.
1: En condiciones estarían, calculamos si no hay inconvenientes en estos días que están en disposición de contar con ellos el día 15. Ahora, si me dices para iniciar el partido, y eso es realmente eso es más complicado. Pero que están en disposición de jugar lo que estimemos oportuno, pues yo creo que van a estar los tres.
0: I un altre dels grans debats de la selecció espanyola és qui ocuparà la porteria, amb dos dels tres porters també catalans. El blaugrana Joan Garcia, que és qui va jugar l'altre dia contra Iraq, el finalista de la Champions i campió de la Premier amb l'Arsenal, David Raya.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: Oye, chiquillo, vente con la década.

0: ensenyar-ho, que és la calçotada.
1: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts,

Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns 8 de juny de 2026. Notícies possibles gràcies a la Marga Márquez a les vies de so, a tècnics i redactors de la casa, treballant no només avui, sinó tot el cap de setmana que hem deixat enrere, a la col·laboració del Jordi Graell en matèria esportiva, i esperem al final poder parlar amb el Marc Rodero de la previsió meteorològica. Tenim unes quantes coses interessants per explicar que posem en solfa dins el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Obrim explicant que Ajuntament i veïns de Coma-ruga han arribat a un acord per obrir de nou com a zona de bany la bocana del riuet de Coma-ruga. És el nostre primer argument després d'una reunió que es va celebrar divendres. Després parlarem de castells. Dues coses. La foto històrica rèplica de la de fa 100 anys que divendres va fer Joan Guixens dels Nens del Vendrell, i segona, la diada de colles campiones del concurs de castells celebrada diumenge. Però aquest també ha estat el cap de setmana del Shopping Night i també el cap de setmana genial del paisatge del Genís amb Pau Casals com a protagonista. Unes quantes coses més, tot plegat, configura un informatiu que comencem tot seguit. L'Ajuntament del Vendrell, l'Associació de Veïns Sant Ramon de Coma-ruga i la plataforma Salvem la Bocana han tancat un acord per reobrir la part superior de bany del riuet. Les parts han consensuat dues alternatives que, un cop projectades, hauran de rebre l'aval del Servei de Costes de l'Estat i també el Servei del Litoral de la Generalitat. El tancament de la bocana ha generat un rebuig veïnal fins al punt d'haver recollit més de 2.000 signatures demanant la seva reobertura. És una informació de Marc Guitart i aquí escoltarem Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, Francesca Carvajal de la plataforma Salvem la Bocana, Marta Arnal de l'Associació de Veïns Sant Ramon i Marta Tovella, regidora de Platges.
3: Una reunió celebrada divendres al migdia a l'Ajuntament ha servit per arribar a un acord entre el consistori, l'Associació Sant Ramon i la plataforma veïnal sobre la manera com es pot reobrir la bocana del riuet. En una compareixença davant els mitjans, l'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat en primer lloc els motius que havien dut a fer aquest pont de terra a la part superior.
4: El pont de terra va ser simplement una solució tècnica que, ja ho dic directament, no va valorar de manera encertada el que significava a nivell d'emblema i d'elements emocionals la pròpia bocana, però va ser una solució tècnica per poder passar de banda a banda, sobretot els vehicles d'emergència. Vam encarregar, com els hi vaig dir, de començar a fer unes propostes alternatives, directament d'obrir la bocana, d'obrir la bocana i obrir i fer la forma de canal de riu que tothom té al cap, que tothom té en el seu record.
3: L'acord contempla dues alternatives, de les quals ara l'Ajuntament n'haurà de redactar el projecte bàsic abans de presentar-les al Servei de Costes del Ministeri per la Transició Ecològica i al Servei del Litoral de la Generalitat.
4: Les dues propostes, molt ràpidament, que hem plantejat és mantenir un petit pont de terra, per d'una manera, passera, més que pont, passera, o buscar pel passeig una alternativa de via rampa i de més. Aquesta és la qüestió que segurament Costes opinarà més o menys. La resta de qüestions no haurien de tenir cap problema, perquè de fet ja és l'actuació que hem fet.
3: Els veïns que les últimes setmanes s'havien mobilitzat per demanar que rectifiqués aquesta part del projecte han valorat de forma satisfactòria l'acord, avançant que continuaran col·laborant amb l'Ajuntament fins que la reobertura sigui un fet.
5: Ens movia un sentiment, ens movia una voluntat, i gràcies a tots nosaltres ens hem fet escoltar. Gràcies a que ells han sabut rectificar, s'han centrat en que ells són uns servidors, són els nostres representants, es deuen a l'interès general, no al meu en particular, no, a l'interès general, però les persones tenim necessitats, les persones tenim drets.
6: Hi ha molta gent que li sembla bé el riuet com està avui en dia, i hi ha molta gent que no vol. Llavors, jo realment últimament m'he posicionat amb els que no li agradava el riuet. Estic contenta d'haver aconseguit poder obrir la bocana, que és el que volíem, i espero que tiri endavant el projecte i puguem obrir la bocana de veritat.
7: Perquè avui ha sigut una reunió molt productiva i entre tots tindrem un riuet meravellós, que és el que ens mereixem.
3: Tot i que l'alcalde ha apuntat que els treballs per reobrir la bocana no són complicats ni tindran un gran cost econòmic, no ha volgut precisar si es podran fer abans de l'estiu.
1: Parlem de castells perquè la carretera del doctor Robert es va tenyir de vermell aquest dissabte al migdia durant la recreació de la primera fotografia que es conserva dels nens del Vendrell. L'acte va plegar més de 300 persones entre antics membres de la colla, familiars i castellers actuals. És una trobada que ha servit per recordar experiències i per crear una nova foto per a la història. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Antoni Fabré, Kim Ning, Patricia Sánchez, Aina González i Francisco Córdoba Piscu.
8: Igual que 100 anys enrere, un altre uixent s'ha agafat la càmera per immortalitzar això. Els nens del Vendrell lluint orgullosos la seva camisa vermella. L'acte de recreació de la primera imatge de la colla del 15 d'octubre de 1926 ha congregat més de 300 persones a la confluència entre la carretera del doctor Robert i el carrer de Prat de la Riba. I entre totes elles, també el rebesnet d'un dels que ja hi figurava aleshores, el timbaler Claramunt, més conegut com a Ton Francàs.
9: Fa bastants anys, però que hem anat buscant la història del grup de grallers i doncs ho hem anat descobrint. Però el que era la foto, sí, ja feia uns quants anys que sabíem que estava amb aquesta foto, igual que amb altres dels nens, ai, dels gegants, també hi surt, i era un grup molt conegut d'aquella època i surt amb un munt de fotografies de castells.
8: Una jornada per a molts de retrobaments i de recordar moments bons i d'altres una mica més complicats.
10: Però jo vaig estar amb quatre companys més amb una junta gestora l'any 1989 que s'havia convocat per si els nens del Vendrell desapareixien. Per tant, ens omple d'orgull els que érem en aquell moment avui poder ser aquí amb la mateixa camisa, amb una colla que ha donat unes grans alegries gràcies també a aquella aportació d'aquell granet de sorra, que en els moments més difícils hi va haver aquesta voluntat de que aquelles cendres no es convertessin realment en un foc que s'apagués.
11: Ha sido una emoción súper, vamos, increíble, porque me he encontrado con un montón de gente. Me he encontrado con la Lamia, que hizo conmigo el 4 de 8 de Casola, la primera vez que yo hice el 4 de 8. Con la Princia, que también era una nena que venía de Llorenç, súper, hace mil años. Me he encontrado con un mogollón de gente, bueno, súper emocionante. Es que no sé qué decir porque estoy súper contenta.
8: Joan Guixens ha pres el relleu del seu besavi Isidre, qui va prendre la foto original de presentació de la colla. Un orgull intergeneracional que es manté ben viu 100 anys després.
12: Doncs m'ha fet molta il·lusió, la veritat, perquè ja et dic, vam entrar l'any passat, tot ha sigut com molt ràpid, com ens hem integrat superràpid, i veure tanta gent aquí pues, amb la camisa fa molta il·lusió, i el que he dit, el meu tiet ara feia ja temps que no venia, i pues, me l'he trobat aquí amb altra gent també que feia temps que no venia, i molta il·lusió de que tots tinguin aquest sentiment de castells de nens del Vendrell, saps?
13: A mi els nens m'han sigut una satisfacció molt forta, perquè m'han donat molta satisfacció, m'han donat molts amics, m'ha donat a conèixer sobretot molta gent bona del Vendrell, i una cosa que no te'n pots oblidar, de la gent, els dels abans, dels del mig, dels ara no tant, però bueno, però bastant.
8: La trobada s'ha organitzat dins dels actes de celebració del centenari dels nens, un corull d'antigues, noves i generacions futures bategant al ritme d'un cor vendrellenc naturalment de color vermell.
1: Més coses. Parlem de castells encara, perquè la notícia està també a la diada de colles castelleres de diumenge, amb castellers de Vilafranca, Vella de Valls, que van fer castells de gamma extra, i també els nens del Vendrell, que van carregar la Torre de Set i van descarregar el 4 de 8 com a castells més importants. És una crònica de Lolo García.
8: La carretera del doctor Robert ha regalat una diada de les colles campiones del concurs de castells per emmarcar. Deien els caps de colla al llarg de la setmana que no es guardarien res a casa i, fent honor a la seva paraula, han sortit a plaça amb tot. I amb tres gamma extra dels més matiners de la història. Tot plegat, un palmarès final que denota que la trobada nascuda el 2024 ha encalat amb força i, si res no es torça, té molt de futur. Tal com havia establert el sorteig, la colla vella ha obert rondes amb un 3 de 9 en forra sòlid i de categoria, tenint en compte el moment inicial de la temporada i, sobretot, la gran afluència de camises que han arrossegat fins al Vendrell, unes 350. El relleu l'han agafat els verds que el Can Castell, un altre tercer nou en forra, el segon dels castellers de Vilafranca enguany, que demostra el bon ritme dels assajos a Cal Figuerot i que s'ha descarregat amb solvència en mercès als 400 membres que la colla ha portat fins a la capital del Baix Penedès. La primera tongada d'estructures l'ha tancat als anfitrions amb un 4 de 8 que demostra el domini i la confiança que els nens del Vendrell tenen sobre aquest castell. Un carro gros, el cinquè ja de l'any, que havia d'otorgar serenor als de la camisa vermella en una temporada, la del centenari, tan especial. Les sorpreses han arribat en segona ronda, amb els primers gama extra de la diada. La vella ha tirat d'ofici i ha carregat el primer 5 de nou en forra de 2026. Un castell que ha pujat amb les habituals sotragrades una estructura amb tanta gent al tronc, però que semblava controlat fins a la sortida de la canalla, quan la construcció ha cedit poc després de la segona aleta.
14: Sí que és veritat que quan fas un 5 de 9 a aquestes alçades doncs sempre es pot escapar. Per sort s'ha escapat amb la canalleta ja sortint i tal, algunes coses a arreglar, però la veritat és que si tingues una mica la ment una mica enrere, no?, i dius a poc, quasi no fa un mes que ens estem només dos dies de la setmana, el ritme és molt més ràpid del que teníem previst a l'inici, no? Tenies previstes una sèrie de punts durant la temporada que planifiques i tot va per davant.
8: Seguidament, els castells de Vilafranca han encarat el 4 del nou en forra i agulla, el més matiner de la història. Un castell dominat fins a la primera carregada, però que s'ha hagut de lluitar i molt un cop l'enxaneta ha coronat el pilar. Finalment, l'ofici dels verds ha permès remuntar dues sotregades gairebé seguides i descarregar una estructura que de ben segur trauran a passejar aquesta temporada en més d'una ocasió.
15: El teniu molt bé! Acollem cap tot!
8: Els nens que ja havien avançat que no tirarien el 3 de 8 han optat per provar la primera torre de 7 de l'any, un castell que han encarat amb autoritat i que s'acaba trencant quan semblava que ja estava gairebé desvestida del tot. Una ensopegada que un dels caps de colla, Pere Rovira, lamentava contrariat.
16: I per tant no he pogut descarregar la torre, doncs el sentiment és de ràbia, absoluta. I res, evidentment s'arriba molt lluny, baixava canalla, no ha sigut una caiguda dura... Hem treballat bé, però bueno, no em puc dir res més que això, el que sento ara mateix, que és ràbia de no haver pogut descarregar tots els castells que volíem portar avui a plaça.
8: En tercera ronda, tant la vella com els verds han repetit el 4 de nou en forra, un altre bàsic de nou que totes dues colles han demostrat tenir ben apamat, mentre que els nens s'han refet de la caiguda anterior amb un 5 de 7 al segon de la temporada que apunta a base de futurs reptes. I la cirereta final de la jornada ha arribat amb la ronda de pilars, amb la vella clavant el pilar de 7 en forra. I els castellers de Vilafranca regalant un nou gama extra, pilar de 8 en forra i manilles, el més matiner de la història moderna i que la colla ha rebut amb el crit d'un pis més. Tot plegat a la millor actuació de l'era contemporània en un mes de juny.
15: Ara tens, pop a pop!
9: A nivell d'estadístiques no ho sé, el que sí sé que nosaltres el... portem un ritme que ens ha de portar a fer grans castells al mes d'agost i llavors havíem d'avançar tot el... aquests castells ara, no? A nivell d'estadística, si realment ho és o no ho és, tant me fa. Estic molt content del que hem fet, de com els hem fet i de sobretot que hi havia moltes estrenes al 4 de 9 amb agulla, molta gent que no l'havia fet i que ha anat molt bé.
8: Una diada de les colles campiones del concurs de castells que amb actuacions com la d'aquest diumenge ja s'ha fet el seu lloc al calendari de referència de l'univers vertical.
1: Al Vendrell han passat més coses, per exemple dissabte el Shopping Night que va omplir de vida, d'ambient els carrers i les botigues del centre de la capital del Baix Penedès. Escoltarem Jordi Sonet, Sílvia Vaquero, dos comerciants i dos ciutadans que passejaven pel Shopping Night. Ambient de festa la tarda nit de dissabte al centre del Vendrell. S'hi va celebrar una nova edició del Shopping Night, una cita que esperen comerciants i ciutadans per passejar i fer compres a preus més baixos dels habituals, la rematada dels productes de temporada i un dia d'ofertes especials. Aquest és el primer Shopping Night de la nova junta directiva del CIT del Vendrell, amb objectius clars.
17: El que estem treballant des del CIT és un objectiu que tenim molt clar, que és cohesió. És cohesionar tot el municipi, tant en tema de cultura, en tema d'esports, en tema de comerç, en tema d'empreses. La nostra idea és fer una unió de tot i anar tots a una, remar tots cap a la mateixa direcció. És l'única forma que tindrem de combatre contra les grans superfícies i les grans compres a internet.
1: La iniciativa coincideix amb les propostes municipals.
18: El que està passant avui aquí al centre del Vendrell és una gran mostra de resiliència, d'unió i de treballar en equip. Agrair des de l'Ajuntament del Vendrell la tasca que fan tots els comerciants, les entitats que avui doncs, també escenifiquen aquesta ciutat europea de l'esport, perquè el Vendrell som ciutat europea de l'esport i també som comerç viu, dinàmic i sobretot estem al costat de la gent, de les persones, i l'Ajuntament sempre estarà al costat de totes aquelles persones que volen un Vendrell doncs, millor.
1: Pels comerciants, els carrers plens de gent són un gran al·licient, tenint en compte que això no passa habitualment en dissabte.
19: Doncs que ens conegui la gent, que provin el nostre producte, bueno, i que l'ambient va bé per totes les botigues, per tot el Vendrell, va molt bé, això està molt bé.
20: Sí, nosaltres, com la Milà, mai durant l'any obre per sopars perquè no és el nostre punt fort. Llavors, pel Shopping Night, sempre com que és a la nit, aprofitem per obrir a la nit i fer sopars i no sé, fer tipo mini hamburgueses, milaneses, que aquest any les promocionem. També fem un entrepà d'africando que està boníssim.
1: Els carrers guarnits, els comerços oberts, la música i els espectacles, les ofertes, l'ambient... Tot plegat fa que la ciutadania tingui anotada a la seva agenda la festa del Shopping Night.
21: Doncs mira, està el poble maquíssim, hi ha un munt de gent pel carrer, hi ha un ambient molt xulo, i a part les botigues fan descompte i pots comprar una miqueta millor. La veritat és que hi ha un ambient guapíssim. Mola, mola, mola el dia d'avui.
22: Bueno, pots comprar molt i a bons preus, sí. I trobo que hauríem de fer més nits com aquestes, més tardes nits com aquestes, perquè tenim el Vendrell ple de gom a gom.
1: Els organitzadors treballen a l'intent que el Vendrell esdevingui punt de referència comercial tot l'any, no únicament els dies de Shopping Night. Aquest és el repte. Una altra convocatòria del cap de setmana, el cap de setmana genial del paisatge del Genís, que ha tornat a demostrar l'interès per la figura i l'obra de Pau Casals al Vendrell. Les activitats celebrades a la Casa Nadiua i al Museu Pau Casals han estat un èxit. Ens ho explicaran Aura Garí, de la Casa Nadiua, dues participants als diversos actes previstos, i també Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals. Les activitats previstes al Vendrell amb motiu del cap de setmana genial del paisatge del Genís han tingut gran acceptació. El matí de dissabte, a la Casa Nadiua de Pau Casals, s'ha fet un espectacle familiar, tot recordant una obra teatral que el mestre va veure quan tenia 9 anys i que tractava sobre música.
23: L'activitat es diu Seguint les passes dels tres bemoles, és una activitat familiar, i el que volem explicar són aquests orígens de Pau Casals, tant en el moment del joc, és a dir, a què jugava amb els seus amics quan era petit, i evidentment doncs, aquesta introducció a la música. Per això per títol es diu Seguint les passes dels tres bemoles, perquè els tres bemoles van ser aquest grup de pallassos musicals que van venir aquí al Vendrell quan el Pau tenia 9 anys i els va veure per primera vegada i va veure doncs, instruments que s'assemblaven a un violoncel. Doncs aquesta petita introducció musical ens servirà d'excusa doncs, per poder explicar als infants quins instruments tocava Pau Casals, també doncs, per descobrir com era aquesta casa de la seva infantesa, aquesta casa del segle XIX, i acabarem l'activitat tots junts, doncs, cantant una de les peces que relacionem amb Pau Casals més reconegudes, que seria El cant dels ocells, tot i que, evidentment, no era d'ell, és una nadala popular, però sí que doncs, cantarem un trosset d'aquesta peça amb instruments musicals per convertir-nos tots en Pau Casals.
1: Diverses famílies han assistit a l'acte amb l'objectiu d'introduir nens i nenes a la cultura vendrellenca.
24: Doncs mira, m'ha motivat venir doncs que tenim aquesta casa nadiua al poble, fan una activitat especial familiar i volia acostar el meu fill també aquesta casa, ja que la conegui, ja que vivim aquí al poble des de fa poc, i el volia introduir a la cultura vendrellenca.
0: Doncs perquè vam veure l'activitat, ens sembla com molt interessant també aprofitar aquestes activitats, no?, que es fan per promoure la cultura del poble, del Vendrell, de tota la vida, i bueno, de Pau Casals, no?, que és una persona amb tant d'influència al món de la música, no?
1: Un dels plats forts de la convocatòria ha estat l'espectacle teatral L'obra del genis està malalta. Quin diagnòstic doneu? D'Antoni Baciana.
2: Està programat conjuntament amb el Paisatge dels Genis, que conformem aquests grans quatre equipaments vinculats a Gaudí, a Miró, a Picasso i Pau Casals, i és una obra de teatre que parla sobre les obres d'aquests grans genis i es titula L'obra dels Genis està malalta. I aleshores el grup de teatre La Canina ens fa un recorregut, no?, per quin és l'element pel qual aquests genis es curen, no?, i tenen cura les seves obres. I bàsicament està inspirat amb el paisatge. En el cas de Miró seria la Garrofa, en el cas de Pau Casals és el mar, i bé, una mica la idea ha sigut poder portar aquesta obra de teatre a tots els municipis, i durant tot aquest cap de setmana s'ha representat en aquests equipaments, i esperem poder-ho fer en altres ocasions i també en propers caps de setmana com aquest.
1: El cap de setmana genial s'ha celebrat al Vendrell per Pau Casals, a Reus per Antoni Gaudí, a Horta de Sant Joan per Picasso i a Mont-roig per Joan Miró.
4: Desesperat, i el va portar a Barcelona, a un hospital on es començava a aplicar el sèrum de la idea.
1: Pla Educatiu d'Entorn ha fet aquest divendres la festa de cloenda de les activitats del carnet lector i del passaport adonauta que s'han desenvolupat durant el curs que s'acaba. La plaça Nova ha acollit tallers, un espectacle, lliurament de diplomes, i ha servit per posar punt final a una iniciativa on, al llarg de l'any, hi han pres part prop de 700 escolars. Escoltarem Anna Soler, Aleida Manyes, Sílvia Vaquero, en una informació de Marc Guitart.
3: La plaça Nova s'ha omplert aquest divendres d'infants i famílies que han gaudit de les activitats organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn per fer la cloenda del carnet lector i del passaport adonauta. Unes activitats que es fan durant el curs, però en horari extraescolar, i que han comptat amb la participació d'uns 700 alumnes del municipi.
5: El carnet lector és per nens dirigits de 0 anys fins a 6 anys, i el l'adonauta seria tercer i quart de primària. Res, no podríem fer-ho sense les entitats que col·laboren, que són entitats molt diverses, perquè el que volem és que els infants, els nens i les nenes, participin i vagin coneixent el Vendrell i facin activitats ara en una escola, ara en una altra, ara en un museu, ara a la biblioteca.
3: Unes complicitats que s'han traduït en un total de 43 activitats del carnet lector i nombroses iniciatives del passaport adonauta, que han estat relacionades amb celebracions i festes locals, com ara la festa de la bicicleta.
6: Doncs al principi de curs vaig anar a les classes de tercer i quart de primària i bàsicament els hi vaig repartir el passaport adonauta, que és com, és un passaport que consisteix en fer certes activitats, tant amb la família, que són autogestionades a la família, per exemple, fer un pícnic a la platja, i després també els hi vaig donar activitats que estan com prefetes a l'Ajuntament. Jo què sé, anar a un taller dels nens del Vendrell, per exemple. I ja està, durant tot el curs escolar han anat fent les activitats i ara estem fent la cloenda final.
25: Com és la cultura, com és el nostre entorn, donar a conèixer tots aquests llocs que poden visitar, què poden descobrir a través de les lectures, els personatges importants, les dones que van fer història en el Vendrell, i per tant no és també una forma de cohesionar aquesta cultura a través dels més petits, també poder arribar a les famílies.
3: Amb dues iniciatives s'aturen ara durant els mesos d'estiu per retornar amb més força de cara al pròxim curs escolar.
26: Els esports en Jordi Graell.
27: Hola, bon dia. Comencem parlant de vela. Jan Heuning i Cristina Alsius han confirmat el seu domini i finalment aquest diumenge s'han proclamat campions de la 88a edició del Campionat de Catalunya de patí de vela, disputat per primera vegada a la platja de Sant Salvador. Com en el primer cap de setmana de competició, es disputaran dues mànigues dissabte i dues més diumenge, amb Heuning del Club Nàutic Sitges sent el vencedor de primera categoria, mentre que guataven el podi Paco Ortiz del Club Patí de Vela Barcelona i Albert Batllerea del Club Natació Badalona. El calafellenc Jordi Sánchez del Xó Patí Català Sant Salvador, i que arribava a les dues últimes jornades a opcions de podi, finalment acabava en 11è lloc. A la segona categoria s'imposava els Zeus del Club Patí de Vela Barcelona per davant de Jimmy Barjau del Club Nàutic Castelldefels i Jaume Borràs del Club de Vela Sant Antoni de Palamós. Pel que fa al conjunt anfitrió, Edu Sánchez i Berta Suau han estat els més ben classificats en cinquè i sisè lloc respectivament. Escoltem el president de l'Associació Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
7: La gent ha estat molt contenta, tant a nivell de competició a l'aigua, ha estat molt ben organitzat, teníem 80 patins, dues flotes de primera i de segona, i la veritat és molt ben organitzat per la part tècnica, els oficials i balissadors, i després a terra també ens havíem fet uns bons dinars, ens han ajudat molt els comerços del barri, Sacallets i Can 60, l'Ajuntament, bueno, estem molt contents perquè la relació és positivíssima. Són molts clubs aquí, Catalunya i Península, que volen organitzar campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i al final també és un tema d'organització pressupostària. Llavors ara hem de fer una relació com ens ha anat això, que crec que ha anat molt bé en general, i després també les federacions i la DIPAP són qui demanen, depèn de com van, si vols tornar a oferir la possibilitat d'organitzar. Per nosaltres estem a favor, però en un futur necessitem descansar una miqueta.
27: Pel que fa a la categoria màster, el campió de primera ha estat Josep Maria Robert, del Club Nàutic Sitges, seguit d'Anna Pujol, del Club Natació Barcelona, i Joan Piedemonte, del Club Patí de Vela Barcelona, mentre que en segona, el guanyador ha estat Esteban Vergés, del Club Natació Premià, mentre que completaven el podi Fernando García Mauriño, del Club Patí de Vela Barcelona, i Jordi Roca, del Club Marítim Altafulla. I seguim parlant d'hoquei patins. L'Snec a Fraga d'Anna Ferrer perdut aquest dissabte per 3-2 a la pista del Vilassana Cooperativa d'Ibars, en el primer partit de la final del play-off pel títol de l'Hockey Lliga Verdrola. Les jugadores de Jordi Capdevila aconseguien refer-se al gol inicial de les locals per forçar la pròrroga, on finalment les de Lluís de Rodero s'acaben imposant per endur-se el primer punt de la sèrie. Després d'un inici trebat amb moltes faltes, Lucia Agudo aprofitava una bola morta dins l'àrea fruit d'una gran jugada d'Aina Florenza per obrir la llauna al minut 8. A les fregatines, per la seva banda, els costava generar parella en una primera part on a més es quedaven en inferioritat numèrica per una blava Carla Font de Glòria, però aconseguien resistir per marxar l'1-0 al descans. A la represa, Bea Gaet enviava fora un penal per cop d'estic a Jimé Gómez, però a partir d'aquí el Frag es trobava més còmode a través d'una pressió alta i el control de la bola per buscar l'empat, amb ocasions com una rematada al pal de Font de Glòria després d'una gran acció de Maria Sanjurjo. Precisament la gallega seria l'encarregada de notar l'1-1 en una altra cavalcada que li permetia plantar-se sola davant en Salvat i batre-la per baix. Aleshores, la bola aturada agafava protagonisme, amb Anna Ferrer, que neutralitzava les faltes directes de Victòria Porta i Laura Pastor, i amb Adriana Soto, que enviava fora la desena falta local, conduint el partit a la pròrroga. Un temps extra on, malgrat el Vilassana, no podia comptar amb Florenza després d'haver rebut un cop de bola a la cara. Es mostrava més efectiu i marcava dues dianes més de la mà de Victòria Porta de penal i de Lucha Agudo en una gran jugada individual després de recuperar en pròpia pista. Ja al tram final, Elsa Salvanyà no trobava porteria a la quinzena falta del conjunt de la franja, mentre que Julieta Fernández donava esperances marcant el 3-2 de directe, però el marcador ja no es mouria més. Ara, el següent partit de la final serà aquest cap de setmana a Fraga, on Ferrer i les seves companyes estan obligades a guanyar per forçar el desempat i així evitar que el Vilassana ja es proclami campió.
1: Ràpidament, previsió del temps. Marc Rodero, benvingut, bona tarda.
10: Bona tarda.
1: Poques novetats, no?
10: De moment no. Estable avui, també de jornada demà, amb estabilitat, sol, amb algunes bandes de núvols alts, no gaire destacables, i amb unes temperatures força contingudes per l'època de l'any. Una miqueta per sobre, però vaja, força agradables, podríem dir, en l'època en la que ens trobem. Pel que fa a la situació marítima, força tranquil·la també a tots els quadrants costaners de la comarca, una miqueta de marejol de cara a la tarda.
1: Doncs vinga, que acabis de passar un bon dilluns.
10: Bona tarda.
1: Així arribem al final de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornem en pròximes edicions. Bona tarda.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del papa a Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
2: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle i ha instat a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb bisbes.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia, Sònia Kerr.
3: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
3: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
3: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat que encara està regulat per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flash Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana.
3: El cicle inicia iniciativa de temporada alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Als esports, la Penya i el Barça jugaran les semifinals del play-off pel títol de la Lliga Endesa, Ana Freixa.
4: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis. Una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Pérez, bon dia.
5: Bon dia, molta calma la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir, sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats, els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del papa Lleó XIV a la concòrdia i contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge en contra de l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la seu de la Cambra Baixa. El missatge ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca al papa. Jordi Casino, bon dia.
6: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
2: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
6: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
2: La pluralitat política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
6: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
7: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
6: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Doncs després del seu discurs al Congrés, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins l'Església davant dels representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda el Pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals a l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
8: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
2: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del Pontífex.
9: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el Papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
8: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: De fet, Catalunya ja espera l'arribada del Papa demà al migdia a Barcelona. En concret, el Pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i de l'estadi olímpic Lluís Companys. Aquest mateix dimarts, dimecres, anirà a la presó de Brians, a Montserrat, i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
10: Bon dia. El Papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'Estadi Olímpic a Montjuïc. Vic. Començarà a les 6, però Lleó 14 hi arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el Papa Mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians 1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el Papa Mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: Des d'avui mateix a Barcelona, Esther, ja es noten les afectacions a la mobilitat. Als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic hi ha restriccions al trànsit i per això l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro, que reforçarà amb més combois.
10: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
11: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
12: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
10: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar i molt l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests dos dies.
3: Ramon Alexandre Salvat, que és secretari de la secció de Dret Laboral del Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, ha alertat però que les empreses no estan obligades a concedir el teletreball. Ho ha dit a la xarxa.
13: Les empreses podran optar entre oferir aquesta mesura de conciliació o no fer-ho. I, per tant, realment no existeix un suport legal perquè els treballadors puguin exigir aquesta mesura. No és com el Covid o com una situació on hi ha una dana en el que sí que hi ha un suport legal per evitar aquests desplaçaments. Es produeix una situació de buit legal complexa en la que el més important serà que hi hagi una correcta comunicació entre treballadors i empreses per evitar problemàtiques.
0: Al barri de Sant Roc de Badalona, la Fundació Ateneu Sant Roc fa dècades que treballa per la cohesió social en un dels entorns més vulnerables de Catalunya. Ara fa 10 anys, l'aleshores prior general dels Agustins, Robert Prevost, avui Papa Lleó XIV, va visitar aquest espai i ho va fer per conèixer de prop la feina que fan. Anna Vicente és la presidenta de la Fundació i ha parlat a la xarxa.
14: Doncs és una feina molt important perquè vol dir acollir, vol dir donar respostes molt diverses i molt importants a gent que està vivint en unes situacions molt caòtiques en quant, sobretot, al tema de la vivenda, en quant a la fragilitat d'haver-se de desplaçar a diferents llocs del món sense una llengua coneguda. Crec que si no hi fóssim, doncs la problemàtica seria molt més greu.
3: Es preveu que aquest pugui ser un dels espais que visita el pontífex fora d'agenda en la seva visita.
0: La visita del Papa ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català per part del pontífex i critiquen el paper que hi han tingut el cardenal Omella i el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del Papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. El PSC valora la visita del Papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el Papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
16: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
15: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al Papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
17: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
15: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català, ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
18: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
19: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
15: Avui a Madrid, la diputada Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
1: Notícies en xarxa.
0: És un quart de tres. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per tal de frenar la progressió de la neurodegeneració. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
20: A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
21: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
20: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de les biblioteques públiques fa un salt i deixa de ser un conflicte local per convertir-se en una mobilització de tot

0: aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona l'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
1: La Meiró també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat comtal van acabar amb càrregues policials.
2: El govern fa un pas endavant per portar els ferrocarrils de la Generalitat fins a Santpedor, al Bages. El Departament de Territori ha licitat l'estudi informatiu per perllongar la línia R5 des de Manresa, aprofitant les vies de mercaderies.
1: La inversió global del projecte és d'uns 28 milions d'euros i el tram abasta uns 4,2 quilòmetres.
2: Ràdio Sallent, Joel Bogunyà.
3: El projecte preveu allargar la línia Llobregat-Anoia des de la futura estació del Parc Tecnològic de Manresa fins a aquest municipi del Bages. L'obra suposa aprofitar l'actual ramal ferroviari, per on avui dia només passen trens de mercaderies procedents de Súria. Aquesta connexió pot fer augmentar els usuaris de la línia gairebé un 60%. El president de Ferrocarrils de la Generalitat, Carles Ruiz, detalla què s'analitzarà exactament en aquest estudi.
4: En 10 mesos ens haurà de donar una fulla de ruta de què és el que podem fer per millorar aquesta mobilitat. On s'han de situar i quantes estacions, com s'integra millor dintre dels municipis i dintre de la trama urbana dels municipis, quina infraestructura haurem de renovar o haurem de canviar, quines afectacions pot tenir també amb el seu entorn, amb el tema hídric, amb moltes altres qüestions, que en aquest territori precisament són molt importants.
3: L'actuació busca potenciar el transport públic sostenible per reduir l'ús del cotxe privat en unes carreteres que actualment pateixen saturació. Aquest traçat fins a Santpedor forma part de la primera fase del futur tram Bages. Més endavant, la Generalitat estudiarà una segona fase per fer arribar els trens de passatgers fins a Súria.
2: I avui Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf. Ha estat amb el retorn gradual dels trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona.
1: També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté el transport alternatiu per carretera.
5: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: El ple de Torredembarra ha aprovat la renúncia del socialista Valé Pinó al càrrec d'alcalde. És el primer pas d'un relleu que ja estava previst en el pacte de govern a principi signat a principi de mandat. El procés culminarà dissabte amb l'elecció del nou batlle. Ona la Torre, Anna Plaza.
6: El d'avui ha estat un ple extraordinari, breu i carregat d'emoció. La renúncia de Valé Pinó a l'alcaldia de Torredembarra s'ha aprovat amb els vots a favor de l'equip de govern i la CUP i l'abstenció d'alternativa Vox i el PP. En el seu Parlament, Pinó ha subratllat que els dos anys que ha estat alcalde l'han marcat profundament. Ha afirmat que ha intentat ser útil, proper i exigent amb si mateix i ha subratllat que, tot i moments difícils, el treball en equip els ha permès avançar. També s'ha compromès a seguir treballant en el servei al poble en la nova etapa que ara comença.
7: Des d'avui mateix continuaré el servei del poble des del lloc on em toca, perquè el compromís de Torredembarra no s'acaba aquí ni molt menys. Moltes gràcies a tots i totes.
6: Dissabte vinent hi haurà un altre ple extraordinari per escollir el nou alcalde de Torredembarra. Segons l'establert el pacte de govern, el relleu el prendrà Raül García, d'Esquerra Republicana, que actualment és el primer tinent d'alcalde.
2: El col·lectiu de crítics de Girona presentarà un recurs administratiu davant del Tribunal Català de Contractes al sector públic per l'adjudicació del cinema Truffaut, denunciant que l'Ajuntament ha apostat per un model de privatització contrari a l'esperit de l'equipament. Girona FM, Pau Villafañe.
8: També afirmen que les bases del concurs són contràries al model cultural de la ciutat i han acusat a l'equip de govern i l'àrea de cultura de desídia i passivitat. Reclamen que aquestes bases haurien pogut apostar per valorar amb un 70% l'aspecte cultural i el 30% l'aspecte econòmic, i no un 51-49 com es van fer. Àngel Quintana és membre del col·lectiu.
9: Durant aquest últim mes i mig hem actuat en responsabilitat, lleialtat institucional i voluntat de trobar una solució. A canvi, han rebut falses promeses i maniobres dilatòries. Ha guanyat el tacticisme, l'electoralisme i la covardia política. Lamentem profundament que els interessos polítics hagin passat per davant de l'interès general, de la cultura pública i d'un projecte ciutadà únic al país.
8: Des del col·lectiu expliquen que el procés administratiu pot durar uns 4 o 5 mesos, però que seguiran gestionant el cinema amb la pròrroga actual a l'espera de poder gestionar els acomiadaments dels 4 treballadors que han de ser indemnitzats, una despesa econòmica que no es poden permetre.
2: I moment per la cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats.

0: de l'escena teatral europea i llatinoamericana serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espígel Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director de la temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
2: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
1: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I arriben els esports. Amb l'Anna Freixa. Bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
3: Bon dia. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre. Ricky Rubio va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
5: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
4: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
3: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi hagut de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. S'ha arribat a aquest cinquè partit després que ahir l'Igualada guanyés per 1-2 el quart enfrontament de semifinals. El Liceo ja espera a la final després d'eliminar el Calafell a l'imposar-se per 3-4 en el quart partit. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. El Barça ja ha sumat 6 títols aquesta temporada i aquest cap de setmana buscarà el 7è a Colònia, on es juga la final a 4 de la Champions. Escoltem Carlos Ortega, tècnica del Barça.
6: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos porque hubieron luces y sombras y era el último partido antes de la Final Four y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaba el calificativo para mi equipo y para mis jugadores de manera de competir siempre y de tener hambre.
3: En futbol sala, Linyola ja sap qui serà el seu darrer rival per aspirar a l'ascens a primera divisió femenina. Serà l'Estrella Futsal Gallec.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i seran ja 2:15. Nosaltres fem una petita pausa i tornem de seguida amb més actualitat. Fins ara.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'Auditori. I per anar de museu, concert i espectacle, l'Auditori. Amb la família, parella, amics, la primera cita, electrònica, jazz, avantguarda, indie, pop i la sinfònica. L'Auditori, temporada 2026-2027.
9: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
10: L'univers infinit. Agrupació Astronòmica de Sabadell.
11: Els satèl·lits de Júpiter i la velocitat de la llum. La llum és la cosa més ràpida de l'univers. Es mou a uns 300.000 quilòmetres per segon i va costar molt de mesurar. Encara que sembli mentida, es va poder calcular d'una manera força precisa gràcies a Io, el satèl·lit de Júpiter. Galileo Galilei ja havia intentat calcular la velocitat de la llum. Ell es va situar en un turó i un amic seu en un turó veí. Cadascun d'ells tenia un llum tapat amb un drap. Un d'ells destapava el llum i l'altre, en veure-ho, destapava el seu. I la llum retornava al primer observador. Aquest només havia de calcular el temps entre que ell destapava el llum i veia el llum veí. El seu mètode era correcte, però no va funcionar per l'enorme velocitat de la llum. Com es podia calcular una velocitat tan enorme? L'astrònom danès Olaf Rømer va treballar a l'Observatori de París i es va dedicar a estudiar amb molt detall l'òrbita del satèl·lit Io. Mesurava els moments en què l'era ocultat per Júpiter i va descobrir que durant mig any les ocultacions es retardaven uns 16 minuts respecte de les previsions i que el mig any següent el retard disminuïa fins a desaparèixer. Rømer s'adonà que això era degut a que la llum havia de viatjar molt més espai si la Terra estava en el costat contrari del Sol que Júpiter o en el mateix costat. Aquests 16 minuts era el temps que tardava la llum a travessar l'òrbita de la Terra. Rømer va obtenir una velocitat de 225.000 quilòmetres al segon i d'aquesta manera va ser el primer científic que va mesurar-ne una velocitat bastant realista. Mesures posteriors, amb mètodes diferents, van acabar de precisar aquesta velocitat.
7: La xarxa de comunicació local.
0: Bon dia, són 2:45.
7: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Contundent missatge del Papa Lleó XIV contra l'avortament i l'eutanàsia en el seu discurs històric al Congrés dels Diputats.
12: Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia. Cuando esta certeza se oscurece, los más vulnerables son las primeras víctimas.
0: El pontífex ha tornat a fer una crida a la concòrdia i contra les polaritzacions a l'hemicicle. Ha instat també a defensar els drets dels immigrants. Aquesta tarda es reuniran víctimes d'abusos sexuals a l'Església, que ha qualificat de plaga en una trobada amb els bisbes espanyols.
12: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación.
0: És dilluns 8 de juny de 2026 i tenim més titulars. Catalunya espera l'arribada del Papa a partir de demà al migdia. Sònia Kerr.
13: Als voltants dels primers escenaris de la visita de Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic, ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i el transport públic. L'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball.
0: L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer.
13: El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre altres símptomes, com ara la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió de la neurodegeneració.
0: La vaga de les biblioteques públiques s'estén a tot Catalunya.
13: Biblioteques municipals d'arreu del país se sumen a la protesta indefinida, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que encara està regulat, diuen, per una normativa dels anys 90.
0: En cultura, la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i latinoamericana.
13: El cicle Iniciativa de Temporada d'Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia, amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat.
0: Els esports, la Penya i el Barça, jugaran les semifinals del play-off pel títol a la Lliga Endesa, Anna Freixa.
14: Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. La Penya es va imposar ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà a semifinals al València Bàsquet. El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie al millor de 5 partits.
0: I el temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
15: Bon dia, molta calma, la que tenim a hores d'ara gran part de Catalunya i amb una temperatura que s'està enfilant un palet més que la d'ahir. Sobretot ja serà aquesta tarda quan la calor es tornarà a intensificar respecte a les últimes tardes i arribarem a fregar els 35 graus a l'ombra a les comarques de Ponent, sobretot al Segrià. Ara bé, aquesta mateixa calor ajudarà a que els núvols vagin creixent i acabaran espetegant alguns ruixats. Els primers cap a l'Ebre, sobretot al massís del Port. I per una altra banda, a l'Alt Pirineu, ja gairebé a la Catalunya Nord, però algun d'aquests xàfecs avançada la tarda entrarà per gran part del Ripollès, de la Cerdanya, de la Garrotxa, de l'Alt Empordà. Independentment, durant la tarda i vespre, alguna gotellada, però ja molt dispersa, amb algun tro també despistat, hi haurà les comarques de Ponent, la Catalunya Central, Tarragona i Barcelona. Remarquem, ruixats, fugaços i poc importants. El dimarts baixa la temperatura i els núvols aniran a més. De fet, al matí amb alguna pluja al Pirineu, durant la tarda entre Girona i Barcelona, d'una forma fugaç. Estem pendents a la xarxa.
0: El control de so, Ivan López, a la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts de 2:15.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nova crida del Papa Lleó XIV a la Concòrdia en contra de les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap de l'Església Catòlica a la Cambra Baixa, un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. Jordi Casino, bon dia.
17: Bon dia, Marta. Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
18: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
17: Un Lleó XIV que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
18: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
17: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
19: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes. También de las personas migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación y la indemnización a las víctimas.
17: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
0: Això al Congrés, però també aquest matí a Madrid, el Papa ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església. Ha estat davant de representants de la Conferència Episcopal Espanyola. Els ha visitat i ha adreçat un discurs on ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Justament aquesta tarda, el pontífex es reunirà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església enmig de les queixes d'algunes associacions que n'han quedat excloses. Maite Polo, bon dia.
20: Bon dia. Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
18: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación
12: y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
20: Una de les associacions que ha quedat fora de la trobada aquesta tarda amb Lleó 14 és Reparació Integral Ja, fundada per Miguel Hurtado, el primer denunciant d'abusos a l'abadia de Montserrat. Acusa el govern espanyol d'haver paralitzat la llei contra la prescripció d'aquests delictes per la visita del pontífex.
2: Nosaltres el que creiem és que no volen el govern molestar el papa durant la seva visita a Espanya. Com a mínim, registrin una sol·licitud de compareixença del ministre Bolaños, demanant que vagi a la Comissió de Justícia i que ens expliqui per què la llei està parada.
20: El fundador de l'associació Reparació Integral Ja, Miguel Hurtado, demana a Lleó 14 que s'abstingui de visitar Montserrat.
0: El periple de Lleó 14 a Madrid està arribant a la seva fi, mentre Catalunya n'espera l'arribada demà al migdia a Barcelona. El pontífex té una agenda tapaïda amb la visita de la catedral i l'estadi olímpic Lluís Companys. Dimecres anirà a la presó de Brians, a Montserrat i també a la Sagrada Família, on es farà l'acte principal de la visita, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i la benedicció de la Torre de Jesucrist. Esther Minguell, bon dia.
21: Bon dia. El papa Lleó XIV arribarà a l'aeroport del Prat a 1:15 del migdia i el rebran representants de la Generalitat amb Salvador Illa al capdavant. Anirà directament a la catedral de Barcelona, on serà rebut per les autoritats eclesiàstiques encapçalades pel cardenal Joan Josep Omella i amb la participació dels voluntaris del viatge papal. El pontífex hi farà una homilia, una benedicció, visitarà la capella de Santa Eulàlia i accedirà al Palau Episcopal, on s'allotjarà. A la tarda hi ha l'acte més multitudinari amb 40.000 participants a l'estadi olímpic a Montjuïc. Començarà a les 6, però Lleó 14 i arribarà poc abans de les 8. Farà una volta per la pista d'atletisme amb el papa mòbil i la celebració de la pregària arrencarà amb la benvinguda de les colles castelleres. Tindrà un format més participatiu que una cerimònia litúrgica tradicional i acabarà cap a 9:45 de la nit. Dimecres visitarà la presó de Brians-1, Sant Esteve Sarrovires, l'abadia de Montserrat i a la tarda serà l'església de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. La visita del Sant Pare a Catalunya culminarà a la Sagrada Família, on arribarà amb un recorregut amb el papa mòbil pel carrer Rosselló i farà una missa solemne pel centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i l'esperada inauguració de la Torre de Jesucrist.
0: A Barcelona ja es noten les afectacions a la mobilitat als voltants de la catedral i de l'estadi olímpic. Hi ha restriccions de trànsit i l'Ajuntament recomana desplaçar-se en metro, que es reforçarà.
21: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. Els ciutadans ja comencen a notar els efectes de les restriccions.
22: Sí que m'afecta perquè treballo aquí a la plaça de la catedral. Llavors, demà m'he agafat festa per no tenir problemes i dimecres crec que hauré de venir tot i que intentaré teletreballar. I avui no he trobat cap problema amb els Mossos d'Esquadra, però no he trobat problemes.
23: En realitat només baixo un parell de dies aquí a Barcelona i com baixo a primera hora del matí no crec que trobi gaires problemes.
21: A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i a la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat data el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el papa mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
0: Totes aquestes restriccions poden complicar l'arribada a la feina i és per això que la Generalitat finalment s'ha alineat amb el Ministeri de Treball i també recomana el teletreball durant aquests 2 dies. A més, són moltes les persones i institucions d'arreu de Catalunya que es preparen per anar a veure el pontífex. És el cas d'un grup de joves del Bisbat de Vic que esperen aquesta visita amb molta il·lusió. I han parlat els companys del 9FM, Guillem Rico.
24: Èlia Rojas i Marc Escarravill són 2 de la 50ena de joves de la Delegació de Joves del Bisbat de Vic que es desplaçaran a Barcelona o a Montserrat per anar a veure el Sant Pare. Aconseguir entrades per anar a l'estadi va ser una odissea, diuen, però hi seran.
25: Jo crec que donarà un missatge bastant de que hem de viure en comunitat, no? De que la fe, si no la vius amb altra gent, si no dones el missatge, no és una fe viva.
26: Estem en uns moments de la nostra societat en què l'egoisme, no només individual de les persones, sinó també dels diferents governs, fan que visquem en un món on tothom es baralla per tot. i precisament el que ens demana el pare és això, alçar la mirada i comportar-nos com a veritables cristians. Hi ha una set espiritual, la dimensió física és important, però sense una dimensió espiritual jo penso que estem incomplerts.
24: Dimecres seguiran la missa a la Sagrada Família a través de les pantalles gegants que ha muntat el bisbat de Vic al seminari.
0: La visita ha centrat també les reunions dels partits d'avui. Esquerra i Junts fan èmfasi en l'ús del català i critiquen el paper que hi han tingut en aquesta qüestió tant el cardenal Omella com el govern. Els comuns es fixen en els casos de pederàstia i el PSC es desmarca del parer del papa sobre l'avortament i l'eutanàsia. Mont Carvajal, bon dia.
1: Bon dia. El PSC valora la visita del papa a Catalunya i considera que projectarà un missatge de pau i justícia social. La portaveu Lluïsa Moret no comparteix, però, la censura que ha fet avui el papa sobre l'eutanàsia i l'avortament.
3: Aquesta sintonia parla de pau, de diàleg i de justícia social. Hi ha coses, evidentment, que no compartim, com en tants altres representants internacionals.
1: El portaveu dels comuns, David Cid, ha demanat al papa que reuneixi amb totes les víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
4: Passar de les paraules als fets en el que fa referència als abusos sexuals que afecten a l'Església. Això vol dir, per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
1: Mentre que Esquerra i Junts han criticat l'atavió de l'arcabisbe Joan Josep Omella i del president Illa respecte al català, ho han dit la portaveu d'Esquerra, Elisenda Alemany, i el de Junts, Josep Rius.
5: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arcabisbat a l'hora de traslladar al papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
6: No ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua i respecte a la cultura pròpies de Catalunya. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya.
1: Avui a Madrid, la diputada de Junts Míriam Nogueras i el diputat Eduard Pujol han demanat al papa, en anglès i italià respectivament, la importància que parli català a Catalunya.
16: Notícies en xarxa.
0: Són 3:45. L'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes com la pèrdua de memòria o la desorientació. Ràdio Ciutat de Badalona, Raquel Moreno Escudero.
8: A l'estudi participaran una desena de pacients, als que se'ls farà seguiment durant un any, després de la intervenció per avaluar, sobretot, la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives del Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
9: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell, que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
8: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell. Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i estat d'ànim. Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions.
0: La vaga de biblioteques s'estén a tot el sector a Catalunya després que s'hi hagin sumat biblioteques municipals d'arreu del país, denunciant un model dispers entre ajuntaments, diputacions i Generalitat, que està regulat encara, diuen, per una normativa dels anys 90.
13: El sector denuncia dècades de precarització i reclama una actualització profunda del model bibliotecari català. Aquest dilluns la plantilla decidirà en assemblea fins a on està disposada a arribar, just la vigília de l'inici de la selectivitat. N'hem parlat a la xarxa amb Irene Lameiro, bibliotecària i delegada sindical de la CGT, ha explicat la situació a la ciutat de Barcelona.
27: Aquesta dispersió també fa que costi anar una i que posar en comú que al final estem totes amb la mateixa problemàtica de sobrecàrrega de feina, de manca de personal i recursos, de condicions laborals i horàries abusives. Ja ha arribat un moment que la cosa ha esclatat i ja no podem més. Ha esclatat també perquè a la ciutat de Barcelona. L'Ajuntament va decidir tancar el diàleg i ens quedem fora de conveni. No sabem què passarà a partir d'ara.
13: La Meiro també ha denunciat que les mobilitzacions de divendres a la ciutat com tal van acabar amb càrregues policials.
0: Entitats ecologistes i socials a les Terres de l'Ebre denuncien que ni els ajuntaments ni els regants del Delta estan reclamant els sediments necessaris per protegir-lo, alertant d'un pacte de silenci i de les conseqüències que pot tenir a curt termini. Amposta Ràdio, Sílvia Berbis.
7: Després d'analitzar les al·legacions presentades per la taula de consens al Pla Hidrològic de l'Ebre, els col·lectius Associació pels Sediments, Ecologistes en Acció i la CGT Terres de l'Ebre hi veuen un pacte de silenci, perquè en el document de 50 pàgines que es va presentar no s'esmenta ni una sola vegada la paraula sediments. A més, acusen la Confederació de destinar només un 0,75% del pressupost a proves. Escoltem Josep Juan, de l'Associació pels Sediments.
10: El gruix d'inversió del quart cicle se centra en les actuacions en el domini públic marítim terrestre, 27 milions d'euros. Això és una dada que és espectacular i clamorosa, no? Ara resulta que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre invertirà el que se suposa que farà en sediments a la costa.
7: Els col·lectius consideren que fer seguidisme de la proposta de la Confederació tindria conseqüències nefastes per al Delta.
0: A Tarragona, l'Anella Mediterrània, el Parc del Francolí, Bona Vista o la Marina són alguns dels punts recomanats per seguir l'eclipsi solar del proper 12 d'agost. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
11: Es tracta d'espais amplis i de fàcil accés. Dos punts es troben a Ponent, dos a la zona nord i dos més al centre. L'espai més gran serà el de la Marina Port Tàrraco, amb un aforament previst per 20.000 persones. El divulgador científic Joan Anton Català explica que els punts s'han fixat després de fer simulacions acurades i d'haver trepitjat terreny.
14: Ja es van identificar per sentit comú, per coneixement de la ciutat, evidentment, dels llocs de la ciutat, però després s'han fet simulacions. Es van fer simulacions en programes especialitzats per fer aquestes simulacions que ens indicaven mapes d'ombra, exposició del sol, que ens indicaven doncs, si des d'allà hi podria haver-hi visió col·lectiva de l'eclipsi.
11: En canvi, les platges no tindran bona visibilitat i, per tant, són espais que no es recomanen, com tampoc les zones naturals i boscoses. L'Ajuntament de Tarragona repartirà ulleres homologades entre la ciutadania.
0: I el calendari de falles de l'Alta Ribagorça en seta temporada. Divendres, el municipi de Durro donarà el tret de sortida a l'edició d'enguany. Ho a Ulla i de Ràdio, Sergi Guiu.
15: Aquest divendres, Durro viurà la primera de les baixades de falles. Durant el juny, els municipis de Senet, el dia 20, i els pobles de Boí, Casós, el Pont de Suer i Vilaller, el 23, completaran l'agenda falla. I de tot plegat, ho deia el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça, Albert Palacín, amb les particularitats, singularitats i característiques d'organització de cada municipi.
17: Actualment, cada poble organitza les seues falles amb la seva singularitat. O sigui, cada poble té la seva mena de normativa interna de com gestionar si les falles, tenint en compte aspectes com el número de fallaires que pot acollir cada poble, la tipologia de falla, el recorregut haver de transcórrer els fallaires, on s'hi poden col·locar el públic.
15: El calendari de baixades s'allargarà també al juliol, Barruera el 4, Erill la Vall l'11, Taüll el 17, el Pla de l'Ermita el 24 i Llesp el 25 en seran els protagonistes.
0: I en cultura, la segona edició del Flash de tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Serà del 16 al 29 d'octubre. David Navarro, bon dia.
18: Bon dia. Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flash Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. Set espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neurgonen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
19: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
18: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, el Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.
0: I les obres al campanar de l'església de Sant Bartomeu i Santa Tecla de Sitges avancen a bon ritme. Està previst que estiguin enllestides la primera quinzena de juliol. Canal Blau, Carles Monasterio.
2: Aquests dies han escollit el color exacte amb el qual es revestirà una part del campanar de la Punta, la icònica església de Sitges. La intenció és que sigui el més fidedigne possible amb l'original, mantenint l'essència de les diferents èpoques en què es va construir cada metre de la torre. També s'han restaurat els 12 vidres que conformen la corona de la Immaculada Concepció, que s'enfila al capdamunt del campanar a gairebé 40 metres d'alçada. Jaume Trullà és l'arquitecte de l'obra.
12: El que seria l'estàtua ens van portar l'alegria de que estava en molt bon estat de conservació. És una pedra que ha resistit perfectament, i on sí que vam trobar alguna deficiència era la corona. Els vidres estaven totalment, bueno, hi havia molts d'ells que ja no hi eren, estaven amb fongs, amb fissures, llavors els hem reposat tots.
2: L'obra del campanar està prevista que pugui estar enllestida a principis de juliol, i la voluntat és, a partir de l'any vinent, també actuar al lateral de la rectoria, que toca a mar, que també ha patit despreniments.
0: I és moment per als esports. Amb l'Anna Freixa, molt bon dia, Anna. La Penya i el Barça es classifiquen per les semifinals del play-off al títol de l'ACB.
20: Bon dia, Marta. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer definitiu partit. La Penya s'imposava ahir al Baskonia per 88-96 i s'enfrontarà ara a semifinals al València Bàsquet. Albert Guerra, Ràdio Ciutat de Badalona.
21: Ho va fer de la mà del líder del conjunt verdinegre, Ricky Rubio. Va fer una exhibició, 23 punts i 28 de valoració pel base del Masnou, amb una segona part d'escàndol. La defensa de Rubio i de Hanga també van deixar fora de combat el base Forres, principal estrella basconista. Escoltem el postpartit del base verdinegre.
22: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer, i una victòria aquí és molt difícil.
21: L'eliminatòria contra el València serà el millor de 5, amb els dos primers entre setmana, dimecres i divendres, mentre que el tercer partit serà l'Olímpic el diumenge.
20: El Barça va guanyar dissabte a Múrcia i el Tenerife serà el seu rival a semis, una sèrie que començarà demà al Palau Blaugrana. La coincidència del partit del Barça de bàsquet amb el cinquè partit de les semifinals del play-off pel títol a l'Hockey Lliga masculina entre Barça i Igualada ha fet que s'hagi de canviar d'ubicació el partit d'hoquei. El club ha fet oficial que serà demà a les 7 de la tarda a Blanes, a la Ciutat Esportiva. I el Barça torna a ser campió de la Copa del Rei d'handbol. Es va adjudicar el títol a Alacant, superant a la final el Bidasoa Irún per 17-37 i encadena la 13a Copa seguida, la número 30 de la seva història. Escoltem Carlos Ortega, el tècnic blaugrana.
23: Hemos estado a un nivel defensivo extraordinario y cuando han llegado a alguna posición estaba Emil ahí detrás parándola, ¿no? Queríamos acabar el partido hoy con mejores sensaciones de los otros dos partidos, porque hubieron luces y sombras, y en el último partido ante la Final Four, y creo que el equipo ha salido muy enchufado del principio. Se me acaban los calificativos para mi equipo y para mis jugadores, de manera de competir siempre y de tener hambre.
20: I en futbol s'acaba el camí de l'Europa en la fase d'ascens a segona divisió. Els escapulats van perdre la pròrroga per 3-2 a Balaïdos contra el Celta Fortuna. El partit havia acabat amb empat a 2 i l'anada amb empat a 1. L'eliminatòria es va decidir a favor del Celta per millor classificació a la fase regular. Escoltem Jordi Cano, jugador de l'Europa.
25: 3-3, perquè al final ens quedem a les portes de jugar a la final de per pujar a la Hypermotion, però d'altra banda també és super orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables, i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
20: I en futbol a sala, l'Indústria Santa Colom ha presentat el seu nou entrenador. El substitut de Xavi Closa serà Jorge Vargas. Serà la primera experiència del tècnic barceloní a primera després de dirigir el filial d'Indústries.
0: Gràcies, Anna Freixa, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí i ens retrobarem demà, com sempre, a partir de les 2. Bona tarda.
16: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El papa Lleó XIV fa una crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. En aquesta ocasió ho ha fet el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un contundent missatge contra l'avortament i l'eutanàsia. Ha estat el primer discurs d'un cap d'Església Catòlica a la seu de la Cambra Baixa. Un missatge que ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el papa.
2: La pluralitat política no deveria degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha y se ordenan al reconocimiento de las necesidades, los anhelos y las capacidades de todos.
1: I Catalunya espera l'arribada del papa a partir de demà al migdia als voltants dels primers escenaris de la visita a Lleó XIV, la catedral i l'estadi olímpic. Ja hi ha restriccions que afecten el trànsit privat i també el transport públic. Recordem que l'Ajuntament recomana desplaçar-se amb metro i la Generalitat al teletreball. I l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona investiga si accelerar el drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer. El centre lidera un estudi europeu que explora una nova via terapèutica per combatre símptomes contra la pèrdua de memòria o la desorientació. Es tracta de potenciar el sistema limfàtic per frenar la progressió d'aquesta malaltia que provoca neurodegeneració. Avui que Rodalies ha començat a recuperar el servei ferroviari habitual al Garraf amb el retorn gradual de trens de la línia R2 Sud entre Sant Vicenç de Calders i Barcelona. També es recuperen els serveis regionals de les línies del sud del país. De moment es manté, això sí, el transport alternatiu per carretera. I la segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. El cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà, volem dir, teatres com el Lliure, la Villarroel o Acadèmia d'Obres Internacionals, que es podran veure per primera vegada a la ciutat de Barcelona. I a l'actualitat esportiva, la Penya i el Barça jugaran les semifinals dels play-off del títol de Lliga Endesa. Tots dos van aconseguir a domicili la victòria en el tercer i definitiu partit. És tot de moment, tornem d'aquí una hora, ja ho sabeu, amb més notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: ¡Para! ¡Frena! Sintonizá. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto de teniente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
5: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
0: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre.
6: Dime corazón, donde reina la alegría.
7: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat, producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.
6: Sentir de Andalucía.
0: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
8: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 9:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
9: I remember the day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a la Paradó de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
0: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
10: Què tal, com esteu? Molt bona tarda i benvinguts a la nostra tarda en estèreo, la nostra primera tarda en estèreo de la setmana. Avui som a 8 ja del mes de juny i arrenquem agafats de la mà del darrer treball de la gran Taylor Swift. L'artista ha complit un nou somni i és que s'ha unit a la històrica legendària saga de Toy Story amb la veu i posa música a la cinquena lliurament d'aquesta història de joguines famoses. Ja sabeu, amb aquests tocs country i també emocionals. I amb aquest I Knew It, I Knew You, comencem. És l'uno de Taylor Swift, que justament estrenava aquest passat divendres. Molt bona tarda i benvinguts. Aquesta és la tarda musical que t'ofereix Ràdio El Vendrell.

0: una mica de ritme no ens ve gens malament. Arrenquem la setmana, l'actualitat musical sempre passa per aquestes hores de la tarda. Abraham Mateo arriba amb la col·laboració de Luxra. Amb aquest tema es marquen una cúmbia que pretén-nos fer-nos ballar aquest estiu. Així que l'apuntem com una de les cançons que les escoltarem segurament i molt aquestes properes setmanes. Mesos, hem d'aprofitar.
1: Qualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Hem d'aprofitar perquè som a 8 de juny. Ja veureu que d'aquí res estarem ja dient que arriba als col·les. Bueno, s'han d'acabar, però tornaran. I després la rutina s'apoderarà de nosaltres. Així que anem a viure el moment que es diu. Aquesta, la reina del pop, o qui va ser la reina del pop, Madonna, amb Love Sensation. L'artista torna i ho fa amb una de les aplicacions més conegudes de la comunitat, LGTBIQ+, per conèixer persones de tot el món. Present aquest nou single que formarà part del seu nou treball i directament ens anem a la pista de ball.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: I per sorpresa de tots, atraient la puteta ja cap a l'estiu...

Viva l'honor de l'artista Raül. El vam conèixer en la seva època dorada, cap a finals dels 90, i ara arriba molt en el seu aire, amb noves propostes. Tu me das la vuelta.

0: Escoltes Ràdio El Vendrell.
1: Doncs aquesta, la última cançó de Santana, avançant el que serà el seu nou treball. Carlos Santana, que unida a Becky G estrenaven una cançó que una vegada més reivindica i dona visibilitat a el que estan passant milers de famílies llatines als Estats Units amb la llei migratòria. Bueno, avancem una miqueta més, que arriba l'honor dels Maroon 5. Estem arribant i tocant 3:15 amb aquest tema que es diu Heroine.

0: ens encanta l'energia que emetre el Leire Martínez a través d'aquesta cançó. La veritat és que està a tope de promoció amb el seu àlbum Històries d'aquella niña, el seu projecte personal i primer en solitari després de tot el que ha passat amb l'Oreja de Van Gogh. Ja sabeu que aquest passat divendres presentava també single amb els Búhos, la seva primera cançó en català. I aquest tema, Diente de León, ha sorgit recentment associat a l'artista com una metàfora de reliscència, renaixement i davant de les adversitats. Ja ha passat uns mesos, bueno, uns anys, però bueno, ja fa molt de temps que brilla en solitari. No podia ser d'una altra manera.
1: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Més femines en el nostre programa, agafats de la mà d'Anita i Shakira, la brasilera i la colombiana unides per aquest tema. Ens ofereixen una cançó que arriba dins del Disequilibrium del nou treball d'Anita. La brasilera li posa el seu toc i també li posa a Shakira el seu. El resultat és això.

0: Escoltes Tarda en Estèreo.
1: Aquí estava el darrer treball de Nia Loren i ara seguim amb la música de Robin Lane. Anuncia el seu tercer disc d'estudi, es dirà Blue Island, i sortirà el proper 7 d'agost. Ja té data marcada al calendari. Aquí està el seu nou treball, la destacada cantant i compositora nord-americana que treballa molt bé el rhythm and blues, el soul, el pop. Des de Chicago ara brilla amb el seu nou treball. És un artista en el que destaca una veu impressionant. Ens quedem amb aquest Handler.

Aquest artista el recordarem sempre per el seu espresso macchiato. Tommy Cash, el vam conèixer ara ja fa més d'un any al Festival d'Eurovisió. Figaro, el seu nou single. I un altre cop al colombià Manuel Turizo. Està d'enhorabona perquè llança nou àlbum. A Pan Bichao és un d'aquells artistes, pocs dels que ens agraden poder sentir coses noves. Un artista que arriba amb la seva música unint aquest color i referències visuals de la seva cultura. Te hacen falta dos, així es titula el seu nou treball.

0: Jordi, ¿qué está pasando?
1: Es la alerta chollo de Outlet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
0: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
1: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
0: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
2: ¡Para! ¡Frena! Sintoniza. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
3: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
4: Se la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parlemo de tutto, de teniente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. És moment de continuar, són les 4:04 de la tarda. Arrenquem de la mà de Carlos Vives. Ja podem donar per inaugurada aquesta última hora de Tarda en Estèreo. Agafats de la mà d'un dels grans que crea bona música llatina, Tuyo y Nada Más és un dels temes que arribaran en el nou treball, el nou disc de Carlos Vives.

sonen els One Republic. Ja sabeu que tenen dates dintre de la seva nova gira d'Europea, que es diu Escape to Europe, la famosa banda nord-americana que arriba al Ryan Tedder com el cap visible i que ja ha confirmat la seva nova data per al seu concert que oferirà també a Espanya, a Madrid. Bueno, i estrenant coses noves, com aquest tema que estem escoltant, Need Your Love, donant la benvinguda que ho feien a la primavera. Els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell. I no ho diem nosaltres, ho diu ella, Anibisuit. Adiós con alegria.

des del passat mes de maig que l'artista malagueña anunciava el seu nou àlbum i que es diu Adiós con Alegría. És el, això que estem sentint és el primer adelant del seu nou treball. El disc que arriba amb moltes ganes després de que l'artista doncs, ha treballat juntament produint justament aquesta cançó, el seu nou àlbum. Ja sabeu que aquest és el seu nom artístic, Ana Fabiola López Rodríguez. La coneixem com a Annie B. Sweet. Escoltes, Tarda en Estèreo. Tots hem més coses que l'artista que ara està sonant aquí en la nostra, com sempre, punt de referència de l'actualitat. Miles Smith arriba amb aquest nou tema que es diu Hold Me the Dark. Això apareix dintre del seu nou treball. L'artista també està rodant aquest 2026 amb un primer disc amb el seu nou treball i una gira que arriba amb un tour destacadíssim. I la veritat és que és un abans i un després de l'artista britànic que ens regala nous temes, nou material.

0: Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Les 4 i 17 de la tarda, Álvaro de Luna continua adelantant el que serà el seu nou àlbum d'estudi. L'artista presenta Hasta el Amanecer. És una de les noves cançons que formarà part de Azulejos. Així ha titulat el seu nou treball en el que busca consolidar aquesta nova etapa musical. A més, l'estrena va arribar amb un videoclip molt important i, a més, anunciant un nou treball que vindrà acompanyat d'un tour.

Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvalvendrell.cat. I Medusa, en companyia de Henry Camemile, sona una tarda més aquí en Tarda en Estèreo amb aquest tema que tant ens encanta, Don't I Wanna Go Home.

La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tots els èxits sonen a Tarda en Estèreo, de 3 a 6 de la tarda, a Ràdio El Vendrell.

0: que no es digui que és un dels nostres artistes preferits llatins. I és que ell sempre arriba amb bona música, mai decepciona, i és un dels grans de la música llatina. Arriba el seu nou treball, que es diu Loco por Volver, el seu setè àlbum d'estudi. I com sempre, amb coses bones, boníssimes, t'ho recuerdo. I estàs aquí escoltant-lo a la sintonia de Ràdio El Vendrell, en Tarda en Estèreo.
1: Todo eso que te compré. Aroma baby, mi amor.
2: Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
0: Som en el mes de ja de juny, avançadets en les calors, perquè la calor ha vingut molt aviat aquest any, Així que la música també de vegades condiciona molt la data de publicació, perquè, bueno, podem dir que les nits d'estiu ja són aquí, encara que ens hem de tapar una miqueta a l'hora de sortir, això. Però novetats també que destaquen i que som com a temporals és aquest nou single dels Nothing But Debs, que es diu Evolution.

l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo. Acabem de sentir el Sinova en un registre no gens habitual, que és el seu darrer treball i que, bueno, pues en aquest cas sonava d'aquesta manera, Sua Gara. Anem a més coses, que l'actualitat musical, com sempre, ve molt carregada. Ella és una artista que s'atreveix en tot, d'allò d'una gran artista que serveix, bueno, pues qualsevol registre. Nati Peluso, amb Biclip, ens regala Àngel.

0: Compra el Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a compraidescobreix.cat.
1: La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.

Aquesta la relíquia de Rosalía des del seu look. Escoltes, Ràdio El Vendrell. I això també ens fa viatjar en el temps, perquè com ja sabeu, des del Jo Canto 2, el darrer treball de Laura Pausini, en el que es va enamorar de la cançó quan la va sentir, va dir que aquesta cançó havia d'estar en el seu nou treball. I és la seva versió del famós Por qué te vas de Janeiro.

0: l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
1: Avui la nostra final de la nostra primera cita aquí en la sintonia de Ràdio El Vendrell és per aquest tema de Tiesto i el seu Beautiful Place. Demà serà dimarts, aquí estarem com sempre a partir de les 3. Que acabeu de passar una molt bona tarda.

escoltes Ràdio al Vendrell. Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio al Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia. Escoltes Ràdio al Vendrell. Escoltes Ràdio al Vendrell.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 1:45 del migdia i a les 8 del vespre. Els millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días! La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08. Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. I el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
2: Escoltas Radio El Vendrell.

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
1: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.

0: Potser la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo de tutto e de niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Escoltes Ràdio El Vendrell.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanyes?

0: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember the day I stopped being a kid,
1: the day I stopped being so happy, the day I started to quit on my dream. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

0: Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.
1: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.

millors sons llatins escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: Sigueu benvinguts a les notícies de la ràdio del dilluns 8 de juny de 2026. Notícies possibles gràcies a la Marga Márquez a les vies de so, a tècnics i redactors de la casa, treballant no només avui, sinó tot el cap de setmana que hem deixat enrere, a la col·laboració del Jordi Reill en matèria esportiva, i esperem al final poder parlar amb el Marc Rodero de la previsió meteorològica. Tenim unes quantes coses interessants per explicar que posem en solfa dins el sumari de titulars.
2: Sumari de titulars.
1: Obrim explicant que Ajuntament i veïns de Coma-ruga han arribat a un acord per obrir de nou com a zona de bany la bocana del riuet de Coma-ruga. És el nostre primer argument després d'una reunió que es va celebrar divendres. Després parlarem de castells. Dues coses. La foto històrica rèplica de la de fa 100 anys que divendres va fer Joan Guixens dels Nens del Vendrell, i segona, la diada de colles campiones del concurs de castells celebrada diumenge. Però aquest també ha estat el cap de setmana del Shopping Night i també el cap de setmana genial del paisatge del Genís amb Pau Casals com a protagonista. Unes quantes coses més, tot plegat, configura un informatiu que comencem tot seguit. L'Ajuntament del Vendrell, l'Associació de Veïns Sant Ramon de Coma-ruga i la plataforma Salvem la Bocana han tancat un acord per reobrir la part superior de bany del riuet. Les parts han consensuat dues alternatives que, un cop projectades, hauran de rebre l'aval del Servei de Costes de l'Estat i també el Servei del Litoral de la Generalitat. El tancament de la bocana ha generat un rebuig veïnal fins al punt d'haver recollit més de 2.000 signatures demanant la seva reobertura. És una informació de Marc Guitart i aquí escoltarem Kenneth Martínez, alcalde del Vendrell, Francesca Carvajal de la plataforma Salvem la Bocana, Marta Arnal de l'Associació de Veïns Sant Ramon i Marta Tovella, regidora de Platges.
3: Una reunió celebrada divendres al migdia a l'Ajuntament ha servit per arribar a un acord entre el consistori, l'Associació Sant Ramon i la plataforma veïnal sobre la manera com es pot reobrir la bocana del riuet. En una compareixença davant els mitjans, l'alcalde del municipi, Kenneth Martínez, ha explicat en primer lloc els motius que havien dut a fer aquest pont de terra a la part superior.
4: El pont de terra va ser simplement una solució tècnica que, ja ho dic directament, no va valorar de manera encertada el que significava a nivell d'emblema i d'elements emocionals la pròpia bocana, però va ser una solució tècnica per poder passar de banda a banda, sobretot els vehicles d'emergència. Vam encarregar, com els hi vaig dir, de començar a fer unes propostes alternatives, directament d'obrir la bocana, d'obrir la bocana i obrir i fer la forma de canal de riu que tothom té al cap, que tothom té en el seu record.
3: L'acord contempla dues alternatives, de les quals ara l'Ajuntament no haurà de redactar el projecte bàsic abans de presentar-les al Servei de Costes del Ministeri per a la Transició Ecològica i al Servei del Litoral de la Generalitat.
4: Les dues propostes, molt ràpidament, que hem plantejat és mantenir un petit pont de terra, per d'una manera, passera, més que pont, passera, o buscar pel passeig una alternativa de via rampa i de més. Aquesta és la qüestió que segurament Costes opinarà més o menys. La resta de qüestions no haurien de tenir cap problema, perquè de fet ja és l'actuació que hem fet.
3: Els veïns que les últimes setmanes s'havien mobilitzat per demanar que rectifiqués aquesta part del projecte han valorat de forma satisfactòria l'acord, avançant que continuaran col·laborant amb l'Ajuntament fins que la reobertura sigui un fet.
5: Ens movia un sentiment, ens movia una voluntat, i gràcies a tots nosaltres ens hem fet escoltar. Gràcies a que ells han sabut rectificar, s'han centrat en que ells són uns servidors, són els nostres representants, es deuen a l'interès general, no al meu en particular, no, a l'interès general, però les persones tenim necessitats, les persones tenim drets.
6: Hi ha molta gent que li sembla bé el riuet com està avui en dia, i hi ha molta gent que no vol. Llavors, jo realment últimament m'he posicionat amb els que no li agradava el riuet. Estic contenta d'haver aconseguit poder obrir la bocana, que és el que volíem, i espero que tiri endavant el projecte i puguem obrir la Bocana de veritat.
7: Perquè avui ha sigut una reunió molt productiva i entre tots tindrem un riuet meravellós, que és el que ens mereixem.
3: Tot i que l'alcalde ha apuntat que els treballs per reobrir la Bocana no són complicats ni tindran un gran cost econòmic, no ha volgut precisar si es podran fer abans de l'estiu.
1: Parlem de castells perquè la carretera del doctor Robert es va tenyir de vermell aquest dissabte al migdia durant la recreació de la primera fotografia que es conserva dels nens del Vendrell. L'acte va plegar més de 300 persones entre antics membres de la colla, familiars i castellers actuals. És una trobada que ha servit per recordar experiències i per crear una nova foto per a la història. És una informació de Lolo García, dins la qual escoltarem Antoni Fabré, Kim Ning, Patricia Sánchez, Aina González i Francisco Córdoba Piscu.
8: Igual que 100 anys enrere, un altre uixent s'ha agafat la càmera per immortalitzar això. Els nens del Vendrell lluint orgullosos la seva camisa vermella. L'acte de recreació de la primera imatge de la colla del 15 d'octubre de 1926 ha congregat més de 300 persones a la confluència entre la carretera del doctor Robert i el carrer de Prat de la Riba. I entre totes elles, també el rebesnet d'un dels que ja hi figurava aleshores, el timbaler Claramunt, més conegut com a Tom Francàs.
9: Fa bastants anys, però que hem anat buscant la història del grup de grallers i doncs ho hem anat descobrint. Però el que era la foto, sí, ja feia uns quants anys que ho sabíem que estava amb aquesta foto, igual que amb altres dels nens, ai, dels gegants, també hi surt, i era un grup molt conegut d'aquella època i surt amb un munt de fotografies de castells.
8: Una jornada per a molts de retrobaments i de recordar moments bons i d'altres una mica més complicats.
10: Però jo vaig estar amb quatre companys més amb una junta gestora l'any 1989 que s'havia convocat per si els nens del Vendrell desapareixien. Per tant, ens omple d'orgull els que érem en aquell moment avui poder ser aquí amb la mateixa camisa, amb una colla que ha donat unes grans alegries gràcies també a aquella aportació d'aquell granet de sorra que en els moments més difícils hi va haver aquesta voluntat de que aquelles cendres no es convertessin realment en un foc que s'apagués.
11: Ha sido una emoción súper, vamos, increíble, porque me he encontrado con un montón de gente. Me he encontrado con la Lamia, que hizo conmigo el 4 de 8 de Casola, la primera vez que yo hice el 4 de 8. Con la Princia, que también era una nena que venía de Llorenç, súper, hace mil años. Me he encontrado con un mogollón de gente, bueno, súper emocionante. Es que no sé qué decir porque estoy súper contenta.
8: Joan Guixens ha pres el relleu del seu besavi Isidre, qui va prendre la foto original de presentació de la colla. Un orgull intergeneracional que es manté ben viu 100 anys després.
12: Doncs m'ha fet molta il·lusió, la veritat, perquè ja et dic, vam entrar l'any passat, tot ha sigut com molt ràpid, com ens hem integrat superràpid, i veure tanta gent aquí pues, amb la camisa fa molta il·lusió, i el que he dit, el meu tiet ara feia ja temps que no venia, i pues, me l'he trobat aquí amb altra gent també que feia temps que no venia, i molta il·lusió de que tots tinguin aquest sentiment de castells de nens del Vendrell, saps?
13: A mi els nens m'han sigut una satisfacció molt forta, perquè m'han donat molt, m'han donat molta satisfacció, m'han donat molts amics, m'han donat a conèixer sobretot molta gent bona del Vendrell i una cosa que no te'n pots oblidar de la gent, els dels abans, dels del mig, dels ara no tant, però bueno, però bastant.
8: La trobada s'ha organitzat dins dels actes de celebració del centenari dels nens. Un corull d'antigues, noves i generacions futures bategant al ritme d'un cor vendrellenc naturalment de color vermell.
1: Més coses. Parlem de castells encara, perquè la notícia està també a la diada de colles castelleres de diumenge, amb castellers de Vilafranca, Vella de Valls, que van fer castells de gamma extra, i també els nens del Vendrell, que van carregar la Torre de Set i van descarregar el 4 de 8 com a castells més importants. És una crònica de Lolo García.
8: La carretera del doctor Robert ha regalat una diada de les colles campiones del concurs de castells per emmarcar. Deien els caps de colla al llarg de la setmana que no es guardarien res a casa i, fent honor a la seva paraula, han sortit a plaça amb tot. I amb tres gamma extra dels més matiners de la història. Tot plegat, un palmarès final que denota que la trobada nascuda al 2024 ha encalat amb força i, si res no es torça, té molt de futur. Tal com havia establert el sorteig, la colla vella ha obert rondes amb un 3 de 9 en forra sòlid i de categoria, tenint en compte el moment inicial de la temporada i, sobretot, la gran afluència de camises que han arrossegat fins al Vendrell, unes 350.
14: Va.
8: El relleu l'han agafat els verds Calcant Castell, un altre Tresano Bonforra, el segon dels castellers de Vilafranca enguany, que demostra el bon ritme dels assajos a Cal Figuerot i que s'ha descarregat amb solvència en mercès als 400 membres que la colla ha portat fins a la capital del Baix Penedès. La primera tongada d'estructures l'ha tancat als anfitrions amb un 4 de 8 que demostra el domini i la confiança que els nens del Vendrell tenen sobre aquest castell. Un carro gros, el cinquè ja de l'any, que havia d'otorgar serenor als de la camisa vermella en una temporada, la del centenari, tan especial. Les sorpreses han arribat en segona ronda, amb els primers gamma extra de la diada. La vella ha tirat d'ofici i ha carregat el primer 5 de novembre forra de 2026. Un castell que ha pujat amb les habituals sotragrades d'una estructura amb tanta gent al tronc, però que semblava controlat fins a la sortida de la canalla, quan la construcció ha cedit poc després de la segona aleta.
15: Sí que és veritat que quan fas un 5 de 9 a aquestes alçades, doncs sempre se'n pot escapar. Per sort s'ha escapat amb la canalleta ja sortint i tal, algunes coses a arreglar, però la veritat és que si tingues una mica la ment una mica enrere, no?, i dius a poc, quasi no fa un mes que ens estem només dos dies a la setmana, el ritme és molt més ràpid del que teníem previst a l'inici, no? Tenies previstes una sèrie de punts durant la temporada que planifiques i tot va per davant.
8: Seguidament, els castells de Vilafranca han encarat el 4 del nou en forra i agulla, el més matiner de la història. Un castell dominat fins a la primera carregada, però que s'ha hagut de lluitar, i molt, un cop l'enxaneta ha coronat el pilar. Finalment, l'ofici dels verds ha permès remuntar dues sotragades gairebé seguides i descarregar una estructura que de ben segur trauran a passejar aquesta temporada en més d'una ocasió.
14: El teniu molt bé! Acotem cap tot!
8: Els nens que ja havien avançat que no tirarien el 3 de 8 han optat per provar la primera torre de 7 de l'any, un castell que han encarat amb autoritat i que s'acaba trencant quan semblava que ja estava gairebé desvestida del tot. Una ensopegada que un dels caps de colla, Pere Rovira, lamentava contrariat.
16: I per tant no he pogut descarregar la torre, doncs el sentiment és de ràbia, absoluta. I res, evidentment s'arriba molt lluny, baixava canalla, no ha sigut una caiguda dura. Hem treballat bé, però bueno, no em puc dir res més que això, el que sento ara mateix, que és ràbia de no haver pogut descarregar tots els castells que volíem portar avui a plaça.
8: En tercera ronda, tant la vella com els verds han repetit el 4 de nou en forra, un altre bàsic de nou que totes dues colles han demostrat tenir ben apamat, mentre que els nens s'han refet de la caiguda anterior amb un 5 de 7 al segon de la temporada, que apunta a base de futurs reptes. I la cirereta final de la jornada ha arribat amb la ronda de pilars, amb la vella clavant el pilar de 7 en forra. I els castellers de Vilafranca regalant un nou gamma extra, pilar de 8 en forra i manilles, el més matiner de la història moderna i que la colla ha rebut amb el crit d'un pis més. Tot plegat a la millor actuació de l'era contemporània en un mes de juny.
14: Ara tens, poc a poc!
9: A nivell d'estadístiques no ho sé, el que sí sé que nosaltres portem un ritme que ens ha de portar a fer grans castells al mes d'agost i llavors havíem d'avançar tot aquests castells ara, no? A nivell d'estadística, si realment ho és o no ho és, tant me fa. Estic molt content del que hem fet, de com els hem fet i de sobretot que hi havia moltes estrenes al 4 de 9 amb agulla, molta gent que no ho havia fet i que ha anat molt bé.
8: Una diada de les colles campiones del concurs de castells que amb actuacions com la d'aquest diumenge ja s'ha fet el seu lloc al calendari de referència de l'univers vertical.
1: Al Vendrell han passat més coses, per exemple dissabte el Shopping Night, que va omplir de vida, d'ambient, els carrers i les botigues del centre de la capital del Baix Penedès. Escoltarem Jordi Sonet, Sílvia Vaquero, dos comerciants i dos ciutadans que passejaven pel Shopping Night. Ambient de festa la tarda nit de dissabte al centre del Vendrell. S'hi va celebrar una nova edició al Shopping Night, una cita que esperen comerciants i ciutadans per passejar i fer compres a preus més baixos dels habituals, la rematada dels productes de temporada i un dia d'ofertes especials. Aquest és el primer Shopping Night de la nova junta directiva del CIT del Vendrell, amb objectius clars.
17: El que estem treballant des del CIT és un objectiu que tenim molt clar, que és cohesió. És cohesionar tot el municipi, tant en tema de cultura, en tema d'esports, en tema de comerç, en tema d'empreses. La nostra idea és fer una unió de tot i anar tots a una, remar tots cap a la mateixa direcció. És l'única forma que tindrem de combatre contra les grans superfícies i les grans compres a internet.
1: La iniciativa coincideix amb les propostes municipals.
18: El que està passant avui aquí al centre del Vendrell és una gran mostra de resiliència, d'unió i de treballar en equip. Agrair des de l'Ajuntament del Vendrell la tasca que fan tots els comerciants, les entitats, que avui doncs, també escenifiquen aquesta ciutat europea de l'esport, perquè el Vendrell som ciutat europea de l'esport i també som comerç viu, dinàmic i sobretot estem al costat de la gent, de les persones, i l'Ajuntament sempre estarà al costat de totes aquelles persones que volen un Vendrell doncs, millor.
1: Pels comerciants, els carrers plens de gent són un gran al·licient, tenint en compte que això no passa habitualment en dissabte.
19: Doncs que ens conegui la gent, que provin el nostre producte, bueno, i que l'ambient va bé per totes les botigues, per tot el Vendrell, va molt bé, això està molt bé.
20: Sí, nosaltres, com la Milà, mai durant l'any obre per sopars perquè no és el nostre punt fort. Llavors, per Shopping Night, sempre com que és a la nit, aprofitem per obrir a la nit i fer sopars i no sé, i fer tipo mini hamburgueses, milaneses, que aquest any les promocionem. També fem una entrapa d'Africando que està boníssim.
1: Els carrers guarnits, els comerços oberts, la música i els espectacles, les ofertes, l'ambient... Tot plegat fa que la ciutadania tingui anotada a la seva agenda la festa del Shopping Night.
21: Doncs mira, està el poble maquíssim, hi ha un munt de gent pel carrer, hi ha un ambient molt xulo, i a part les botigues fan descompte i pots comprar una miqueta millor. La veritat és que hi ha un ambient guapíssim. Mola el dia d'avui.
22: Bueno, pots comprar molt i a bons preus, sí. I trobo que hauríem de fer més nits com aquestes, més tardes nits com aquestes, perquè tenim el Vendrell ple de gom a gom.
1: Els organitzadors treballen en l'intent que el Vendrell esdevingui punt de referència comercial tot l'any, no únicament els dies de Shopping Night. Aquest és el repte. I una altra convocatòria del cap de setmana, el cap de setmana genial del paisatge del Genís, que ha tornat a demostrar l'interès per la figura i l'obra de Pau Casals al Vendrell. Les activitats celebrades a la Casa Nadiua i al Museu Pau Casals han estat un èxit. Ens ho explicaran Aura Garí, de la Casa Nadiua, dues participants als diversos actes previstos, i també Núria Ballester, directora del Museu Pau Casals. Les activitats previstes al Vendrell amb motiu del cap de setmana genial del paisatge del Genís han tingut gran acceptació. El matí de dissabte, a la Casa Nadiua de Pau Casals, s'ha fet un espectacle familiar, tot recordant una obra teatral que el mestre va veure quan tenia 9 anys i que tractava sobre música.
23: L'activitat es diu Seguint les passes dels tres bemoles, és una activitat familiar, i el que volem explicar són aquests orígens de Pau Casals, tant en el moment del joc, és a dir, a què jugava amb els seus amics quan era petit, i evidentment doncs, aquesta introducció a la música. Per això per títol es diu Seguint les passes dels tres bemoles, perquè els tres bemoles van ser aquest grup de pallassos musicals que van venir aquí al Vendrell quan el Pau tenia 9 anys i els va veure per primera vegada i va veure doncs, instruments que s'assemblaven a un violoncel. Doncs aquesta petita introducció musical ens servirà d'excusa doncs, per poder explicar als infants quins instruments tocava Pau Casals, també doncs, per descobrir com era aquesta casa de la seva infantesa, aquesta casa del segle XIX, i acabarem l'activitat tots junts doncs, cantant una de les peces que relacionem amb Pau Casals més reconegudes, que seria el cant dels ocells, tot i que, evidentment, no era d'ell, és una nadala popular, però sí que doncs, cantarem un trosset d'aquesta peça amb instruments musicals per convertir-nos tots en Pau Casals.
1: Diverses famílies han assistit a l'acte amb l'objectiu d'introduir nens i nenes a la cultura vendrellenca.
24: Doncs mira, m'ha motivat venir doncs que tenim aquesta casa nadiua al poble, fan una activitat especial familiar i volia acostar el meu fill també aquesta casa, ja que la conegui, ja que vivim aquí al poble des de fa poc, i el volia introduir a la cultura vendrellenca.
0: Doncs perquè vam veure l'activitat, ens sembla com molt interessant també aprofitar aquestes activitats, no?, que es fan per promoure la cultura del poble, del Vendrell, de tota la vida, i bueno, de Pau Casals, no?, que és una persona amb tant d'influència al món de la música, no?
1: Un dels plats forts de la convocatòria ha estat l'espectacle teatral L'obra dels genis està malalta. Quin diagnòstic dur.

0: amb el paisatge. En el cas de Miró seria la Garrofa, en el cas de Pau Casals és el mar, i bé, una mica la idea ha sigut poder portar aquesta obra de teatre a tots els municipis, i durant tot aquest cap de setmana doncs s'ha representat en aquests equipaments, i esperem poder-ho fer doncs en altres ocasions i també en propers caps de setmana com aquest.
1: El cap de setmana genial s'ha celebrat al Vendrell per Pau Casals, a Reus per Antoni Gaudí, a Horta de Sant Joan per Picasso i a Mont-roig per Joan Miró.
2: Desesperat, i el va portar a Barcelona, a un hospital on es començava a aplicar el sèrum de la hidro...
1: Pla Educatiu d'Entorn ha fet aquest divendres la festa de cloenda de les activitats del carnet lector i del passaport adonauta que s'han desenvolupat durant el curs que s'acaba. La plaça Nova ha acollit tallers, un espectacle, lliurament de diplomes i ha servit per posar punt final a una iniciativa on, al llarg de l'any, hi han pres part prop de 700 escolars. Escoltarem Anna Soler, Aleida Manyes, Sílvia Vaquero en una informació de Marc Guitart.
3: La plaça Nova s'ha omplert aquest divendres d'infants i famílies que han gaudit de les activitats organitzades pel Pla Educatiu d'Entorn per fer la cloenda del carnet lector i del passaport adonauta. Unes activitats que es fan durant el curs, però en horari extraescolar, i que han comptat amb la participació d'uns 700 alumnes del municipi.
4: El carnet lector és per nens dirigits de 0 anys fins a 6 anys, i el l'edonauta seria tercer i quart de primària. Res, no podríem fer-ho sense les entitats que col·laboren, que són entitats molt diverses, perquè el que volem és que els infants, els nens i les nenes, doncs, participin i vagin coneixent el Vendrell i facin doncs, activitats ara en una escola, ara en una altra, ara en un museu, ara doncs, a la biblioteca.
3: Unes complicitats que s'han traduït en un total de 43 activitats del carnet lector i nombroses iniciatives del passaport adonauta, que han estat relacionades amb celebracions i festes locals, com ara la festa de la bicicleta.
5: Doncs al principi de curs vaig anar a les classes de tercer i quart de primària i bàsicament els hi vaig repartir el passaport adonauta, que és, com, bueno, és un passaport que consisteix en fer certes activitats, tant amb la família, que són autogestionades a la família, per exemple, fer un pícnic a la platja, i després també els hi vaig donar activitats que estan com prefetes a l'Ajuntament. Jo què sé, anar a un taller dels nens del Vendrell, per exemple. I ja està, durant tot el curs escolar han anat fent les activitats i ara estem fent la cloenda final.
6: Com és la cultura, com és el nostre entorn, donar a conèixer tots aquests llocs que poden visitar, què poden descobrir a través de les lectures, els personatges importants, les dones que van fer història en el Vendrell. I per tant, nostre també és una forma de cohesionar aquesta cultura a través dels més petits, també poder arribar a les famílies.
3: Amb dues iniciatives s'aturen ara durant els mesos d'estiu per retornar amb més força de cara al pròxim curs escolar.
7: Els esports en Jordi Graell.
8: Hola, bon dia. Comencem parlant de vela. Jan Heuning i Cristina Alsius han confirmat el seu domini i finalment aquest diumenge s'han proclamat campions de la 88a edició del Campionat de Catalunya de Patí de Vela, disputat per primera vegada a la platja de Sant Salvador. Com en el primer cap de setmana de competició, es disputaran dues mànigues dissabte i dues més diumenge, amb Heuning del Club Nàutic Sitges sent el vencedor de primera categoria, mentre que guataven el podi Paco Ortiz del Club Patí de Vela Barcelona i Albert Batllerea del Club Natació Badalona. El calafellenc Jordi Sánchez del Xó Patí Català Sant Salvador i que arribava a les dues últimes jornades a opcions de podi, finalment acabava en 11è lloc. A la segona categoria s'imposava els Ius del Club Patí de Vela Barcelona per davant de Jimmy Barjau del Club Nàutic Castelldefels i Jaume Borràs del Club de Vela Sant Antoni de Palamós. Pel que fa al conjunt anfitrió, Edu Sánchez i Berta Suau han estat els més ben classificats en 5è i 6è lloc, respectivament. Escoltem el president del Xó Patí Català Sant Salvador, Edu Sánchez.
9: La gent ha estat molt contenta, tant a nivell de competició a l'aigua, ha estat molt ben organitzat, teníem 80 patins, dues flotes també de primera i de segona, i la veritat, molt ben organitzat per la part tècnica, els oficials i balissadors, i després a terra també hem fet uns bons dinars, ens han ajudat molt els comerços del barri, Sacallets i Can 60, l'Ajuntament, bueno, estem molt contents perquè la relació és positivíssima. Són molts clubs aquí a Catalunya i Península que volen organitzar campionats de Catalunya, campionats d'Espanya, i al final també és un tema d'organització pressupostària, llavors ara hem de fer una revisió com ens ha anat això, que crec que ha anat molt bé en general, i I després també les federacions, la DIPAP, són qui demanen, depèn de com van, si vols tornar a oferir la possibilitat d'organitzar. Per nosaltres estem...

0: a favor, tenim un futur, necessitem descansar una miqueta.
1: Pel que fa a la categoria màster, el campió de primera ha estat Josep Maria Robert, del Club Nàutic Sitges, seguit d'Anna Pujol, del Club Natació Barcelona, i Joan Piedemonte, del Club Patí de Vela Barcelona. Mentre que en segona, el guanyador ha estat Esteban Vergés, del Club Natació Premià, mentre que completaven el podi Fernando García Mauriño, del Club Patí de Vela Barcelona, i Jordi Roca, del Club Marítim Altafulla. I seguim parlant d'hoquei patins. L'Esneca Fraga d'Anna Ferrer perdut aquest dissabte per 3-2 a la pista del Vilassana Cooperativa d'Ibars, en el primer partit de la final del play-off pel títol de l'hoquei Lliga Verdrola. Les jugadores de Jordi Capdevila aconseguien refer-se al gol inicial de les locals per forçar la pròrroga, on finalment les de Lluís de Rodero s'acaben imposant per endur-se el primer punt de la sèrie. Després d'un inici trabat amb moltes faltes, Lucia Agudo aprofitava una bola morta dins l'àrea fruit d'una gran jugada d'Aina Florenza per obrir la llauna al minut 8. A les fregatines, per la seva banda, els costava generar perill en una primera part on a més es quedaven en inferioritat numèrica per una blava Carla Font de Glòria, però conscient resistir per marxar l'1-0 al descans. A la represa, Bea Gaet enviava fora un penal per cop d'estic a Jimé Gómez, però a partir d'aquí el Frag es trobava més còmode a través d'una pressió alta i el control de la bola per buscar l'empat, amb ocasions com una rematada al pal de Font de Glòria després d'una gran acció de Maria Sanjurjo. Precisament la gallega seria l'encarregada de notar l'1-1 en una altra cavalcada que li permetia plantar-se sola davant en Salvat i batre-la per baix. Aleshores, la bola aturada agafava protagonisme, amb Anna Ferrer, que neutralitzava les faltes directes de Victòria Porta i Laura Pastor, i amb Adriana Soto, que enviava fora la desena falta local, conduint el partit a la pròrroga. Un temps extra on, malgrat el Vilassana, no podia comptar amb Florenza després d'haver rebut un cop de bola a la cara. Es mostrava més efectiu i marcava dues dianes més de la mà de Victòria Porta de penal i de Lucha Agudo en una gran jugada individual després de recuperar en pròpia pista. I al tram final, Elsa Salvanyà no trobava porteria a la quinzena falta del conjunt de la franja, mentre que Julieta Fernández donava esperances marcant el 3-2 de directe, però el marcador ja no es mouria més. Ara, el següent partit de la final serà aquest cap de setmana a Fraga, on Ferrer i les seves companyes estan obligades a guanyar per forçar el desempat i així evitar que el Vilassana ja es portava mica enrere.
2: Ràpidament, previsió del temps. Marc Rodero, benvingut, bona tarda.
3: Bona tarda.
2: Poques novetats, no?
3: De moment no. Estable, avui també la jornada de demà, amb estabilitat, sol, amb algunes bandes de núvols alts no gaire destacables i amb unes temperatures força contingudes per l'època de l'any. Una miqueta per sobre, però vaja, força agradables, podríem dir, en l'època en la que ens trobem. Pel que fa a la situació marítima, força tranquil·la també a tots els quadrants costaners de la comarca, una miqueta de marejol de cara a la tarda.
2: Doncs vinga, que acabis de passar un bon dilluns.
3: Bona tarda.
2: Així arribem al final de les notícies. Gràcies per la seva confiança i companyia. Tornem en pròximes edicions. Bona tarda.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 a 2 del migdia i a les 8 del vespre.

El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid. The days of being so happy that day I started to quit all my dreams.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

els millors sons llatins, escoltes cada diumenge a Ritmes Llatins. De 12 a 1 del migdia, el millor ritme a Ràdio El Vendrell. Tots els diumenges al 107.1 de la FM i rtvelvendrell.cat. Ritmes Llatins, el millor ritme del diumenge.

0: Ce la faccio, el programa de Ràdio El Vendrell que germana Itàlia i Catalunya, ja és aquí, els dijous de 9:45 a 10:45 de la nit i els dissabtes de 10 a 11 de la nit. Questo non è un programa normale. Parliamo di tutto e di niente. Chiacchierare, ridere, condividere e, importante, fare la merenda, la magia de la ràdio. També en podcast i a les xarxes socials, de no em perdre.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta el millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat.

al Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107 Tambú de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio al Vendrell, la teva ràdio local, al 107 Tambú de la FM.

Ràdio El Vendrell. La proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.

Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Escoltes Ràdio El Vendrell.

0: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre.
2: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer.
3: I remember that day I stopped being a kid, the day I stopped being so happy, that day I started to feel my dream.
1: Ràdio El Vendrell, al 107.1 de la freqüència modulada.

0: la música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada, i a www.rtvelvendrell.cat.

tots els divendres de 9 a 11 a la nit, escolta el programa més heavy de Ràdio Vendrell, Iron Friday. I think my hair stopped growing. Is that even a thing?

Els dissabtes comencen amb bona música a Ràdio El Vendrell. De 9 a 10 del matí, punt 80. Escolta lo millor dels 80 i dels 90. Punt 80 a Ràdio El Vendrell i online a rtvelvendrell.cat. Ràdio El Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: La màgia de la sardana, un programa produït per la colla sardanista d'Enceres del Penedès i Foment Sardanista. A Ràdio El Vendrell, tots els dissabtes de 12 a 1 del migdia i en repetició diumenge de 11 a 12 del matí. També disponible a la web rtvelvendrell.cat. Escolta la màgia de la sardana.
1: Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.

0: Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports... Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local, al 107.1 de la FM.
1: A continuació, comença la repetició de la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
2: Calaixera, moble proveït d'un cos de diversos calaixos superposats, destinat tradicionalment a desar roba blanca o vestits. Element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic. Comença la Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos... Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 del migdia amb Pere Sallent.
3: Ei, què tal? Com esteu, família? Gràcies per ser-hi. Bon dia i bona hora. Ens hi tornem a posar. Comencem ja a partir d'aquí un nou dia de programació i, en conseqüència, un nou dia d'aquest espai matinal. Això ja és la Calaixera, com bé ho deixa clar la capçalera i aquesta sintonia inicial. Això, comencem programa avui, que som dilluns, és a dir, comencem nova setmana, 8 de juny, programa número 3986. Gràcies, sobretot, moltíssimes gràcies per fer-ho possible. De ple, en sintonia al 107.1 de l'FM. I ara que ja hem començat i ara que ja estem en directe, podeu enviar-nos un missatge de WhatsApp al 686-101-101, que és el WhatsApp de participació. I ara ja podeu dir qualsevol cosa. 686-101-101. En canvi, el correu electrònic podeu dir el que vulgueu en qualsevol moment. calaixera@rtb-elvendrell.cat. Doncs va, un nou dia de contingut proper, de moltes coses, de ràdio senzilla, propera, sense pretensions, però amb tot el rigor possible i tota la professionalitat que puguem. Per començar, per exemple, ara de seguida, previsió del temps. Sempre ho fem així, en principi amb en Marc Rodero. També ja hem preparat una primera cançó per posar ritme. Això ens ajuda això a fer-ho una mica més entretingut per començar. I després hi ha l'actualitat i les notícies destacades del dia. També coneixerem les principals portades als diaris d'avui i altres qüestions d'interès. Arribarem a les 10, actualitzarem les notícies amb la xarxa. També són butlletins previstos i habituals a cada hora en punt. I després del butlletí de les 10, segona part de Calaixera. I més coses, més continguts. Com ja és habitual, cada setmana reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn per conèixer una iniciativa molt xula que es fa per primera vegada, que és el Consell d'Infants. La participació dels alumnes, bé, d'un grup d'alumnes, de les escoles vendrellenques, en la decisió política, en certa manera, del municipi. Ho acabarem de conèixer, ja dic que és molt interessant, i ens acompanyaran des de l'escola Àngel Guimarà. I a banda, seguirem amb més qüestions i amb altres temes, parlant, per exemple, de l'Arxiu Comarcal, justament en la Setmana Internacional dels Arxius, a més, amb un parell d'activitats que arriben de cara a aquesta mateixa setmana i que, per una banda, passen per Banyeres, però també passa per el fons documental dels nens del Vendrell en el seu centenari. Tot això, com és habitual, ens ho explicarà i ens acompanyarà en directe la Nati Castejón, que és la directora, la responsable de l'Arxiu Comarcal. Arribarem a les 11, actualitzarem les notícies. Avui és dilluns, així que avui la tercera part està encapçalada per secció de cuina, amb tot el que suposa i com és habitual, amb en Salvador Rovira, amb una nova recepta, els seus ingredients, i a partir d'aquí participació, trucades i, sobretot, moltes ganes de parlar amb vosaltres, com ja fem i com ja ens agrada que sigui, No només a través d'aquests contactes habituals, WhatsApp, correu, sinó també en la part de participació, el telèfon de directe que diem naltros, el 977-15-70-69. I bàsicament amb això arribarem al migdia, ens plantarem a les 12 i ja ho tindrem. Gràcies, com sempre, i un dia més per l'atenció, la confiança i també per la paciència. Sempre, sempre, sempre recordant que això és casa vostra. Ben trobats!
2: La Calaixera, un programa unitat de tots.
0: Connecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1 i en línia al web rtbelvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis.
3: El temps, això, la previsió del temps, només començar i el primer apunt d'informació de servei, com solem comentar. Mar Rodero, molt bon dia.
4: Molt bon dia, Pere, bon dia a tothom.
3: Comença setmana tranquil·la, em sembla, no, Marc?
4: Sí, això indiquen els models, fora d'algun canvi de darrera hora, que sembla ser que no ha de ser. En conjunt, tindrem una setmana força tranquil·la. Per tant, d'avui al cap de setmana, parlaríem de, en conjunt, estabilitat. Algunes tronades cap a l'àrea del Pirineu, però pel que fa a precipitació a casa nostra, doncs no en tindrem. Avui, un dia marcat pel sol, en conjunt, durant tot el dia, arreu del territori, amb algunes bandes de núvols alts, poca cosa, algun núvolet costaner que es pot reproduir durant aquesta tarda. Res, pràcticament tot plegat testimonial. I amb temperatures que, tot i que avui i demà han de pujar, a partir de dimecres i dijous tornen a baixar i, per tant, escolta, tindrem una setmana pel que fa a les temperatures prou agradables. Per tant, no tindrem ni pujades espectaculars, ni davallades, tampoc bastant, una setmana bastant homogènia en aquest sentit. I pel que fa avui també a la situació marítima, en conjunt, tranquil·la per a tots els quadrants costaners de la comarca.
3: Perfecte, genial. I actualitzem temperatures en directe, Marc, si et sembla?
4: Ara mateix tenim 22 graus a Coma-ruga, 22 també a Cunit, 21 al Vendrell, 20 a la Bisbal i 22 al Montmell.
3: Fantàstic. Gràcies, Marc. Que vagi bé. Fins demà.
4: Fins demà. Bon dia.
3: Bon dia. Com dèiem, aquest primer apunt d'informació de servei amb la previsió del temps només començar aquí a la Calaixera, però podeu actualitzar la crònica del temps en els diferents punts informatius d'aquesta casa, ja sigui en ràdio o en televisió. Sempre amb en Marc Rodero.
0: Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
3: És dilluns, Va, ens ho hem d'agafar en calma. Per començar avui la primera cançó és molt de dilluns, em sembla. A més, mireu quins noms i quines veus. Rosa León, Rosalén, Alejo Estivel. S'han ajuntat, s'han unit per aquesta cançó que és xulíssima. En Decha Española.

0: Atenció, eh? No és la cançó més animada, per suposat, però l'ocasió s'ho mereix. És dilluns i ens agrada començar d'aquesta manera, en certa manera, a usar aquestes grans veus i aquest gran piano, eh? S'ha de dir Rosalén, Rosa León, fantàstic. Per començar i per l'encetar programa, i això, per començar aquesta nova setmana en directe i en proximitat al 107 amb 1 de l'FM.
1: Viu el matí de forma propera amb La Calaixera, el magazín de Ràdio El Vendrell, amb Pere Sallent, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia.
0: Les 9 i 12 minuts. Notícies. Després de setmanes de reivindicació i polèmica, l'Ajuntament del Vendrell i els veïns acorden reobrir la bocana del riuet de Coma-ruga, tot plegat després que l'alcalde del Vendrell, Quinet Martínez, i la regidora de platges, Marta Tovella, s'han reunit amb representació de les veïnes i els veïns dels nuclis marítims per parlar de les obres de reforma i renaturalització del riuet de Coma-ruga. L'execució de les obres segueix el seu curs i amb el consens de les dues parts i de la necessitat de conservar el patrimoni natural i històric del riuet, s'ha acordat reobrir la bocana amb un projecte consensuat entre el consistori i aquesta representació veïnal que haurà de ser validat pel Ministeri per la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic i el Servei Litoral del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya. Més notícies, altres informacions destacades. Parlem de castells i de la carretera del doctor Robert, que ha regalat una diada de colles campiones del concurs de castells per emmarcar. Deien els caps de colla al llarg de la setmana que no es guardarien res a casa i, fent honor a la seva paraula, han sortit a plaça amb tot. I amb tres gamma extra, possiblement els més matiners de la història. Tot plegat un palmarès final que denota que la trobada nascuda el 2024 ha calat amb força i res no es torça, té molt de futur. Tal com havia establert el sorteig, la Colla Vella ha obert ronda amb un 3 de 9 en folre, sòlid i de categoria, tenint en compte el moment inicial de la temporada i, sobretot, la gran afluència de camises que han arrossegat fins al Vendrell, unes 350. El relleu l'han agafat els verds, calcant el mateix castell, un altre 3 de 9 en folre, el segon dels castellers de Vilafranca enguany, que demostra el bon ritme dels assajos a Cal Figuerot i que s'ha descarregat amb solvència, també mercès als 400 membres de la colla que ha portat fins a la capital del Baix Penedès. La primera tongada d'estructures l'han tancat els anfitrions amb un 4 de 8 que demostra el domini i la confiança que els nens tenen sobre aquest castell. Un carro gros, el cinquè ja de l'any, que havia d'otorgar serenor als de la camisa vermella en una temporada, la del centenari, tan especial. Les sorpreses han arribat en segona ronda amb els primers gamma extra de la diada. La Vella ha tirat d'ofici i ha carregat el primer 5 de 9 en folre del 2026. Un castell que ha pujat amb les habituals sotregades d'una estructura amb tanta gent al tronc, però que semblava controlar fins a la sortida de la canalla quan la construcció ha cedit poc després de la segona aleta. Seguidament, els castellers de Vilafranca han encarat el 4 de 9 en folre i agulla, el més matiner de la història. Un castell dominat fins la primera carregada, però que s'ha hagut de lluitar i molt un cop la xaneta ha coronat el pilar. Finalment, l'ofici dels verds ha permès remuntar dues sotregades gairebé seguides i descarregar una estructura que, de ben segur, trauran a passejar aquesta temporada a més d'una ocasió. Els nens, que ja havien avançat que no tirarien el 3 de 8, han optat per provar la primera torre de 7 de l'any, un castell que han encarat amb autoritat i que s'ha acabat trencant quan semblava que ja estava gairebé desvestit del tot. Una ensopegada que un dels caps de colla, Pere Rovira, lamentava la contrarietat, però que, vista amb una certa perspectiva, potser es pot considerar com un pas endavant en el desenvolupament de la temporada, atès que la construcció era força estable fins gairebé al final. En tercera ronda, tant la Vella com els verds han repetit un 4 de 9 en folre, un altre bàsic de 9 que totes dues colles han demostrat tenir ben apamat, mentre que els nens s'han refet en tercera ronda de la caiguda anterior amb un 5 de 7, el segon de la temporada, que apunta a base de futurs reptes. I la cirereta final de la jornada ha arribat amb la ronda de pilars amb la Vella, que ha clavat un pilar de 7 en folre, i els castellers de Vilafranca, que han regalat un nou gamma extra, un pilar de 8 en folre i manilles, el més matiner de la història, i que la colla ha rebut amb el crit d'un pis més. Una diada de les colles campiones del concurs de castells que, amb actuacions com la d'aquest diumenge, com la d'ahir, ja s'ha fet el seu lloc al calendari de referència de l'univers vertical. Deixem els castells, canviem radicalment de tema, anem a altres informacions destacades. La instal·lació de noves càmeres de videovigilància entra en la seva fase definitiva. Segons expliquen, des de la Regidoria de Seguretat Ciutadana, ja han començat els treballs per posar un total de 50 dispositius en diferents punts del municipi, tant del centre com dels nuclis marítims i les urbanitzacions. Tot i que en un primer moment es va anunciar que en serien 45 les càmeres que es posarien, finalment s'ha ampliat aquesta xifra de les 50. Així ho destaca el regidor de Seguretat Ciutadana, Cristian Soriano.
2: Hem ampliat tres més, al carrer Mar, carrer Carnisseria i a la Biblioteca Pública. Són els tres punts que vam ampliar en aquesta primera tongada, i una segona tongada que vam ampliar ara fa tres mesos, que serà una al pàrquing del carrer Colom i l'altra al pàrquing del Puig, per agafar orientació del Puig i la Sardana.
0: La previsió és que les càmeres ja estiguin en funcionament aquest mateix estiu, i a més d'enviar les imatges a la comissaria de la policia local, els dispositius estaran vinculats amb altres cossos de seguretat a nivell supramunicipal.
2: Així doncs, aquestes càmeres aniran connectades al sistema Lectio de Mossos d'Esquadra, però també al sistema Ucaris, que és un sistema europeu de videovigilància, que on tots els municipis i tots els països d'Europa estan connectats i on fa un rastreig de les matrícules.
0: El cost de la instal·lació de les càmeres és de 260.000 euros, 200.000 dels quals es cobriran amb una subvenció de la Diputació de Tarragona. I encara parlant de seguretat, però en aquest cas de seguretat forestal, la Diputació de Tarragona posa a disposició de les agrupacions de defensa forestal, les ADF de la demarcació, la quantitat de 400.000 euros per prevenir incendis forestals. Són subvencions per a agrupacions dels municipis de menys de 20.000 habitants i que es poden sol·licitar fins al pròxim 20 de juliol. L'aportació màxima per a cada ADF és de 15.000 euros i es poden tramitar des de la guia de serveis de la Diputació. Els treballs que es realitzin amb aquests diners s'han d'executar d'entre l'1 de gener d'enguany i el 30 de juny de l'any que ve. I més coses. El president del Centre Oleícola del Penedès, en Pere Albà, ha estat nomenat recentment nou màxim dirigent de la DOC Urana, la segona denominació d'origen d'olis d'oliva verge més antiga de l'Estat. El representant de CEOLPE assumirà el càrrec fins al 2030 en substitució d'Antoni Galceran, qui havia presidit en els dos darrers mandats. Entre els seus objectius, Albà ja va avançar la voluntat del Consell Regulador de la DOC Urana de reivindicar la feina del sector per tal de garantir la seva continuïtat.
3: El cultiu de l'olivera és un cultiu que necessita molta mà d'obra, i la joventut el que vol és maquinària, pujar dalt i tirar milles. I això també es comporta a la baixa. Oi, si jo crec que si no som capaços de buscar un valor afegit en aquest producte, pel que a mi perdrem molta gent i arribarà un moment que no sé si qui quedarà, poques paraules, no? És molt... no hauria de dir-ho, però és el que penso realment.
1: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Tecla a Casa, servei d'atenció a domicili per a persones grans i dependents, amb el segell de qualitat i professionalitat de la xarxa Santa Tecla. La Tecla a Casa posa a disposició de les famílies una àmplia gamma de serveis per facilitar la vida de les persones al seu domicili. La Tecla a Casa, tranquil·litat i confiança. Informa't en el web lateclacasa.cat i al telèfon 977 25 99 08.
4: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació a Compra i Descobreix. Puncat.
5: Jordi, ¿qué está pasando?
6: Es la alerta chollo de Outlet Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
5: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
6: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
5: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi, que solo dura 7 días!
1: Conecta't a Ràdio El Vendrell, a la FM 107.1. I en línia al web rtvalvendrell.cat. La teva ràdio a on vulguis. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.
0: Les 9 i 22 minuts, anem cap a les portades. Saltem ja cap a les principals portades dels diaris, avui que és dilluns 8 de juny. Habitualment sempre comencem pel diari de Tarragona. Mas Rosselló reviu amb vocació d'alta cuina. L'icònic restaurant vol reobrir per Setmana Santa i busca una estrella Michelin. Pel que fa a l'emergència climàtica, els experts alerten que el Super Niño portarà sequera i danes més fortes a Tarragona. Els efectes del descalfament del Pacífic podria sentir-se a l'estiu. Des de Reus, tronada excepcional pels 700 anys del Corpus a Reus, que és prèvia a Sant Pere. I en Castells, la diada de colles campiones deixa 3 aletes de gamma extra. I també en portada, la llum al final del túnel, la R2 Sud i els regionals de Tarragona recuperen el servei pel Garraf avui dilluns. Deixem enrere aquesta portada, saltem cap al diari Ara. Lleó 14 insta els empresaris a tractar els treballadors amb dignitat. El Pontífex llança un avís sobre les estructures econòmiques que afavoreixen la pobresa. En la primera missa, alerta de la hipocresia. Ningú es pot agenollar davant de Déu i menysprear el germà. De fet, és informació, destacada en portada a la majoria de diaris, també en fotografia al diari Ara, on es pot veure el papa ahir

0: Sobre esports i el Madrid, recompte caòtic al Real Madrid. En Riquelme planta cara a les urnes a un Florentino Pérez amb tot a favor. Canviant de portada i acabarem ja parlant de La Vanguardia. El Papa atreu multituds. Lleó XIV llança un missatge contra la hipocresia a la homilia del Corpus a Madrid. Ningú no es pot agenollar davant del senyor i menysprear el germà. Robert Prebost pronunciarà avui un històric discurs al Congrés i mantindrà una trobada amb víctimes d'abusos a l'Església. També en fotografia de portada a La Vanguardia, la imatge del Papa dirigint-se en cotxe a l'estrada per ofici de missa de Corpus Christi i a la plaça Cibeles de Madrid, seguida per milers de fidels. I l'Iran respon a Israel pel seu atac al Líban. Netanyahu viola l'alto al foc bombardejant Hezbollah al sud de Beirut. I toc d'atenció a Florentino del madridisme. A mesura que avancen el recompte de les eleccions a la presidència del Real Madrid, en Riquelme era més a prop del que podia esperar Florentino en resultats provisionals, que a hores d'ara ja es coneixen i donen la victòria per un 65% de marge a Florentino. Tot i així, es veu que al tancar aquesta capçalera encara no es coneixien aquestes dades oficials, que ja podem confirmar a hores d'ara que sí, eh? Victòria absoluta de Florentino Pérez. També en esports, el GP d'Hongria, perquè fa motos, Márquez aconsegueix la victòria número 100. Els passatgers de l'Ondius tornen a casa seva i a Barcelona un mort en un altre tiroteig a la zona franca. L'actualitat i la informació en totes aquestes portades habituals, i que de fet sempre expliquem i ho fem així, això ens ajuda a acabar de conèixer i acabar de perfilar una mica millor quina és tota la informació del dia, també amb aquest caràcter més generalista.
1: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
2: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat música a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
3: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
4: Ràdio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya? Sí.

0: tots tenim una història per explicar. Ràdio El Vendrell us convida a passejar pel carrer Avinyó, el teu carrer. Els dimarts de 8:45 fins a les 9 del vespre. Entrevistes personals a gent amb vida per compartir. El carrer Avinyó s'emetrà també els dissabtes de 1:00 fins a 2:45 del migdia. Ja el podreu escoltar en format podcast a la pàgina web i a les xarxes socials de la ràdio i la televisió del Vendrell.
1: Sempre a prop teu i on vulguis. Ràdio El Vendrell. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.

Doncs va, de ple al contingut principal i a l'entrevista principal d'aquest programa d'avui, que passa justament per aquesta iniciativa que té, deixa-m'ho dir així, molta energia i molt de talent, en certa manera, perquè és un treball literari, periodístic, d'entrevista, que sobretot vol parlar, vol defensar la intel·ligència.

0: inclusió i la diversitat, en certa manera. L'impulsor de tot aquest projecte, plantant cara, és l'Álvaro Solà, que ens acompanya. Álvaro, com estàs?
1: Bé, encantat de ser aquí amb tu. De veritat, em fa molta il·lusió.
0: Gràcies. Tens una energia inesgotable, Álvaro.
1: Tinc TDA, que sóc imperactiu, la veritat. Això ja em ve de sèrie.
0: Bé, independentment d'això, hem parlat per telèfon, ens hem enviat missatges. Només d'aquesta manera és on traspua aquesta energia de fer coses, de voler fer. I ara m'ho explicaves també, que no pares amunt i avall promocionant el llibre, que aquí parlarem. És a dir, tens molta energia, energia positiva.
1: Fem masses coses, vull dir, a vegades sí que he de descansar, t'ho puc dir. Els diumenges intento descansar, és veritat que al matí m'aixeco aviat, tinc la tendència a aixecar-me els diumenges aviat a buscar el diari.
0: Ja,
1: la Vanguardia, per estar informat a les notícies, que m'agrada molt.
0: Molt bé. Escolta'm, ajuda'ns a conèixer una mica més l'inici de tot aquest projecte, plantant cara. El llibre, que ara en parlarem, que ve una mica arrel d'aquest projecte, és que, ho vull dir-ho perquè m'agrada molt, que és converses que transformen històries que inspiren.
1: Sí, però això no és meu, aquest títol és de l'editorial, ho va ficar això, aquest segona part ho va ficar l'editorial amb consens amb mi, eh?
0: Molt bé.
1: Però és veritat que, bueno, tot va iniciar-se fa un any i mig, crec, calculo, amb una trucada que va fer el director. Jo ja col·laborava amb el director del diari Discapacitat, ja col·laborava, i se'm va córrer, doncs mira, al final volia fer, sempre he volgut escriure un llibre que es digués Plantant Cara, precisament, i se'm va córrer fa un any i mig fent una trucada al director del diari Discapacitat, proposant-li, ell encantadíssim, ell va ser el primer que va creure. Després vaig trucar a l'Isaac Padrós, que és un diputat del Parlament de Catalunya que és invident, sec, i li va agradar la idea, i el seu assessor, bueno, el seu assistent personal, li va agradar la idea. Llavors vaig començar a entrevistar-lo a ell, i em va agradar molt la idea, i tal, i això s'ha omplert de, no sé, 300 entrevistes en un any i mig.
0: Ostres!
1: 60, no sé quantes publicades ja, i amb el llibre, i bueno, avui l'última, precisament, del conseller d'Empresa i Treball, del meu conseller, que treballo al Departament d'Empresa i Treball, i la setmana que ve la rectora, crec, de la Universitat Pompeu Fabra, que la setmana publico una, diferent, i puc triar, ara ja puc triar. I he entrevistat gent de tots els sectors, entre ells els 6 expresidents de Catalunya, el president del Parlament, l'alcalde de Barcelona, l'alcalde de Tarragona, l'alcalde de Girona, més alcaldes de la zona.
0: Vaja.
1: Bueno, al final, ministres, 3 ministres. Sí, sí,
0: així. Ho dius així com molt fàcil?
1: Ferran Adrià, Juan Carlos Unzué, Mònica Terribas, Mariu Serra, bueno, te podria dir-te una
0: entre d'altres,
1: Entre d'altres, sí, sí.
0: Escolta'm, això, que ara ho expliques com si fos tot molt fàcil.
1: Sí, en un
0: nosaltres que més o menys coneixem el format i el que és entrevistar.
1: I a més escrites i online, vull dir, les envio per correu i la persona quan vol me les respon i m'adjunta les fotos seves.
0: Aquí hi ha una feinada, Álvaro.
1: Sí, una feinada de cuidador. Sí, sí, i després el llibre que també t'explicaré, que ja està el seu, però sí, sí.
0: Clar, clar, i tot va començar això, amb l'interès d'escriure el diari.
1: Amb l'interès d'escriure, sí, l'interès de fer alguna diferent, perquè sempre he pensat que les persones parlem des de la discapacitat, des de la llunyania, es parlen missatges dels mitjans, es parlen de llunyania,
0: sí.
1: I apropar també, és veritat, la gent a la discapacitat, que la discapacitat ocupi el lloc que es mereix a la societat. Al final la discapacitat no deixa ser la mateixa societat.
0: Clar.
1: Vale? Llavors, he entrevistat tota aquesta gent, llavors, bueno, al final tinc moltes aficions que és la discapacitat, moltes reflexions, i al final també humanitzo la política, és una de les coses que intento fer.
0: Clar, s'ha de dir que sí, sobretot la discapacitat, sempre hi orbita, sempre hi és present, però és cert que no és el protagonista absolut de les teves converses, per això.
1: No, és
0: perquè dona peu a parlar inclús de la vida, de situacions.
1: Sí, la gent de la vida, per exemple, en Mario Serra em va explicar, per exemple, que se li va morir un fill amb això, una malaltia de polio, una d'aquestes, Juan Carlos Unzué, que em va impressionar la seva entrevista. T'ho puc dir, que a mi em va impressionar una frase que és la seva, la seva entrevista, que diu que les ajudes de l'ELA han d'arribar quan abans perquè cap persona volem viure tingui que morir.
0: Clar.
1: Doncs això, a mi em pensava, gent com l'Ale Roca, que admiro moltíssim, bueno, moltíssim. I és veritat el que deia, els polítics. Els polítics no només ha estat omplir el meu qüestionari que els envio, que està molt bé, però amb molts he parlat, així, per exemple, el president Illa ens va rebre amb mà, bueno, la família, al Parlament, el president del Parlament també ens va rebre al Parlament.
0: Buah.
1: Amb el president Montilla ha fet un videopodcast amb ell i també em porto molt bé amb la seva cap de comunicació i disposar de tot. Amb el president Torra és veritat que alguna col·laboració hi fa, i amb el president Puigdemont sí que he parlat, sí, per missatge em va enviar una carta l'altre dia. O sigui, amb tots he parlat d'alguna manera. I l'alcalde de Barcelona em va enviar un correu, el MAC... És veritat que te puc dir, el rei d'Espanya em va dir que no, també vaig escriure el rei d'Espanya, he escrit al Macron, tinc una carta final pel Macron, tinc una carta, bueno, pel Meloni, tinc una carta de Meloni, tinc una carta de la von der Leyen, etcètera, etcètera, etcètera.
0: I ho fas per correu?
1: Per correu, correu tot. Sí, sí,
0: tan fàcil com sí, t'interessa entrevistar algú...
1: Sí, m'interessa entrevistar algú. Bueno, és veritat que tinc contactes, és veritat, però bueno, a través de contactes tinc contactes, però és veritat, però la majoria per correu, vull dir, en caps de gabinet, caps de protocol... Ara, per exemple, aquest mes estic fent un màster de protocol amb la presentació del llibre.
0: Ostres!
1: Perquè al final és...
0: Clar, és a dir, totes aquestes entrevistes que les estan transcrites i publicades en aquest diari de la discapacitat, només per aquest mitjà o també
1: només
0: abans
1: del
0: llibre és publicat en altres llocs?
1: No, només el mitjà. És a dir, moltes de les entrevistes que surten al llibre estan publicades al diari de discapacitat. Però hi ha algunes que no, per exemple, la de ma mare, que és l'última que surt, la del president Torra és l'únic president que no l'he publicat encara, però surt al llibre, per això dono una exclusiva. I no sé, hi ha més gent d'aquesta que surt al llibre que no ha estat publicada, però hi ha molta gent que sí que surt al llibre, però és veritat que les introduccions que fa el diari Discapacitat són molt diferents que les que surten al llibre que l'entrevista.
0: Així doncs, aquest plantant cara és això, és la causa, l'efecte causa d'aquestes entrevistes. Des d'un principi, però tenies clar que això acabaria amb un llibre, no?
1: Bueno,
0: amb
1: un llibre, efecte, no? Hauria de fer més llibres, perquè és veritat que he deixat molta gent fora. He triat 51 de tots els sectors de societat, gairebé paritari, i al final he deixat moltíssima gent fora, vull dir.
0: Molt bé.
1: I el ministre s'ha deixat fora, per exemple, no sé, al final gent com el Josep Cunit, que és un crac.
0: Molt bé.
1: O la Carme Roscadella, bueno, al final he deixat moltíssima gent fora, clar.
0: De fet, és un llibre que una mica va passant entre la literatura, el periodisme, el format entrevista, que és molt concret.
1: Clar.
0: Una mica vas tocant tots aquests
1: casos. La primera pensa que és una noia que fa molta il·lusió, i t'ho puc dir, que té 23 anys, que és integradora social de la Federació Catalana de Síndrome de Down. I és veritat que el pròleg me l'ha fet un escriptor també amb discapacitat, amb síndrome de Down, que es diu Andy Trias, que és un crac, i me l'ha fet, i com a homenatge a ell, la primera la Laia Castro, aquesta noia de 23 anys, després el segon és Juan Carlos Unzue, segon capítol ja directament perquè toqui la fibra així la del conte, la tercera és, crec, el Caminando con Bruno, que és un adolescent nen, no sé si adolescent ara, que té paràlisi cerebral o així, que van caure errors, que és molt del Barça, i sa mare, però això va ir transitant així.
0: Ostres, jo el que he anat veient amb el llibre, doncs, no? Sobretot, ja torno a dir, la diversitat, evidentment, que és el pal de paller de les històries, surten gairebé totes les converses, però no diuen totes, però que no és el tema, és a dir...
1: Evidentment, parteix de la discapacitat, perquè sempre acabo preguntant què és per la discapacitat i tal. Però, evidentment, parla del tercer sector, també, que per mi el llibre és un homenatge a tota aquella gent que cada dia treballa dins del tercer sector, que és molt important a Catalunya.
0: Sí.
1: O gent, per exemple, no sé, al final, temes de política també hi parlem... temes, bueno, al final, d'experiències de la vida de la gent, de com veu el món de la societat, com veu que s'ha de canviar, com veu la joventut, bueno, molts temes,
0: Jo m'hi he apuntat, si estàs d'acord o no, si m'ho dius, Álvaro, empatia, justícia social, compromís, solidaritat, i sobretot crec que es ben entengui, aquesta paraula, que és esperança.
1: Sí, esperança,
0: però ben entesa,
1: sí.
0: No com allò, com sinó de dir... Ostres, que no hi ha límits, que a vegades els límits són autoimposats i que ningú ens ha de marcar cap tipus de límit.
1: Clar, això precisament l'esperança. A mi hi hem veure com Juan Carlos Unzue, que, puc dir, el tio està patint les conseqüències de l'ELA i tot això, a la seva pròpia salut, i que digui aquestes coses, que incomoda la seva entrevista, incomoda. a la societat, incomoda. Però que digui això dona esperança al final, gent com aquesta. O la gent com Alex Roca, o tanta gent.
0: És que, de fet, inclús a vegades, Álvaro, hi ha com un tabú a parlar d'això, sí o no?
1: Sí,
0: inclús amb la nominació. No, discapacitat, no. Diversitat funcional. No, diversitat funcional, no. No sé què. No, ara això, no. No, inclús a vegades la societat
1: ho veig. És veritat que jo dono gràcies, perquè al final el que diu ma mare m'ho diu moltes vegades, però tu tens la sort que tothom t'ha dit que sí. És a dir, molta gent me podria dir que no, com ha dit el Pedro Sánchez i el rei d'Espanya. Vale? Però és veritat, tinc la sort que tothom me diu que sí. Pues això... me n'alegro que em diguin que sí, és a dir, jo no tinc la culpa de dir que sí, és veritat que he caigut bé, doncs sí, però és veritat que és molta feina, el que tu dius. Darrere hi ha molta feina, un any i mig tot això, un any i mig, sí, el maig va fer un any, no, per allà.
0: Clar,
1: llavors, és molta feina,
0: però,
1: sí.
0: Però, escolta'm, deies que tens com a 300 entrevistes, de 300 entrevistes fetes en un any i mig, Álvaro.
1: Sí, en un any i mig.
0: És una burrada, això.
1: És una burrada, sí, vull dir, he tingut problemes per seleccionar, encara tinc problemes de seleccionar quina publico cada setmana, perquè, clar, intento que no, són dos, un home, faig una setmana un home, la següent setmana un altre home, la següent setmana una altra dona, la següent setmana una altra dona.
0: Sí.
1: Intento que no es dediquin al mateix cap dels quatre. I això ho fa més difícil encara. Llavors, aquesta setmana, per exemple, avui el conseller d'Empresa i Treball, la setmana que ve la rectora la UB, bueno, la Pompeu Fabra, perdó, i la setmana següent no sé quina dona, encara si la Carme Ruscadella o encara no sé
0: val,
1: quina.
0: Val, val, sí,
1: clar,
0: sí.
1: Estic pensant quina, clar, perquè no vull publicar cap que surti al llibre encara.
0: Da, clar.
1: Llavors...
0: Sí, sí, sí, sí. I de fet, les entrevistes les fas també per correu? Passes les preguntes a passar o la fas...
1: No, no, tot és per correu. Tot és per correu.
0: Tot és per
1: correu, me contesten per correu, m'ajunten de fotos, menys el president Mas, que el president Mas me la va enviar a la seva cap d'oficina per WhatsApp, per àudios, i la vaig tenir que transcriure.
0: Va, que això deu portar molta feina, eh?
1: Sí, però bueno, hi ha programes que t'ho fan.
0: Sí, també és veritat, avui en dia és un palet
1: més. I la, la Ruth Gumbau, que també és periodista, també me la va enviar per àudios de WhatsApp.
0: Clar, clar.
1: Les demés, sí, els demés, hi ha alguna així per vídeo... Però, bueno, després me l'ha enviat en escrites. Però la majoria escrites online, eh?
0: I aquest interès periodístic, d'on t'ha sortit?
1: Bueno, fa molts anys que sí, que els diaris. Al final fa molts anys que he tingut columnes d'opinió, però encara tinc algú que acertem al diari de Tarragona. És veritat, i bueno, al final faig molta cosa. Fa molts anys que sí, que articles. El 2013, el primer article, va assumir-ho, vaig fer una carta al rei Joan Carles, queixant-me de que matava l'elefants i de la Corina, t'ho puc dir, i la primera carta que va escriure en un diari.
0: Què dius ara?
1: Sí, sí, sí, una carta que vaig enviar sobre el rei, una carta, un article, una carta al director, llavors.
0: Sí, sí,
1: llavors
0: sí.
1: Vaig passar totes les etapes de sortir a molts diaris, bueno, al final...
0: Val, val. Va, així doncs aquest interès sempre hi està.
1: Sí, sí, la primera, sí, sí.
0: No? Suposo que ganes d'explicar, de reivindicar, que això sempre hi és, torno a dir.
1: Sempre.
0: Però sobretot és el que et veig jo, que tens moltes ganes d'explicar moltes coses.
1: Sí, bueno, tinc moltes experiències. Al final, amb les entrevistes encara tinc més experiència. Vull dir, fent el llibre, evidentment, moltes. I és veritat, em sap molt greu deixar tanta gent fora. Això és un dels hàndicaps que tinc, que a ma mare li dic ara l'amenaço en fer un altre llibre. I em diu, ara, espérate 2 o 3 anys. I l'editorial també m'ho diu. Saps?
0: Però clar, amb aquesta quantitat d'entrevistes ja fetes, clar, és que ho podria publicar
1: un darrere l'altre. Ja, són 51, podria fer 4 llibres.
0: Imagina't.
1: O més, perquè encara hi ha gent que m'està contestant les entrevistes, vull dir.
0: Sí, sí, sí.
1: Encara
0: sí.
1: Tinc cada, les 300 que ja s'ha fet llegir més gent aquí, eh?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Pensis, l'altre dia vaig rebre una, per exemple, del tinent d'alcalde de discapacitat de l'Ajuntament de Lleida. I l'alcaldessa, per exemple, l'alcaldessa Sabadell també me l'està contestant. O
0: molt
1: sigui,
0: bé.
1: Al final...
0: I per què aquest interès per la política? Laura?
1: Perquè m'agrada molt la política. Al final tinc bona relació, és veritat, amb els 6 expresidents. Doncs, bueno, sí, tinc relació amb el president del Parlament. El president del Parlament és una de les coses que més m'agrada, que té un fill amb autisme, amb TDAH, superdotat, i diu que és brillant, el Bernat, i m'agrada molt que vingui a la meva presentació, això ho parlarem. Però al final, el president, doncs, jo sempre dic que els polítics són, no són superherois, no són extraterrestres. Són persones igual que tu i jo, que anem al col·le, anem a l'escola, i portem el nen al col·le, el que sigui, saps?
0: Sí,
1: llavors,
0: sí, sí.
1: Humanitzar la política, doncs sí, i al final que recapacitin, també és una manera que recapaciten sobre la discapacitat.
0: Sí, sí. Els que poden fer alguna cosa, no? Els que poden intentar
1: que
0: canviar
1: fer, clar,
0: algunes coses són els polítics. Eh?
1: Clar, però jo, veritat, quan dic que he entrevistat en un any els 6 expresidents de Catalunya, la gent se'm queda mirant dient, el Puigdemont també? Dic, sí, sí, el Puigdemont també. De fet, l'altre dia em va enviar una carta que em va dir que era un plaer haver estat... Bueno, que és un plaer haver-lo entrevistat, que és un plaer que sortia el meu llibre i tal. I, de fet, ha comprat un llibre i hi ha una diputada que li ha de portar el seu llibre signat.
0: Ah, fantàstic.
1: I tal, i al final em porto bé amb l'entorn, amb el Mònica Sares, amb l'alcalde de l'Alt Vendrell, amb el Kenneth, sí que em porto molt bé.
0: Molt bé.
1: Un tros de pa, el Kenneth. I no pot venir a la meva presentació perquè ha ficat un ple a la mateixa hora.
0: És possible, és possible.
1: Saps? L'altre em vaig rebre al Vendrell un correu de l'Ajuntament que no podia venir perquè tenia plenari a la mateixa hora.
0: I la tria dels llibres, aquest plan tan car, eh? En el llibre, en la publicació, aquestes 51 converses, 51 entrevistes, com ha estat la tria? Clar, és que... Si ja es costa publicar cada setmana...
1: Gent de tots els sectors de la societat, és el que et dic. Al final, jo sempre dic que la discapacitat la fa la inclusió la fa tothom i la discapacitat afecta a tothom. Siguis polític, siguis empresari, siguis, no sé, al final, papa de Roma, saps? Llavors intento, al final, de tots representar tota la societat. És veritat, gent, per exemple, musulmana, que és una psicòloga que té presència cerebral, que és de Reus, intento que hi hagi una persona transsexual que fa teatre... Bueno, al final intento tots músics, també com la de Maris Gerabert, l'estimo moltíssim. Bueno, al final periodistes també, la Mònica Terribas, que té un marit tetraplègic i un fill amb síndrome de Down. Bueno, hi ha tanta gent d'aquesta.
0: Sí, sí, sí. El llibre...
1: Ferradrià.
0: Sí. Bueno, el llibre es presenta oficialment el 29 de juny. el dia de Sant Pere. Eh?
1: Sí, així és a Reus no venen, que em pertenen, però... I el teu sant.
0: I el meu sant, correcte, sí que és veritat que és festiu a Reus. Es presenta el 29 de juny a Tarragona.
1: A les 6 de tarda, Col·legi d'Advocats.
0: Molt bé, perquè tu ets de Tarragona, eh?
1: Soc de Tarragona, sí, sí, al final, bueno, amb les 6... I, bueno, t'ho puc explicar, em fa molta il·lusió, perquè així no m'han de més exclusives, però, bueno, al principi hi ha una noia que fa molta il·lusió, que és aquesta, la primera protagonista del llibre, que té 23 anys, que m'ha obsequiat amb tocar la flauta per primer... Bueno, tocar la flauta al cant dels ocells. Comencem així. Després hi ha el cap de l'editorial, que l'editorial farà un mini discurset. Després hi ha el discurset del conseller d'Esports de la Generalitat, que és de Tarragona, el Bertín Álvarez. Després hi ha el discurset del president del Parlament. Després hi ha el vídeo del director de l'Ari Discapacitat, perquè no pot venir perquè té una boda fora i ha fet un vídeo.
0: Vaja.
1: Després hi ha un diàleg entre el periodista, que és sec, que és de Tarragona Ràdio, i jo. Després hi ha la Misti, que és una noia que és de Pallaresos, que surt a Eufòria i que cantarà una cançó. I després hi ha un discurset meu per donar les gràcies i tal, i després la signatura de llibres i el pica-pica.
0: Ah,
1: és així. Llavors, és una presentació no convencional, vull dir, és una presentació que és molt diferent a la resta, perquè hi ha dues actuacions musicals i tal.
0: Clar, hòstia, final... home. Molt bé, però al cap i a la fi presentació serà el punt de sortida oficial del llibre.
1: Sí,
0: oficial. A partir d'aquí tocarà, suposo que, no, promocionar-lo, com ho estàs fent ara,
1: promocionar-lo,
0: presentar-lo en altres espais.
1: Això és el que intento, per exemple, puc agrair-ho, per exemple, una de les coses que fa és que, clar, entrevisto molta gent de molts territoris. I entre altres coses, per exemple, vaig entrevistar el subdelegat del govern espanyol a Girona. I ell em va enviar un missatge i em va dir, si vols presentar-ho a Girona, t'obrim les portes de la subdelegació. I ja li he dit a ma mare, venim cap aquí, i em diu, espérate, perquè tu el punt de partida és Tarragona, que és on tienes tu gente.
0: Clar.
1: Després veurem a veure què fem.
0: Proximitat, primer proximitat. Home, el Vendrell també podries venir, arribats al cas.
1: Clar.
0: Ja mourem fils perquè tinguis un bon espai aquí per fer-ho, eh?
1: Clar, bueno, intento, al final és veritat que surt molta gent, ja gent de Girona, gent de Barcelona, hi ha gent de, no sé, al final hi ha molta gent.
0: Clar.
1: Hi ha gent de, fins i tot hi ha un holandès a la meva presentació.
0: Ostres.
1: Que és el Víctor Coopers. Uh-huh. És un psicòleg d'aquests, sí, que és de Camprodon, però és holandès de naixement, vull dir. I una musulmana, o sigui...
0: Que bé. Estàs al baró.
1: I una madrilenya, que és ma mare, també, és veritat.
0: La nombra és molt, la ta mare, eh?
1: Sí.
0: És important, eh? Crec.
1: Sí, veig, però al final, la última entrevista, per això, i a més el seu títol, t'ho puc dir, el seu títol del seu capítol és la mare que va plantar cara abans que jo.
0: Ostres, és veritat, sí. Clar, és veritat.
1: Sí, sí, sí, no et donaré detalls perquè no vull que s'enteri,
0: no.
1: Però això, la seva entesa, això. Després que m'hagi fet el pròleg de Glandi, Glandi és un tio, no ve la meva presentació perquè no pot, però val molt la pena, és un tio que viu la discapacitat, que ha plantat cara tota la vida, que ha escrit dos o tres llibres, que el tio fa molta feina i tal, i llavors
0: de
1: inclusió i tal, llavors me l'hagi fet i tal. Que Son pare va crear la Federació Catalana de Síndrome de Down. Uh-huh. Llavors, al final, és nintros.
0: Doncs, Álvaro, no podem fer res més que recomanar aquest llibre quan estigui ja publicat, que suposo que el podem trobar per canals habituals.
1: Amazon, tal, sí, sí, suposo que el podeu trobar per Amazon, per llibreries que vulguin i tal. Sí,
0: a partir del 29
1: de juny,
0: que ja estarà plenament operatiu, i que la gent et segueixi al Diari de la Discapacitat, si busca ho trobaran.
1: Sí, sí, ja és capacitat plantar encara. Sí, sí, Álvaro Solapé, tal, sí, sí, surto molts jocs.
0: Ho trobaran.
1: Vull dir, molts jocs en YouTube, surto molt.
0: Fantàstic.
1: També feia el videopodcast, amb gent que no he pogut entrevistar en paper, que els entrevisto online. Per exemple, hi ha gent, per exemple, no sé, l'Àngel de Javi, que és un nen d'Astúries que té una malaltia immune, que és que la seva mare està lluitant perquè portin el tractament a Espanya, doncs això la vaig entrevistar, o el president Montilla, o una diputada d'Esquerra Republicana, o una persona, una psicòloga que tracta temes d'autisme, del suïcidi, bueno, tinc un podcast.
0: Si la gent busca Álvaro Solà...
1: Pérez, sí, sí.
0: Álvaro Solà, Pérez,
1: sí, sí,
0: trobaran
1: sí,
0: tot aquest contingut
1: sí,
0: i totes
1: sí,
0: aquestes entrades que
1: sí,
0: ara estem
1: del diari Discapacitat, de mitjans, sí, articles, bueno, fent coses.
0: Doncs Álvaro, un ple, de veritat. I a més,
1: igualment,
0: deixem com contagir d'aquesta energia i ganes de fer coses que ens la portarem cap aquí,
1: sí,
0: i l'utilitzarem també en aquest benefici i amb aquesta creativitat que tens al damunt, que no te l'acabaràs mai, cosa que et dono l'enhorabona i potencia-la sempre que puguis.
1: No,
0: un ple conversar amb tu.
1: Igualment.
0: Ens retrobem ben aviat, de veritat.
1: Quan tu vulguis, ja ho saps.
0: Gràcies per
1: venir. Venir a Tarragona aquí és un moment.
0: Ja, per l'autopista, si no passaràs la T7, és un moment.
1: Sí.
0: Gràcies, de veritat, Álvaro.
1: A tu, un plaer.
2: Cada dia, de dilluns a divendres, fins a les 12, amb Pere Sallent. Ràdio El Vendrell, 107.1, freqüència modulada. I a www.rtvelvendrell.cat.

0: Doncs va, nova secció digital, com és habitual, i em sembla que ja tanquem temporada amb ella. Maria Fernández.
1: Bona tarda.
0: Com estàs?
1: Bé.
0: Últim ja de la temporada.
1: Sí, no?
0: Vinga, va, et deixarem fer vacances.
1: Molt bé.
0: Si en la darrera secció vam parlar dels cartells, d'intel·ligència artificial, avui crec que parlem de fotografies.
1: Sí.
0: Del que s'ha convertit el fer les fotografies, no?, en certa manera.
1: Sí, completament, perquè, bueno, al final portem tots una càmera, no?, a la butxaca sempre, portem el mòbil i a la mínima fem una foto i,
0: sí,
1: i ens l'enviem o la pengem o... Però avui reflexionem una mica sobre què fas amb aquestes fotos, no?, o quan, com que és una cosa que està tan massificada i tan tothom ho pot fer, amb una càmera encara que no en tinguem gaire idea, no?, com hem fet tots,
0: sí,
1: què passa amb aquestes fotos quan... pel futur, no? On et queden aquestes fotos?
0: Clar, quan les teníem en paper, no semblava que com arxivar-les era més fàcil,
1: sí,
0: no? Tots teníem a casa els àlbums, clar, o inclús l'arxiu que el tenim, sí, aquí a tocar, que té un fons impressionant, clar, és més fàcil. Però clar, ara el núvol, no, no sé qui gestiona el núvol,
1: sí,
0: no? Qui organitza i arxiva, sí, el núvol?
1: O, per exemple, quan això que mateix que parlaves de l'arxiu, no?, fotos de la cultura popular, per exemple, sí, fotos castelleres, o ara que estem en època de Patum, han sortit també uns vídeos dels anys 70.
0: Uh-huh.
1: Tot això quedava enregistrat, arxivat, ben conservat, perquè era com un tresor, no?, fer una foto...
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Unes de les fotos antigues eren com un tresor perquè no es feien 1.000 fotos per dia de castellera.
0: Sí. És com si haguéssim perdut el valor, no?, aquestes,
1: exacte,
0: fotografies.
1: Sí.
0: Abans la foto era com... fem la fotografia i,
1: sí,
0: i hi havia com aquesta consciència d'aquest moment històric i que es guardarà.
1: Exacte.
0: I ara és un fet que...
1: Sí, sí.
0: Que en fas 5.000 i no n'aprofites cap, com aquell
1: completament,
0: qui, no?
1: Sí, sí. I això també va molt lligat a un tema que acostumava a parlar molt, que és el tema de les xarxes.
0: Uh-huh.
1: Que, de fet, a la gent jove que té Instagram i tal no penja el feed. Un post normal a Instagram, per exemple, penja stories,
0: va,
1: que els stories són 24 hores,
0: ostres,
1: si no els guardes. Vull dir,
0: clar, és veritat, és veritat.
1: El temps,
0: sí, sí,
1: de,
0: sí, sí,
1: de...
0: l'exposició, la visualització...
1: Correcte. Va, per mi va molt lligat a la importància que li donem també, no?, a mantenir aquest record o a tenir aquest record. A mi em va, personalment, superbé que l'Instagram et deixi guardar-te totes les fotos al,
0: sí,
1: feed, perquè penso, mira... si algun dia les vull, estan allà, no? Però sé que el jovent, com, vull dir, estic parlant d'això, adolescents o així, no penja fotos perquè es quedin per sempre, saps?
0: No.
1: I fa com reflexionar, no?, de, ostres, les estem exposant 24 hores o estem fent, no sé, una diada nacional d'alguna cosa, tothom té el mòbil, tothom penja la foto aquell dia o tothom fa fotos d'aquell dia... però no queden en cap puesto.
0: No, és veritat. Fem fotografia és una mica com consumim avui en dia, no?
1: Sí,
0: contingut.
1: Sí, sí,
0: no fem,
1: sí,
0: fotos com això, per pom-pom, scroll, amunt,
1: sí,
0: amunt i...
1: Completament,
0: i
1: sí,
0: ja,
1: sí,
0: està.
1: Sí, costa molt trobar un puesto on tu diguis... els castells, no?, per exemple, que per mi és com una bastant referència. Aquesta foto és de tal dia, tal hora, que es va fer el primer 4 de 8, tal.
0: Sí.
1: Ara... és que em fa la sensació que no hi ha cap puesto on això es guardi.
0: No, no, clar, clar. No sé si l'arxiu... mira, seria un tema, preguntar a l'arxiu a veure com és la documentació o el guardar aquesta documentació audiovisual d'avui en dia.
1: Sí.
0: Perquè això, però clar, això és amb el núvol, no? És a dir, Instagram,
1: sí, sí,
0: tu la poses dintre el telèfon,
1: sí,
0: però si tu et tanquessis la compte, aquelles fotografies quedarien en algun lloc, al núvol aquest?
1: Sí, sí, sí.
0: O, sí, què passaria?
1: Clar, entenc que estan al núvol fins... X temps, no
0: fins
1: tinc
0: que...
1: ni idea d'això. Però
0: sí,
1: clar, al final el que a mi em referís és que tothom fa la foto de el 3 de 10 i però no... o, i la colla segurament tindrà la foto,
0: sí,
1: del 3 de 10,
0: segur, segur.
1: I hi haurà d'allò que... però no hi haurà res on tu puguis anar a visitar i dir que, saps què vull dir?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: En quin arxiu està totes les, els fets, uau, històrics que s'han,
0: sí,
1: fet,
0: sí,
1: a...
0: sí, sí,
1: perquè tothom ho té.
0: No, no, clar, clar,
1: saps?
0: Clar.
1: Llavors, avui reflexionava sobre el tema de... ostres, tenim més fotos que mai, més informació que mai, però on te queda tot aquest record, saps?
0: Més mal organitzat que mai.
1: Exacte.
0: No?
1: Sí, sí. Falta com etiquetar, arxivar...
0: clar. Sí, això, sí. Tu dius aquí, en el guió, dius, molta gent vol fer fotos, però ningú vol arxivar aquestes
1: Correcte,
0: fotos.
1: Correcte, sí, sí, sí. Ostres. Això ens passa a coses quotidianes. Per exemple, al meu club de bàsquet, ens va arribar una dona que ja és gran, que diu, el meu fill havia jugat a bàsquet i jo havia enregistrat vídeos i els tinc per la casa. Teniu algun arxiu o alguna cosa on portar-los? Clar, no. Però perquè aquesta senyora li havia fet il·lusió registrar un partit.
0: Sí, sí, sí.
1: Però com que ja era l'època, bueno, t'estic parlant que potser fa 25 o 30 anys, vull dir que ja era el més normal, no? Sí, potser sí, sí. De fa 20 anys tenir vídeos. I, clar, on te queda tot això? Ningú s'ha dedicat a guardar això, perquè tothom n'ha fet.
0: Clar, tothom va fent, no? No ningú té aquesta... O la gran part de gent sí. No té... No, aquesta, bueno, aquesta delicadesa de posar-se i guardar-ho, en certa manera.
1: Clar, i això a territoris relativament petits, com el nostre, encara estem més afectats perquè és això.
0: Sí, sí, sí,
1: les coses grans ja sabem que els mitjans hi van o que tot està
0: guardat.
1: Però nosaltres donem per fet que algú fa fotos.
0: Clar, això, bueno, algú les tindrà, no? Sí. És cert, és cert. I a més, el que deies, que també tenim tendència a digitalitzar aquests materials, però vaja, això, un cop estan digitalitzats i estan en un disc dur, què passa?
1: Clar, sí, sí, sí.
0: No?
1: Clar, i no es porten en cap arxiu o en cap lloc que estiguin ben conservats. Clar. Moltes vegades aquests arxius o fotos o peces de vídeo queden a cases de particulars, que després algú les troba, no? I ens passa això. Què feia amb aquests vídeos?
0: Sí, sí. Si a vegades passa, almenys a mi em passa, que a casa tens doncs, algun disc d'algun ordinador que havies tingut i el vas guardar perquè, bueno, perquè hi havia cosetes, i a vegades et dona per obrir aquells discos durs i et surten allò, carpetes, no?, d'aniversari del 97. M'ho invento i dius, hola!
1: Sí, sí, sí.
0: I tornes a redescobrir aquest món de fotografies, però perquè ho has obert i perquè ho has mirat, perquè si no tens ni consciència de que encara guardes allò.
1: Sí, sí.
0: És un bon tema, aquest, és un bon tema.
1: Clar, i això ens passa doncs, en actes bastant públics que fem, no?
0: Sí.
1: Que com que ho publiquem a web, ho publiquem a xarxes, queda el disc dur d'algun puesto,
0: clar.
1: Ja està.
0: I no saps.
1: Sí, sí.
0: I a més, darrere tot això i aquesta democratització de les fotografies, també hi ha un tema legal que a vegades ens passem una mica allò pel forro, si se'm permet l'expressió,
1: Sí.
0: Que no oblidem que estem parlant d'imatge pública, d'imatges, de menors, etc, i que nosaltres fem fotografies molt alegrement, les pengem molt alegrement, quan hi ha una legislació que a vegades no acabem de complir.
1: Jo recordo quan estava a la carrera, que va haver una època del semestre que ens explicaven el tema aquest, que hi havia hagut judicis, de gent que havia denunciat que havia sortit en portada d'un diari perquè havia sigut una manifestació, jo passava pel carrer, no?, faré una foto i jo surto allà.
0: Clar.
1: I judicis de qui havia fet la foto amb...
0: Sí, sí, sí. Sí. I a més, hi ha molta llegenda sobre això, s'ha de dir, Crec que tampoc no està gaire clara la legislació sobre si la fotografia és amb espai públic, si aquella sessió d'imatge és per un benefici econòmic o per una causa publicitària.
1: Sí.
0: No? Hi ha com coses que no acabem d'entendre.
1: Perquè hi ha molts matisos, no? El cas aquest que a mi m'expliquen l'únic en vaca de com va estar gravat era de... una persona que aquell dia no havia anat a treballar per lo que fos, no estava a la manifestació, però sortia amb una foto com si estigués
0: a la manifestació. I no hi participava.
1: No, vull dir, clar, llavors ve tot aquest tema, no?, de com s'encara, com...
0: Clar.
1: Tot és bastant perillós últimament, també,
0: Sí, sí, sí.
1: Però...
0: I per això que a vegades no reflexionem i pengem les fotos molt alegrament, amb multituds, amb festes majors, etc.
1: Clar, això passa molt també, això, amb cultura popular, amb castells, que hi ha
0: correcte.
1: La canalla...
0: Clar, hi ha molta canalla.
1: Clar, i que tothom vol anar a pillar la foto, no?, emocionant, però segueixen sent menors.
0: I tant, i tant. És a dir, un menor en cap cas... es pot publicar en qualsevol tipus de xarxa, en qualsevol mitjà, si no és amb autorització expressa dels seus tutors, pares i tal. És a dir, que tu pots penjar una fotografia de castells amb tota la teva bona voluntat, però pot caure una denúncia per la família d'aquella persona.
1: Sí, sí, sí.
0: Clar, el tanto.
1: És complicat.
0: No passa, perquè suposo que amb aquest tipus d'activitats hi ha com una certa exposició, no?
1: Sí.
0: No? Que ja ets conscient de que si el teu fill puja en un castell, doncs que sortirà, no? Però bueno, allò, si volem rizar el rizo, podria ser,
1: Clar, sí, sí, això passa a tot arreu, amb campus o casals d'estiu, depèn d'on la foto que es faci.
0: Sí.
1: És complicat.
0: La fotografia és xulíssima.
2: Correcte.
0: Fer fotos amb el mòbil també és xulo, perquè és l'oportunitat de captar qualsevol moment, i ens referim a les coses positives, eh? El que també estem acostumats a veure, aquests vídeos desagradables, d'accidents, violència, que també tothom treu més ràpid el mòbil que anar a ajudar. Sí. Evidentment que això fora, és a dir, ja no cal ni parlar-ne, però el món de la fotografia, el poder retratar moments, és xulíssim. L'única vegada que hem de tenir aquest punt de consciència, de guardar-ho, arxivar-ho i tenir en compte certs paràmetres legals. Que interessant. Molt bé. Tens pinta de fer moltes fotos, tu, Maria? No, o no? Sí, no?
1: Sí. I les borro totes després, també. Bueno. És d'aquella que em fas 20 i tenc que necessitar.
0: També quan ja queda espai a Google Fotos et toca borrar-ho. Això també us passa a tots. Maria, gràcies.
1: Molt bé.
0: Que tinguis un molt bon estiu, de veritat.
1: Igualment.
0: I ens retrobem la temporada que ve, no?
1: Perfecte, sí.
0: Sí, renovem en directe.
1: Renovem. Doncs, no ho havíem parlat, això és veritat, és en directe.
0: Bueno, igual ser director. Renovem a la Maria. Gràcies. Que vagi molt
1: bé. Ens veiem.
0: Adéu-siau.
3: De dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallé. Escoltes Ràdio El Vendrell 107.1.

Escoltes Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell, la proximitat ens diferencia. Tot el que busques a prop teu al 107.1 de la FM. Entreteniment, informació, música, esports. Ràdio El Vendrell, la teva ràdio local al 107.1 de la FM. Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: 4 minuts que passem de les 10, tornem de l'actualització amb les notícies de la xarxa de comunicació local i que ens porta ja cap a la segona part del programa, segona part de Calaixera. Avui que ja hem començat setmana, mica en mica anem agafant el ritme, avui és dilluns, 8 de juny, programa número 3986. I després d'aquesta primera part informativa, doncs això, encara més contingut i moltes més coses. Cada dilluns reunim la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, que és el que farem ara mateix. És una mica conèixer les iniciatives, la feina que es fa i tot allò que ens venen a explicar des de centres educatius, escoles, instituts, associacions, entitats. I en el cas d'avui, coneixerem una iniciativa que és molt, molt, molt xula i que vol implicar els alumnes a la presa de decisions polítiques. És un consell d'infants. És la primera vegada que es fa aquí al Vendrell i ens ho vindran a explicar des d'una part de participació d'aquest projecte des de l'escola Àngel Guimerà. Començarem per aquí. I després, en aquesta setmana que tot just comença avui, la Setmana Internacional dels Arxius, parlarem des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès, amb Nati Castejón, que ens va parlar de dues activitats, bé, de presentacions de llibres, i que donen a entendre aquesta importància dels arxius en aquesta pròpia setmana. En parlarem. A les 11 actualitzarem les notícies i després ja ens quedarà tercera i última hora amb secció habitual cada setmana i amb la secció de cuina amb en Salvador Rovira i esperem que participació i trucades com és habitual. Doncs va, seguim, continuem. Segona part de programa. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicap de tot.

0: doncs va, de ple en tot aquest contingut que ja hem anat anunciant i que, de fet, ja coneixeu, eh? Els dilluns, cada començament de setmana, el que fem és això, reunir la tribu del Pla Educatiu d'Entorn, aquest és el seu títol, però és aquesta oportunitat setmanal i habitual de conèixer tota aquella feinada, i sempre ho diem, eh? Tot allò que s'hi fa des de centres educatius, sobretot, o bé des de tota la comunitat educativa en diferents àmbits i sempre sota el paraigua del Pla Educatiu d'Entorn. Avui, de fet, ens torna a visitar una escola, en aquest cas l'escola Àngel Guimerà, amb un fet, bah, jo penso que és fantàstic. No sé si mai n'hem parlat en aquest espai, però crec que és una eina molt, molt, molt, molt xula i, a més, si ens l'expliquen els alumnes o una part dels alumnes que participen, encara més. Doncs això, com dèiem, parlem de l'escola Àngel Guimerà i, de fet, ens acompanya, per una banda, la seva directora, la seva responsable, l'Elisabet Claver. Com estàs?
1: Hola, bon dia. Molt bé, gràcies.
0: Tot bé?
1: Sí.
0: Recte final de curs, ja.
1: Ai, sí, ja estem ja desitjant. Això s'està fent una mica llarg.
0: Sí? Un curs intens...
1: Molt complicat.
0: Reivindicat. No entrarem, o podíem entrar, no ho sé, eh? Però, mira, sempre que fem aquest espai, jo crec que sempre hi ha un momentet per fer aquesta reivindicació, o almenys jo personalment, jo des de Pere Sallent,
1: sí.
0: Aquest suport i aquest recolzament cap a la comunitat educativa, cap als mestres, cap als docents, i que esteu justament reclamant
1: sí.
0: Un ofici i una feina. És a dir, no és la intenció d'aquest espai, sí, aquest punt de reivindicació, però... Tampoc no podem anar més enllà. Un dia sí que podem fer-ho, si de cas. En altres converses sortia aquesta intenció potser de fer, no?, una trobada de responsables d'escoles, de directius...
1: És la tercera vegada que m'ho dius. A veure si surt.
0: Al final ho haurem de fer, eh? M'heu d'apretar vosaltres. M'heu d'apretar vosaltres i ho farem, eh? Realment ho farem. Sí que cal fer-ho. I mira, també jo penso, la millor manera de reivindicar aquesta tasca, aquesta vocació que teniu els docents, és justament amb feines com aquesta... I, en certa manera, també amb aquest ull posat a una mica la gestió pública, de tot plegat, perquè ja hem dit que, no sé si ho hem dit encara, però avui parlem del Consell d'Infants. Per això no està sola, també ens acompanya una representació d'aquests alumnes que ara els presentarem, però també ens acompanya amb aquesta representació pública, política, si podem dir-ho així, però ens cau molt bé, així que cap problema, la Mariona Figueres, que és la regidora de Participació Ciutadana de l'Ajuntament del Vendrell. Mariona, molt bon dia.
2: Bon dia.
0: Com estàs?
2: Molt bé.
0: Sí?
2: Molt ben acompanyada, així que molt contenta.
0: Fantàstic. Aquest Consell d'Infants, doncs, recau en la Regidoria de Participació Ciutadana?
2: No, recau en Infància i Joventut,
0: al
2: qual també...
0: També ho ets, d'acord. Sí. Clar, tu fas això, a Joventut...
2: Porto entitats esportives, Participació Ciutadana, festes...
0: No. Almenys hi ha alguna que portes, sí. Una altra que no portes.
2: I cultura popular.
0: I cultura, sí, que està fantàstic. Doncs bé, aquesta representació...
2: Sí,
0: perquè és una eina excel·lent, i de fet, ara que hem de desenvolupar tot això, alumnes que ja van participar en el darrer ple municipal,
2: Sí, de fet, l'últim ple vam gaudir d'aquesta visita, justament coincidia amb un dels dies que ells feien aquesta sessió de treball, que sempre és un dilluns, i justament ja encarant aquest també final de curs, també final del primer any del Consell d'Infants, que avui mateix doncs tindrem l'últim ple, avui dilluns dia 8, tenim l'últim ple aquesta tarda, així que bé, amb ganes de que aquesta tarda ens posin a prova i veure els resultats.
0: Perquè això, la pregunta bàsica, què és el Consell d'Infants? En què consisteix?
2: Bueno, el Consell d'Infants al final és una gran eina que tenim ara mateix sobre la taula per poder escoltar, no?, per escoltar els nostres infants, la canalla del Vendrell, sobretot, i al final és que ells ens diguin com veuen el seu municipi, no? El seu poble, i també que ens puguin ajudar a fer propostes, que puguem tirar endavant projectes amb el seu punt de vista, i que així doncs puguem fer també un municipi a la seva mida, i a més si ells han participat en alguns dels projectes importants del municipi, doncs segurament també s'ho estimaran i ho cuidaran més, no?
0: Clar.
2: Llavors, és una gran eina que ens ajuda en diferents sentits.
0: Val. Així doncs, les seves propostes, les seves mocions, es tindran en compte, doncs, eh?
2: Sí, i tant. De fet, vam començar això amb el ple el mes de novembre, donant la benvinguda, ja van sortir diferents temes dels quals es tira la corda, i anar parlant, les seves preocupacions també, no? D'ells quins temes creien que eren els més importants. També aquest primer any vam fer un encàrrec de com veien el municipi, ara mateix, amb aquest, bueno, aprofitant això, el primer any de Consell d'Infants, d'aquesta eina, doncs més que un encàrrec concret, doncs tenien aquest encàrrec de, digueu, com veieu el Vendrell, no? Uh-huh. I a partir d'aquí, doncs, sí que durant tot el curs ens hem anat centrant en diferents temes ja més específics, hem pogut tenir també visita en aquestes trobades, doncs, per exemple, de l'alcalde, evidentment, uh-huh. Després també hi ha anat la regidora Núria Rovira, per exemple, per parlar tema de parcs, jardins, no? Hem pogut anar vinculant també a diferents regidors que els han acompanyat, els han pogut fer preguntes i al revés, no? Nosaltres hem pogut recollir també diferents propostes o uh-huh. punts de vista que et fan també doncs, replantejar-te projectes o maneres de fer.
0: Sí, sí, la seva mirada, la mirada del futur, però a més també els serveix com a eina per conèixer com funciona un òrgan públic.
2: Exacte.
0: Aquest òrgan que és de la màxima proximitat, com és el propi Ajuntament, i també es permet, no?, conèixer com és una mica aquest joc polític, no?, en certa manera.
2: Totalment.
0: I òrgan de gestió.
2: Dona que ens ajuda, no?, també en educar en democràcia, que
0: clar,
2: la gent,
0: clar,
2: doncs, potser
0: sí.
2: No tots opinen igual, però tenen aquest punt de debat, treballen les propostes, arribem a un consens entre uh-huh. tots. Jo crec que és una eina molt bonica, així que molt contents d'aquest primer any que avui posem punt i final,
0: que
2: esperem que, bueno, en endavant, doncs,
0: sí, home, sí,
2: tinguem
0: aquests
2: moltes més
0: anys,
2: edicions.
0: Així, quan tornem a fer aquesta conversa, ja, aleshores sí, ja podré dir de manera assertiva que fa molts anys que fa aquest projecte.
2: Exacte.
0: Elisabet, a nivell escolar, clar, suposo que és la representació de l'Àngel Guimarà, però també hi participen altres escoles.
1: Sí,
0: que
1: participen totes les escoles del Vendrell. Sí, totes.
0: Amb quants alumnes per escola, ho sabem?
1: Sí, fem dos alumnes de sisè i dos alumnes de cinquè.
0: Val.
1: Perquè la idea és que el curs vinent els alumnes que estan a cinquè passen a sisè i triarem dos representants més de cinquè.
0: Ah, d'acord, perfecte.
1: I sempre tenim de cada escola quatre representants.
0: Molt bé, que per això tenim aquesta representació d'aquests quatre alumnes, dos de cinquè i dos de sisè. Mm-hmm. Fem una cosa, ara seguirem parlant, però penso que els hi podem escoltar la veu ja, no?
1: I tant.
0: Jo crec que sí.
1: Sí.
0: Bon dia, nois, noies, com esteu?
3: Bé.
0: Esteu bé?
3: Bé.
0: Sí?
3: Bé.
0: Fem una cosa, fem una ronda de noms, us sembla o no?
3: Sí,
0: així des de casa sabran qui sou. Doncs va, m'és igual que comenci, m'és igual. Va.
1: Comença tu, vinga, presenta't.
3: Jo em dic
0: Naia. La Naia, molt bé. Què més?
4: Jo em dic Emma.
0: Emma, benvinguda.
5: Jo, Quim.
0: Ahà.
5: I jo, Arnau.
0: Doncs bé, gràcies per venir, Em sembla que és pitjor un ple a un programa de ràdio, us ho dic ara. És a dir, si hi ha un atac ple, no és res, no patiu. Gràcies. Ara parlem amb vosaltres, Això, tornem una mica a l'organització. Clar, això, el que dèiem ara amb la Mariona, fa que treballeu a classe, doncs justament el que no és un ajuntament, com és la gestió de l'ajuntament a nivell polític, què és un ple, per què serveix. Una mica, clar, tot comença per aquí, entenc, no, Elisabet?
1: Sí, quan van a tercer ja s'estudia el que és el ple i l'ajuntament, uh-huh. fan una visita a l'ajuntament. Hi ha una activitat que es diu un ple a mida, i llavors aquí és on s'inicia aquest treball i després durant els cursos següents es va complementant diferents activitats.
0: Va, d'acord, és a dir, que ja és un tema recurrent i que ja es treballa...
1: No es treballa molt...
0: Però es va tocant.
1: Però es va tocant, sí.
0: Clar, suposo que vosaltres, nois, sí que sabeu el que és un ajuntament, suposo, no?
3: Sí.
0: Sabeu el que és un regidor, no?, més o menys.
3: Sí, sí, sí,
0: sabeu
3: sí,
0: qui és l'alcalde, això sí, no?, alcalde sí, o alcaldessa, sí, sí. El que pertoqui, no? Però, clar, potser no sabríeu com funciona tot això, no? Com es fan les propostes, com es prenen les decisions, com són les votacions... Això sí que se us escapava una mica, no?
3: Sí.
2: Sí.
0: Sí? Però ara ja una mica més fàcil, entenc. Tot i que costa. Mira que haig de dir que jo fa molts anys que em toca seguir això per feina i a vegades costa, de saber com va les votacions, això, l'altre... A vegades costa. Vull dir que no patiu, que no és un tema fàcil. No és un tema fàcil, no és un tema fàcil. I aleshores, coneixem l'òrgan, coneixem com funciona i a partir d'aquí neixen les propostes que presenteu al ple o com és tot això?
2: No, ells, diguéssim que durant tot l'any han anat treballant, llavors ara arribarem es fan dos plens, diguéssim, uh-huh. on sí que assistim tant l'alcalde com jo. La resta de treball, doncs, podem anar fent aquestes visites i aquestes jornades de treball, però és més això, són dies de treball. Llavors tenim els dos plens com a tal, que era el de Constitució i ara el que acabem.
0: Uh-huh.
2: Llavors, en aquest que acabem, sí que sortiran les propostes que ells durant tot un any han anat treballant.
0: Val. És que és possible, jo ara torno a parlar així, que potser no hauria de fer-ho, això, perdoneu, jo treballo així, és igual. En el darrer ple hi havia un punt que havien exposat ells, no sé si no recordo malament.
2: No,
0: és possible, no.
2: No?
0: Però es va mencionar el Consell d'Infants en el darrer ple.
2: Sí, perquè era això, coincidia amb una jornada de treball, llavors com hem treballat, i a més també els hi vam creure que els hi agradaria, no?, veure com funciona un ple i demés, llavors ens van acompanyar durant un punt, que a més va ser un punt molt bonic, que va ser el del nomenclàtor, amb el tema dels jardinets de Marta Mata i demés, llavors, bueno, va ser un punt bonic, perquè són d'aquests que no fem massa soroll, no?, els polítics, llavors, durant aquell punt, tant amb l'exposició com en la votació, doncs ens vam poder acompanyar i vam veure doncs aquest punt de com funciona un ple, no? I després ja doncs sí que vam sortir, els vam convidar a marxar, a seguir treballant en aquestes propostes que avui ens presentaran i que veurem, no?
0: Va, fantàstic. Per això comentava que sé que van ser-hi presents al darrer ple, i que per això una mica parlava jo d'això, d'aquest contingut i d'aquesta presència en aquest ple. Fem una cosa, però va, anem al principi de tot. Ara us faré xerrar. No tingueu vergonya per xerrar, de veritat. A vegades costa trencar el gel, però a partir d'aquí després ja veureu que podem anar desenvolupant una mica les idees. Tot parteix amb aquesta pregunta que us fan, que és com veieu vosaltres el municipi. Si us faig ara jo aquesta pregunta, què em direu? Va, qui s'anima? Qui trenca una mica el gel? Va, qualsevol de vosaltres. Vinga, el Quim, no és? És el Quim. Vinga, Quim, va, que tot sapeu deixar-ho pelante.
3: Doncs jo el trobo bé perquè ara han començat a fer parcs i coses així i es veu bonic.
0: Val.
3: I és que no...
0: Bé, no? Valoració bé.
3: Sí.
0: No? Tu el veus bé, el Vendrell.
3: Sí, en general bé.
0: Que bé. Molt bé. No, totalment d'acord, eh? Va, qui més? Qui més? Va, qui s'anima més a dir...
2: Arnau, va, després diran elles. No,
0: si voleu dir una cosa que no us agradi, podem dir-ho. Es pot dir bé, eh? És a dir, es pot dir bé, eh?
4: Per sortir coses que no... Sí,
0: per això, dic, ara, no, no perquè estigui aquí la Mariona, ara hem d'això, eh? No, eh?
2: Al contrari.
0: Va, qui més, va?
5: Doncs, pues... Depèn del que parlem, perquè, per exemple, amb el tema de neteja, a vegades estan als carrers bruts.
0: Val.
5: Però en altres coses sí que bastant bé.
0: Val. És un tema recurrent, eh? S'ha de dir, eh? El que és la neteja de carrers, la seguretat en general, etcètera, és un tema recurrent que passa en tots els municipis. No patiu, eh? És un fet recurrent. Bé, ben apuntat. Va, què més? Va, les noies, va. Qualsevol de les dues, és igual.
1: Vinga, Naya, va.
0: No?
1: Estan una mica nerviosos.
0: Ja ho veig. Però si he trencat el gel, ja veieu que això no és res. Estem a casa, com aquell qui diu. No?
2: Vinga, va.
1: Emma, va, tu com veus el Vendrell?
6: Jo penso que, com ha dit l'Arnau, que hi ha carrers que estan bruts i parcs, i jo penso que està malament perquè una cosa bonica està tota bruta i ja no es veu tan bé.
0: Clar, és que a vegades deslueix, que certs espais... Però això també és culpa, no és allò, no és més net qui més neteja qui no embruta, en certa manera, eh? És evident que una cosa té relació directa amb l'altra, però també és important aquesta conscienciació general, no?, de que potser no hauríem d'embrutar tant, tots plegats, eh? No penseu o què? Sí. Que després potser sí que es podria netejar més o no, jo no ho sé, no entrarem això, eh? Però també una mica hi ha això, eh? Una mica de consciència col·lectiva, no?, d'aquests espais, però aquests espais són una mica de tots, no? Igual que l'Ajuntament també és una mica de tots, no? I les decisions són una mica de tots, també.
1: Això passa a l'escola, a nivell d'escola, exactament igual. És com un petit municipi, que moltes vegades els renyem perquè embruten.
0: Clar
1: que tenim neteja diària, però si no embrutéssim tant...
0: Clar, no costaria tant de netejar, no seria tan car...
1: És una mica responsabilitat de tots.
0: Clar, perquè si no una mica no entraríem en aquest bucle de que més embrutem, més farà falta netejar. Clar. Llavors mai en tindríem prou, en certa manera. Bé... I a partir d'aquí, quan estàveu a classe, com veu començar a treballar tot això, suposo que ja van començar a néixer les propostes, no? Veu llançar propostes, vosaltres, per poder millorar el municipi, oi? Per on passen aquestes propostes? O de les propostes que veu dir, després ens centrarem en les que arribaran al ple, eh? Però a les que una mica veu anar parlant i veu anar proposant a classe, quines eren? Ho podeu saber? Us en recordeu?
6: Sí, doncs que hi ha escoles doncs que no es pot passar gaire bé perquè hi ha pàrquings o els cotxes... Que hi ha molts cotxes a l'entrada, llavors, com que són una mica perillós, diguéssim.
0: Va, perquè hi ha molt de trànsit sempre, a l'entrada i sortir de les hores del col·le. Val, bueno, és un bon tema, també, la regulació del trànsit, és veritat. A més, tothom ens agrada anar amb el cotxe als llocs i és una mica això. Bé, un bon tema. Què més? Va, qui més se'n recorda de més temes?
4: Va.
5: Pues doncs que el camp de futbol del Cruyff, d'allà del tancat,
4: sí.
5: Pues ara últimament sempre està tot, la gespa està aixecada i les tanques estan trencades.
4: Està fet molt bé.
5: I quasi que no s'hi pot jugar.
4: Val. Bé, és un bon tema.
2: Aprofitarem, ja ho direm, i arriba la, sí? La reparació.
4: Molt bé. La Mariona és això, responsable de les esportives. El Cruyff Court recau en l'Ajuntament també, o, sí, la, o sí, la pròpia sí. Fundació?
2: No, recau en l'Ajuntament.
4: Val, sí que la construcció és de la Fundació, no?
2: Sí, es fa com un conveni en el moment de fer-lo, però després sí que el manteniment, de més, vull dir, és una instal·lació municipal.
4: Val.
2: Doncs, bueno, doncs també aquests punts, no?, que ells durant tot el curs han anat traient temes, nosaltres prenem nota. Doncs millora de les instal·lacions esportives, evidentment, és un dels temes que sempre està també sobre la taula amb pistes a l'aire lliure, em refereixo ara, doncs aquesta ja en breu us podrem gaudir d'una gespa nova al Camp
4: Fantàstic, que bé veus. Doncs mira, queda dit i explicat. Va, què més? No, més propostes de millora, Emma, sí?
3: Doncs també el que vam dir, que els Gunners volien més festes al Vendrell.
4: Més festes? Oi, ja, n'hi ha moltes de festes ja, eh? Encara més. Quin tipus
2: parells.
4: De festes? Parells. Ah,
2: parells.
4: Clar. D'acord. Festes una mica adaptades a la vostra generació, per dir-ho així.
2: Es troben que estan en un punt una mica complicat en aquest sentit. No? Quan tu portes un espectacle infantil, potser és massa infantil, per aquesta edat. I quan fas un concert, clar, la música que més els agrada és un DJ, i els DJs normalment acaben tocant al final del concert, que ja és tard per ells. No? Llavors, expliqueu sí, quina que... idea va sortir.
4: Exacte, quin tipus de festa us agradaria a vosaltres?
2: Ho pots explicar?
3: Una festa que sigui per nens de 9 a 12 anys, perquè quasi totes les festes són o acaben molt tard o són per nens més de 18 anys.
4: D'acord. I quin tipus de música? El pot petit? No? No, que faig broma, ja ho sé, ja. Quin tipus de música s'hauria de punxar en aquesta festa? Què us agrada a vosaltres? Va, algun nom aleatori. Qualsevol de cançó dels moments, no? Suposo. No? Qualsevol cançó d'ara, no? Entenc? Sí, sí, en català o en castellà, no?
7: Les dues.
4: Vale. Bad Bunny també?
2: Sí, també.
4: Ai, no.
2: Quina pregunta.
7: No es pot lluitar contra això.
2: Expliqueu en quina proposta hem treballat amb això. Vinga, explica-ho, va.
4: Vinga.
5: Que el dia de final de curs farem...
4: Sí?
5: Una festa per la nostra edat.
4: Molt bé. Amb música, com dèiem, música de DJ.
5: Sí.
4: Per ballar?
5: Per ballar i,
4: sí, us
5: i
4: agrada
5: també
4: ballar,
5: cantar i tot.
4: I per... Està bé, fantàstic.
5: Karaoke.
4: Molt bé, està bé. Però clar, això fora de la pròpia escola, que està molt bé, també aplicar-ho, suposo, que a l'agenda de festes que té el Vendrell...
2: Sí, sí, aquesta s'aplica directament, eh? Vull dir, va ser una proposta que ells van fer de fer més concerts, va sortir la idea de fer una festa de final de curs, no? Donat que aquest any la programació... Les primaveres, per exemple, doncs ja estaven tancades, i va sortir aquesta idea de fer la festa final de curs.
4: Val.
2: Llavors, si no recordo malament, és el divendres 19 de juny,
7: sí.
2: A la plaça Nova, en principi, a la plaça Nova farem la festa final de curs, que ve donada pel Consell d'Infants, però serà oberta a totes les escoles i tothom
4: qui vulgui. Jo pensava que es faria a l'escola, no sé per què, eh?
2: No,
4: es farà de manera oberta, plaça Nova, has dit.
2: Plaça Nova.
4: Plaça Nova, uau, que bé. Ostres, doncs mira... Un bon punt de trobada, allò de celebració d'aquest curs, al final d'aquest curs 2025-2026, eh? Que bé. Aleshores, això, al llarg d'aquestes propostes que han anat sortint i que han anat treballant a classe, n'heu deixat algunes que es porten al ple, si no ho entès malament, o com és això?
2: Que ens heu d'explicar al ple.
3: Sí, doncs, propostes que vam fer, doncs...
2: No faran espòiler, eh?
4: Bueno, ja està, una mica de primícia, ens agraden les primícies aquí als mitjans.
3: Es vam preparar, com vam estar a les reunions, pensant què proposar pel ple, del dia del ple, i doncs...
4: Val, que és aquesta tarda, eh?
3: Sí, van sortir moltes idees.
4: Val, i quines arriben al ple, finalment? Te'n recordes?
3: No gaire. Potser algú...
4: Algú més se n'en recorda, més o menys, eh?
7: La Emma, tu te'n recordes, Emma?
4: Sí.
3: Pel ple que ve, no?
4: Sí.
3: Doncs el que vam fer és com vam
8: ens van fer, per exemple, un era de el primer encàrrec que ens va ficar la Mariona.
4: Uh-huh.
8: Llavors, ho tenim que explicar al ple.
4: Val. I quan t'esclaixó heu de treballar, no? Ho presenten com si fos un...
2: Fan una trobada al mes.
4: Val.
2: Tenim bueno, ens va contractar una gent que va uh-huh. fer les dinamitzacions, no? Sempre són les mateixes persones.
4: Val.
2: I quan es van a escollir a les escoles, doncs vam anar, vam explicar què era. Doncs jo, per exemple, doncs, he pogut viure tot aquest procés en primer

0: que naltros després tinguem en compte, mm-hmm. així que evidentment agafarem el guant de tot el que diguin avui i a veure com ho anem també afegint, no, el nostre dia a dia o, els grans projectes.
1: Va, han hagut de portar també allò documentació, és a dir, és com un ple, com coneixem tots allò, home,
0: bueno, no presenten, no fan abans unes propostes concretes abans, no, sí que tindrem un ordre del dia, que de fet ja el tenim, no? Doncs hi haurà una benvinguda, hi haurà cadascú doncs defensarà les seves propostes i farem una mica la cloenda.
1: Val. Hi haurà votacions?
0: No, votacions no.
1: No? És el que més m'agrada.
0: Ells votarien tot a favor.
1: Sí, també és veritat.
0: Amb l'alcalde i amb mi, vull dir.
1: També és veritat.
0: No tenim a ningú més allà dalt per votar.
1: També
0: però sí que és aquest punt que exposaran. I a més ho podrem veure en directe, a través d'aquesta casa, així que és fantàstic.
1: Fantàstic, que bé. Doncs el que dèiem al començament d'aquesta conversa, que és aquesta particularitat i lo xulo que és, no?, aquesta participació al Consell d'Infants, i el que... Mariona, tapa les orelles. És a dir, aquesta essència del que és, hauria de ser, no?, la política, que tant de bo, en terminologia generalista, no només als ajuntaments, per suposat, tinguéssim aquest punt de, no?, de sinceritat, d'ingenuïtat, de realment les coses per millorar-les, per voler fer-les sense... que sí que és veritat, que la política actual que intenta és millorar les coses, sens dubte, però a vegades queda una mica enterbolides per altres coses, però en canvi que això no ho veiem. I això és molt xulo.
2: Aquesta mirada dels infants, que moltes vegades no la tenim en compte perquè pensem que diran coses que no es poden realitzar o que no tenen la suficient informació, que a vegades és cert, no tenen tota la informació i poden desitjar impossibles, però a vegades es poden adaptar i tenen molt a dir. Perquè ja tenen un sentit crític, no?, un esperit de millora, veuen moltes coses que a vegades nosaltres no veiem, no? Senzillament, això que la Mariona m'havia explicat, no hi ha res a la festa major per aquesta edat, o és per molt infants, i vaig pensar, tens tota la raó, és veritat, doncs això no ho havíem pensat, i en canvi ells tenen molt a dir. I per ells també va molt bé, perquè a vegades quan parlem de política a classe... A vegades no tenen molts coneixements. La política és una cosa molt llunyana, que sembla que no els hi pertoqui. I sí, clar, tot el que ens envolta té a veure amb la política. Tot el poble, de tot. Per tant, és molt important que ells des de petits tinguin noció del que és la política, de com es pot participar i de que es poden canviar coses.
1: Sí, aquesta idea romàntica de la política que, torno a dir,
2: han de tenir.
1: Tant de bo es pogués mantenir al llarg dels anys. I, bé, no entrarem, de veritat. Ostres, fantàstic. M'ha agradat molt que vinguéssiu. Jo volia acabar amb una votació. Clar, és que el xulo dels plens són les votacions, penso, no? Ho sabeu, no?, això que els plens es fan votacions.
3: Sí,
1: no?
3: sabeu.
1: Que es fa una proposta i aleshores es vota. Depèn de què, que hi ha. No sé què podem votar.
2: Quina proposta ens fas?
1: Us ha agradat aquest programa, aquest espai de ràdio? Us ha agradat aquest espai de ràdio?
3: Sí.
1: Sí? Qui votin que sí?
2: Vinga, va. Sí? A veure, comptem.
1: Vale, s'aprova per unanimitat.
2: Unanimitat.
1: Com volia dir això? Bé, sí, perdoneu, sembla que em feia gràcia fer aquesta votació. De veritat, fora conyes i fora aquesta pàtina que sempre hi volem posar-hi de distensió i de amenització d'aquests temes i d'aquestes qüestions, de veritat que és un tema molt útil i que ens agrada molt que vingueu a explicar-ho i conèixer aquesta realitat que hi ha a les escoles i aquest dia a dia que treballa a les escoles, que a més en vinculació amb la vida política i de l'Ajuntament, doncs penso que és una molt bona combinació per tot plegat, com hem explicat. Gràcies a tots plegats, nois, noies, per venir, de veritat.
2: Gràcies a tu.
1: Bona tornada. I a vosaltres també. Gràcies i fins aviat. Que vagi molt bé.
2: Igualment.
1: Adéu-siau.
3: Adéu.
1: Adéu.
3: Adéu.
4: Cada dia de dilluns a divendres fins a les 12 amb Pere Sallent.
5: Escoltes la millor oferta radiofònica, la millor música, la millor actualitat. Escoltes Ràdio El Vendrell.
6: Compra El Vendrell durant el mes de juny. Omple la butlleta i participa al sorteig. Podràs descobrir Catalunya guanyant una de les experiències exposades a l'aparador de Wisconsin Jeans del carrer Otto Ferrer. El Vendrell i 22 municipis més et conviden a descobrir Catalunya gaudint d'un dia perfecte amb la teva família o els amics. Compra a prop, arriba lluny. Una campanya organitzada per l'Ajuntament del Vendrell i el CIT, dins la xarxa Compra i Descobreix Catalunya. Més informació

0: informació a compraidescobreix.cat.
1: Jordi, ¿qué está pasando?
2: Es la alerta chollo de OLED Sofá. Hacen una liquidación hasta el 70% de sofás, sillones y todo lo demás, pero solo 7 días.
1: ¿Son esos que están en la avenida Baix Penedès 61 del Vendrell?
2: Sí, y además sortean una televisión de 55 pulgadas para ver todos los partidos.
1: ¿A qué esperas? ¡Corre, Jordi! ¡Que solo dura 7 días!
3: Serveis informatius de Ràdio El Vendrell.
1: La informació local i comarcal als informatius de 2:15 del migdia i a les 8 del vespre. Tota l'actualitat musical a Ràdio El Vendrell. Escolta Tarda en Estèreo.
4: Parar. Frenar. Sintonizar. Los martes a las 21 horas traemos todo el sonido del Pampas. Rock and Roll es de las dos orillas, todos los martes 21 horas en el Pampas Rock.
5: Radio. Escoles i instituts. Alumnes. Veus que parlen. Cada dimarts a Ràdio El Vendrell, un espai de ràdio escolar a les 6 de la tarda. Ens acompanya?
1: Ràdio El Vendrell t'acompanya, t'informa, et diverteix, t'escolta. Segueix-nos cada dia al 107.1 de la FM i també a la nostra web rtvalvendrell.cat. Calaixera, element decoratiu destinat a desar diferents objectes i elements. Ara resulta que també és un magazín radiofònic.
6: Doncs va, seguim, més qüestions, més continguts. 4 minuts que passem de 10:45 en directe, per suposat, i en aquesta segona part d'avui dilluns, ja mica en mica anem agafant el ritme, aquest inici de setmana, i anem a parlar-vos d'un tema important, tot i que ara feia dies que no ens acompanyaven, des de l'Arxiu Comarcal del Baix Penedès. Nati Castejón, molt bon dia.
7: Hola, bon dia, Pere.
6: Com estàs?
7: Doncs molt bé, sí? I més en una setmana com aquesta, que, com bé dius, és especial, perquè iniciem la Setmana Internacional dels Arxius a tot el món, vull dir, i per tant a tots els arxius intentem doncs obrir les nostres portes per donar a conèixer a la ciutadania quina feina fem, per què la fem. I aleshores doncs fem actes al voltant de tot el patrimoni documental que conservem.
6: Va, fantàstic. Això és, clar, és un punt de trobada internacional. Ja fa anys que celebra, perquè poc o molt hem anat parlant,
7: Sí, sí, del Consell Internacional d'Arxius és clar, un tema a nivell mundial. Sí,
6: clar,
7: sí.
6: Una mica, suposo, aquestes jornades i aquests dies, en aquest cas aquesta setmana, el que intenta és una mica allò, recordar-nos la importància dels arxius, en certa manera, Nati, no?
7: Ah, és així, no? Per exemple, nosaltres hem programat dos actes aquesta setmana que són fruit d'un treball intens a nivell intern, però que els hem de donar a conèixer, no? Perquè tota aquesta informació l'hem de posar a disposició del ciutadà. Per tant, us emplacem a poder venir el dijous dia 11 de juny a les 7 de la tarda al Centre Cívic l'Estació del Vendrell, que aquí doncs donarem a conèixer al fons documental de la colla Castelleranes del Vendrell. La colla va fer sessió a la Generalitat de Catalunya el 2021, quan era president el Joan Huguet. Aleshores, nosaltres, el nostre objectiu ha estat treballar aquest fons per poder aportar aquest inventari en el marc del seu centenari. Per tant, el dijous, aquest inventari, aquest treball l'ha fet el tècnic d'arxiu Andreu Gorrera. I aleshores jo el que faré aquest dijous és explicar com s'ha fet, com s'estructura aquesta documentació i com és accessible a través d'internet.
6: D'acord.
7: Això seria un punt important perquè, clar, una colla castellera té, com és el cas la Vendrellenca, té 100 anys d'història. És una fita important.
6: Clar, suposo que aquest fons deu ser vastíssim. Deu recollir moltes coses, entenc.
7: Sí, evidentment que és un fons que té una setantena de capses d'arxiu.
6: Una setantena?
7: Sí.
6: Uau.
7: El que passa que, evidentment, no tot s'ha conservat, hem d'entendre,
6: ja.
7: No sempre. El que passa que el que s'ha conservat és important preservar-lo tal com el tenim, accessible al públic, i també és una manera el dijous d'explicar a tothom, els socis, col·laboradors, amics de la colla, que és molt important tot el que guardem a casa. Si algun soci, algun col·laborador té, guarda documentació, programes, el que sigui, fotografies de la colla, seria interessant incorporar-ho al fons.
6: Val, així fem una crida, doncs.
7: Fem una crida, també.
6: D'acord, aquella gent que ens estigui escoltant.
7: Sí, sí.
6: I que, clar, és que... pot ser molt comú, no? Que, clar, és que algú que porta... tants seguidors, no? Que en una diada castellera tanta gent ho va veure, fa fotografies... clar, és molt comú que molta gent tingui molta cosa a casa.
7: Sí, bueno, això ja s'ha pogut veure en l'elaboració del llibre del centenari dels nens, amb el qual hem col·laborat molt activament. Gràcies a aquest inventari hem pogut accedir a documentació de manera ràpida i àgil, de manera que hem pogut seleccionar documents i imatges per a aquest llibre, i també, si recordeu, en el llibre dels nens, al final hi ha uns QRs per poder accedir a unes filmacions.
6: Val.
7: Nosaltres hem col·laborat amb moltes d'aquestes filmacions que hem extret del fons del Jaume Domingo Mulet i del fons del Salvador Palau Rovira.
6: Val.
7: Que ells sí que tenien filmacions i, per tant, hem pogut completar aquesta col·laboració amb audiovisuals.
6: D'acord, d'acord. Així doncs, també podem entendre que aquest fons, això, documentació audiovisual, fotografies, vídeos, documentació de la colla, entenc, no?
7: Sí, sí, sí. Actes, juntes, comptes... reunions, gestió comptable, temes de socis... està tot el que s'han guardat, tot el que s'han guardat. No vol dir que es conservi tot, evidentment, dels primers anys. Però no descarto que pugui haver alguna sorpresa a nivell d'aquesta col·laboració,
6: que
7: la gent pugui remenar calaixos.
6: Clar, ostres. Clar, també entenc una de les característiques d'aquest centenari dels nens, és a dir, una de les colles pioneres i que una mica doncs, es va establir oficialment com a colla castellera de manera interrompuda al llarg d'aquests 100 anys, també és el que allò que s'havia anomenat els castellers de corbata, és a dir, els nens van ser pioners a l'organització d'un grup de gent, a una associació, que en aquest cas feia castells, però una mica va ser pionera en aquesta organització associativa, i això vol dir que, clar, és no com un reflex de com fa 100 anys enrere es començaven a organitzar de manera així com més establerta i més legal, si es pot dir així, no?
7: Clar, és que, per exemple, Salvador Palau Rovira és un casteller de corbata, com mossèn Josep Maria Barenys,
6: clar,
7: per exemple. No?
6: Sí,
7: per tant,
6: són
7: personatges que no estaven fent pinya, però que escrivien.
6: Clar.
7: O que donaven suport d'alguna manera i, per tant, és molt important, no? Doncs tota la col·laboració de tothom, des del punt de vista.
6: Clar, clar, clar.
7: I això és el que volem refermar el dijous. Aquest és el primer acte que dediquem, és la nostra contribució en aquest centenari, en aquesta Setmana Internacional d'Arxius. I després ja vindria el segon acte, que és el de divendres.
6: Fantàstic, això recordem-ho, aquest dijous 11 de juny, al Centre Cívic l'Estació, a partir de les 7 de la tarda, això, la presentació d'aquest fons documental, del qual tothom hi està convidat, i més m'agrada molt, que passa molt amb els arxius, no? que sempre esteu vius, els arxius, però que sempre esteu a disposició, no només a trobar documentació i arxius nous, sinó que, no, que sempre es pot acabar d'ampliar i de composar, com ara estàs explicant.
7: Això esperem, aquesta crida que funcioni.
6: Molt bé, doncs a banda d'aquest primer acte que es farà dijous, un segon acte que es farà el divendres 12 de juny a la biblioteca, i en aquest cas marxem fins a Banyeres.
7: Doncs sí, afortunadament aquest acte va molt vinculat a un tema de recuperació documental molt important que va tenir l'Ajuntament de Banyeres del Penedès, que va ser que el 2010 doncs vam fer sessió d'una col·lecció de pergamins molt important.
6: Val.
7: Des del segle XIII al segle XVI. Són una col·lecció de pergamins molt important, que es van poder restaurar i inventariar, i per tant estan en línia, al portal d'arxius en línia, i que aquesta setmana doncs, tenim la sort de poder presentar un primer llibre al voltant d'un dels documents d'aquesta col·lecció.
6: Fantàstic. De fet, ens acompanya l'autora d'aquest treball. Ens la presentes tu, sisplau,
7: Nati? Doncs sí, mira, us presento l'Helena Gracia, que és doctorant en Cultures Medievals per la Universitat de Barcelona, i que ella explicarà com va sorgir la idea d'estudiar un d'aquests pergamins de la col·lecció de l'Ajuntament de Banyeres.
6: Perfecte. Helena, molt bon dia.
8: Bon dia.
6: Com estàs?
8: Bé.
6: Sí?
8: Doncs... l'oportunitat d'estudiar aquest privilegi va sorgir d'un treball que havia de fer al màster, que precisament també està marcat en el món de medieval. I llavors, doncs, volia fer alguna cosa d'aquí de la comarca i vaig buscar precisament el portal d'arxius en línia i em va sortir el privilegi.
6: Ostres, mira,
8: sí, clar, tot enllaça.
6: Clar.
8: I vaig trobar el privilegi i no sabia la seva existència, llavors vaig proposar a la professora de l'assignatura si podria elegir-lo i em va dir que sí, que endavant. I vaig poder tenir l'oportunitat de veure el document i transcriure'l i estudiar-lo i posar-lo en context. Llavors, a partir dels apunts que vaig treure en aquest treball, doncs vaig poder elaborar l'estudi, que després es va poder presentar a l'alcalde, li va agradar molt.
6: Molt
8: i
6: bé.
8: Doncs aquí estem.
6: Molt bé, doncs li podem preguntar a l'alcalde, que el tenim a línia. Amadeu Benach, molt bon dia.
9: Hola, molt bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Així que et va agradar la proposta. Et va agradar la proposta, Amadeu?
9: La veritat que es van ajuntar tots els planetes en línia i ens va agradar molt. I com dirà, perquè jo aquí no som el protagonista ni molt menys, el protagonista és la Nati, que bon dia, i Helena també.
8: Hola.
9: I l'Helena, doncs, la feina que va fer. Però casuísticament, avui, 8 de juny
6: sí.
9: de 2026, fa 10 anys, perdona, 16 anys que aquests documents van arribar a l'Arxiu Comarcal.
6: Wow.
9: Avui és un aniversari de 16 anys.
6: Wow.
9: I no només això, sinó que fa enguany, que ho remarcarem també, com molt bon bé ha dit la Nati, el dia 12, amb la inauguració i presentació que farà l'Helena a la Biblioteca Municipal d'aquest llibre del privilegi, aquest any el pregó de la Festa Major, i ja m'avanço a tots els banyarencs i gent de la comarca que ens acompanyen, que començarà amb aquest acte perquè fa 625 anys d'aquest document.
6: Uau!
9: Val? Per tant, encetarem la Festa Major nostra amb aquest acte. Ja us avanço, Helena i Nati.
6: Que fantàstic. Clar, estem parlant d'un pergamí del 1401, el més antic dels més antics, no? O què? No? Ja veieu, ja ho sabeu.
8: Sí, és la baixada...
6: Molta ignorància, en general, però...
8: Sí, 1401 ja ens anem com molt cap a la baixedat mitjana. Banyeres conserva pergamins més antics en aquesta col·lecció, tot i que és veritat que aquesta col·lecció, la majoria són pergamins que han arribat molt fragmentats, molt malmesos. En canvi, aquest, tot i els danys que ha patit pel pas de temps, es conserva prou bé.
6: Val.
8: I per això l'estudi ha sigut també bastant més fàcil que els altres.
6: I quina particularitat, doncs?
8: Home, que aquest privilegi s'hagi conservat a la comarca ja és molt.
6: Val.
8: Perquè, clar, ara, per exemple, a nivell notarial, no, perquè al final això és un document notarial.
6: Sí.
8: Els documents notarials, actualment, tu vas a una notaria i tu t'emportes una còpia autentificada, però el notari es queda l'original. En canvi, antigament, els notaris donaven l'original a l'interessat, en canvi ells es quedava una còpia que també tenia validesa autèntica.
6: Val.
8: Llavors, que s'hagi conservat a la comarca i que, per tant, el puguem estudiar, és molt interessant.
6: Ostres, que bé.
8: Normalment aquest tipus de privilegis queden recollits en còpies fetes a l'època moderna per altres notaris, no el document original.
6: D'acord.
8: I al poder consultar el document original, que això queda reflectit en el llibre, és poder estudiar tota la part diplomàtica d'execució del document, perquè té tota una part protocolària que és el que dona validesa al document.
6: D'acord.
8: Parlo de, per exemple, es conserva el fil que penjava el segell, del qual penjava el segell, que és amb els colors de la senyera.
6: Sí.
8: El que passa és que en algun moment van tallar el segell amb aquest gust de preservar-lo, llavors només conservem el teixit, però en teoria li penjava el segell. O, per exemple, hi ha un munt d'anotacions de l'escrivà, de registrat, aprovat, a tots aquests passos que seguien en la Cancelleria Reial.
6: Uau, que interessant.
8: I això només es pot saber quan es consulta el document.
6: Clar. Podem explicar que és un privilegi?
8: Sí.
6: Més o menys l'intuïm,
8: sí,
6: eh? I si parlem d'un privilegi del Martí Lomà, ja ens imaginem el que és, però com l'emmarquem?
8: Sí, un privilegi al final és un document que concedeix una llicència, no?, un benefici a una comunitat respecte a la resta. No, no és una cosa que tothom tingui, sinó és una cosa que s'aconsegueix mitjançant, evidentment, un pagament. Val. Res és gratis en aquesta vida. I en aquest cas, el privilegi de Banyeres s'ha d'emmarcar en un context en el qual els habitants de Banyeres, més concretament els caps de família de les més importants de Banyeres, es van organitzar durant els últims anys del 14 i principis del 15 en millorar la seva situació, perquè va haver un període de la guerra que s'anomena la Guerra dels Dos Peres, que és una guerra contra Castella, en qual el Pere Cerimoniós es troba en una situació econòmica molt difícil en el regne. Llavors s'ha de vendre coses per poder continuar la guerra. I en aquest cas justament es dona que a Banyeres la família que gestionava el castell es queda sense hereu. Llavors hi ha una vacant. Llavors diu, val, em venc la jurisdicció de Banyeres.
10: Val.
8: Això implica que Banyeres deixa de... O sigui, la justícia a Banyeres es deixa d'impartir des de Banyeres, sinó que arriba un cavaller de fora i té el monopoli de la justícia. Llavors, a la justícia implica multes, implica tota mena de diners que se'n van a fora.
10: Val.
8: Llavors, clar, es troben una situació de que es queden com indefensos.
10: Sí.
8: Llavors, arriba un punt en què hi ha uns documents que es conserven a l'arxiu de la Corona d'Aragó que es diuen els capítols de redempció, on ells paguen per la seva pròpia llibertat, és a dir, paguen al rei per aconseguir un altre cop que la justícia depengui d'un batlle que sigui més neutral que no la compra que va efectuar el Pere el Cerimoniós. Llavors, un cop ja aconsegueixen aquesta llibertat, podríem dir, jurídica, després arriba la llibertat econòmica, que és amb aquest privilegi de 1401, en el qual els prohoms gestionen i s'organitzen per aconseguir una major llibertat per comerciar en els mercats de l'Arbós i Vilafranca, que eren els més importants. I llavors aquesta negociació es fa amb les parts tant de la Conselleria Reial com amb l'Església, perquè al final Banyeres és un senyoriu que depèn de la seu de Barcelona.
10: Sembla que estiguem parlant d'una novel·la. Perdona, Helena.
8: Sí, és que és un capítol molt, jo crec, molt interessant de la història de Banyeres, en el qual en pocs anys passen de mans, de dos mans diferents, i després s'aconsegueix tot com lligar i surten millors, realment.
10: Clar. És allò, la realitat sempre supera la ficció, la història crec que passa sempre, que la història sempre supera la ficció en aquest aspecte, i clar, explica, no?, pues això, la societat de l'època, el que suposava econòmicament i socialment a l'època. Clar, això, Amadeu, clar, explica una mica, no?, els orígens de Banyeres i dels banyerencs i banyerenques, tot i que, clar, suposem que, clar, ja la seva formació és molt anterior, però explica una mica, ja, socialment com era Banyeres, no, Amadeu? Clar, això és brutal.
9: Bueno, tan brutal que ens ha agradat tant el privilegi de Martí, la feina de l'Helena, que també tenim un altre historiador aquí a Banyeres, com arreu, el David Santander, que ja li hem encarregat fa temps, que li havíem demanat quan vam començar aquest treball del privilegi, que ens vam assabentar, també fer una recerca del castell de breu història del castell de Banyeres del Penedès i els seus castlans del 1936 al 1376. Per tant, lliguen tota aquesta història, tot emmarcada dins d'una col·lecció començat, on hi haurà un tercer i un quart llibre. I clar, al final, com sempre dic jo, i diem molts, no?, sobretot polítics, no?, per saber on te volem anar hem de saber on te venim, no? I això és fantàstic, la veritat que ha sigut molt maco, la trobada aquesta ens ha sigut molt maca.
10: Clar.
9: I bueno, estem contentíssims, la inauguració crec que serà un èxit i aquest any continuarà bastant emmarcat en el tema aquest del privilegi.
10: Sí, fantàstic. Clar, és òpica, des de Banyeres, des del municipi, des de l'Ajuntament, ja teniu constància, no?, d'aquesta documentació, d'aquests pergamins que estan a disposició, que es veu que a vegades també, no sé si falta de recursos, falta d'empenta a l'hora d'analitzar-los i explicar-los, com ha fet l'Helena amb aquest llibre, em fa l'efecte, no?, a vegades.
9: Bé, no, només, perdona que digui, la casualitat, són casualitats que venen de la història. Aquest document ha estat donant voltes per Banyeres del Penedès més de 600 anys, vaja, 600 anys, ha estat donant voltes per aquí.
10: Que es diu aviat.
9: I això va ser una casualitat de que, concretament, fa ara 16 anys, pues l'arxiu de Banyeres va tindre un accident on es van desplomar les estanteries i van caure totes en sèrie, i aquí vam tindre que destinar pues alguns recursos i treballadors de l'Ajuntament i de l'arxiu que també va col·laborar en ordenar tota aquesta documentació que se'ns va caure, no? al caure's tot això van aparèixer els pergamins que estaven enterrats a sostre i estaven allà. Arreu d'això pues, es van agafar i l'Ajuntament del moment, pues, molt ben fet, ho va portar pues, al Consell Comarcal on ells ho custodien, es va signar un document de sessió, suposo que es diu,
7: sí.
9: Nati.
7: Es va fer una sessió a la Generalitat de Catalunya per ser dipositat a l'Arxiu Comarcal.
9: Val. A partir d'aquí ha començat tota la recerca històrica fins a arribar al dia d'avui. Clar, pues mira com va començar la curiositat. Podia estar 600 anys més allà, si no arriba a caure.
10: Jo feia la referència a les novel·les, a les pel·lícules. La manera de trobar-ho o recuperar-lo també és molt novel·lístic, també, és molt de pel·lícula.
9: Sí, sí, però és que a vegades les pel·lícules o molts teatres també venen de la història, no?
10: Perquè, correcte.
9: Sort que en aquell moment va caure l'arxiu, que segurament que l'Ajuntament del moment es va posar a mans al cas, mare meva, quina feinada, no? Perquè feinada en d'on?
10: Sí,
9: però
10: sí.
9: Per sort d'això estem en el punt que estem avui en
10: correcte,
9: dia.
10: Correcte, correcte. I saps què hi trobo també, Amadeu? Perdona, això potser ho dic jo, també. És a dir, que a vegades potser estem més acostumats, o potser això, perquè hi ha més recursos, perquè pel que sigui, doncs estem acostumats a que les documentacions, els arxius, una mica sempre vagin a, no a petar, sinó que vinguin a parlar de les capitals, no? De les capitals de comarca, que és el cas. I, en canvi, aquesta referència històrica i aquesta importància de referència històrica arribi, doncs, des d'un municipi com és Banyeres, ostres, doncs també jo crec que és un punt de reivindicació, també, no? Que...
9: Molt bé ho dius, eh? Però ara faré un tema polític aquí, que no m'agrada gaire, però, bueno, ho explicaré, no? Perquè l'Helena ho pot explicar molt bé. Avui en dia, quan coneixem en el segle XXI, el 2026, Banyeres del Penedès, un nucli més, 3.400 habitants dels 14 municipis que tenim al Baix Penedès. No som ni capital de comarca, ni som una cosa important, però som el nostre poble que ens estimem i imitem molt, evidentment,
10: tu
9: no?
10: Diràs,
9: com a tots.
10: Tu diràs.
9: Però que en aquell moment, i ens ho pot refermar l'Helena, i també en el segon capítol dels catalans fet pel David Santander, Banyeres llavors era més important. I ara ja es diu que alguns voldrien passar a la província de Barcelona, Banyeres ja estava molt vinculat a Barcelona, jo com sempre he estat. No, Helena, és així, no?
8: Sí, o sigui, és molt interessant aquest fet, perquè jo crec que ja des de l'edat mitjana ja existia aquest concepte de descentralitzar.
10: Val,
8: i sobretot aquí passava amb Vilafranca. Hi ha una constant en tots els municipis, clar, jo parlo del Baix Penedès, que és el que conec, de desvincular-se de la vegueria de Vilafranca, constantment.
10: És que Vilafranca, sempre pel mig Vilafranca,
8: sí. Sap greu citar-ho, però en aquests capítols de redempció es parla de que se sentien maltractats
10: per Vilafranca.
8: Per Vilafranca. Clar, això també deu tenir algun interès en el sentit de voler-se independitzar.
10: Sí, sí, sí, sí.
8: Però és veritat que, per exemple, l'Arbós va aconseguir abans desvincular-se de Vilafranca perquè l'Arbós era vila reial, o sigui, tenia més privilegi en aquest sentit que Banyeres.
10: Sí.
8: I el 1360 ells ja van aconseguir que es desvinculés de Vilafranca, de la vegueria de Vilafranca.
10: Sí, sí, ostres.
8: El que volia Banyeres amb aquests capítols de redempció és aconseguir dependre directament de Barcelona. Si jo crec que haguessin tingut més diners, sí que s'hagués aconseguit potser esdevenir carrer de Barcelona, que hi ha el concepte aquest a l'edat mitjana que es diu carreratge, que era bàsicament pagar per tenir els mateixos privilegis que un carrer de Barcelona, tot i estar a quilòmetres de distància.
10: Sí, sí, sí, ostres.
8: Hi ha molts municipis que van ser carrers de Barcelona. El que passa és que no ho van aconseguir, però sí que van aconseguir que a partir del 1370 o així, que el batlle, és a dir, que impartia justícia, l'elegís des dels candidats que proposaven des de Banyeres al batlle de Barcelona. És a dir, desvincular-se, anar directament a lo més a dalt.
10: Val. Ostres.
8: Saltar-se escales.
10: Sí, sí, és fantàstic. És a dir, explicat així, realment, i la història es repeteix, com deia l'Amadeu, ara que hi ha certs municipis, no podem dir-ho, eh?
8: Sí, que volen mirar directament a Barcelona i saltar-se.
10: Cunyit, per exemple, que volen mirar a Barcelona, era un fet que ja passava 600 anys enrere, i que justament ja... Ostres, és ben vist, Amadeu, en aquest cas, ben vist.
9: Sí, és que em va sorprendre molt quan vaig estar llegint-ho, i bueno, dic que la història final triga, però es repeteix.
10: S'acaba repetint, correcte. Correcte, s'acaba repetint. Com està estructurat el llibre? Cronològicament, entenem, Helena?
8: Bueno, el que he presentat, clar, al final el meu treball aquest que vaig fer pel màster estava molt centrat en un anàlisi diplomàtic i paleogràfic, que també ho he volgut mantenir perquè crec que és la gràcia, no?, de posar a l'abast a la gent com s'analitza un document, perquè quan un llegeix un article científic veu directament les conclusions o les reflexions, no l'anàlisi del document. I també crec que és interessant, doncs, veure-ho. Llavors, en un principi, per ubicar el lector, tinc un pròleg que l'ha escrit el Juan Antonio Resinas, i que també és un historiador local.
10: Val.
8: I després hi ha pues, una introducció per ubicar Banyeres a l'època medieval, tot el context institucional que hem explicat ara, i després ja passo a l'anàlisi diplomàtica, a entendre com és aquest document, quines parts està formada, les característiques, i després ja l'anàlisi paleogràfica, que també ens dona molta informació respecte a com s'ha escrit, el tipus d'abreviatura, perquè clar, quan ara nosaltres, bueno, qui tingui l'oportunitat de llegir el llibre veurà que clar, està transcrit, de manera que ja no cal anar directament al document original i intentar llegir-lo, que és una feinada, perquè clar, al final és un en llatí i dos, les paraules estan abreviades.
10: Clar, ostres.
8: Nosaltres quan parlem per WhatsApp també utilitzem abreviatures, però són del nostre llenguatge quotidià.
10: Imagina't el llatí, clar.
8: Clar, i com que no hi ha un manual que t'expliqui aquesta paraula com s'abreviarà, llavors clar, és una feina la de transcriure que també espero que es tingui en compte, no només en aquest llibre, sinó en totes les publicacions històriques que es fan.
10: Que bé, a més amb la feina que feu des dels arxius i qui desenvolupeu i porteu aquests arxius, és obvi, aquesta feinada que és no només guardar, sinó que és interpretar i poder explicar-ho i divulgar-ho, que també és importantíssim. Sí. Doncs bé, us recomanem moltíssim la presentació d'aquest llibre, que recordem-ho, serà aquest divendres 12 de juny a la Biblioteca Municipal d'Ernest Lluc de Banyeres a partir de les 7 de la tarda. Alcalde, convidem a tothom, sigui de...
9: Anava a tothom.
10: Anava a dir Vendrell, no, Vilafranca no els convidarem. Vendrell i comarca sí.
9: Tothom.
10: Amadeu, gràcies per acompanyar-nos, de veritat.
9: A vosaltres, moltes gràcies.
10: Fins ben aviat. Gràcies.
7: Adéu, gràcies.
10: I Nati, el mateix, que acabeu de celebrar aquesta Setmana Internacional dels Arxius amb activitats com aquesta, que és una bona manera d'explicar quina és la feina que feu, com ara hem pogut comprovar.
7: Doncs gràcies, esperem veure'ns ben aviat.
10: Exacte.
7: Crec que sí que serà aviat.
10: Helena, el mateix, sé que és la primera vegada que has vingut a la ràdio, a partir d'aquí ja has vist que això no és res, i que et convidem sempre que vulguis a venir a parlar del que vulguis, que serà tan interessant com el que avui has vingut a explicar, de veritat.
7: Merci.
10: Gràcies, una abraçada.
7: Gràcies.
10: Fins aviat. Adéu.
1: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell. Ràdio El Vendrell. Ens trobaràs aquí, al 107.1.
11: Anda y dime corazón, donde reina la alegría.
12: Os invitamos a escuchar el programa de Norte a Sur todos los miércoles de 18 a 20 horas en Radio El Vendrell 107.1 FM y por internet en radiotelevisionelvendrell.cat. Producido por la Casa Cultural García Lorca del Vendrell.

0: La música de la nova era. Farem un viatge musical a la recerca de la bellesa. Els dimecres de 9 a 10 de la nit i els dissabtes d'11 a 12 de la nit, la música de la nova era a Ràdio El Vendrell.
1: El Cafè Literari. Cada dimecres a la tarda, a la Ràdio del Vendrell, tindreu de lletres un programa, sigui jove o sigueu vos vell, al 107.1 de l'FM, a Ràdio Televisió del Vendrell, de 8:45 a les 9 del vespre, presentat per Arun de Balaguer. I remember that day I stopped being a kid.
2: The day I stopped being so happy that day I started to quit on my dream. Escoltes Ràdio El Vendrell. La Calaixera, amb Pere Sallent. Ara també amb repetició de dilluns a divendres a les 11 de la nit.
3: Informació, entreteniment, seccions, participació, concursos. La Calaixera, un magazín de Ràdio El Vendrell.

0: Butlletí informatiu. Després d'aquesta actualització ja habitual amb la xarxa de comunicació local, anem cap a la tercera i última part del programa. I amb secció ja habitual i que ja coneixeu, amb el Salvador Rovira i nova secció de cuina. Anirem cap aquí. Abans, però, recordem que avui és dilluns, avui és 8 de juny, programa número 3986, i que sempre tenim aquesta intenció, des de que comencem puntuals a les 9 del matí i fins ara a les 12, d'aportar aquesta estona de ràdio senzilla, sense pretensions, però amb intenció d'acompanyar-vos i sempre explicar-vos moltíssimes coses. Així que va, seguim i continuem. Tercera i última part. Som-hi.
1: La Calaixera, un programa unicat de tot. Ràdio Al Vendrell, el 107.1 de la freqüència modulada.

0: Doncs va, secció habitual i sintonia que ja bé prou coneixeu i que ens dona pas cada setmana els dilluns a parlar de cuina. Bé, no només parlar de cuina, sinó de moltes altres coses. Salvador Rovira, com estàs? Molt bon dia.
1: Bon dia i bona hora, estimats oients. Estic perfecte. Un dilluns més aquí amb vosaltres, encantat de ser-hi, amb una recepta difícil, com sempre.
0: Sí, ben difícil, no?
1: Per cert, ja vas, et va agradar el fla de tonyina que vas provar.
0: Però que ho faré que s'escolti per ràdio.
1: Molt bé.
0: Boníssim, mare, no, de debò, eh? Oh, sí. Em va agradar molt. Em va agradar molt, que era amb aquest mousse pastís madalena, de tonyina. Realment era molt bo.
1: Un flam més, ja, vam
0: flam, és el que deies flam, sí.
1: Perquè la textura de dintre no és com una de madalena, no. És com un flam, diguéssim.
0: Ah, escolta'm, jo què vaig fer de debò, eh? Jo vaig treure el paper i l'has menjat tal qual, eh?
1: Sí.
0: No em va fer falta, d'agafar la cullera.
1: No, es pot fer.
0: Sí, sí, per això.
1: Llavors es decora una mica i queda perfecte.
0: Clar, no, molt bo.
1: Fàcil, no sé si algú ho ha fet, però si no, doncs...
0: Sí, que ho proven.
1: Una cosa diferent, eh?
0: Sí, perquè això era molt senzill de fer i era molt, molt gustós.
1: I això
0: molt.
1: Fas una mousse de manxó o el que sigui, sí. per decorar, o una mica d'anxó pel damunt o qualsevol cosa i ja està.
0: Sí, la tonyina lliga amb moltes coses.
1: Clar, per això.
0: I per això és bo. Molt bé, de seguida descobrirem quina és la recepta d'avui.
1: Sí, avui farem...
0: Avui farem... No ens ho diguis encara?
1: No, avui farem dolç, però...
0: Va, ja feia dies, eh?
1: Sí, feia dies que no fèiem dolç, però fàcil i ràpid, també.
0: Perfecte.
1: Cosa que allò que diem sempre, que treballa al forn,
0: sí.
1: Doncs això.
0: Abans d'això, fem una mica, a veure si passa com la setmana passada, que tothom va seguir una mica la corda, o no vols fer-ho? No sé, no hi ha cap aspecte així que vulguis dir, comentar...
1: Sé que vam fer castells, els tocats de canya vam anar acompanyant els gegants a la professó del Corpus.
0: El Corpus, sí, el Corpus, el cap de setmana de Corpus.
1: Perquè els tocats de canya són molt de missa, doncs sempre que ens ho diuen, doncs...
0: Ja se us veu que sou molt de missa.
1: Som molt de missa.
0: Ja se us veu. De passar el rosari, aquestes coses, ja se us veu.
1: De matar el rosari, de cap matar el rosari.
0: Sí, això mateix. Bé, de fet, no pareu... Tocats de canya, poc o molt, sempre aneu tenint sortides...
1: Sempre
0: toqueu...
1: Sempre fan coses, sí.
0: Bé, i tu de quan en quan t'hi afegeixes, també?
1: Tant, sí, de tant.
0: Amb la teva ensaïmada...
1: Jo de tant en tant, sí.
0: Val. Doncs va ser el cas de Corpus.
1: Sí.
0: Home, Corpus és celebrat. No només a Berga fan Corpus. També hi ha Corpus a altres municipis.
1: Sí,
0: amb les catifes i tot plegat.
1: Espanya, això sí, que fan festa encara. Allò dels tres dijous que relucin més que el sol i totes les coses.
0: Ah, sí? Això ve d'aquí, sí? De Corpus?
1: No, o sigui, el Corpus Christi era un dijous...
0: Perdó. Jo em quedo amb la part més festiva, doncs, perdoneu. Jo em quedo amb la part més festiva.
1: O sigui, quan jo era jove petit, vaja, quan jo era escolanet del Vendrell...
0: Sí.
1: Jo recordo anar un dia de Corpus Christi, que era un dia, un dijous, aquests de festa, de festa major, a davant el pàlium, perquè l'hòstia consagrada bajo pàlium, m'entens? És a dir, bueno, hi anava l'hòstia, el rector, els guàrdies civils, i tot, era una festa... Sí.
0: Això encara passa, segons quins llocs.
1: Sí, bueno.
0: Jo parlo per proximitat i per com ho conec. A Sitges, per exemple, també es va fer ahir, amb les catifes, trepitjant les catifes...
1: Sí, aquí ja
0: en va fer
1: alguna, sí, però aquí la Guàrdia Civil això ja no hi era.
0: Ja no hi era,
1: aquí.
0: No? A Sitges hi són, eh?
1: Quan era jove també hi eren, sí.
0: És curiós. Els poders fàctics, no? L'Església, la Guàrdia Civil i els polítics.
1: No diré més.
0: No. És que veus que a mi m'agrada, Badó, perquè només cal que et punxi una miqueta que ja de seguida ho treus tot, ja.
1: No, hi ha coses que em fan gràcia.
0: Sí, sí. No, a més, ens ho hem de prendre d'aquesta manera,
1: Seriosament, sobretot.
0: Correcte, que no volem ofendre ningú ni molt menys, eh?
1: A casa meva, si haguessin dit alguna cosa d'això...
0: Sí?
1: Home, a casa eren catòlics, apostòlics, romànics, de missa, quasi diària, no, perquè feien pa i no hi podien anar, però si no haguessin anat. Fins que vam sortir la nostra generació, que ja van dir, bueno...
0: Però és que ningú no s'enfadi, doncs, que sempre ho fem amb aquest to distès i aquesta mica d'introducció a la secció de cuina.
1: Amb molt de respecte, molt de respecte.
0: Sempre.
1: Fins al cap, ja et dic, vaig ser un munt d'anys escolar, que vaig arribar a ser escolar major, o sigui...
0: Que anaves per capellà, tu.
1: No? Ja n'hi havia prou a casa de capellans.
0: Una mica de cada capellà sí que en fas, ja t'ho he dit alguna vegada, eh?
1: Perdona,
0: que sí?
1: A casa de capellans a casa es poden comptar amb els dits de les dues mans.
0: Què dius?
1: Entre capellans i monges, bueno...
0: Pues va ser tu que va ser l'ovella negra, doncs.
1: No, jo i els meus germans ja...
0: Ah, d'acord. La teva generació està perduda, doncs, ja.
1: Home, vaig fer d'escolar molts anys, però doncs...
0: No,
1: has de pensar que dintre l'Església encara... encara tinc una foto d'un Beato, un cosí germà del meu pare,
2: sí.
1: Estallà amb una foto allà penjada, vull dir que...
2: Ostres.
1: Sí, sí, som gent de missa de tota la vida.
2: D'acord. Fins que va arribar a vosaltres.
1: Home, jo en missa s'enterro i aquestes coses, a vegades pregunto, què enterro la missa? Perquè...
2: Algú se'n posarà, ja.
1: No, home, però això és per dir una miqueta, home.
2: No, que sí, que sí.
1: No podem ser seriosos.
2: No. A més, hem de fer valer el teu sobrenom de, sí. De Cal Matarrosaris.
1: Per això, home, que m'hi he posat jo, però
2: ja, és veritat. Ja, però jo sé que tu ho dius, per això que és bo dir-ho.
1: Va. No, i és veritat, eh? Envia uns resat tants que de tant de passar les boletes aquelles,
2: sí.
1: es feien molt bé, els mataven, vull dir, ostres.
2: Oida, eh? Oida. Sí.
1: Són coses que també no m'han fet cap mal, eh?
2: No, i tant, que cada casuística és la seva, eh? Va, anem cap als restaurants, no? Que
1: Digue.
2: Fan possible la secció.
1: Anem cap als restaurants que col·laboren nosaltres i nosaltres encantats. Sempre diem, si hi ha alguna cosa que no us agrada o que sí que us agrada, ho podeu dir-ho, podeu comentar, m'entens? Aquests restaurants col·laboren amb nosaltres i nosaltres encantats i amb molt de gust. Però si hi ha alguna cosa que no està bé, també ens agrada saber-ho. Però si hem de fer alguna gestió
2: no, clar, sempre és bo, i tant.
1: Val? Va, vinga, aquí són. Allà al García Lorca, al restaurant El Rocío. Allà al capdamunt del carrer Conflent. Després tenim el restaurant Vila Casals a la platja de Sant Salvador, on el mestre anava a rentar-se els peus, que no hi anava mai.
2: Val.
1: No hi anava mai perquè havia viscut poc en aquella casa.
2: Val, no la deixaven venir.
1: Ara hi ha el museu allà, ara hi és. Allà,
2: anys, ja.
1: No sé. El restaurant a Can Quildo, a Llorenç del Penedès. Després tenim el bar Estepa, a la zona del Tancat, amb el Josep Maria, que l'altre dia va dir si es vol jubilar ja a finals d'any, però bueno, a lo millor ens em va dir... El que continuï, que ja té algú per
2: cuidar,
1: a lo millor també voldrà continuar.
2: Val.
1: Ja ho veurem.
2: Home, qui ho agafi
1: en parlarem.
2: I que tingui la capacitat de continuar una mica... Vull dir, perquè això també ha passat en altres establiments i que no va anar pas massa bé, no vull dir noms.
1: No, però l'intenció és fer el mateix que fa ella.
2: D'acord.
1: I és una persona que treballa amb ell, ja fa temps que treballa amb ell, doncs em sembla que pot continuar.
2: Endavant.
1: Jo no dic res més perquè llavors ja m'enredaré i com que no ho sé segur, doncs...
2: Endavant.
1: Després tenim el restaurant El Niu, al costat del mercat, el bar Solà, al carrer de Mar del Vendrell, la braseria Les Faroles, a darrere de l'església, la plaça Francesc Macià,
2: sí.
1: La pastisseria Fargó i la pastisseria Creperia Cafeteria Vallabriga.
2: Molt bé.
1: Tots els mateixos que tenim fins ara, a veure si en trobem algun més, que ja ho direm si el trobem.
2: Fantàstic, són 8 establiments, restaurants, pastisseries i cafeteries que fan possible aquests premis i que, bueno, ja ben aviat, no, encara ens queden unes quantes setmanes,
1: Quantes, no ho sé, però un parell de setmanes bé.
2: Fins mínim Sant Joan, no, suposo, o què?
1: Sí, ja ho farem vindre bé i sortejarem, no patim, ja ho direm, sí.
2: Sortejarem aquests 16 àpats, són 8 establiments i cada establiment regala 2 àpats, dos tíquets per establiment, així que són 16 premis que sortejarem, poca broma.
1: Exacte.
2: Entre les moltes trucades que anem tenint cada dilluns.
1: Per cert, una pregunta, com que jo sóc a l'últim d'aquí, vull dir, fem vacances a l'estiu aquí o no?
2: Mira, fas bo perquè...
1: És que m'ho van preguntar, dic jo no sé si... Jo faig vacances tot l'any, dic.
2: Vinga, doncs mira, fas bé i ho fem en directe com m'agrada a mi fer les coses.
1: Va.
2: Nosaltres, com sempre, mantindrem programació fins a mitjans d'agost. Val? Nosaltres, ara tinc... la proposta amb tu personalment, Badó, perquè la calaixera en principi continuarà la resta de l'agost amb la Marga Márquez, que farà una mica de substitut.
1: I em vols preguntar si vull vindre.
2: Ah, exacte.
1: Jo no tinc cap problema, entens?
2: Vols li direm a la Marga que sí.
1: Jo tinc tot fet, vull dir, com m'allí ho he acabat.
2: Genial.
1: Entens?
2: Home, doncs, mira,
1: per vindre aquí em distrec, és una hora a la setmana que vinc aquí,
2: doncs ja està.
1: Més mitja hora o una hora que passo a casa.
2: Clar.
1: Fent receptes o escrivint-les, perquè ho feia a mà.
2: Clar.
1: No ho feia amb l'ordinador.
2: Si ho fas amb lletra i punt.
1: Amb la meva lletra.
2: Doncs mira, allò, ràdio natural com m'agrada i ràdio oberta. Doncs ara en directe aquesta proposta que també no havia explicat i que s'està acabant de coent, que això, a partir del 13-14 d'agost i fins al setembre, la conductora d'aquest espai seguirà sent, en principi, crec que la Marga continuarà amb el nom, si no vol canviar, que canvi, però en principi al matí quedarà en mans de la Marga Márquez, i segurament doncs aquests col·laboradors que vulguin continuar també a l'estiu, doncs la Marga encantadíssima de que vingueu amb el seu programa.
1: Jo ja parlaré amb ella, a veure el contracte, a veure què...
2: Exacte, a veure, això, que et topli el sou que tens aquí.
1: Exacte. No? I... Jo parlaré amb ella i veurem com...
2: A veure, perfecte, no? Doncs queda dit.
1: M'ho van preguntar, diu, com feu vacances? Dic, home, jo no ho sé, dic, és el Pere el que fa vacances, sí. jo faig tot l'any.
2: Doncs el Pere farà unes quantes setmanes de vacances a l'estiu, com sempre. Va. Espero que merescudes vacances.
1: Sí, home, sí.
2: I tot i així, doncs, el programa continuarà i amb la conducció de la Marga Márquez, com
1: ara deia. Si algun dia que a mi no em va, doncs ja li diré a ella
2: que no em va bé. Doncs ja en parlarem. Perfecte.
1: Molt bé. Vinga, dit això, anem pel títol de la recepta, el títol.
2: Vinga.
1: Avui farem un brownie de xocolata, però remenar els ingredients i cap al forn. I perfecte, una cosa...
2: Val.
1: Un pastís de xocolata, es pot dir...
2: Sí, sí, no?
1: Brownie de xocolata.
2: Són bons els brownies, eh?
1: Sí.
2: Són bons.
1: I és molt fàcil aquest que farem.
2: Vinga.
1: Allò tot barrejat. Vinga, anem pels ingredients, doncs.
2: Doncs va, ja...
1: Ingredients per 6 porcions, 6 grandetes, o sigui, pot ser per 8 ben bé, eh? Amb un motllo, jo faig servir un motllo de vidre, que el tinc per casa, no un motllo, és una cassola de vidre, sense...
2: Ah, val, sí, de Pirex,
1: de
2: no?
1: De Pirex, allò, i em va la mar de bé, i la forro una mica, com sempre dic, amb paper mullat, o no, poseu un cul de paper d'aquest de forn, i els voltants ho pinteu una mica amb mantega i li poseu paper d'aquest també.
2: Val. Però aquest truc que tu vas dir, que jo no el coneixia, i el faig des de que tu vas dir, que és el mullar
1: el paper
2: de forn,
1: ben regadet,
2: és un gran truc aquest, eh?
1: Es col·loca bé.
2: Sí, el mulles bé sota l'aixeta sense cap tipus de recança, allò que quedi...
1: S'escorre bé.
2: Sí, sí. I llavors queda com arrugat, queda com flexible, i pots forrar qualsevol motllo d'aquesta manera.
1: Jo faig així, i llavors tots els ingredients que farem avui cap aquí, cap al forn.
2: Que bé. Fantàstic.
1: Vinga, anem pels ingredients, però. Com hem dit, per 6 porcions grandetes. Potser 8-10, vull dir, perquè el browning és
2: contundent.
1: És contundent, eh? Vinga, comencem. 120 grams de farina, 400 grams de sucre, 60 grams de cacau purt. Un polsim de sal, 4 ous, 175 mil·litres o grams d'oli de girassol, 2 cullerades d'essència de vainilla líquida i 160 grams de gotes de xocolata, que això ja ho venen avui dia
2: qualsevol supermercat.
1: 160 grams, que llavors per dintre, al fons, tot queda molt millor. Llavors, agafem un mullo quadrat o rectangular, com ja han dit, normalment són de 22 centímetres per 22, el millor. I si no, el que tingueu a casa, i si hi ha rodó, doncs és igual, eh? Rodó també pot servir. Llavors, agafem un bol i posem la farina, el sucre, el cacau i la sal, i amb un batidor de varilles ho remenem bé, tot el que quedi ben remenat.
2: Ho podem fer a mà, eh?
1: Sí.
2: Vull dir que a mà, eh? Ho fem a mà.
1: Tot a mà. No? Allò amb el batidor, amb una cullera, però que quedi tot ben integrat.
2: Val.
1: Quedi ben remenat. Llavors, quan ja estigui ben remenat, hi afegim els ous, l'oli, la vainilla i les gotes de xocolata. Amb el mateix batidor, tot ben remenat. I ja està. I cap al motlle i cap al forn. Cap al forn, el forn el posarem a 176 graus, 176, 178,
2: val, bé.
1: 180, vols dir, per fer rodó, però aneu vigilant, uns 45 minuts.
2: Val.
1: Uns 45 minuts. I llestos.
2: Val. Les cullerades normals, eh?
1: Sí, dues cullerades d'essència de vainilla, culleradetes.
2: Quasi, són culleretes petites.
1: De cafè, un parell de culleretes d'això. Avui de culleres només hi ha això.
2: Sí, per això.
1: Hi ha dies que posem cullerades de farina.
2: Sí, sí, no, són allò, clar, les essències són...
1: Bueno, em sembla que hem anat prou a poc a poc, dient-ho o...
2: Sí, si hi ha algun dubte, que algú quan ens truquin, que ens ho preguntin, que ho desvetllarem, cap problema.
1: I com sempre fem una pregunta d'aquestes difícils perquè la gent no ho sàpiga i no truqui, doncs, quants 400 grams de sucre hem dit?
2: doncs va.
1: Per aquesta recepta?
2: És així de difícil. Quant de sucre ens ha dit el Badó que fa falta per fer aquest brownie de xocolata, aquesta recepta de bé?
1: O sigui, tot barrejat i cap al forn, eh? Vull dir, ja veieu que costa molt, eh?
2: Sí, sí. 977 15 70 69, telèfon de directe, ja ho sabeu. A partir d'aquí, línies operatives, 977 15 70 69. També, si ho preferiu, doncs, a través de WhatsApp, el 686-101-101.
1: I una cosa important és, o sigui, quan estigui ja cuit, que podeu clavar un prio o un... Per veure si està bé, aneu tranquil, deixeu reposar unes horetes, que tot agafi... Que se senti bé, se senti bé, m'entens?
2: Val, perfecte.
1: No aneu de pressa.
2: No, exacte. Eh? Jo, a poc, hi sortirà una bona recepta. Doncs bé, tenim ja dues trucades en espera. Anem cap a la primera d'elles, a veure qui en surt per aquí. Molt bon dia.
3: A veure qui entra primer.
1: Home, el de sempre.
2: Jan Papalet.
1: Joan Vidal.
2: Com estàs?
3: Bé, ja veig que esteu bé, Valtor, ja.
2: Sempre estem bé, sempre estem bé nosaltres.
3: Bueno, jo el que voldria dir és que falten 14 programes per als 4.000 pel cabell, no?
2: Sí, senyor.
1: 14, això serà abans de les vacances,
2: sí, sí,
1: eh?
2: Sí, jo, segons tinc calculat ara, serà el... no me'n recordo. Em sembla que el 30 de juny.
1: El 30, aquest mes ja, doncs.
2: Crec que és el 30 de juny. Crec que sí.
3: Això tenim el cabre.
2: Sí, sí, el 30 de juny o l'1 de juliol, tenint en compte que també puc anunciar-ho que 25 i 26 deixarem ràdio enregistrada.
1: Vale.
2: D'acord? Sí, doncs això ja està allà. Bueno, ja portes bé el control, tu, Jan, d'aquests 4.000 programes.
3: Bueno, Badó, si vols apuntar els 400 grams, estàs apuntar.
1: Estàs apuntant només sentir-te la veu estimada.
3: Ara, jo el que voldria és, ja que ahir els nens de Vendrell els hi falta una miqueta per acabar de fer bé.
2: Sí.
3: Perquè, doncs...
1: La torre...
3: Va ser una llàstima amb la Torre de Set. Doncs ara avui m'agradaria que poséssiu el toc del castell per donar-los ànimos.
2: Vinga, tal qual, el toc tal qual.
3: Sí, el toc del castell, que aquest és el del món casteller.
2: Perfecte, molt bé, doncs el posarem.
3: Doncs ja només me queda dir visca la cuina i visca totes les calaixeres i calaixeres, i endavant com sempre.
1: Visca!
2: Gràcies, Jan. Gràcies, bon dia.
1: Bon dia.
2: Adéu. Vinga, més connexions, bon dia.
4: Bon dia.
2: Hola.
1: Bon dia.
4: Hola.
2: Amb què parlem?
1: Estalla.
2: Sí, perquè ens escoltes per la tele, oi? Apaga el so de la tele, sisplau. Escolta'ns només per telèfon. Perquè per la tele hi ha cert retard i...
4: Vale. Vale, pues...
2: Sí, ara ens...
4: Imma, miro.
2: Hola, Imma, com estàs?
4: Bé,
2: ara ens escoltes bé, que si veus el baixar el volum de la tele i ens escoltes bé.
4: La televisió molt alta i pensat, clar, deixa'm baixar.
2: Sí.
4: Sí, molt bé.
2: Sí, tot bé?
4: Digues.
2: Molt bé. No, anava a dir que per televisió sempre hi ha una mica més de retard, però tal si ens escolteu per la... o ens mireu i ens escolteu per televisió, com si ens escolteu per ràdio, l'important és que sempre baixeu el so, que així tot serà més còmode i no s'acoplarà i aquestes coses. I ens escoltareu més bé, bàsicament.
4: Pues vale, pues 400 grams de sucre.
2: Fantàstic.
1: Imma, estàs apuntada.
2: Que ets més de dolç o de salat, tu, Imma?
4: Totes dues coses.
2: Doncs jo també sóc així, eh? El millor de cada cosa.
1: De lo que hi hagi.
2: Exacte, el que posin.
4: Sí, i el que toqui, vull dir, a vegades si toca dolç o salat, vull dir, és igual.
2: Molt bé. Home, en aquest cas, el brownie i la xocolata, per qui són més llaminers, doncs també va.
4: Bueno, jo no sóc tant de xocolata. A mi no, veus? En canvi, el meu marit li agrada la xocolata. A mi no m'agrada tant. Vull dir, si hi ha de menjar, la menjo, no? Però... M'agraden més altres coses, que no sigui tant de xocolata, però bueno, és igual.
2: Bueno,
4: vale.
2: Un altre dia que el Badó ens porti un altre dolç, ja està.
4: Una altra manera.
1: I si mengeu xocolata, feu servir xocolata bona, eh? Xocolata d'estanta% en amunt.
2: Que no tingui tant de sucre i que tingui més contundència del cacau. Molt bé, Imma, gràcies per trucar-nos.
4: Vale, molt bé, bon dia.
2: Que vagi bé, bon dia. Adéu. Anem cap a una altra trucada, bon dia.
5: Bon dia.
2: Què tal?
5: A tots dos.
2: Maria Carme.
5: Mira, una cosa, que el primer dia que agafo el dilluns, perquè els altres dies tinc d'enviar un missatge.
1: Sí, ara fa dies que no trucaves.
2: És veritat.
5: Clar, ara fa dies que no trucava.
2: Clar, és tenir sort, ja saps, Maria Carme, que això del telèfon és allò trobar quan hi ha algun foradet a les línies
5: Ja faig això.
2: Molt bé.
5: Bueno, És que no l'he sentida bé. Em sembla que són 400 grams, no?
1: Sí, dic 400 grams de sucre, dic, sí.
5: De sucre.
1: Tu no repetir, de sucre.
5: Bueno, sí. Jo a la nit ja lo sento i ja m'ho apunto.
1: Molt bé. Molt
5: bé. Que hi ha vegades que lo faig i hi ha vegades que no faig res.
2: Bueno, que sou llaminers per això a casa, Maria Carme?
5: Bueno, el Joan sí, el Joan m'agrada.
1: El Joan de tot.
5: Però jo me controlo una mica.
2: Bueno, no cada dia, però...
5: No cada dia, però
2: de quan en quan...
5: Sí, li agrada les galetes, unes galetes que feis de coco, que també
2: fan la mar de bona. Ah, sí, que algun dia n'hem parlat, és veritat, que bones.
5: I ho he dit, cosetes així.
1: Però et controles per què? Perquè tens sucre o perquè què?
5: No.
2: Bueno, per no abusar, no? Per no abusar.
5: Vull dir... Ell estaria cada dia, que si turrones, que si no sé què, encara tenen turrons.
2: Sí, però és... No. Una mica de mirament sí que hem de tenir.
1: Val, perquè, doncs, clar...
2: Sí, que no vol dir, no vol dir que no menjar-ne mai, però...
5: No.
2: Però s'ha de menjar de tot.
5: El turró per esmorzar.
2: Mira, clar.
5: M'agrada un pa. El turró de Gijona m'agrada un pa.
2: Sí, això és típic. Ja no es fa massa, això, em sembla, eh? Els més joves ja no ho fan, això, eh?
1: El turró,
2: de menjar turró amb el pa.
1: A mi m'encanta, també.
2: Per això ho dic, però clar, nosaltres som d'una generació, ja, eh?
1: I de pa amb xocolata, igual, eh?
2: No, això sí que és bo, és veritat. Jo sí que havia menjat de pa amb xocolata, eh?
5: La xocolata també m'agrada.
2: Sí.
5: La xocolata sí que menjo, veus, un trosset cada dia.
2: Sí, per això. Molt bé.
5: Una
2: preseta de xocolata. Sí, també ho faig, amb el cafè, una preseta de xocolata i és una molt bona combinació. Molt bé, Maria Carme.
5: Vale.
2: Gràcies per trucar.
5: Escolta, i les entrevistes m'han agradat moltíssim. Totes
2: sí? Gràcies.
5: Sí, molt. La de los nens i la del...
2: El Madeu Benac, la del sí, de l'Arxiu.
5: Molt bé.
2: Gràcies, doncs.
5: Vale, doncs.
2: Una abraçada.
1: Vinga, Maria Carme.
5: Igualment.
2: Que vagi
1: adéu,
2: bé.
1: Adéu.
2: Doncs vinga, més trucades. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Bon dia. Sentiu?
2: Sí.
1: És que ets la Laura.
2: És la Laura, oi?
6: Sí.
2: Com estàs, Laura?
6: Bé.
2: Sí, tot bé?
6: Ara ho sentia, dic, ostres, vaig a trucar, però em costava... Em marcava com si no tingués línia. No
2: sí,
6: sé
2: perquè hi ha més trucades i quan hi ha més trucades queden... Sempre ho explico, tenim dues línies nosaltres. I quan s'acumulen dues trucades queden retingudes, dues trucades que es fa de forma automàtica. Clar, després no podeu... Allò, línies ocupades, per entendre'ns. I per això que quan algú penja és quan automàticament agafa una altra trucada. I anem alternant. Línia 1, línia 2, línia 1, línia 2.
1: Molt bé, Laura, perfecte.
2: Val?
1: Ja et passaré la recepta o l'agafes i el fas a casa, que és molt fàcil i és boníssim.
2: Sí, és provar-ho.
6: 400 grams de sucre.
2: Fantàstic.
1: No? Molt bé, vinga.
2: Molt bé, doncs ho apuntem. Gràcies, Laura.
1: Adéu.
2: Una abraçada, igualment. Adéu. Bon dia.
7: Bon dia, estimat.
2: Mare Dolors.
7: Hola.
2: Com estàs?
7: Molt bé, bonic.
2: Sí, tot bé?
7: Bonics tots dos.
1: Sobretot jo.
7: Acabo d'arribar,
2: sí.
7: Estava al carrer i
1: dic, no sabia.
7: Encara no em dóna temps. Però he sentit 400 de sucre.
2: Sí.
1: Molt bé, estàs apuntada.
7: Que has fet? Un brownie de xocolata.
1: Que aquest temps d'estiu també va estupendament bé.
2: Sí.
1: A part de les sopes que ja farem i vam fer l'altre dia, i en farem més, de tant en xop també va bé.
2: Sí, sí. I saps que sabeu que combina molt bé? Bueno, amb la xocolata en general, amb els brownies, amb els colants, que també és una varietat.
1: Un gelat
2: de vainilla.
1: Exacte.
2: Tenim un trosset de brownie i una boleta de gelat de vainilla i tens el millor postre del món mundial.
7: Sí, del món mundial.
2: Sí.
7: Dius igual que la filla, del món mundial.
2: Del món mundial.
1: De vainilla, bueno. I també, encara que sigui xocolata...
2: Bueno, que t'agradi, sí, sí.
1: El
2: contrast vainilla-xocolata...
1: El de vainilla queda
2: no?
1: Molt i molt bé. Sí.
2: El contrast vainilla-xocolata està molt bé. Molt bé, Maria Dolors.
7: M'has apuntat ja, no?
2: Sí, apuntadíssima, sí. Ja, no pateixis.
7: Molt bé, estimats. Petons i abraçades.
2: Gràcies, que vagi bé.
7: I de dins que el dissabte era exagerat de gent, eh?
2: El shopping night, oi? Va anar bé.
7: Mare meva,
2: sí.
7: Per trobar una taula per sopar...
2: Va costar.
7: Mm-hmm. Com estava tot de rebentar, eh?
2: Veus, és el que es busca.
7: Música per tot, diversos puestos.
2: Clar.
7: Molta joventut, però molt bé, eh?
2: Sí.
7: Em van agradar molt els carrers, molt maco.
2: Clar, és el que es busca. Molt bé, que bé. Doncs mira.
7: Bueno, és que s'han de fer coses.
2: Exacte, sempre. Activitats com aquesta i que facin promoció del comerç local, del comerç de proximitat i del que pot oferir
7: molt
2: el Vendrell.
7: Bé. Sí. Molt bé, carinyos.
2: Gràcies.
7: Doncs, bueno, fins demà.
2: Fins demà, Maria Dolors.
1: Adéu, Maria Dolors.
7: I tu,
1: Salvador.
7: Mare'm. I tu, quan ens trobem, Salvador, perquè...
1: Home, jo em vas dir l'altre dia que feia temps... Vaig fer el recorregut que normalment fas...
7: I no em vas trobar.
1: I res de res. O sigui, que ets tu el que no...
7: Amb l'hora. segurament, amb l'hora. Si hagués sapigut qui passava, sabria l'hora.
1: Home, bueno, sí, però l'hora que, ens trobem normalment és la mateixa hora de sempre.
7: No va coincidir, doncs pues pot ser.
0: Vinga, molt bé.
7: Coincideixo amb la teva dona? Ah, bueno,
1: és, ella surt molt al carrer.
7: Perquè deu acabar a la mateixa hora també a comprar,
1: sí,
7: o no sé.
1: A comprar, a veure la seva mare que,
7: cada mare, dia. Doncs, sí, amb ella coincideixo molt. Sí.
1: Sí, molt bé.
7: Bueno, estimat Déu.
0: Vinga. Gràcies.
7: Bueno, ja ens sentirem i ens veurem.
0: Sí, anem parlant, i tant.
7: Molts petonets.
0: Que vagi bé.
7: Adéu,
0: Maria Dolors. Adéu. Doncs vinga, saltem de línia. Més trucades. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
1: Jaume,
8: acabo d'arribar, que estic una mica tou, una mica fluix, una mica baix de moral avui.
0: Sí, Jaume.
8: Perquè ahir noi, no vam tenir el dia altra vegada.
0: No,
8: amb la torre, no vam tenir el dia, ostres. Ens convé una injecció de moral i segur que no en sortirem, perquè...
0: Sí, home, sí.
8: Demà, avui pilans. Dimecres d'assaig general, diguem-ne, i divendres d'assaig general, perquè el dissabte anem a Vilanova i veiem si allà ens traiem l'agulla de la ferida, cony.
1: Ja, sí, la torre la farà, si la teniu.
0: Sí,
1: hi ha un problema de moment a l'hora de baixar i el tep.

0: que sí, ja veuràs que sí.
1: Esperem-ho.
0: I tant que
1: com
0: sí.
1: Com veus la diferència que hi ha entre nosaltres i els altres que van venir ahir?
0: Ja, dius, ja, però bueno, no pots comparar-te mai.
1: No ens ho mereixem, això.
0: No, ja.
1: No ens ho mereixem.
0: Ja, però...
1: Bueno, bé, aquesta senyora que ens ha donat ara, que acabo d'arribar, que ja es nota, 400 grams, em sembla que és de sucre o de sal?
0: No, no, de sucre, de sucre. Ja ho has dit bé, ja. Ja ho has dit bé, Jaume.
1: Jo he sentit, però no sé de què va, ha de parar orelles.
0: Molt bé, doncs un brownie que es diu que és un pastís de xocolata, que és molt bo.
2: Sí. És un pa de pessic de xocolata, però sí. Més bodi.
0: Sí, sí, exacte.
2: Molt bé. Per explicar-t'ho, no sé com explicar-t'ho, m'entens?
1: No, però tranquil, tranquil, que ja sóc més de salat que de dolç.
0: Doncs, doncs mira, avui no és el teu dia, doncs. Gràcies, Jaume. Gràcies, igualment. Una abraçada. Que vagi bé. Adéu, adéu. Tenim un parell de whatsapps que ara de seguida explicarem.
2: Vinga, doncs.
0: Anem, però, a una altra trucada, ben ràpid. Bon dia.
3: Hola, bon dia, la Núria.
0: Hola, Núria, com estàs?
3: Hola, què tal? Bé, bé, bé.
0: Tot bé?
3: I el pastís de xocolata, sigui com sigui, bueno...
2: Ella li encanta.
0: Sí, el xocolata t'agrada, oi, Núria?
3: Ui, tant, i tant, i
0: molt
3: tant.
0: Molt bé, doncs
3: si tens de celebrar alguna cosa, sempre ha d'haver-hi xocolata.
0: Sí, oh, que bé, doncs pues mira, és una bona manera.
2: És molt fàcil i la textura...
3: Sí, i quan és fàcil, encara millor.
2: Treballa al forn, només has de barrejar els ingredients cap al forn i a disfrutar.
0: Correcte. I a més, la xocolata també té aquesta virtut, que quan estem contents, una miqueta de xocolata per celebrar. Quan tenim el dia una mica més ensupit, doncs una mica de xocolata per intentar animar-lo, no?
3: Sí. Sembla estrany, però és veritat, eh?
0: Sí, sí, perquè té aquests components, no, ara me'n recordo, però el cacau té com un component, que té un nom, no ho recordo, que és com una mica com el cafè, també, saps? Que té aquest component de...
3: Bé, que dona àdic.
0: Exacte, això mateix.
3: Val.
0: Molt bé.
3: I posarem 400 grams de sucre.
0: Ho apuntem, doncs, Núria.
2: Vinga, Núria. Vale,
0: vale. Gràcies per trucar. Bon dia, bon dia.
3: Bon dia,
0: Anem cap al WhatsApp. Recordeu-ho que també podeu enviar missatges de WhatsApp al 686-101-101 i que tenim un parell. Un d'ells del Serramià i l'Helena, que molt sempre bé. Signen així. Serramià i l'Helena diu, bon dia, 400 grams de sucre per la recepta d'avui. Doncs l'apuntem. Gràcies pel WhatsApp.
2: Ja està apuntat, vinga.
0: La Pili i el Gerardo, bon dia, 400 grams de sucre per al brownie. Un saludo. Perfecte, ho apuntem. Un altre WhatsApp. Bon dia, sóc en Xavier Rovira i són 400 grams de sucre. Moltes gràcies i salut per tothom. Doncs vinga, salut per
2: molt
0: tothom.
2: Molt bé, salut, salut.
0: Gràcies per participar. I recordeu-me que podeu seguir enviant WhatsApps al 686-101-101 i encara podeu seguir trucant, com sabeu, fins a les 12, al 977-15-70-69. Més trucades. Bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia.
4: Soc la Montse Nin.
0: Què tal, Montse?
2: Hola, Montse.
0: Com estàs?
4: Bé. Disposada a fer això de xocolata que m'agrada,
0: sí,
4: amb 400 grams de sucre.
0: Molt bé,
2: molt bé, Montse, molt,
0: molt
2: bé.
0: Bé.
2: Fes-ho més fàcil.
0: El coneixies, això, el brownie, el coneixes, no, Montse?
4: Sí, sí, sí, i m'agrada, m'agrada.
0: Molt bé.
4: Ja molt provarem bé. De fer-lo.
2: Sí, sí, sí. Tant.
0: I també, podem, saps que a mi va amb tot el teu respecte, evidentment que la recepta, ja per si això és bona, m'agrada acabar de completar-lo, que és amb una mica de fruit sec, també va molt bé, el brownie. Posar-hi el fruit sec, a nou, sobretot.
2: Sí, sí,
0: tot, la xocolata i el fruit sec també és molt bo. I la xocolata i les anous ja ni t'explico.
2: Sí, també, també, però aquest
0: però aquest és el qual, aquest és base. Aquest és la base.
2: Hi ha gotes de xocolata que
0: correcte.
2: També es ponen una mica i és així.
0: Exacte.
2: Pots fer-ho amb anous, amb avellanes i amb el que vulguis, però
0: sí.
2: Aquest és...
0: Però aquest és el base, aquest sí. És el base, aquest és l'important. Molt bé, Montse.
2: Vinga, Montse, una abraçada.
4: Adéu, bon dia,
0: gràcies
4: adéu.
0: Per trucar, que vagi bé. Hola.
5: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
5: Què tal?
0: Isabel.
5: Isabel.
0: Isabel del Francàs.
2: Hola, Isabel.
5: Molt bé.
0: Què dius?
5: Hem de fer el brownie aquest també, perquè és una mica com les braves, també, que els restaurants es tornen bojos i posen uns preus per una cosa que també és super... bueno, amb el cacau i tot això és una mica
0: més car,
5: no? Les patates, però...
0: Sí. És que vegades... les postres en general, de sempre, ojo,
5: Sí,
0: jo crec que sempre jo la factura del dinar, del sopar, crec que acaba sempre acaba... pujant pels postres,
2: Els postres...
5: De 7 euros o 8, segur.
0: Per això, ho dic.
2: I si tens un menú que al final també la beguda va a part i tot això...
0: Acaba pujant un pico,
2: Ja no és com abans, allò, que anava un menú tot plegat.
5: Sí,
0: exacte.
5: Ara, i tot abans hi anava.
2: Tant, la beguda a part. Això m'infon negre, la veritat.
5: Sí, perquè si ets de beure una mica, només t'agafi una fulleta de vi o el que sigui, ja et surt.
0: Ja està, sí. Ara ja és cert això que també és es mereix un capítol a part, que són aquests postres que estan de moda ara, no? Potser els brownies, els coulants, ja han passat en un segon terme, i ara són els cheesecake i els carrot cakes, I ara tirem una mica cap aquí,
2: ara. Imagina't que demanéssim un pijama dels d'abans.
0: Ai, no!

0: amb el flam, el gelat, amb la pinya i tot. Què voldria? Voldria més que el menú.
1: Uau, i tant, voldria. i tant, imagina't. Quin preu s'ha de... I ara un postre car, perquè era el millor postre de la carta, no? La seva època, el pijama. Imagina't ara, si s'ha d'actualitzar en preus, una fortuna, una fortuna. Tu te'n recordes? Tu també?
2: Sí, sí.
1: Ah, val.
2: Sí, sí, jo anava a una font del meu poble, així, típica de poble, i això quan era petiteta, i sempre, pijama.
0: Allà hi havia de tot, gelat, sí, sí, sí. El flam, la fruita... Sí.
1: Era el postre més elaborat, el màxim dels màxims, dels postres.
2: Era el que hi havia abans, els pijames, flams, crema catalana, correcte. Postres de músic, mel i mató...
1: Sí, sí, sí.
0: I al canvi això, que és un postre molt important, a casa no ho fem.
1: No.
0: No costem, perquè podríem tindre pijama cada dia a casa. Si vol. Sí. Els diumenges, si més no, pots tindre...
1: Sí, perquè és fàcil de no, un pell de gelat, un flam...
0: I si no vols fer el flam, no compres el flam fet ja... I pot ser...
1: I el gelat ben bon.
0: I el gelat, tot plegat.
1: Sí, sí, sí, tant que sí. Molt bé.
2: Molt bé, bueno, posem-hi 400 grams de sucre i provarem
0: de fer-ho. No provarem.
1: Fes-lo, ja ens diràs què tal.
2: Molt bé, doncs.
1: Molt bé.
2: Vinga, gràcies. Bon dia a tothom.
1: Bon dia. Adéu, Isabel. Adéu. Més trucades. Bon dia.
3: Bon dia.
1: Hola, en Fina.
3: Hola, bon dia.
1: Com va això?
3: L'altre dia per TV3,
1: sí?
3: El Marc Ribas va fer un de nous.
1: De...
3: Té que ser com a més carregós.
1: De brownie, no?
3: Sí.
1: Clar.
0: No, el Marc Ribas que faci el que vulgui, el Salvador Rovira fa un altre.
3: Sí, millor el teu, perquè em va semblar que havia de ser molt carregós, també molt...
0: Fem sofisticat, això.
1: Sí, clar, sí, sí, la fruita seca és bona i les anaus són bones, però clar,
3: sí, però
1: ho acaba...
3: Sí.
1: Ho acaba...
3: No, millor el teu,
0: Badó,
3: millor el teu.
1: La recepta que ens proposa el Badó.
0: Sí, també pot ser contundent, però aquest, jo trobo, aquest és molt fàcil, sí. Molt bo i dic, facilíssim de fer. El mollo, cap complicació, el folres amb paper mullat, allò que expliquem. I
1: la mort de fàcil.
0: Pim-pam, deixa de posar perfecte. I ho fas un dia per l'altre, encara millor.
3: I això que dius tots els postres, al restaurant sí, si puja més el postre...
1: Per això, sí. I si et posen, ara que també està de moda, posar posar les culleres grosses. Saps que el postre tota la vida, culleta, postres, no? Que és la culleta, doncs ara no, ara es veu que el restaurant és així i tal, per fer-se una mica més, tal, el postre posen també la cullera grossa, no sé si ho heu vist.
3: A menjar sopa.
1: Exacte.
0: I a mi hi ha coses que em treuen de pollera, allò que veus un menú i al costat posa suplement 3 o 4 euros.
1: Això
0: els hi diria, a veure.
1: Això també és veritat.
0: Suplement.
1: Sí. I ha arribat, pobres restaurants, que també tenen el seu, pobres, sí, i també sí. Suposo que avui en dia una mica mantenir preus amb la situació també ha de ser complicat. Però menús, aquests menús que té, el menú que hi ha un o dos plats amb el preu i després hi ha tres o quatre plats més amb suplement.
3: Sí. Suplement.
1: Això sí, també és molt comú, també.
3: I després la beguda a part i l'IVA a part.
1: Sí.
3: Però bueno, en el restaurant és una mica de caprici.
1: Sí.
3: Hi ha d'anar per força si treballen fora, això.
1: Sí. Però bueno, clar, és una manera de... Sí, és
3: el que hi ha.
1: Sí, és el que hi ha. Té, tot està igual.
0: No critiquem res, eh?
1: No, si mirem preus, tot està igual, eh?
0: Fem comentaris,
1: sí,
0: a més.
1: Sí, tot està igual. Sí. Molt bé, Fina.
3: Bueno, bon dia a tots.
1: Gràcies
0: bon
1: per
0: dia,
1: trucar, bon dia. Adéu, adéu. Hola, bon dia. Hola?
4: Hola.
1: Hola. Que estàs... Pep, ets tu, oi?
4: A veure, quants som aquí?
1: Ah, no, que ets el Jordi. No, Jordi, no, ets Jordi tu, Soler. Perdó, Jordi.
0: Jordi Soler.
1: És que has parlat poc, has parlat poc.
0: Primer no t'hem conegut.
4: És que estimen tant amb el Badó, que jo bueno...
0: M'estranyava que no has sortit jo en principi.
4: Jo no ho entenc.
1: Clar.
4: Tot això és piloteig,
0: I tant,
4: tot
0: home, per això jugava a bàsquet, perquè teníem la pilota
4: ja,
0: a la
4: manca.
1: Però clar, avui és dolç, Jordi? Jo sé que sí, és dolç. Ja m'estranya que truquis i tot, sent dolç.
4: No, ho fas precedent.
1: No, home, que ara feia dies que no em feia de dolç, eh? T'ho has respectat bastant, Jordi.
4: Que sou del Barça i punt de...
0: Això és veritat.
1: Això sí que no podem negar-ho.
0: Això és veritat.
1: Som
0: de veritat. Jo almenys soc antimadridista. O sigui, m'agrada que perdis, has de jugar a boles.
4: Bueno,
0: vale, cadascú
4: és com és,
1: no?
0: Sí, no, és veritat.
1: No es barallau, eh?
0: No es barallau.
4: No, mare de Déu, no es barallau. Eren caçadors.
0: Sí, sí.
1: Jordi, encara que no t'agradi el brau ni aquest i t'agradi el dolç, saps, no?
4: Sí, però sí, està, té que ser... Bueno, fes una cosa, Badó, fes mal...
0: I del porto, no?
4: A veure.
1: Bueno.
0: Molt bé.
1: Bueno, si no, Jordi, escolta'm, d'en quan en quan entrar a la cuina tampoc no passa res, eh?
4: No, sí, a mi m'agrada la cuina, no hi ha problema amb això.
0: Això, ell li agrada i...
1: Però t'agrada més que t'ho facin.
4: Fes-me'l, perquè que... me'l fas tu i provaré a veure si realment...
0: Si és bo o no és bo, no? Perfecte.
1: Molt bé, Jordi.
0: Ho tindrem en compte.
1: Sí, gràcies per trucar-nos, que vagi bé. Adéu, adéu. Vinga, saltem, més trucades. Bon dia.
5: Bon dia.
1: Hola.
0: Hola, Carme. Hola.
1: Carme Bargalló.
5: Sí, jo mateixa.
1: Què dius?
5: Molt bé.
1: Sí, tot bé?
5: Sí, per ara sí.
1: Bé, sempre com ara.
5: Sempre com ara. Va acabar, això.
1: És que m'agrada molt, de veritat, de debò, Carme, de debò que l'utilitzo per al meu dia a dia.
5: És que és així.
1: Quan algú, què tal? Sempre com ara. Vull dir que...
5: Sempre com ara. Si parles i estàs allò, sempre com ara.
1: Correcte.
0: El teu cosí...
5: Bueno, 400 grams de sucre.
1: Val. Sí.
0: El teu cosí...
5: Jo, amb això dels plats, em fa gràcia, perquè el meu pare, que el cel sigui,
1: sí.
5: A vegades vèiem els restaurants que feien uns plats grossos i al mig dues fulles d'això i dues fulles d'allò,
1: sí.
5: I sempre el meu pare deia que em patiríem de gana en aquest restaurant. Perquè posava uns plats grossos i poca cosa a dintre i quatre fulles.
1: Sí.
5: I sempre m'ha quedat això, també.
1: Sí, és veritat. És
5: bueno, res, tonteria.
1: No, està bé. I saps què passa, a més? Que això és veritat. Quan vas a aquests llocs, que tenen aquests plats tan grossos i dintre és petitet, després et fan una explicació de 5 minuts de què és el plat, que ja quan pots menjar t'ha tret la gana, ja, també, saps? Perquè dius, a veure, vale, ja m'agrada molt l'explicació, però va, que jo vull tastar-ho, això, saps? Que és mala educació menjar mentre...
5: també sempre deia que en veurem de coses si no es morim.
1: Això també. Molt bé. Sí,
5: bueno, ja he dit prou bestiet.
1: No, no pateixis. Gràcies per trucar.
5: Vinga, que passeu bon dia a tots.
1: Igualment, que vagi bé.
0: Bon dia, bona hora.
1: Adéu-siau, adéu. 3 minuts, encara no, 2 minuts i escaig per arribar a 12:15.
0: Home, estem contents per la gent que arriba a trucar, eh?
1: Sí.
0: I n'hi ha més, però veig el volum de gent. La setmana que ve no faran sorteig encara, però l'altre sí, eh?
1: Val. Si no, ens quedarem sent...
0: Si no, no era, sí.
1: Perfecte. Doncs mira, un altre missatge de WhatsApp.
0: Vinga.
1: Soc la Maria Carme Fernández per la recepta del brownie, 400 grams de sucre. I salut per tothom.
0: També, salut
1: per tu, Maria Carme. Gràcies per enviar-nos aquest WhatsApp. Doncs mireu, aquells que moltes vegades ens dieu que no trobeu línia, que us costa trobar línia, doncs si ho feu ara,
0: vale.
1: Si marqueu ara, trobareu línia. 977-15-70-69. 977-15-70-69. Encara ens queda aquesta bona estona fins al migdia per seguir recollint més trucades o anar explicant altres bajanades, o això també enviant un WhatsApp o enviant més WhatsApps al 686-101-101.
0: I si no, posarem el toc de Castells.
1: El temps per aquí a punt. També encara hem de fer una pausa per publicitat, que tenim un bloc que encara l'hem de posar. Així que tot plegat seguirem endavant i seguirem pendents de tota aquesta participació que arriba, que arriba. Ens han fet cas. Vinga. El 977-15-70-69. Bon dia.
6: Bon dia.
1: Hola.
0: Bon dia, bona hora.
6: Hola, Pere.
1: Què tal?
0: Hola.
6: Bé, escoltant-te, feia molts mesos que no s'escoltava.
1: Recorda'm el nom. La Mònica. Mònica Tarragó.
0: La Mònica, és que ara feia molt temps.
1: Esclar, Mònica, perdó.
6: Sí, molt.
1: Com estàs, Mònica?
6: Doncs mira, bé, dintre del que cap, bé.
1: Molt bé. És que saps que aquests dies he parlat més amb el Didac que no pas amb tu? Perquè ens hem anat trobant amb el Didac entre una cosa i l'altra, i algun dia ens ha trucat el Didac.
6: Ho sé.
1: Per això.
6: Ell és més de trucar. Passa que l'àvia ja no la tinc a casa i no poso la ràdio.
1: Clar.
6: I per això no us he escoltat.
1: Bueno, no pateixis, ja saps que aquí, quan sigui, aquí som. Quan us vingui de gust, quan vulguis, ens poses. I si no, doncs cap problema.
6: Però, escolta'm, aquest de brouwing sí que ho vull fer jo a l'air fryer.
0: Home, també, sí, ho fas, ho pots fer-ho. Llavors, però controlo. Llavors, controlo una mica els minuts.
1: És algo menys,
0: perquè
1: no?
0: És algo menys. Sí. El forn amb la d'aire has de controlar.
1: L'air fryer sempre va una mica més ràpid, no?, que el forn normal. Molt bé. Doncs mira, no és una bona manera.
6: És en cacau, no? En pols.
0: Cacau pur. Per aquest brown és cacau pur. El sucre ja l'hi posaràs a part.
6: Sí, no,
0: cacau pur, sí.
6: Sí, ja
0: et dic
6: que el faré perquè m'agrada.
0: Sí,
1: si l'has de provar, és molt fàcil. És molt fàcil.
6: Fes-me una pregunta, Badó. Si el faig amb un motllo que porta ja les porcions, anirà bé?
0: Que porta ja, que no tindràs bé?
6: Les porcions. Que ja va tallat, o sigui... ja vam les porcions fetes.
1: Va, com si fos uns mollos de magdalena, per entendre'ns.
6: Sí.
0: Sí, deu ser un moll que ja hi deu haver.
1: Bueno, ja, sí, però bueno, sí, pots, segur que qualsevol tipus de mollo va bé. Sí, segur, vale. Segur, cap problema.
6: D'acord.
1: Sí.
0: Ara m'estan assenyalant que hi ha una noia molt maca aquí al costat del Pere.
1: La Iman, que està fent pràctiques. Iman, digues bon dia.
7: Hola, bon dia a tothom.
0: Hola,
6: bon dia, Iman.
0: També m'està dient que es pot fer amb microones, també.
1: A microones, també? Sí, ostres, doncs mira, una bona manera. Sí, mira, microones.
0: Sempre s'ha de controlar aquí les...
1: Els tempos, clar.
6: Les tempos.
1: Sí. S'ha d'anar vigilant.
0: Jo he explicat per un forn normal, convencional.
1: Val. Perfecte. Molt bé.
6: Escolta'm, Pere, tinc el medit aquí, que no sé què vol dir.
1: A què diu?
6: 400 grams de sucre.
1: Molt bé.
8: Balladors.
0: Som els dos.
8: Balladors, el baró en companyia.
0: Som els dos mosqueteros.
8: El més millor de tot el poble, noi.
0: I tant, sí.
1: Com deus del poble, doncs? Si el baró i jo som els millors. Gràcies.
8: No hi haurà prou puestos al poble per fer-nos un monument.
0: No som els millors, però quasi. Gràcies, ho entens.
1: Ens hi acostem, no? Igualment, una abraçada, una salutació.
8: Igualment, guapos.
1: Gràcies.
0: Adéu.
1: Que vagi bé. Adéu també, Mònica. Adéu. Gràcies per trucar. Gràcies. Doncs va, d'això es tracta, eh? Participació, trucades... L'excusa és la cuina, però sempre ens porta aquestes coses que ens agrada moltíssim. Més connexions.
0: Vinga, doncs.
1: Bon dia.
9: Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Bon dia. El Pep.
1: Bon dia. Crec que sí que ara és el Pep, sí. Pep Bargalló.
9: Hi ha més d'un de Pep, sí.
1: Pep Bargalló.
0: Perdona.
1: Clar, vas tímid i no, hem de sentir-vos parlar per saber qui sou.
0: No para mai. Si li dic Josep Maria Bargalló, em diu que no, que ell no s'ho diu, que es diu Pep. Ara dic Pep i que no. Ara, doncs,
9: hi ha més d'un...
0: Hi ha més d'un Pep. Quan tu diries dir, sí, sóc el Pep Bargalló, gener, de cal Pau Xic. Llavors ja ho sabem tots.
9: El Pau Xic de les Roquetes. I que conversem merengueta. Queden pocs,
0: sí.
9: Els merenguets. Són molt bé, tot de 400 grams aquests. I el Florentino, què? El Florentino,
0: fantàstic, el Florentino.
1: Què et sembla?
9: Arriba a fer una campanya un mes de campanya, encara és capaç de perdre, eh?
1: No, és veritat, ha vingut de pèls. El tio ja ho sabia, per això ja... Oidam el personatge. Jo no vull entrar si en madridisme o no madridisme, no hi entraré, però com a personatge, oida, eh? A veure, que si agafem en la porta, també, és per lligar-lo curt, també, en la porta. Són diferents.
0: No, aquest
9: matí estaven dient que ja han acabat els calés per poder acabar el Camp Nou.
1: Sí? Que no tenen calés per acabar-lo?
9: No, de moment diuen que no, que estan buscant ara crèdits i històries perquè no... Ja no tenen un duro, ja.
1: És que a les obres, imagina't, si t'arregles la cuina de casa o al lavabo i sempre fas curs de pressupost, imagina't amb un Camp Nou, saps?
0: Hauran de demanar una derrama.
1: Sí, exacte, els socis.
9: Que vinguin aquí i ja els deixarem nosaltres, no els acabarem intentant.
1: Aquí al Camp d'Esports, han de que no jugaríem bé aquí al Camp d'Esports.
9: Sí, sí. No, bueno, després tot és sortirà, això.
1: Ho ha tancat, és
9: igual. Més amb els mil milions de dòlars i d'això que tomben perquè
1: per això no. No fan pas patir aquesta gent, no.
9: No patir, si no se n'arriba al final de mes.
1: Ara ho has dit, que hi ha moltes famílies que els hi costa això.
9: Bueno,
1: tot i treballar, que és el pitjor.
9: Jo més penso que va que viuen amb aquestes guerres de l'Iran i totes les històries que han llançat tants missils i tants drons, 300 drons i 400 missils, no sé què penso. Hòstia, però què val un dron? Què val un missil? No, però... Si el que val un missil menjarien no sé quantes centes famílies, doncs...
0: Tot el ventre.
9: Sí, està clar. Això ja interessa per la gent que fabrica armes, que tots són els mateixos.
1: La guerra sempre és un negoci.
9: I ningú l'interessa, parar-ho.
1: No.
9: Pots anar a Càritas i fotre sopars de mans unides, ja pots anar demanant per aquí i per allà i fer 10% de descompte, i donar 10% de la taquilla de postrets d'afinitats benèfiques i tot això, i el capdavall, tot això són, entre cometes, val molt la pena i és recomanable i s'ha de fer.
1: Sí, tant.
9: El capdavall, entre cometes, això són collonades amb el que realment es podria arribar a ajudar amb totes aquestes desgràcies que estan fotent aquests mons de Déu.
0: Aquest és el Bargalló, coneixem.
9: No, home, ara estem buscant deuen un euro, 2 euros per aquí, una truita d'aquests de mans unides, una truita, anar a buscar els ous per aquí, anar a buscar els tomacons per allà i tot aquest munt de coses, i al cap de baix fa 500 o 600 euros i amb un dron d'aquests que fa no sé quants mils se'n llencen a 100 cada 5 minuts, perquè llavors dius la desgràcia damunt.
0: Ja. Bueno, però tu estàs bé, tu?
9: Jo, subsistint.
0: No, no m'has fallat, perquè sempre dius, depèn d'aquí, també. Depèn d'aquí.
9: Home, jo, tu m'has de preguntar com estàs.
0: Sí. Com estàs?
10: Com estàs?
0: Com estàs?
9: Ja, no. Llavors, comparat amb qui, no?
10: Exacte, comparat. Home, també és una bona manera. Sí, també...
0: Ho acostumo a dir molt, això.
10: Sí, sí, comparat
9: sí, amb qui. Home, si, segons a qui em compares, estic perfecte. Segons a qui em compares, fet una merda.
10: És veritat, també és veritat.
9: O la veritat és que anem subsistint.
10: Sí, també. També.
0: Molt bé, nen.
10: Molt bé, Pep. Molt bé. Gràcies. Vinga, per la trucada.
9: Res, a vosaltres.
10: Que vagi bé. Adéu. Adéu, adéu, adéu. Hola, bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
0: La Mari.
11: Com estem, Pere?
10: Molt bé, Mari, molt bé, com
11: mira,
10: estàs?
11: Mira, saps què passa?
0: El Pere
11: que
0: només,
11: he estat
0: no?
11: al metge, he estat al metge i he sortit fa poquet.
10: Bueno.
11: I llavors no m'han recordat. I ara després dic, ai, el programa del Pere.
10: No,
11: i
10: tranqui, tranqui.
11: I no, no sé ni què recepta ha fet, ni res de res. Us volia saludar i, bueno, i que passeu una bona setmana i tot això.
0: Molt bé.
10: Moltes gràcies.
11: I ja està. Doncs, que...
10: doncs mira, avui hem fet un brownie de xocolata. Que jo sé que tu que ets cuinetes i que,
11: sí,
10: i que fas molta cosa, doncs això.
11: Ara, sí, el que passa que ara amb la calor la ja, xocolata no la sí. toco tant, saps?
10: Doncs mira, i afegim una bola de gelat de vainilla, que això ho poso jo, però un trosset de brownie. Vai. I per refrescar, ara que som a l'estiu, una boleta de gelat de vainilla.
0: O dues.
10: Ai,
11: estupendo, veus? Estupendo.
10: Tot es pot arreglar, tot, a l'estiu, a l'hivern, tot s'arregla.
11: Sí, tot s'arregla, i tant que sí. Bueno, esteu bé tots dos,
10: tots
11: no?
10: Tots bé,
11: feu
10: tots
11: vacances bé. O no? Feu vacances
0: tot l'any, tot l'any.
11: No, ja ho no. sé, jubilats tenint vacances tot l'any, no?
10: Nosaltres, sí, nosaltres encara mantindrem temporada fins a mitjans d'agost, vull dir que encara ens queden
11: vale.
10: dies.
11: N'hi haurà programes, no?
10: N'hi haurà encara? Programes, sí. Sí, sí, sí.
11: Doncs molt
10: hi haurà
11: bé, programa. Doncs jo tornaré a trucar la setmana que ve.
10: Doncs aquí serà, a disposar. Gràcies, Mari, que vagi bé.
11: Bona setmana.
10: Igualment.
11: Gràcies.
10: Adéu, adéu, adéu. Més connexions, encara.
0: No para avui, això.
10: Sí, sí, la cosa va... Bon dia.
12: Sí, avui no para res, no para.
0: Escolta, l'altre.
10: Armini.
12: Avui.
0: El cavallero.
12: Sí, i m'he connectat tard avui. He tingut feina, m'he connectat tard, però encara he estat a temps a escoltar el Pep Bargalló amb el seu alegato a la pau
0: sí,
12: i a la fama al món. Molt bé, Pep, sí, sí. Molt bé. Aquest és el Pep que volem, el Pep Bargalló.
0: Sí, sí, com
10: el Pep reivindicatiu.
0: Jo, amb ell i amb tu.
12: I tant de Madrid, i tant de Barça, i tant d'històries, i la gent s'està morint pels cantons, me cago en tot.
0: Jo m'agradaria, amb tu, el Pep i amb tu, el Pep i amb tu es fotria a dalt l'escenari, a dalt l'església, a què fotessin homilies, que llavors la gent potser aniria més a missa. Tots dos allò mig rectors, allò
10: farem
0: el sermó de la muntanya i dalt.
10: Sí, sí, pots comptar, pots comptar.
12: Passaríem per la pedra més d'un,
0: I tant.
10: Però primer, abans de fer homilies, heu d'anar a confessar-vos, Tots dos, tant l'Armini com el Pep, us heu d'anar a confessar, que un cop entreu en aquell confessionari, diu que ja no en sortiu, ja. Perquè us passareu la resta del dia amb penitències.
12: No, el que sortirà pitant serà el capellà.
10: Per això dic.
12: Pobret.
10: Per això dic.
12: No, no, és cony, és cony.
0: No,
12: hi ha
0: cony,
12: bona gent, hi ha bona gent a tot arreu.
0: Sí,
12: però tant de tot això que està passant, les eleccions... Jo he sentit aquest dematí RAC1 i la fortuna i el que han guanyat aquestes empreses del Florentino i d'altres, no poso amb ell només, és tan vergonyós. I el que val... el que deia el Pep, el que val un missil, el que val una història d'aquestes, després diuen que el món... Bueno, jo em faig molt gran i sóc molt intolerant, hi ha moltes coses, però fa tanta vergonya, que no puc... I després, bueno, és igual, deixem-ho córrer perquè entraríem en un espai.
0: Ara ho estic dient, sembles un capellà dient missa.
10: No, amb tota la raó del món,
0: sí, home, sí, sé,
10: i ho compartim al 100%.
0: Ja ho sé, ja ho
12: saps que no.
10: Sí, sí, sí,
12: però bueno, com que és un espai de cuina...
0: Exacte.
12: Posem el menjar pel mig.
0: Pots cuinar el que vulguis, si entens.
12: Que hi hagi menjar per tothom, que ens sobra per tot arreu de menjar,
10: sí.
12: I es llença menjar, i hi ha gent que passa gana.
10: Sí.
12: Noi,
10: Armini,
12: molt bé pel programa,
10: gràcies
12: per tot.
10: Amb tu.
12: I deixem que truqui algú altre.
10: Fantàstic.
0: Una abraçada. Esperem que
12: no... Més qualificat
0: no,
12: que jo.
10: Sí. No, home, no, ja ets prou qualificat, ja ho saps.
12: Vinga.
10: Gràcies, Armini.
0: Adéu. Vinga. Gent amunt.
10: Vinga. Terra Sos amunt, vinga. res, ho deixem aquí perquè sentirem els castells i després encara ens queda publicitat, així que ja el temps aquí operatiu de locució ja ho tenim fet, això.
0: Doncs em despedeixo jo mateix fins la setmana que ve, recepta gràcies. Nova, ja veurem el que farem. I saluto a tothom, una abraçada.
10: Fantàstic, gràcies, Badó, una abraçada. Fins la setmana que ve, adéu-siau. I nosaltres també ho deixem aquí. Gràcies per fer-ho possible. Demà puntuals a les 9 i tornarem en 3 hores més de calaixera, en 3 hores més de ràdio i amb ganes d'acompanyar-vos. No hi falteu, que més o menys anem passant llista. Que vagi bé, adéu-siau.